0: Catalunya i anteriorment altres premis que ha rebut la Carina Gibert. Doncs 2023, Women Tech Award, Premi Nacional d'Enginyeria Informàtica també en el 2023, 2018, Premi Dona TIC. Déu-n'hi-do, Carina, pots estar molt satisfeta de la teva trajectòria, jo crec que ho és, no? Tan reconeguda, en aquest cas de manera tan merescuda. Una curiositat inicial. Avui parlem molt d'intel·ligència artificial, jo com dic, amb una de les millors especialistes que té casa nostra d'una temàtica que l'altra ràdio en parla cada setmana. Per què estudies informàtica quan eres jove? Què et motiva a anar cap a aquest sector?
1: Bé, primer de tot, moltes gràcies, Cinto, per aquesta introducció i gràcies de convidar-me. Estic molt contenta d'estar aquí. Doncs mira, és una cosa així una mica rocambolesca, perquè en realitat jo sóc de províncies, vinc de Figueres. A casa no hi ha cap referent universitari, ni molt menys tecnològic. I quan jo acabava la primària, resulta que jo anava amb una escola de monges que es preocupaven molt del futur professional de les seves estudiants, no? I l'hermana superiora reunia a les famílies i parlava una mica de quina... Què faria.
0: Si m'ho permets, l'edat que es publica, hi ha llocs que posa... En quin moment parlem? A
1: Això
0: Figueres?
1: Això devem estar parlant de finals de... dels 70, a principis dels 80.
0: Ubicat, principis sí. Dels 80, eh? La mare superiora, les famílies, les nenes amb uniforme o sense?
1: En aquest cas sense
0: però amb uniforme, bata. Però amb bata. Ubicats. I què deia la mare superiora?
1: Llavors, la mare superiora li diu a la meva mare, què farà la nena, que anirà a l'institut? Sí, anirà a l'institut. És molt bona estudiant, la canina, que anirà després a la universitat, i la mare li diu, home, jo crec que la podrem enviar a la universitat i farà dret. Llavors l'hermana es posa les mans al cap i diu, aquesta nena dret, amb el que li van bé les matemàtiques, dret no, que faci una altra cosa. I aleshores la mare diu, home, però si jo no sé ni quines carreres hi ha, no? I vam fer un tracte, llavors l'hermana li va explicar com ho havíem de fer per saber quines carreres hi havia, que a l'institut ens van deixar uns llibres, i el tracte que vam fer va ser, si estudia una cosa que sigui de matemàtiques, de ciències, una altra cosa que no sigui dret, jo l'ajudaré a demanar una beca. I clar, la mare deia, farà dret perquè és una carrera que tothom treballa, no? És una carrera que és barateta, no? I bueno, sí, al final vam fer aquest estudi de quines carreres hi havia, vam anar descartant el que... I m'agrada molt comentar sempre això perquè la mare va fer una cosa que no sempre es fa i que jo crec que va ser molt encertada, que va ser pensar quina professió era la que tu podries exercir amb cadascuna de les diferents carreres. Per tant, no posava la mirada a la carrera, sinó que posava la mirada a dir,
0: sí, sí, la sortida professional.
1: Títol,
0: en què es guanyarà la vida de Carina?
1: Exacte. Amb aquest títol tu podràs treballar aquí, sí. Podries treballar allà, això t'agrada, no t'agrada... Llavors, hi havia com un mix. Clar, jo ho analitzo ara, que sóc gran, no? Perquè quan això passava jo tenia 14 anys i no m'enterava massa de la pel·lícula. Però... ella va fer com un mix de reflexionar si m'agradaria fer aquella vida,
0: clar, clar.
1: I si se'm donaria bé aquella activitat, sí, com sí. Si diguéssim, no? I bueno, per descart, clar, les dues finalistes van ser matemàtiques i informàtica, que informàtica encara no sabíem gaire ben bé què clar. Era, però ja es veia
0: sí, sí.
1: Que tindria una
0: futur,
1: cosa de futur,
0: clar.
1: No? I jo tenia clar que no volia ser mestra d'un institut, i en aquell moment les persones que estudiaven matemàtiques, la majoria es dedicaven a la docència.
0: Per tant, tu
1: jo
0: vas,
1: no volia
0: vas
1: ser
0: anar
1: mestra.
0: A matemàtiques.
1: No, me'n vaig anar a fer la llicenciatura d'informàtica de la Facultat d'Informàtica de Barcelona.
0: Inicial,
1: que era la única carrera sí, sí. D'informàtica que hi havia
0: que hi
1: tot
0: existia,
1: Catalunya.
0: En aquest cas.
1: I
0: bé.
1: No sabíem massa on ens ficàvem, però
0: molt bé.
1: Però jo no volia ser professora. Llavors imagina't com canvien les coses, no?
0: I les primeres feines una vegada que ets llicenciada en informàtica,
1: només n'he fet una de feina,
0: vaja.
1: Que és fer de professora.
0: Vaja. Sort que la professora era valuosa i ha arribat a ser catedràtica. Això, evidentment, tota la teva família estaria orgullosos
1: sí.
0: De les persones que no han pogut veure per edat,
1: de fet,
0: evidentment.
1: De fet, la mare...
0: Per tant,
1: la mare
0: sempre lligada a la docència.
1: Sempre lligada a la docència, a més amb una carrera molt poc...
0: I a la recerca,
1: molt poc versàtil.
0: O
1: sigui, jo quan acabo l'últim any de carrera, una professora em diu, mira, surt un projecte europeu, que eren els primeríssims projectes europeus, i allà era una cosa d'estadística de l'Agència d'Estadística Europea, i el que volien era fer una intel·ligència artificial que els ajudés a harmonitzar les estadístiques, perquè en aquell moment, et parlo dels finals dels anys 80,
0: d'acord.
1: a Europa cada país comptava l'atur d'una manera, cada país comptava les morts per accident d'una manera, i aleshores allò no hi havia manera
0: intentar
1: de tenir...
0: Intentar unificar-ho, no, però havia... ja aplicar un sistema clar, informàtic no havia... amb una certa intel·ligència artificial.
1: No hi havia estadístiques bé, europees. Sí, i, era... sí. I llavors allà necessitaven algú que sapigués per fer un sistema expert, no? I era al principi, ningú clar. Tenia ni idea, jo havia estudiat aquestes assignatures i feia tota l'especialitat d'estadística, i em van dir, si vols, te podem fer una beca per estar en aquest projecte. Llavors, allà, clar, jo vaig agafar aquesta beca i ja no m'he mogut més de la facultat, perquè vaig començar a col·laborar en el departament. D'allà va sortir una carrera nova, que era la Diplomatura d'Estadística, que la vam promoure des de la Facultat d'Informàtica. Van treure unes places, em van dir, tu presenta't,
0: sí, sí,
1: jo ja em vaig trobar allà.
0: Docent i de recerca de gran nivell, que és la que t'ha acompanyat tota
1: la
0: vida.
1: I ja no m'he mogut, vull dir que no m'he mogut mai d'aquest lloc.
0: Aprofitem aquesta gran capacitat docent, i ara parlem més del present i del futur, i evidentment hem de parlar també d'aquest Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, i específicament de les dones que en formeu part, però aprofitem l'activitat docent que tu tens per fer un resum una mica de les grans fases que tu has pogut, inclús algunes viure en primera persona, que ha tingut aquesta evolució de la intel·ligència artificial fins a aquest gran esclat social d'uns pocs anys ençà. No? Quines creus tu que serien les fases, perquè parlem d'una cosa nascuda com a criteri, com a concepte, a principi de la dècada de 1950, sí. Per tant estem parlant de 75 anys, sí, no estem parlant de dos dies. Però a banda d'aquell inici tan primerenc, les grans etapes que tu creus que val la pena de subratllar, quines podrien ser?
1: Això neix el 56 en aquella famosa escola d'estiu de Dartmouth, no? On el McCarthy convoca a tots els gurus de l'època i els tanca dos mesos a pensar com es pot especificar l'activitat intel·ligent per veure si podem fer màquines que simulin aquest comportament. D'acord. Aleshores hi ha com una primera etapa que és més, potser més simbòlica, si tu vols, no? És més d'intentar construir màquines que simulin el raonament, com es pensa. Allò tot de cop té un tap, perquè ja ens adonem que això de construir un pensador en general és complicat.
0: Tampoc hauria d'haver-hi la capacitat de càlcul necessària en aquell moment. Estem parlant de un moment del segle XX que
1: la informàtica era justeta. Era molt gran i era justeta.
0: No els informàtics ni les informàtiques, l'eina.
1: L'eina. Llavors allà hi ha un hivern, hi ha un primer hivern, no? Aquest hivern se surt amb una cosa que se'n diuen els sistemes basats en coneixement, perquè ja comencem a entendre que si no dones coneixement específic d'un problema, aquest raonament sempre va coix, com si diguéssim, i ja com uns 10 anys estaríem a la dècada dels 70, i a finals dels 70 hi ha un altre etap, perquè llavors ens enfrontem amb una cosa que encara no s'ha resolt, que és el coneixement implícit dels experts, no? O sigui, quan tu vas amb un expert i li dius, digue'm què saps del diagnosi, jo què sé, del càncer de pròstata,
0: sí.
1: Ell t'explica com diagnostica, però es deixa la meitat de la tela al tinter, perquè com que una part molt important del pensament és inconscient,
0: d'acord.
1: I tu actives peces de coneixement que no saps que tens, i no saps que les actives, clar, el que se'n diu l'adquisició de coneixement de la màquina sempre va coixa. Llavors, quan ens n'adonem que no sabem on està el coneixement implícit, no el sabem quantificar, no el sabem extreure i no sabem fer res, tot això dels sistemes experts va en una crisi profunda, monumental, que hi ha un segon hivern de la IA, i ens anem fins a finals a principis dels 80, que llavors ressorgeix la intel·ligència artificial amb una metodologia nova, que és l'aprenentatge automàtic, i és la primera vegada que la dada es posa en el focus, en el centre de la disciplina, perquè, i ara caricaturitzo una mica, però la cosa és, miri, senyor experto en càncer de pròstata, no m'expliqui més com diagnostica, que no m'ho sap dir. Aquí té 1.000 pacients, diagnostiqui'ls tots, i ja faré jo una màquina que amb aquestes dades i aquest diagnòstic que ha fet vostè aprengui quins són aquests criteris de diagnòstic que vostè no em sap explicar. Llavors, entra l'aprenentatge automàtic, la dada va al centre de la creació de coneixement, com si diguéssim, clar. Es comença a treballar tota aquesta cosa que després es dirà els data-driven models, no? Això és principis dels 80. Mentrestant, la informàtica, els ordinadors comencen a ser més potents, poden abordar problemes més complexos, més grans, que necessitin més càlcul, comencen a ser operatives, si tu vols, les xarxes neuronals, que venien dels anys 40 però gastaven tanta computació que no xutaven, però comencen a ser operatives perquè ja hi ha més tecnologia que ho suporti. I aquí jo diria que el següent salt és quan apareix el deep learning, que seria... Bueno, no, hi ha una prèvia, que seria tota la part de data mining, de data science, que això estaríem a principi, mitats dels 90, principis dels 2000, que és quan ens n'adonem que si explotem les dades de forma intensiva podem fer estratègia i podem millorar els negocis, i és tot allò dels capravos que t'envien les targetes de client i ho exploten tot i en comencen a fer ofertes que tu no sabies, i es comença a personalitzar el màrqueting, com si diguéssim. Després hi hauria quan aquestes xarxes neuronals es converteixen en xarxes profundes i podem començar a etiquetar fotos molt grans en molt poc temps, i podem començar a resoldre en molt poc temps coses que són complexes, i comencem a tenir al principis dels 2000 tot aquest eixam d'empreses que totes ja comencen a fer serveis comercials d'intel·ligència artificial, no? A Catalunya hi ha una empresa que és ICE, que és dels anys 90, però durant molts anys pràcticament no n'hi havia d'empreses que realment fessin IA per temes, no? Llavors, 2000-2015, aprenentatge profund. A partir del 2017, recerca en IA generativa, que és una transformació del profund. I a partir del 2020-21, no? Primer el DALI, que és d'imatge.
0: Sí.
1: I ja quan arriba el ChatGPT amb aquesta interfície. O sigui, jo crec que el que marca el gran canvi és l'estratègia comercial d'OpenAI. O sigui, quan OpenAI decideix que ChatGPT surt amb una interfície trivial que qualsevol li habla com si fos el que parla amb el veí de baix de casa, i que ho dona gratis a tothom sense cap mena de marc d'utilització, de dir, bueno, aquí ho teniu, i que tothom faci el que li peti, no? Això genera
0: un interès social desmesurat.
1: Genera una explosió.
0: Que té un consum exponencial en molt poc temps.
1: Molt extraordinari. Sí. Vull dir, en una setmana tenien una...
0: I que era molt enlluernador, l'eina, no? L'eina, evidentment, enlluerna d'una manera ràpida.
1: Sobretot perquè la interfície està molt ben gamificada. O sigui, hi ha un esforç molt gran de gamificació en aquesta interfície que parla amb tu i que és superamable i que és super no sé què, no?, que fa que tothom es sent enganxat, com si diguéssim. Llavors, això és el que marca la versatilitat també d'aquesta eina, no? Això és el que marca com una gran revolució, i a partir d'aquí, clar, tothom s'hi veu en cor de fer servir la IA.
0: Que això, que ens ha fet aquest resum magnífic, la Carina Gibert, demostrant aquesta capacitat, no només docent, sinó, evidentment, d'explicar-se mitjans de comunicació, doncs un repàs claríssim, no?, un tenidor, i era una persona, òbviament, d'un prestigi notable, que tot el que he dit és fefaent, no com a vegades rèpliques que fan a les demandes, diguem-ne, dels escrits, dels prompts, aquests sistemes d'intel·ligència artificial, no? Tot això que heu pogut escoltar és informació fefaent, però vaig això de la interfície, i ara mirem una mica endavant, que també no tindrà preu conèixer la teva opinió. A l'haver afegit coses que venen també d'aquells anys 80 que ja estaven treballant-se fins i tot a Catalunya, la SAI, Universitat Ramon Llull actual, tenien el SINCAT, un sintetitzador de veu de mitjans dels 80, que era molt ja un català-castellà per invidents. Després va venir el reconeixement de veu. Com la integració d'aquestes eines que no tenien a veure inicialment res amb la intel·ligència artificial, jo crec que això també han fet que l'unir-s'hi per crear la interfície també ha propiciat la unió, com podíem dir, de tres coses, no? El món de la intel·ligència artificial, el món del reconeixement de veu i el món també de la veu sintètica per poder contestar d'una manera expressiva. Aquí s'han unit, com podíem dir, tres àrees de recerca que portava ja bastantes dècades, no? Potser això també fa una eina molt potent.
1: De fet, fixa't que ahir jo estava fent una xerrada sobre text i intel·ligència artificial, i els primers exercicis de traducció automàtica, no parlo de veu, parlo de text, són dels anys 60. És
0: 1960 dècada.
1: 1957, exactament.
0: Sí, sí, inclús finals dels 50.
1: És l'experiment de Georgetown, no?
0: Molt bé.
1: Llavors allà parlàvem de gramàtica generativa de Chomsky, vale? De com allò es podia automatitzar en un sistema que era capaç d'analitzar una frase.
0: Informàtic, sí, és veritat. Chomsky, la gramàtica generativa.
1: Exacte.
0: Jo, llavors, fent filologia, ho vaig estudiar.
1: Ens hem passat molts anys analitzant els textos de forma automàtica, com si diguéssim, això està molt a prop del raonament automàtic, dels sistemes experts, estàs allà fent servir tècniques similars, no? És veritat que la veu durant uns anys és processament del senyal, no té res a veure amb la IA, perquè estàs allà amb els físics veient on està la A i on està la J.
0: Sí, els formants, la formantal, dos formants a la veu, intentar-ho, diguem-ne, amb ones sinusoidals, intentar reproduir-ho. Clar, la manera com ho fa la intel·ligència artificial és una altra tecnologia.
1: Exacte, clar. Llavors sí que hi ha un moment en què s'uneixen veu i texta i apareix el que se'n diu el processament de llenguatge natural, ja ve de Georgetown, com si diguéssim. Llavors s'ajunten veu i texta i tenim el que se'n diuen tecnologies de llenguatge o lingüística computacional, no? Que tracta una mica tot això, que ja anava junt, veu i text ja anava com junt. I és cert que amb la IA generativa totes les tecnologies de llenguatge, de veu i de text, de llenguatge parlat i de llenguatge escrit, salten, perquè en realitat estaves en un àmbit que la combinatòria que hi ha al darrere d'analitzar totes aquestes coses feia uns algoritmes que eren molt cars computacionalment parlant. I amb la generativa tot això baixa, no? I fa que sigui molt, molt assequible des del punt de vista dels temps que necessites per processar les coses, a l'extrem de que ara tu pots subtitular en temps real.
0: Sí, és molt habitual la transcripció en temps real.
1: Clar, però això, imagina't, això fa molt pocs anys...
0: Que si Radio Televisió Espanyola, que qualsevol qüestió...
1: Fa molt pocs anys era inviable en temps real.
0: TV3, evident, sí. I amb prou bona qualitat.
1: Exacte, llavors sí que és cert, i de fet jo penso que és una de les grans bases de futur, si tu vols, aquesta capacitat, aquest salt qualitatiu que s'ha fet amb el tractament del llenguatge, perquè això marca una forma molt diferent de dissenyar les interfícies. O sigui, jo per mi crec que una de les grans línies de futur és: necessitem continuar interaccionant amb un computador, amb un teclat i amb unes o podem passar a un món on directament parlem amb ell, no?
0: Que és la manera
1: que seria
0: més
1: la forma natural de comunicació, de comunicar de l'humà.
0: Llavors,
1: això té unes connotacions socials extraordinàries, perquè acaba amb una cosa que ha generat molta desigualtat social des dels inicis de la tecnologia, que és l'escletxa digital. O sigui, la gent per què té escletxa digital? Perquè no sap engegar una wifi, perquè no sap com omplir un formulari, perquè no sap navegar per un menú. Això fa l'escletxa digital. Si tu li dius a una senyora, vostè demani la beca menjador parlant amb aquest assistent de veu, aquí no hi haurà escletxa digital, no? Per tant, per mi una de les grans aportacions de la IA generativa, més enllà de que penso que com a societat hem fet una adopció defectuosa, i si vols després en podem parlar, no? Però la generativa no està constituïda com una eina de consulta. No és un Google Plus. Nosaltres ens hem figurat que la IA generativa és com un Google Plus i la fem servir perquè ens faci un assaig pel col·legi, perquè ens faci l'informe de la història econòmica de no sé què, però en realitat això sempre ho hem de revisar molt, perquè ho fa molt malament, perquè no està creada per fer això. I aleshores li hem donat un rol, com a societat ens ha fet gràcia donar-li un rol pel qual no ha estat creada, i aleshores disfuncionen aquí, no? Però, en canvi, per ser un agent conversacional sí que ha estat creada, i sí que per fer conversa està pensada i està pensada bé, i això per mi obre unes portes a pensar en un futur on tothom estigui vinculat.
0: Anem-hi una mica, tu que ets una gran especialista. 2026, aquesta intel·ligència artificial, algun col·laborador del programa parlava també ja fa bastants mesos de la intel·ligència artificial agèntica, no? Com diferents sistemes especialitzats, cadascú en el seu àmbit d'intel·ligència artificial, col·laboren entre ells per poder executar una feina molt més precisa, molt més complexa, en aquest cas. Carina Gibert, com a gran especialista en el tema.
1: És veritat.
0: Cap on pot evolucionar aquesta intel·ligència artificial?
1: És veritat que ara es posa de moda això, però fixa't que nosaltres ja fa, no sé, 20 anys que tenim la branca dels sistemes multiagents, que tu has tingut aquí col·laboradors com el Ramon Sanguessa, que
0: han sigut
1: grans
0: experts. Un dels primers experts d'intel·ligència artificial, més d'una dècada. Si ens escolta, li enviem una cordialíssima salutació.
1: Ell era expert en sistemes multiagents,
0: no?
1: I els sistemes multiagents... I i després nosaltres hem treballat durant molts anys amb una cosa que se'n diu Intelligent Decision Support Systems, no? Que ja són aquesta mena d'estructures de mecano on tens diferents peces que tenen diferents tipus d'intel·ligència artificial que interactuen entre ells i entre tots resolen un problema molt gran, val? I això està una mica a la base de les institucions electròniques,

0: sistemes normatius, de coses que ara sonen antigues, però que estan a la base de les Smart Cities, també, no?
1: Sí.
0: I que nosaltres, des del nostre grup, per exemple, fa molts anys que tenim un sistema d'aquests de suport a la presa de decisions a totes les depuradores del Besòs, que està assistint al cap de planta, perquè la qualitat de l'aigua del Besòs, mireu com era fa 20 anys i mireu com és ara, no? I això és gràcies a aquestes IAs que estan ajudant a com es fa el tractament de l'aigua, com si diguéssim, i et podria dir mil casos, no? Per tant, aquesta idea de gran sistema que combina moltes intel·ligències artificials per resoldre un problema gran, això no és nou. I ara li diem agèntic, però no és nou. Què ha canviat? Que el tipus d'intel·ligència artificial d'aquests agents ara és una IA generativa. Val? Llavors, jo també vull llançar un avís aquí, perquè ara ja comencem a tenir algunes empreses, no?, que s'hi han bolcat, han volgut posar IA generativa tot arreu i tot de cop diu, no, clar, això és resultant, no? Tenir un 80% de performance és molt ràpid, ho tens molt ràpid, però passar d'aquest 80 a un 95, que és el que necessitem per fiar-nos de la IA, ostres, això
1: costa
0: tant.
1: D'acord.
0: Que ja comencem a pensar que potser val més fer-ho amb un altre tipus d'IA.
1: D'acord.
0: Perquè no només és que costi molt, és que per l'estructura que té la IA generativa, no tens mai la certesa de que ho pots garantir, com si diguéssim, no? Per tant, jo crec que haurem de, en els propers anys, haurem d'anar trobant l'espai just per aquesta IA generativa. Hi ha algunes coses que funcionen molt bé i que està molt bé fer-les servir, però potser no el pot fer servir per fer un model predictiu. Ho sento molt, jo crec que els models predictius d'aquí molt poquet ja es deixaran de fer en via generativa, perquè no ho fa bé.
1: Sí, sí, que ja es constata que no ho fa bé.
0: No ho fa bé.
1: El temps se'ns escapa. Hem de comentar una última cosa. Mira, proposo una cosa a la Carina Gibert, a veure què li sembla. Com avui tampoc podrem parlar precisament de les dones dins del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, però seria molt interessant, si accepteu la invitació, que potser una vegada al mes us afegíssiu a l'equip de l'altra ràdio, i si et semblés bé, doncs en pocs dies ja podríem recuperar una altra vegada la Carina Gibert, precisament per explicar el paper de les dones dins del COINF i pròpiament el que està fent el COINF per promocionar el paper de la dona i establir un petit lligam, no?, de col·laboració entre COINF, les seves dones en aquest cas, i l'altra ràdio, si en aquest cas us ho penseu. I si és el cas, doncs podem establir la col·laboració ja de manera regular, com a mi queda feta la proposta.
0: Mira, a mi em sembla una invitació, sí? Extraordinàriament, doncs mira, interessant.
1: Ens agrada, sí, que ja, com a mínim, la degana del col·legi ara ja ho acabarà de valorar amb el seu
0: molt
1: equip.
0: Molt contenta.
1: Però abans que avui aquesta conversa, que veieu que és sumament atractiva, amb la catedràtica Carina Gibert, aquest concepte que una mica tu ja qüestionaves d'alguns usos que no estan adequats per com s'ha dissenyat la intel·ligència artificial, recuperar una cosa que ha dit a més d'una ocasió el degà de la Facultat de Filosofia, La Salle Universitat Ramon Llull, el doctor Carles Llinàs, en el programa, parlant de pensament, tecnologia, el tenim cada mes amb nosaltres. I d'alguna manera invita a la reflexió, valorant que no té preu el disseny d'intel·ligència artificial, que és fascinant, la gent que l'ha creat, evidentment, però qüestiona el terme intel·ligència, no? D'alguna manera. Ell veu més que és com la simulació del pensament, no pas que la màquina en si realment pensi. M'agradaria saber, tu, com a expert i catedràtica també en aquesta qüestió, no és una paraula molt ben trobada comercialment, el concepte d'intel·ligència artificial, però realment ben bé intel·ligència amb tot el que suposa. Tu abans parlaves fins i tot d'aspectes del subconscient, podem parlar d'aspectes també que tenen a veure amb intel·ligències, sí, sí, sensorials de l'ésser humà, espirituals, coses que ens afecten en la nostra manera de pensar, que òbviament una màquina que està feta amb circuits electrònics, ni que sigui molt avançat, semblaria que a dia d'avui no podria ser així.
0: Clar.
1: El teu criteri per acabar avui, quin seria sobre això?
0: Fixa't, o sigui, si tu vas als orígens, en realitat, el grup de Dartmouth què busca? Busca, si és possible, construir màquines que es comportin de forma intel·ligent, no?, seguint aquests principis de la intel·ligència humana. Llavors, des d'aquest punt de vista, té tot el sentit del món que li diem intel·ligència artificial. I està clar que quan tu estàs parlant d'una màquina, no? Potser en aquell moment, quan parlàvem d'intel·ligència, estàvem pensant més en la intel·ligència cognitiva, val? I estàvem pensant en aquesta idea de raonament. Com es diu l'àrea de la intel·ligència artificial que fa sistemes experts? Raonament automàtic, no? Raona la màquina? No. És intel·ligent? Tampoc. Per això li posem automàtic i per això li posem artificial tot darrere, no? Per tant, a mi el nom no em sembla tan mal posat. Ara, sí que és veritat que... o sigui, no ens hem d'imaginar que una màquina sentirà, pensarà... No, o sigui, són màquines que imiten o fan...
1: Sí, aquest concepte de simulació és més imitar que simular.
0: M'agrada fer servir la paraula metàfora computacional.
1: Metàfora computacional.
0: Són metàfores computacionals de coses que tenim a la realitat.
1: Això ens ho apuntem. Metàfores
0: computacionals
1: de la realitat.
0: Clar, o sigui, tu amb unes màquines fas una xarxa neuronal? No, fas una xarxa neuronal artificial, perquè acabaràs fent unes peces molt petites de software que tindran un comportament que paral·lelitza el que fa una neurona biològica, però són neurones les artificials? Home, no, són unes peces de software. Llavors jo crec que s'ha d'entendre des d'aquesta perspectiva el terme. Ara, jo tenia un professor de lògica que era estimadíssim i que ara ja fa temps que no exerceix, com si diguéssim, que és el Ton Sales, no? Que era el meu professor de lògica, i en els anys 90 que nosaltres estudiàvem ens deia: home, intel·ligència artificial, mira, tu ara vas amb una màquina i li dius quant fa 2.500 per 4.720 i tu diu, li tornes a dir, quan fa 2.500 per 4.720? I tu torna a dir, quan fa 2.500? No t'engega a fer passeig? No és intel·ligent aquesta màquina, perquè no hi ha cap humà que et respongui tres vegades una cosa i no digui, a tu què et passa? No? Per tant, clar, quan parlem d'intel·ligència hi ha les emocions, hi ha tota una altra sèrie de
1: coses... L'interior del propi ésser humà...
0: Clar, que no són el raonament, que... i per tant... Bueno, és
1: si
0: veritat,
1: fa falta, en aquest cas, cultura tecnològica, que és el que tota la modèstia històricament en 46 anys ha intentat fer l'altra ràdio, que ara per sort hi ha molta gent que ho fa, no? Conèixer-ho, no?
0: I que ho feu molt
1: divulgació,
0: bé, i és molt d'agrair.
1: No? Divulgar,
0: sí, sí.
1: Conèixer...
0: Bueno, i posar les coses en context.
1: I posar les coses en context. Clar. I no només, evidentment, que és lícit, clar, algunes empreses que tenen un interès, com avui ha sortit,
0: clarament comercial,
1: per vendre-ho, perquè són diners, perquè és un gran negoci. Doncs avui ens ha agradat moltíssim poder conversar tranquil·lament amb la doctora Carina Gibert, com hem dit, últimament, de fa pocs mesos, medalla d'or del Parlament de Catalunya, una de les grans especialistes, com heu constatat, en intel·ligència artificial de casa nostra, una gran mestra de les universitats, en concret a la Universitat Politècnica de Catalunya, la degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, que jo ja intueixo que ben aviat, doncs, cada mes també podrà aparèixer a l'altra ràdio amb seccions breus. Carina,
0: moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Ha estat un plaer.
1: I ens retrobem aviat.
0: Encantada.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: I en aquest punt d'aquesta edició de l'altra ràdio és un plaer poder conversar uns minuts amb en Guillermo Orduna, un professional molt lligat a la història de Ràdio Nacional d'Espanya. Ell ens està esperant a Madrid. Va començar la seva trajectòria el 1976, va tenir responsabilitat, en aquest cas amb emissores de Ràdio Nacional d'Espanya en el País Basc. Va participar, doncs, a la dècada dels 80, dels 90, amb molts programes informatius, alguns locals de Ràdio Nacional d'Espanya a Madrid, altres de caire estatal. Va ser fins i tot corresponsal del 89 al 93 de Ràdio Nacional d'Espanya a Roma i a la Ciutat del Vaticà. I una de les característiques també importants d'ell, que ara potser és el primer que li demano, és que en el moment que es va posar en marxa Radio 5 Todo Noticias, 18 d'abril del 1994, aquesta fórmula informativa d'aquesta corporació, precisament la primera veu que va sonar la emissió inaugural de Radio 5 Todo Noticias va ser la del Guillermo Orduna. No ve avui tant el Guillermo, que ara alguna cosa ens dirà d'aquell dia, parlar de la seva trajectòria, com d'un projecte que ha tirat endavant de ràdio per internet, francament interessant i original. Guillermo, benvingut a l'altra ràdio, i m'agradaria saber algun record d'aquell 18 d'abril del 94 davant del micròfon de Radio 5 Todo Noticias com a primera veu de l'emissora.
3: Muchas gracias. Bueno, pues sí, son montones de recuerdos los que me has reavivado en este momento. Pero sí, pues uno de los momentos, bueno, un poco por casualidad, pero yo estaba allí, como tú dices, y me tocó ser el primero. La verdad es que sí que lo trabajamos bastante.

0: El sonido de la historia, 2001-2010. Un nuevo milenio.
1: Los historiadores más serios dicen que falta perspectiva todavía para saber si el 11 de septiembre de 2001 comenzó una nueva era. Sí que puso el punto de inflexión al cambio de milenio. Y muchas cosas cambiaron.
2: I així va seguint aquest flashback sonor que fa Guillermo Orduna a J Radio, ahir us ho ha dit, Tuning o Radio Punes. El web personal del Guillermo també val la pena la visita, www.guillermoorduna.com, tot seguit i amb dues os, www.guillermoorduna.com. Hi ha molta cosa escrita, molt material gràfic, fotogràfic, de professionals, d'emissores de ràdio, de la seva pròpia trajectòria. Però també, Guillermo, per acabar, tens altres llocs. Tens un canal de YouTube i també t'has animat a fer un podcast d'història radiofònica. Digue'ns el canal de YouTube, com el podem localitzar i com es diu el podcast.
3: Sí, he hecho casi el milagro de ponerle imágenes, que no es nada fácil, a la historia de la radio. Pero bueno, pues lo he conseguido poco a poco, trabajando ese aspecto y dando pues una visión, yo creo que muy ilustrativa, de lo que ha sido la radio en ese canal de YouTube, también con mi nombre, Guillermo Orduna, en YouTube, y con algunos podcasts también en iVoox, en Spotify, en fin. Intentamos, Sintu, que nuestro legado quede plasmado y repartido por todos los sitios donde se pueda.
2: El podcast que és Rebobinados, oi? El títol, no? Rebobinados, sí. A dins d'iVoox, com us diu a Guillermo, el podíeu escoltar. Jo us recomano sincerament que escolteu tota aquesta recopilació de sons del passat d'un excel·lent periodista radiofònic com és en Guillermo Orduna, al qual jo agraeixo en aquest cas també públicament, no? Com deia ell, des de l'Arxiu Sonor de la Ràdio de Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, la inestimable col·laboració que hem establit mútuament i que ens uneix, no?, de manera totalment desinteressada per part seva o per part d'aquest qui us parla, aquesta estima, no?, pel nostre mitjà de comunicació i pels seus professionals. Guillermo, com diem nosaltres al programa, sobretot, molt bona ràdio.
3: Ha sido un placer, muy buena radio.
2: I en aquesta edició més tranquil·la de l'altra ràdio, sense col·laboradores i col·laboradors habituals, entrem en el que serà l'últim bloc del programa i em fa molta il·lusió que avui ens visiti una companya d'ofici, fa ja molt de temps, però és la nostra actual directora Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya Ràdio 4, la periodista Sònia Urbano. Sònia, benvinguda a l'altra ràdio.
4: Hola, molt bona nit, Cinto, bona nit a tothom.
2: Content de veritat de poder fer aquesta conversa, bàsicament no tant ja per parlar de la teva funció com a directora, que també pot sortir al final, sinó, com a vegades fem el programa, una mica repassar trajectòries professionals. Jo diria, amb alguna entrevista que et vaig escoltar, i m'agradaria molt que ens ho expliquessis aquí breument de viva veu, que els teus orígens eren en una ràdio del tercer sector quan tu eres molt jove, MK3, si no em falla la memòria, però que hi havia un gran lligam amb una situació molt especial que vivia la teva mare.
4: Sí, de fet, no podem dir que era jove, era una nena, com qui diu, perquè tenia 8 anys. La meva mare era locutora de ràdio, llavors ella estava col·laborant amb MK3, i jo, per mi la ràdio sempre ha estat un joc, perquè l'he viscut a casa, llavors vaig entrar en un estudi contigu i vaig posar-me a jugar a la ràdio davant d'un micròfon a presentar un programa. I la direcció ho va escoltar, li va agradar molt, i llavors van proposar fer aquest programa infantil, que era un magazín matinal els dissabtes.
2: A quina emissora estava la teva mare?
4: La meva mare va estar a la SER, a Manresa.
2: A Manresa?
4: Sí, ella és de Manresa.
2: L'emissora on hi ha un estudi que la gran Maria Matilde Almendros.
4: Efectivament.
2: Companya de Ràdio 4, ja que estem a 50 anys, no?
4: Efectivament.
2: Gran temps obert amb Enric Friola. Per tant, el que seria Ràdio Manresa, una de les emissores històriques que encara està funcionant, la mare de la Sònia Urbano, i a partir d'aquí aquest lligam que és ben curiós. I clar, entrada ja, pròpiament, no? Evidentment, tu hi estudies, et formes com a periodista, però si també no em feia la documentació, documentació, entres l'any 1998 com a productora, redactora i també participant en algunes coses de locució a No és un dia qualquiera de Ràdio Nacional d'Espanya. Per tant, podríem dir 1988, una persona extremadament jove que entra, podríem dir que redacció, feines bàsiques, producció i, evidentment, des de finals del 2025 que arriba a ser la directora, precisament, de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, es fa tots els papers de l'AUCA. D'aquell inici de finals dels 80 en aquella Ràdio Nacional d'Espanya, els estudis del Passeig de Gràcia, quins records et venen al cap dels primers dies?
4: Sí, eren finals dels 90. Jo vaig fer la beca al 98.
2: 98, sí,
4: sí,
2: correcte.
4: I llavors sí, el 99 va ser quan vaig entrar a No és un dia qualquiera com a productora. Tinc molt bons records.
2: Hi havia Magín Revillo encara?
4: Estava Magín Revillo i Núria Guitart.
2: I la Núria Guitart previ a la gran Pepa Fernández, que s'ha fet el programa seu i que encara el presenta.
4: Exacte, que de fet ells quan, diguem-ne, va acabar el programa va ser perquè el Magín anava a la corresponsalia de Washington. Llavors, tinc molt bons records. Era el moment de la ràdio on jo volia ser des de molt petita, 24 hores en directe, en antena. Vaig fer...
2: Això ho faràs quan et clonin la veu. T'hi estaràs tot el dia.
4: No sé si em fa molta gràcia. Això és un debat per un altre dia.
2: Ràdio Sony Urbano. Non-stop. Non-stop. Home, no, amb la quantitat d'hores que has fet, si estessin totes enregistrades, déu-n'hi-do, eh?
4: Molt probablement. Déu-n'hi-do. Sí, 27 anys donen per moltes hores.
2: Perquè, clar, tu també són aquesta dualitat que durant força temps, lligada a la presentació de programes, no? Podríem dir, ets una persona del món radiofònic molt camaleònic i tot, francament, és la meva opinió, francament, molt ben realitzat, molt ben fet, presentant diferents programes o dins, diguem-ne, d'altres programes amb els equips, doncs lligada al molt de gust a la Sílvia Tarragona, per exemple, en Batecs dels carrers, Gent de món, Serà la lluna, Oberes festius, D'avui no passa, jo et recordo amb el gran Ramon Fornós també a èpoques a les tardes fent el magazín de tarda.
4: El D'avui no passa.
2: El D'avui no passa.
4: Sí, sí,
2: que
4: sí.
2: També, podríem dir, va ser una mica el teu punt final al que seria programes.
4: Sí, efectivament.
2: Quines característiques, tu ara que ets directora de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya i també de Ràdio 4, tu creus que ha de tenir una persona que vulgui fer programes? Allò que una mica tu primer t'hi fixes per fer programes.
4: El primer de tot és que jo crec que el més important és que comuniqui. És a dir, ser periodista és una cosa, ser comunicador és una més a més, no? Transmetre. Jo crec que això és una de les primeres coses que són necessàries perquè una persona pugui dirigir i presentar un programa. Comunicar.
2: Comunica, en aquest cas. La Sònia Urbano també passa per Ràdio 1, 2007, 2009, per exemple, forma part de l'equip de Assuntos Propios amb Antoni Garrido, un altre gran comunicador, presenta i dirigeix No és un verano cualquiera, a la temporada 2009-2010 va codirigir i presentar La tarda en vivo, a Ràdio 5, per tant, també fent ràdio per tot l'estat, però després de 14 anys passes ja, que és el que has desenvolupat en els últims anys, els serveis informatius, no? Del 2013, per exemple, al 2019, edites i presentes ja l'informatiu Edició Vespre i arribes a ser també cap d'informatius d'aquesta emissora previ al càrrec de directora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. A l'àrea d'informatius, les quatre característiques també que se li pot demanar a una periodista radiofònica que faci informatius.
4: És complicat, perquè són moltes característiques, però el primer que jo diria és que és una... El primer és tenir olfacte. Crec que és el primer. Després, saber concretar les coses i saber fer un mapa mental per explicar-les en poc temps d'una manera molt clara.
2: Molt clara, d'acord.
4: Efectivament. I també tenir un llenguatge, fer servir un llenguatge sense tecnicismes que pugui arribar molt fàcil a la població. I després no tenir horaris i tenir moltes
2: això,
4: ganes.
2: Això, precisament, de, en el moment que nosaltres fem la conversa, no fa gaire dies, no? Malauradament, degut els accidents també que es van produir, un accident de tren a Catalunya ara ja fa uns quants dies degut al mal temps també, doncs sí. Aquella nit, tot i ser directora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, vas adoptar una mica el teu paper, no? Clarament lligat als informatius també de moltes hores i hores sense dormir, que això a vegades el públic escolta ni ho ha de saber, però que passa en aquest ofici. I una de les últimes curiositats que hi ha és que gairebé això de les 24 hores Sony Urbano fent programes, no, però escolta, tant la seva veu sí, perquè des de l'1 de setembre de 2025, Sony Urbano en castellà és la veu corporativa de Ràdio Nacional d'Espanya, indicatius, caretes de programes, noms de presentadors, amb aquesta magnífica locució que també sempre t'ha acompanyat, que com dèiem, és una persona molt camaleònica, no? Hem parlat de programes, hem parlat d'informatius, i ara podríem dir d'una veu pròpia més d'un gènere com publicitari, corporatiu. Com va arribar la proposta ja per acabar, perquè ja se'ns en va el temps?
4: Doncs va ser una proposta totalment inesperada. i saps el que em fa amb més il·lusió de tot? És que és la primera veu corporativa d'una dona.
2: Clar, a Ràdio Nacional és cert, cap. No n'hi ha hagut encara cap.
4: No, d'acord? I això em fa molta il·lusió, i és una manera també de seguir una mica vinculada amb el micro, ara que l'he hagut de deixar ja fa alguns anys de forma continuada.
2: Per tant, aquell cuquet l'has pogut apaivagar, ho podràs mantenir sent directora de Ràdio Nacional d'Espanya,
4: sí, que
2: o sigui, podràs intentar
4: sí.
2: mantenir-ho.
4: Sí, sí.
2: I el paper de la dona, per acabar. Com a directora jo crec que he fet càlcul, si m'equivoco, m'excuso, en els últims segons, crec que ets la cinquena dona directora de Ràdio Nacional d'Espanya. Uh-huh. A Catalunya, crec que la primera va ser Anna Maria Bordes, ja es parlem dels anys 90. Costa encara trobar dones dirigint, per exemple, a Ràdio Barcelona no n'hi ha mai cap. Jo diria que a Catalunya Ràdio hi va haver-hi Montserrat Minovis, una única directora, si jo no m'equivoco, com a emissora. No? Encara costaria això?
4: Doncs mira, sincerament et diré que cada vegada menys, i que ara Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya Ràdio 4 som un exemple, perquè ja tenim quatre directores, Girona, Lleida, Tarragona,
2: mira,
4: i tota la direcció d'RN Catalunya Ràdio 4, som dones.
2: Doncs escolta'm, Sòria, felicitats per aquesta trajectòria magnífica, que vagi molt bé la direcció de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya Ràdio 4, i de veritat que un altre dia amb tranquil·litat seguirem conversant i parlant de ràdio, que ens agrada tant a la Sònia Urbano com a qui us parla.
4: Moltíssimes
2: gràcies, Sònia, bona feina. A tots vosaltres, gràcies per escoltar aquesta edició especial de l'Altra Ràdio, i sobretot, molt bona ràdio.

0: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
1: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb...

0: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Si no hi ha res etern, ni els calés, ni la feina, ni els amics, ni els amants...
2: I aquesta tarda de dissabte ens acompanya, i ens fa molta il·lusió que ho faci, Ignasi Taltavull. És còmic, guionista, podcaster, que és un concepte que després li preguntarem si són còmode amb aquesta descripció, i arqueòleg de les històries més surrealistes que passen a la vida real. L'Ignasi va començar fent stand-up als circuits de Barcelona, allà on només tens un micro, un focus i l'esperança, a vegades, que algú rigui, que algú li faci gràcia el que estàs explicant. I va resultar que sí, que la gent reia, i molt. I a partir d'aquí ha anat construint una carrera que combina humor intel·ligent, observació fina i un punt també d'absurd molt particular. Molts el coneixereu segurament per La Ruïna, el podcast on convida la gent a explicar les seves pitjors misèries amb la garantia no escrita, que riure del desastre a vegades el fa també menys desastre. Però també el podreu escoltar o l'haureu escoltat en altres espais com Aquí Estamos, al costat de l'Adri Romeo, on converteix passejades per Barcelona en teràpia col·lectiva, amb riures inclosos. I és que l'Ignasi és d'aquells humoristes que no necessiten disfresses, sinó senzillament una bona idea, una situació que ens uneixi, i el resultat sempre és el mateix. Riure, però sobretot després de riure, potser pensar. Així que avui, al D'on ets tu, tenim un convidat que fa humor, a qui ens agrada molt també riure'ns de nosaltres mateixos, i també, ara li explicava a l'Ignasi abans de començar, és un dels convidats que ens heu demanat aquí al programa, perquè, curiosament, La Ruïna forma part de l'imaginari de la gent que ens escolta. Així que, Ignasi, moltes gràcies per estar aquí aquesta tarda.
3: Moltes gràcies a tu per convidar-me, a vosaltres, i gràcies per aquesta presentació, tant de bo està a l'alçada de la presentació que m'has fet. Jo penso com Déu, tant de bo fos veritat tot el que explica. Però moltes gràcies, estic molt content d'estar aquí.
2: Tant de bo sigui com es pensa que soc, no?
3: Exacte, és com, ara només el puc decebre.
2: Clar, a partir d'aquí tot pot ser fatal, no?
3: Tot serà fatal.
2: No, sí. tranquil. Però, a més curiós, l'altre dia feia la prova i li vaig posar al Chat GPT perquè li deia, tu com a l'Ignasi, què? I diu, si no existís, se l'hauria d'inventar.
3: Tu creus?
2: Sí.
3: Chat GPT sempre...
2: Això deia.
3: Sempre sap com... La manera en què no la pagarem... Sí. El Chat GPT és perquè sempre diu coses bones de nosaltres.
2: Però, home, se li ha de dir gràcies, per si de cas, no?
3: Sí, perquè després diuen que clar, si li dius gràcies, ell et contesta, llavors clar. Que això es veu que gasta innecessàriament.
2: Aigua, no?
3: Com de que algú deia que no se li ha de donar les gràcies. Bueno, jo, per si de cas, jo li dono les gràcies, tu.
2: Sí, jo per si de cas també, exacte.
3: Sí, que no,
2: així que et dono les gràcies a tu també.
3: Gràcies.
2: Exacte, s'ha de ser agraït. Escolta, La Ruïna és un d'aquests espais que ara comentava. Abans tu has fet mil històries més, però jo crec que és d'aquests espais que quan tu li dius a algú que tu escoltes La Ruïna, és com, i et diu que sí, és com que formes part d'una cosa més gran, no? No sé si sou conscients que heu creat com una comunitat de gent que us escolta.
3: Tant de bo, no? Jo crec que jo estic molt agraït per com La Ruïna es percep un espai on sentir-te part, no? Sentir-te part i d'alguna manera amb Tomàs sempre des del principi era aquesta la idea, no? Mm-hmm. De dir, volem que sigui un lloc on tothom se senti connectat amb la resta i no jutjat, i precisament que això faciliti que tu comparteixis qui ets i el que t'ha passat, no? Mm-hmm. I jo em sento molt afortunat de que ho aconseguim quan ho aconseguim, i cada vegada que vaig a un show en directe i puc trobar-me amb la gent que ha tingut la generositat de venir a passar una estona amb nosaltres i apuntar-se a explicar-nos les històries, estic content que sigui així.
2: Clar.
3: Perquè en el fons és una cosa rara, eh?
2: És curiós.
3: Vull dir, que tu t'apuntis a explicar les teves aventures...
2: Jo quan no sé, quan intento explicar el vostre podcast, que per cert, no sé si tu estàs còmode amb això de podcast.
3: Sí, m'està bé.
2: Sí, no?
3: Bueno,
2: sembla un insult, però...
3: Sí,
2: tot bé.
3: Indica que no estàs molt bé del cap, no? Quan és com de, et dediques el podcasting, no pot ser una persona normal, clarament.
2: Alguna cosa té.
3: Tens problemes.
2: Sí, però no, sí, podcaster, no sé. Jo crec que és pitjor influencer, però...
3: Des de l'or.

0: Sí, per mi és la posició més baixa que es pot tenir a la societat. Influencer, bàsicament...
1: Ja, ja
0: clar, influencer, bàsicament, és dir... M'he convertit en un ninot de les marques.
1: Total,
0: no?
1: Total.
0: Sí, m'he entregat al capitalisme com de dir, ei, patrocineu-me i feu que la meva vida serveixi per vendre coses a la gent que decideix seguir-me.
1: Totalment. Una mica com la vida de Brian, però d'una altra manera.
0: Però sent tu qui et presentes voluntari.
1: Correcte, que crec que és pitjor. Però, clar, a vegades intento explicar-vos, perquè jo sóc una d'aquestes persones que forma part de la comunitat de la ruïna... No com a persona que també que viu envoltat de ruïnes constants, perquè al final, quan, no només perquè bueno, quan et dius Mohamed i estàs treballant en alguns contextos, doncs passen coses divertides, però és com molt difícil d'explicar què feu. És a dir, no sé si tu tens l'elevator pitch preparat.
0: La ruïna és un lloc on... No el tinc preparat, però crec que la ruïna és un lloc on fem el show en directe, cada setmana en una ciutat diferent, i gent s'apunta voluntàriament per sortir per sorteig explicar quin és el moment més vergonyós de la seva vida, quina és l'anècdota on pitjor ho van passar, i d'alguna manera... tot plegats, entendre de que podríem haver sigut aquella persona.
1: Clar. Doncs anem a posar un exemple d'algú que va a la ruïna i explica això.
2: Más o menos hace un año me di cuenta que no se decía discursión.
0: ¿A qué palabra te referías?
2: Refiriéndose a discusión. Discusión de discutir.
3: ¿Y decías también discutir?
2: No. Yo estaba yendo al cine con mi mejor amigo y mi primer marido.
3: ¿Son dos personas?
2: Son dos personas diferentes. Vale. Y yo estaba contando algo, pues, muy enérgicamente. Una discusión. Me cuesta decirlo, ¿eh? ¿Qué has dicho? Y digo... discursión, y dice, dilo otra vez, y yo, discursión, dice, no es discursión, es discusión.
4: Ya, es que ahora me está empezando a sonar raro, fíjate, ¿eh? Es que tiene más sentido que sea discursión.
2: Sí, y se empezaba a meter conmigo, ¿no? Jijijaja, y dice, vamos, discursión a la montaña.
1: Clar, és que al final lo que pot semblar una tonteria per algú és una cosa molt important per una altra.
0: I tu pots creure que moltíssima gent a comentaris dient que se n'havien adonat en aquell moment...
1: Això, jo hi ha gent que també diu discursión.
0: De sobte, vam destapar un munt de gent...
1: Una comunitat de gent que diu discursión.
0: Sí, que gràcies a aquest vídeo se'n van adonar. T'ho juro, jo també he flipat.
1: Però,
0: com de dir, però què m'estàs explicant?
1: Però perquè la gent... És a dir...
0: No ho entenc. Però mira, aquesta noia... De sobte és com de, vale, no, que hi ha moltíssima altra gent com jo i poden fer una associació, si volen.
1: Sí, l'associació de discursió.
0: Persones afectades per la discursió. Però sí, coses com aquesta, pues, de sobte troben match.
1: No, està bé. I tu te'n recordes de totes les ruïnes que van explicar?
0: Uf, no, de totes
1: difícil,
0: les ruïnes que em van explicar. Si em dones dues dades, sí acostuma a encaixar.
1: A connectar una mica la informació.
0: Sí, perquè em passa a vegades en el pre-show que fem abans de començar la ruïna, que parlem amb la gent, que fem com algú ha pujat a explicar alguna ruïna en capítols anteriors, llavors a vegades aixeca la mà a la gent i és com de sí, jo vaig posar fa 4 anys, i de sobte si em dius alguna cosa és com de sí, me'n recordo de tu.
1: A més, hi ha gent que repeteix, i curiosament l'atzar, perquè al final és un papelito que està allà i la gent agafa i puja a l'escenari a explicar la ruïna i algú que repeteix.
0: Sí, les probabilitats són baixes, perquè hi ha molta gent apuntada i és el que dius tu, o sigui, al final que surten 4 o 5 persones en total per programa.
1: Yeah.
0: I a vegades hi ha apuntades 150 persones, perfectament.
1: Ah, sí?
0: Pues sí.
1: Hi ha tantes?
0: Sí.
1: Ah, pues, sempre he pensat, clar, poqueta gent s'hi deu haver apuntat.
0: No. Jo també pensava això.
1: Sí.
0: O sigui, jo pensava, a mesura que va així creixent el show, menys gent voldrà posar-se a explicar la seva ruïna, jo pensava, perquè...
1: Clar, perquè ho veu més gent.
0: Sí, i ha sigut el contrari. Cada vegada la gent té més ganes.
1: És una forma d'exhibicionisme del desastre.
0: Jo crec que també passa una cosa, que és que molta gent ve per primera vegada i no s'apunta, perquè... fa vergonya. Jo no m'apuntaria al meu propi show, sincerament.
1: Home, jo per què?
0: Jo no. He de pujar jo allí
1: a dir coses, però
0: faria una vergonya. Sí. Però hi ha molta gent que ve per primera vegada i no s'apunta, però després de veure com funciona, la següent vegada que ve sí que s'apunta.
1: Ah, sí?
0: Perquè és com dir, ai, m'ha fet ràbia no sortir allí, saps?
1: Clar.
0: Perquè l'experiència bona és la d'estar nerviós cada vegada que algú posa la mà dintre del sac i pot sortir el teu nom. L'experiència guai és estar en aquell teatre pensant que potser en qualsevol moment estaràs en aquella cadira.
1: És una mica, és com entrar com en un joc. Però és que, a més, és addictiu. Perquè tu entres a... Jo us escolto més per YouTube.
0: Val.
1: Però a vegades et surt la típica per YouTube Short o,
0: sí,
1: o,
0: sí,
1: o TikTok.
0: O Instagram, però, sí.
1: Exacte, anem a escoltar-ne una altra perquè és com... Al final t'enganxes a les ruïnes.
0: A veure.
5: Una vez fui a buscar a mi hija a la guardería y me la dejé.
6: Hombre, no está nada
4: mal. ¿Pero y qué te llevaste? ¿Te llevaste a otra persona?
5: Me llevé a otra, ¿te imaginas? Era chiquitita y yo fui a buscarla.
4: Aún no la conocías de todo. ¿No? Será que aún no te habías acostumbrado a la cara.
5: Y pues nada, salió la niña, las zapatillitas, el no sé qué.
6: ¿Sí?
5: Y bueno, venga, vámonos. Y le salió la profesora y me lié de charla con ella. Uh-huh. Y ahora pues, se me fue la cabeza y me fui. Sí, la niña.
4: Ah, me pensaste, esta charla ha estado bien, pues para casa, ¿no?
6: Claro.
5: Me llamó la profesora y me dijo... Esto debe ser de familia.
1: Clar, jo crec que la part també important és la capacitat i l'agilitat que teniu d'alimentar amb comentaris el que està explicant la persona.
0: Bueno, intentem que... Clarament és la nostra part de la feina.
1: Ja.
0: És com que la persona que pugi no senti la pressió d'haver de ser divertida. Aquesta és la nostra part. La persona que ve simplement ha de tenir, que ja és molt, la voluntat d'explicar-nos part de la seva vida.
1: Mm-hmm.
0: I llavors el pes còmic l'hem de portar nosaltres, perquè clar, si no és que fotem,
1: clar,
0: no? Entre
1: clar.
0: Cometes. Vull dir, és la nostra responsabilitat. Amb Tomàs, sempre des del principi hem tingut la idea de que sigui... Ha de ser una bona experiència.
1: Mm-hmm.
0: Ningú pot baixar d'aquell escenari arrepentit d'haver compartit la seva ruïna. Ha de sortir content i ha de ser una bona estona. Una estona, perdó, una estona precisament d'alliberar-se,
1: mm-hmm,
0: de poder explicar el que vens a explicar i de pensar, doncs ja m'ho he tret a sobre. I al final ha estat divertit i ens anem amb
1: tots plegats. És una mica terapèutic el que feu.
0: Sí, no sé si terapèutic en el sentit que ens poden donar una llicència.
1: No, però sí, no, no.
0: Però segur però... terapèutic en el sentit de que crec que t'allibera saber de que en el fons... Per mi el més maco que passa a la ruïna és que tu puges allà i et prestes voluntari a ser l'objectiu de la broma, entre cometes,
1: clar,
0: i nosaltres agafem aquest guant i no ho aprofitem per burlar-nos de tu, sinó per riure'ns plegats.
1: Clar.
0: I crec que aquest pacte de tots dos, de jo pujo aquí a explicar-te com he fet el ridícul, i nosaltres això no ho aprofitem per menystenir-te, sinó per precisament entendre't i tenir empatia, crec que aquí està la clau de tot el que tenim.
1: Jo crec que qui puja a l'escenari és conscient que no us en riureu d'ell.
0: Clar.
1: Però sí que trobareu el punt graciós, perquè he de dir que hi ha punts que jo he rigut sol a casa, llavors al final penses que estàs boig, no? Però sí que hi ha aquesta habilitat per poder trobar aquests punts de connexió, no? aquest exercici del moment.
0: Perquè és humà, o sigui, em refereixo... Jo tinc a la persona que puja, la tinc molt a prop, la tinc a la distància que estem parlant tu i jo ara.
1: Clar.
0: I a mi no em surt en riure'm d'aquella persona. És que no em surt. Jo vull intentar entendre-la i connectar. No... crear aquesta distància que a vegades crea l'humor quan tu de sobte comences a fer acudits contra algú, no és el que em surt a mi. I a mi em surt fer el que faria si aquesta mateixa història me l'expliques en el bar.
1: Clar.
0: Jo en el bar no intentaria humiliar-te,
1: exacte,
0: sinó que intentaria fer broma posant-me en la teva situació, i crec que d'això va.
1: És un exercici interessant. L'altre dia també, a part de la ruïna, tu has fet moltes altres coses, i tens un amic que també és humorista, entre molts altres,
0: sí,
1: l'Adri Romeo,
0: sí,
1: amb qui crec que feu com un humor experimental.
0: Sí, podria ser. Em sembla just.
1: Just.
0: Em sembla just.
1: Però és un humor experimental que enganxa, perquè esteu una hora parlant, no? De coses. Jo crec que té el seu sentit quan hi entres. Però em va fer gràcia que en un dels vostres shows l'Adri va comentar això.
0: A veure.
4: Buah, tio, alguien que ha esperado muchas horas en el guardarropa, eh? Venga, vamos allá, más?
7: Los fans. Lo mejor que hay en el mundo.
4: No sé. Tú asumes que ellos son fans. Que...
7: De la ruina, creo, pero bueno.
4: También, ¿tú eres fan de muchas cosas?
7: Yo soy
4: no?
7: fan de la Fórmula 1.
4: Sí.
7: De... Joder, a tot el món de la ruïna.
1: Entre totes les coses que fas,
0: sí,
1: la ruïna sempre està com... No? Està al voltant. Està com molt present,
0: clar,
1: a tot arreu.
0: Clar.
1: A tu t'agrada identificar-te sempre o encasillar-te dins de la ruïna? Perquè tu ara has tret un monòleg,
0: sí,
1: has publicat un monòleg d'una hora,
0: sí,
1: que es pot trobar sencer, i... però crec, a veure, no sé si la ruïna és una plataforma o hi ha també el risc d'encasillar-te dins d'aquesta plataforma.
0: No, jo la ruïna ho veig com a part del que faig. O sigui, em refereixo a que si algú em coneix només de la ruïna i gràcies a això escolta qualsevol de les altres coses, no tinc problema. O sigui, no... El tema és que a mi la ruïna m'agrada molt i no deixa de ser un projecte personal. Diferent és, suposo, quan la gent encasella un actor en una sèrie...
1: Yeah.
0: O, perquè, en el fons, l'actor està al servei de la sèrie i no l'escriu ell, la sèrie, o està presentant un programa a la tele, no? La ruïna és igual de personal que qualsevol dels altres projectes. Per tant, per mi, si tu em coneixes per els projectes que faig a Madrid o per el meu monòleg i no coneixes la ruïna, m'està bé. I si només coneixes la ruïna i no coneixes qualsevol de les altres coses, també m'està bé, perquè me la sento meva igual. Mm-hmm. Per tant, no tinc cap problema. Al revés, jo estic content de que pugui connectar amb tu qualsevol de les coses que faig, perquè totes m'agraden.
1: Clar, clar. Hi ha un altre punt interessant. Sigui guionista o el fet de tenir aquesta capacitat de pensar en clau de guionista, t'ajuda a fer més fàcilment humor? Perquè a vegades hi ha humoristes que se'ls dona millor la part de guió, d'altres se'ls dona més la part d'exercir aquesta part més d'humor. No sé si el teu cap funciona en clau a unes peces que quan les fas funcionar, funcionen.
0: Jo crec que l'entrenament que tenim Tomàs i jo, havent sigut guionistes, sí, ens ha permès poder fer la ruïna. Perquè el que fem a la ruïna, en el fons, és posar el nostre cap en el mode que estaríem en una reunió de guió. Una reunió de guió és molt similar al que és la ruïna. Uh-huh. És, anem a proposar acudits a fer en aquesta història o amb aquesta idea, amb aquesta secció, per exemple, si fos un programa de telediari com hem participat. La diferència és que a la reunió de guió totes aquelles idees es recopilen en una llibreta o en un paper i després acaben sent el guió i tu les escrius, i en canvi a la ruïna són...
1: Anar disparant-les
0: en el moment, i llavors les has d'anar refinant, i és tot com un entrenament. Crec que no és tan diferent un procés d'altre.
1: Jo sempre he pensat que el món està tan boig que ser guionista deu ser difícil ara. Perquè,
0: tu creus?
1: No ho sé, em dona aquesta sensació que és tot tan surrealista que...
0: Ja.
1: No, espera, que li vull dar otra vuelta massa.
0: Ja, no pots competir amb la bogeria.
1: Amb la bogeria de la realitat.
0: No pots competir amb la bogeria de la realitat.
1: És tot com molt estrany, però...
0: Però què ha sigut? Que l'actualitat ha copiat la bogeria?
1: Ja.
0: Perquè a vegades... és una pregunta que no sé respondre.
1: Sí.
0: No, però és veritat, o sigui, jo tinc la sensació...
1: Ah, val, que... ara t'entès.
0: Sí,
1: ara
0: que la política ha volgut copiar les dinàmiques de l'humor,
1: yeah,
0: perquè d'alguna manera ho feia més rellevant i fa fins i tot frívol, cosa, sí, que et permet acceptar absolutes barbaritats.
1: És veritat.
0: És com de que si ja ens prenem els personatges com Donald Trump o, sí, Ayuso,
1: sí, sí,
0: o, si te'l prens com un personatge com mig humorístic, no acabes d'assumir les absolutes barbaritats que fan i diuen.
1: Yeah.
0: Perquè les poses en un context com que són un personatge, com si ho digués algú d'una sèrie.
1: Clar, saps? És com una forma de banalitzar, no?
0: Sí.
1: Sí. Això em recorda molt a TikTok, es parla molt dels algoritmes. És com un algoritme en el món humà, no?
0: Sí.
1: És una forma de...
0: I en el món TikTok, perquè en el fons ells volen que, sí, tu et surti el seu següent riu.
1: Clar, clar.
0: I fer viral aquesta rèplica que t'he fet. Llavors, és com de... Ells han entrat, parlo,
1: sí,
0: de la política,
1: sí.
0: Han entrat a competir amb l'humor i amb l'influencer per atenció. Al final, ells volen la mateixa atenció que busquem nosaltres com a humoristes, i la manera que tenen de trobar... I a vegades, jo crec que voluntàriament, que això no ho podrem saber mai, però a vegades jo crec que... declaracions fora de lloc i especialment absurdes...
1: Fetes volgudament.
0: Sí, coincideixen amb decisions polítiques preses que interessa que no se'n parli,
1: yeah,
0: o amb escàndols, saps? És com de, no, anem a intentar no parlar de la llista d'Epstein o de lo que s'està,
1: sí,
0: fent amb la immigració,
1: sí.
0: Amb unes declaracions fora de lloc i que aquestes són les que...
1: Clar,
0: rebran l'atenció.
1: Clar. I a vegades sí que és veritat que quan veig el Congrés dels Diputats o així, és cert que veus que els discursos estan fets en clau de guionista d'humor, però amb un sentit de cringe. És a dir, a vegades... al final veure segons quin polític fent segons quin acudit, sí. Dius, no sé, et dona com un clic.
0: Em van dir que tenien còmics contractats, eh?
1: Sí?
0: Sí, no he aconseguit descobrir qui és.
1: Ah, que els hi fa el...
0: Sí, que tenen consellers que venen del món de l'humor, com per buscar el tall viral o la rèplica que li fa un zasca a Feijó o a Sánchez, però que ja...
1: Hi ha humoristes que...
0: Sí. Sí, que intenten trobar aquella frase que es farà viral. Ah.
1: Interessant.
0: Sí, de fet, i fosc, no?
1: No, clar, és una mica...
0: Són les dues, eh?
1: Interessant, però s'ha pensat, no m'està agradant.
0: És raro.
1: No m'està agradant gaire.
0: És raro, però és intel·ligent. Sí, jo, si fos el polític, m'interessaria.
1: Jo contractaria... Sí,
0: sí,
1: jo
0: igual
1: contractaria
0: que
1: humoristes.
0: Sí, i gent que sap portar xarxes...
1: Clar.
0: En el fons, és una lluita per l'atenció, i és com que igual d'important és algú que sàpiga molt de política internacional com algú que et sàpiga dir aquest és el clip que et farà guanyar votants a internet.
1: Interessant. Anem a escoltar un altre d'aquests... Avui estem com combinant, saps?
0: Val.
1: Aquesta conversa, perquè crec que és una bona forma de poder entendre la ruïna.
6: Me llega un mensaje de un tío que es un colega ahora. Vente porque va a haber una película que buscan a una persona que sea gallega y que sea hippie. Voy con él, nos llevan a vestuario. Yo me sentía Penélope. O sea, yo me imagino que las estrellas se sentirán así.
8: Sí, nos sentimos así, sí.
6: Sí. Ya nos viene a hablar el director y nos dice, resulta que esta es la situación, que un tío os pregunta, os da las gracias por las maderas, que es el protagonista de la peli, y vosotros le tenéis que decir algo así como que no pasa nada, que estaban allí mortas de risa, y luego lo tenéis que invitar como a una churrascada. Dos escenas y ya está. Y el tío nos dijo, ay, muy bien, parecéis profesionales, dos escenas, o sea, dos veces, y ya está todo genial, tal. Y ya a mí se me subió y dije, hostia, yo valgo para esto, dos escenas. Yo me fui a casa, pasa un tiempo, escucho hablar de la peli que se hizo así como famosilla, hacen el estreno en el cine, y dije, voy sola, porque no voy a llevar a los niños y tal, porque igual lo hago muy cutre, me va a dar vergüenza ajena, prefiero verlo yo, valorarlo.
8: Y que la prensa sepa que soy soltera.
6: Claro. Pasan la peli y tal, y matan al protagonista con el que yo había interactuado. Y digo, me cago en Dios, no salga aquí. ¿Qué pasa? ¿Y sabes cómo se llama la peli? Asbestas.
8: ¡No!
1: Clar, a vegades...
0: És increïble, aquesta.
1: Jo crec que també teniu la sort de poder creuar-vos amb gent extraordinària.
0: Uau, jo tinc... Una...
1: Gent molt curiosa.
0: I gent que té històries molt guais. Jo crec que per mi, sent guionista, és l'orgull màxim d'aquest projecte, no? Que és com que, gràcies a que existeix la ruïna, s'han pogut conèixer històries que no coneixeríem si no haguéssim tingut aquest espai. I són moltes, perquè ara ja portem gairebé 300 capítols per 5 ruïnes o 6 que surten a cada capítol. Si sapigués multiplicat, diria quantes són. Però comencen a ser moltíssimes. I són històries que gràcies a que existeix aquest projecte, les hem pogut conèixer tots, perquè n'hi ha de molt, molt bones. Aquesta, per exemple, que ens van explicar a Vigo, és boníssima.
1: N'hi ha de bones i... A més, heu creat com superstars.
0: Jo crec que sí.
1: Dins de l'univers. Em ve al cap un...
0: Pepiu.
1: Sí, Pepiu.
0: Pepiu de València.
1: Aquest noi.
0: Una història increïble.
1: Sí.
0: I molta altra gent més. Virginí, la Carmen, a Múrcia, que és una senyora que va pujar. I que ja estic desitjant anar a Múrcia per convidar-la un altre cop, a veure què li ha passat aquest últim any. Sí.
1: I la gent, perquè també teniu gent com convidada. Es deu barallar la gent per venir. Perquè suposo que al principi deu ser difícil trobar gent que vulgui venir.
0: Clar, al principi són coneguts i col·legues.
1: Però ara la gent li deu fer gràcia que els convideu.
0: El bo és això, sí, que ara ja ha passat prou temps com perquè quan tu contactem amb algú sàpiga de què va. Abans ja havies d'explicar, no, això va de tal, va, vine, que estarà bé. I ara és com de, moltes vegades ens va passar amb el Joaquín Reyes, per exemple, que nosaltres vam contactar amb ell i va dir, home, ja era hora que em convidéssiu. I és com de, hòstia, no t'hem convidat abans perquè pensàvem que et fotíem en un marrón. O sigui, no ha sigut per falta de ganes.
1: Clar.
0: Però era com de, no t'hem convidat abans perquè no sabíem que volia. Si ho arribem a saber, clar, exacte. I era com de, encantats que la gent tingui ganes de venir.
1: A més, combineu gent desconeguda, més mainstream...
0: Sí, exacte, intentem que...
1: Una mica de tot.
0: Intentem, mai se sap qui és el convidat i tu vens allí a veure el show i potser és el teu còmic preferit o potser és la teva cantant preferida o potser és algú que no coneixes en absolut I has de confiar, has de confiar. Nosaltres clar. Portem algú que tenim ganes de que estigui amb nosaltres, i ja està.
1: I forma part, entenc, amics, no?, que formen una mica part del vostre ecosistema.
0: Exacte.
1: Hi ha una qüestió que és, vosaltres, al final, la vulnerabilitat a les persones és un factor que a vegades s'ha intentat amagar al llarg de la història. Però a mi em sembla molt interessant, i aquest programa, com t'explicava, ens escolten molts joves, sobretot d'origen migrat, que per primera vegada, dins de la ràdio, hi ha un programa a la ràdio pública dirigit a ells, no?
0: Clar.
1: De fet, com t'explicava, la ruïna és molt escoltat per aquest col·lectiu.
0: Que guai.
1: I em cridava molt l'atenció. Ens crida molt l'atenció.
0: Doncs moltes gràcies, els dono les gràcies.
1: Que és un col·lectiu... No, i abans intentava buscar una explicació amb tu de per què tants joves d'origen migrat veuen a la ruïna com un podcast amb el que s'identifiquen.
0: Doncs, d'entrada, em sento molt agraït que sigui així, i és algo que pretenem i que està en la nostra intenció des del principi, que és que la ruïna ha de ser un espai on tothom pugui ser qui és. Uh-huh. I no busquem mai jutjar ningú, sinó al revés, que trobin allí un espai on puguin tothom, sigui qui sigui, vingui d'on vingui, independentment del seu origen i orientació sexual i edat i fins i tot situació econòmica,
1: sí.
0: Allí venim a entendre'ns, i crec que és el valor que té la ruïna, el trobar de quina manera jo, que no et conec de res a tu, podem entendre'ns a través de sentir-nos vulnerables, precisament. Que crec que és el que fa que connectis amb algú. És difícil connectar amb algú quan, per exemple, el que passa a xarxes, no?
1: Sí.
0: I el que ens empuixa la vida, que és a voler mostrar-nos superintel·ligents i superencertats i superrics,
1: sí.
0: I que tenim les millors experiències i que ens veiem lluny d'això. Però jo em veig a prop d'haver fet el ridícul, d'haver dit la cosa que no havia de dir, d'haver-me il·lusionat més del que necessitava. I crec que això és el valor que té.
1: I que, a més, amb temes tan complexos com la immigració, jo crec que l'interessant és ser capaços de trobar en l'humor i en l'estil d'humor que feu, que és un humor molt conscient, un humor que a vegades, com deia al principi, que et fa pensar, no? Quan, a vegades l'humor és una forma també de dir certes coses que no t'atreviries a dir en un context normal. Però introduir l'humor en una situació tan polaritzada, en un tema tan complexa, jo crec que també facilita que puguem parlar de coses com de temes culturals, de temes que a vegades potser, si ens posem més seriosos, no és tan fàcil.
0: Sí, crec que ha d'haver-hi espai per tot, i igual que ha d'haver-hi espai per l'activisme, i és necessari que hi hagi activisme, i hi ha d'haver-hi espai també per la ràbia i per poder-te expressar des del dolor les situacions d'injustícia que un viu, crec que ha d'existir, i també ha d'existir ja per pura supervivència, la part on te n'en puguis riure. Però és important que sigui un qui decideixi quan se n'en riu, saps? No, crec que potser històricament ha sigut la part poderosa o la part del privilegi qui se n'enreia de la situació dels altres, i crec que el que és interessant és que cada vegada més gent tingui veu i pugui fer-la servir per el que vulgui. I si la manera d'expressar la seva història és amb humor, està bé que sigui així. I si és expressant-la a través de l'activisme, també és respectable, no és una millor que l'altra.
1: Hi ha una frase de l'Ignatius Farray que és molt, molt divertida, que diu que des del privilegi, no entenent el privilegi, la millor forma d'igualtat és discriminar tothom per igual.
0: Sí, exacte, bueno, d'alguna manera en la merda ens trobem tots, no? Que seria una mica l'esperit de la ruïna, no? En la misèria ens donem la mà, sí.

0: Doncs Ignasi, ha estat un plaer compartir amb tu. Ens ha costat una miqueta, gràcies, perquè entre les dues agendes, entre els dos mons...
1: Ha sigut tremendo, eh? Portem molts mesos, però estic molt content d'haver-ho pogut quadrar, perquè realment em venia molt de gust compartir aquesta estona amb vosaltres.
0: No, estem molt contents, perquè l'equip del programa, que moltes no han pogut avui ser-hi aquí, són fans, no només de la Ruïna, perquè al final la Ruïna jo crec que és un canal de l'estil d'humor que feu, que és molt, molt necessari.
1: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres, que també és molt necessària la feina que fas i que feu, i estic molt content d'haver pogut coincidir i estaré aquí. Ja, si vols, sabent el temps que triguem, podem començar a moure-ho ara ja.
0: Correcte. Jo crec que per d'aquí 6 mesos...
1: Podem començar, si vols, a mirar agendes
0: ho encaixem. Ho anem mirant ara, llavors ja pensem.
1: Exacte.
0: El 2027, potser...
1: No, espero estar més disponible abans i moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Doncs un plaer, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
2: I tu, d'on ets, però de veritat, veritat, Alicia Linares?
0: I acabem el programa amb l'Alicia Linares de Monday Happy Monday. Ja ho sabeu, amb l'Alicia el que fem sempre és preguntar-nos a les empreses, doncs... quina vida tenen més enllà del que la gent coneix, no?
3: Així és.
0: Alicia, què tal, com estàs? Bona tarda. Cada cop ho explico pitjor, això que fas. Però crec
3: no és fàcil, em sembla que no és fàcil explicar-ho.
0: No és fàcil, explicar-ho. No és fàcil. Tienes un miga.
3: Així és.
0: Alicia, aquesta tarda ens vens a parlar de... empreses i persones.
3: Sí.
0: Que jo crec que és un tema que... A veure, és el típic anunci que sempre veus de que les empreses posen a les persones en el centre o tal. Però crec que avui tu ens vens a donar una perspectiva diferent de les coses.
3: Sí. Anem a parlar una mica d'això, a veure si amb aquestes històries que porto avui som capaços de reflexionar una mica més sobre aquesta part més social de les empreses que té molta relació amb les persones, tant les que estan dintre com les que estan fora.
0: Molt bé.
3: Sí?
0: De fet, els últims anys jo crec que les empreses estan més conscients sobre la importància que la part social ha d'estar dins del seu core. Jo recordo fa uns anys que era com molt més popular que parlessin les empreses de responsabilitat social corporativa, i ara tothom parla de propòsits.
3: Tothom, és veritat.
0: Tothom parla de propòsits. I de fet, si entres a les pàgines web d'algunes empreses, ja han tret la part aquesta d'RSC i parlen de propòsits.
3: Sí.
0: Llavors entenc que avui parlarem, a part del propòsit, d'això, de com s'introdueix el concepte aquest de les persones.
3: Sí, sí, sí. Bueno, hem fet un camí i potser encara hem de fer més no? Pujar més esglaons dintre d'aquest camí, però bé, estem en progrés.
0: Molt bé, doncs tenim molta curiositat per saber això, com funcionen les organitzacions que introdueixen la S de persones a part de la S...
3: Sí.
0: És a dir, estic dient fatal. S de persones... A veure, S de persones no. S de sostenibilitat?
3: No, S de social.
0: S de social.
3: Bueno, hi ha aquest concepte que avui en dia es porta més a les empreses, que és el ESG, ESG, diguem-ne, que és la E d'environment, la S de social i la G de governance, que de manera molt senzilla vol dir parlar del planeta, les persones i com es prenen decisions a les empreses. Mm-hmm.
0: L'altre dia, en un d'aquests networkings que vaig anar, em va dir una senyora, jo soc ESG.
3: Ja hi ha direccions a ESG.
0: Directora d'ESG. Em va agafar una mica per sorpresa, perquè jo em pensava que tenia controladet aquest món, i mira, van sortint coses que t'hi vas posant al dia, i per això doncs sempre tenim la sort que ens convidi, que tu hi siguis per explicar-nos-ho.
3: Sí.
0: Doncs què t'anava a dir? Escolta, ESG, medi ambient, persones i... com prenem les decisions?
3: Com prenem les decisions? Mira, jo el que, abans de res, deixem apuntat aquest concepte, diguem, d'ESG, que és el que avui es tracta, es parla més d'ell a les empreses, ja hem superat això de la responsabilitat social corporativa i tot això,
0: sí.
3: I si et sembla bé, jo he pensat, darrerament he viscut dues històries fa poc temps que m'han fet pensar molt en tot això, i aleshores m'agradarà explicar-te una mica aquestes històries perquè tenen molta relació amb aquesta part social.
0: Dos històries que t'han passat? O dues històries que coneixes?
3: Que m'han passat.
0: Ah, a través de dues anècdotes?
3: Dues anècdotes no m'han passat directament, però he tingut relació amb elles.
0: Val, perfecte. Sí? Llavors posarem en pràctica això de learning by doing.
3: Correcte.
0: Aprendre fent.
3: Perfecte.
0: Correcte. Molt
3: doncs,
0: bé, mira, ja tenim ganes de conèixer-les.
3: T'explico la primera?
0: Sí.
3: Mira, la primera va passar fa pocs dies, fa unes 3 setmanes amb un autobús. Vale. Aquesta història, tinc una que em va fer mal i una altra que em va inspirar. Començo per la que em va fer mal. Mm-hmm. Vale. Fa uns dies una persona que conec bé, un home d'uns 60 anys, que té origen migrant, li direm Andrés, Vale. Anava cap a la feina amb el seu en el seu autobús de sempre, a la mateixa hora de sempre, i quan era gairebé a punt d'arribar a la parada, ella estava ja de peu, no?, a punt d'esperar per baixar, l'autobús va arrencar, va fer com una arrencada de cop, i de sobte l'Andrés va caure al terra.
0: Val.
3: Es va donar un cop bastant fora a les costelles, es va quedar força dolorit, de fet s'ha fet una fissura, i per sort, un parell de persones en aquell moment, passatgers, diguem, de l'autobús, el van ajudar a aixecar-se, el van ajudar a incorporar-se, i com que ja era la seva parada, doncs el van acompanyar i el van ajudar a baixar del bus i el van seure en el banc de la parada, no?, els típics bancs de la parada d'autobús.
0: Sí.
3: Entretant, una altra de les persones de l'autobús van apuntar ràpidament quin era el número de l'autobús en concret, per si de cas. I en aquest moment us preguntareu potser que què va fer la persona que conduïa l'autobús.
0: Mm-hmm.
3: Doncs mira, la persona que conduïa l'autobús no es va moure del seu seient en cap moment.
0: I va veure la situació.
3: Veure el que estava passant. Sí, perquè el cop va ser important. I a més va rodonar com una mica, no?, dintre l'autobús. No es va moure del seu seient, no li va preguntar si estava bé, no s'hi va acostar, no va fer cap gest. I quan tothom va tornar una mica al seu lloc, doncs va arrencar i va seguir la ruta com si res.
0: I vau deixar aquell senyor...
3: A fora. Ja sentat a fora la parada, les persones que el van ajudar a baixar van tornar a pujar a l'autobús i l'autobús va marxar.
0: Vaja.
3: Vale.
0: Val.
3: L'Andrés, doncs, va acabar arribant a la seva feina perquè estava ja molt a prop, ho va explicar als responsables de la seva feina i la gent de la feina li va dir una cosa molt sensata, no? Li va dir, mira, Andrés, seria important que la companyia d'autobusos et fes com un paper conforme això ha passat, no? Perquè al final la mútua ho consideri com un accident laboral, no? Perquè quan estàs de camí a la feina això es considera accident laboral. Però ell, això de trucar un servei d'atenció al client, se li feia bastant una muntanya, no? L'Andrés va deixar els estudis molt jove per treballar, com us he dit, és una persona d'origen migrant que després de venir cap aquí, i això de trucar al centre d'atenció al client com que se li fa massa gran, no?
0: Sí.
3: I em va demanar si jo podia trucar.
0: Ah, et va explicar el cas?
3: Sí, em va explicar.
0: I et va dir, m'ha passat això, ajuda'm a trucar.
3: Sí. Vale. I jo li vaig dir, clar que sí, truquem. Llavors vaig trucar, vaig explicar el cas i si podien fer aquest document per l'Andrés, no s'estava reclamant en aquell moment ni cap responsabilitat ni res, simplement, escolta, un parte d'incidència que ell pogués presentar a la seva mútua de treball.
0: Mm-hmm. Vale?
3: I la resposta que em van donar va ser que l'Andrés havia de buscar un advocat i havia de presentar una reclamació. Que al final les persones que condueixen l'autobús no fan informes del que passa a l'autobús i que, escolta, que les coses funcionaven així. I tot plegat em va semblar bastant... Bueno, em va fer molt de mal i em va remoure molt, no?
0: Sí.
3: Perquè jo em plantejava, no?, després d'una mica aquesta sensació tan lletja quan vaig trucar atenció al client, perquè evidentment no em van preguntar res més, simplement em van contestar de forma molt freda. I em
0: Això va ser a Barcelona?
3: Sí.
0: A Barcelona, val?
3: Sí.
0: Perfecte.
3: Aleshores jo em preguntava, què va fallar aquí, no? I jo penso que el que va fallar clarament és el factor humà, d'una manera molt clara, no?
0: En un context on sempre es parla de que les administracions públiques han de ser més humanes.
3: Correcte.
0: I almenys se'n parla tot el dia de... I veig fins i tot aquests cartells, aquesta campanya que han fet ara nova, que és Barcelona, que amb el canvi d'imatge, amb el nou logotip de l'Ajuntament de Barcelona, perquè s'ha adaptat una mica al que fan les ciutats europees, i ja no té com l'insígnia de Barcelona, sinó que la marca Barcelona és Barcelona, el nom.
3: El nom.
0: Llavors, amb aquesta presentació, jo he vist moltíssimes campanyes, moltes pancartes, que aboguen una mica que es vol construir una Barcelona més humana, una Barcelona més social, no? La intenció, almenys a nivell de màrqueting, hi és.
3: La veritat és que, sí, bueno, tant de bo, no? De moment estem en el màrqueting, sí. Potser hauríem de fer un pas encara endavant, no? En aquest cas, el factor humà va fallar dues vegades. Per mi va fallar dintre l'autobús, perquè aquella persona no va ser capaç, no?, d'interessar-se per què havia passat.
0: Val.
3: I també va pensar en el segon moment, en aquesta trucada telefònica al servei d'atenció al client, no?
0: Uh-huh.
3: Llavors jo em plantejo, no? Podem tenir els autobusos més moderns, més eficients, més sostenibles, no?
0: Sí.
3: La millor tecnologia, els sistemes predictius per arribar a l'hora, a totes les parades i saber on estan. Però sí, algú cau dins del teu servei i no tens la reacció humana bàsica, ni un mínim de protocol de cura, el que estàs fent no és oferir un servei públic. Al final, clar, el que estàs fent és movent persones d'un lloc a l'altre.
0: Mm-hmm. Clar, no hi ha com aquests protocols per tenir en compte, doncs, què fer en casos, no? No sé si això se'n diu plans de contingència o el que sigui.
3: Sí, en casos més crítics.
0: Tant, no? Més pràctics. Mm.

0: anirà.
1: Llavors, la importància, a vegades, de repensar, no? També, a part de tot el que explicaves de l'atenció al client, d'aquesta mirada, també fins i tot el conductor, no? Llavors, et preguntes quina formació segurament reben, a part
2: correcte,
1: de la formació bàsica,
2: correcte,
1: si estem conscienciats amb tot plegat. I la part positiva, de la gent que hi havia al voltant, almenys...
2: Tens tota la raó.
1: Jo m'hi hagués quedat, eh? Jo m'hi hagués quedat amb la... Hagués baixat
2: amb la persona,
1: i m'hagués quedat amb la persona. I ningú s'hi va quedar.
2: Sí, sí, sí,
1: perquè
2: sí.
1: Jo crec que potser a vegades hi ha una mirada potser més individualista
2: I
1: en altres
2: contextos... I també, si em permets, una mica fora de guió, jo també pensava una cosa, no? Deia, si l'Andrés no hagués sigut una persona de 60 anys d'origen migrant...
1: Ja...
2: el conductor s'hagués bellugat,
1: ja.
2: No s'hagués bellugat, com hagués anat tot?
1: Era visiblement racialitzat.
2: Visiblement.
1: Jo crec que aquest factor a vegades també juga una mica.
2: Sí,
1: sí. De fet, hi ha experiments socials. Hi ha un videoclip de Raiden. Uh-huh. Raiden és un cantant que va començar primer fent rap i ha anat adaptant el seu discurs. Té un videoclip molt interessant que es diu Pólvora Mojada.
2: Ah, no el conec, el veuré.
1: Pólvora Mojada és un videoclip on una noia amb hijab cau al terra, i el videoclip el que fa és, la cançó tracta sobre com reacciona la gent al carrer quan una noia amb hijab cau al terra.
2: Ostres.
1: I això que explicaves m'ha recordat aquest videoclip.
2: Això.
1: Molt bé, i crec que tens una altra història que també et va inspirar.
2: Sí.
1: En aquest cas, recordem, replantejar-nos una mica com és el món de les organitzacions, perquè al final jo crec que ens estàs... Primer, introduir aquestes històries perquè segur que al final hi ha un aprenentatge, no?
2: Així
1: això és una mica
2: és.
1: Com la moralina. De...
2: Així és.
1: Que en català, ara no em surt la paraula moralina, però mentre pensem...
2: la buscaré. Vale. Sí. Doncs t'explico la segona història. Mira, aquesta no em va fer mal, aquesta al contrari, aquesta em va inspirar. Pocs dies després de que passés això de l'Andrés, doncs vaig tenir la sort de facilitar un taller, un workshop, una sessió de treball per la Direcció de Qualitat i Experiència del Pacient de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que ja saps que és un hospital pediàtric que tenim aquí a Catalunya però que és de referència al món. Doncs aquesta Direcció de Qualitat i Experiència del Pacient són un equip molt gran, són gairebé més de 70 persones i la seva feina no té res a veure ni en visitar pacients ni en fer diagnòstics. La seva feina no és una altra que pensar com viuen tot el procés els nens, les nenes i les famílies que han de passar per aquest hospital.
1: Ah, interessant.
2: Sí, treballen per tant doncs, sobre els espais, sobre les esperes, el com s'expliquen els tractaments mèdics, no? En com se senten els infants i les famílies abans i durant qualsevol procediment, i tots aquests detalls que quan hi ets poden fer que una experiència difícil com és d'estar en un hospital infantil doncs sigui molt més humana i molt més suportable. Així que vaig tenir la sort de poder conèixer aquest equip molt de prop, passar tot un dia amb ells, fer-los moltes preguntes, escoltar-los, veure com parlaven entre ells, què els hi preocupava, com prioritzaven certes coses. I el que més em va sorprendre és la manera, que me l'esperava, no? Però, ostres, la manera en com miraven les persones, aquests pacients i famílies, com parlaven sobre ells, o la manera de com miraven les persones que treballen dintre l'hospital, no? Perquè al final... ells també fan servei a tota la part assistencial de l'hospital. No? Aleshores, aquesta feina que fa aquesta gent, aquest equip, no, potser no surten en els indicadors típics d'un hospital, vale? Però qualsevol que hagi acompanyat un nen i una nena en un hospital sap que pot marcar una diferència enorme el que ells fan. No? De fet, una part molt gran de la transformació d'aquest hospital de Sant Joan de Déu, que ha fet una transformació immensa en els darrers anys, que si ho ha estat es veu, no?, notablement, és justament fer això, és posar la humanitat, no?, que en l'anterior història vèiem que no estava, doncs aquí ells han posat la humanitat al centre de les decisions, en entendre l'experiència de pacients i famílies, que no és un extra com simpàtic voler entendre això, sinó que és essencial de la qualitat de servei que ofereixen.

0: Per tant, és cert que potser a vegades les coses no funcionen, però en altres circumstàncies sí. En aquest cas ens estàs explicant que hi ha organitzacions que tenen un equip de persones dedicades a pensar l'experiència d'usuari.
1: Correcte.
0: A l'experiència de la gent que està sent part d'un servei. I m'agrada que ho expliquis, perquè moltes vegades aquest tipus de projectes solen estar liderats per grups sanitaris privats. I que un hospital públic o privat pugui, no?, que
1: entre, hagi fet aquesta transformació,
0: jo crec que té molt de mèrit.
1: Sí.
0: Llavors, ara volem saber, un cop hem conegut aquestes dues experiències, a nivell d'empreses, com funcionen? És a dir, com s'integra aquesta visió humanista en el que fan?
1: Mira, clar, efectivament, quan penses en aquestes dues històries, et ve al cap el dir, escolta, com estan, no? O sigui, com les empreses i les organitzacions avui pensen o no pensen en les persones, no? Fan o no fan aquests gestos que realment per mi generen aquest canvi d'impacte, no? En els últims anys, com apuntàvem al principi de la secció, s'ha començat a parlar d'això de l'ESG a les organitzacions. La I parla de com tractem el medi ambient, com les empreses o les organitzacions tracten el medi ambient. La S parla de com tracten les persones, tant les que estan dintre com les que estan fora. I la G parla de com es prenen les decisions, és la governança, no? O qui té el poder per prendre's, no? A la part de la E, que és la de l'environment, l'ambient, no? Jo crec que aquí s'ha avançat molt. Sentim moltes campanyes de, ostres, aquestes organitzacions, empreses que han estalviat molta energia, que deixen menys residus, fan reciclatge, l'economia circular, però en canvi, si anem a la segona lletra, no?, de l'ESG, que és la S, la part social, jo crec que sovint està una mica oblidada i crec que costa a vegades fer-la com molt concreta, com tocar-la, no? I a mi m'agrada a vegades fer, per concretar com una organització està tractant aquesta S, m'agrada fer aquestes preguntes, no? La primera és, escolta, com tractes la gent que treballes amb tu, no? Com són les condicions de treball, com són les polítiques de seguretat i salut, quins temes d'equitat hi ha dintre de la teva organització pel que fa al talent, vale? Una altra pregunta seria, i com tractes la gent que rep el teu producte o servei? El teu producte o servei és segur, és de qualitat, realment ajuden aquestes persones? Què passa quan hi ha un problema, no? Que són aquelles històries que explicava. I tercer, hi ha un altre impacte que va més enllà dels empleats i dels usuaris o clients que tens, que és com impactes el teu entorn més una mica més enllà, no? El barri, la comunitat, etc. Vale? Si tornem a aquestes dues històries, la de l'autobús i la de l'hospital, doncs anirien sobretot en aquest segon punt, és
0: de la S de social.
1: De la S de social i sobretot de com tractes els teus clients o usuaris, no? Llavors, la manera en com tracten la gent que fa servir els nostres serveis quan les coses es compliquen.

0: De fet, durant molts anys, empreses i tercer sector s'han mirat com si fossin bandes oposades, les empreses per fer negoci i les organitzacions del tercer sector per fer el bé.
1: Sí.
0: I això està canviant.
1: Sí, jo crec que sí. Moltes vegades hem parlat, no?, nosaltres, en el nostre programa i en alguna secció que hem compartit, que realment les empreses també formen part d'aquest canvi social que nosaltres aspirem, no?
0: Exacte.
1: Vull dir, volem que formin part d'això, que encara que cadascú té un rol diferent, evidentment les empreses no tenen el mateix rol que les organitzacions del tercer sector, però, ostres, ens agradaria que també tinguessin aquesta responsabilitat social, que jo no fos només, com deies abans, una etiqueta bonica, una campanya de màrqueting, no?, sinó que realment formés part del cor del negoci. No? Uh-huh. Per mi, una de les pistes per saber si una empresa és socialment responsable és mirar, no sé si estaràs d'acord amb mi, qui lidera aquesta organització.
0: Sí,
1: sí, no?
0: De fet és interessant. Al final, les empreses estan liderades per persones.
1: Correcte.
0: A mi em fa molta gràcia sempre entrar a LinkedIn i veure... Com parla aquesta persona que lidera aquesta organització?
1: Correcte.
0: Quines paraules fa servir? Llavors, i veure si és coherent amb l'empresa.
1: Així és. Això també es nota, no?, quan, efectivament, no?, sabem, quan, tal qual com parlen aquests líders, no?, sabem si més enllà dels números també posa les persones en el centre, no? Això també es nota, per exemple, quan mirem els informes de les organitzacions, de les companyies, no? Jo m'imagino quan un comitè de direcció revisa, no?, com els hi van les coses, a més de consultar resultats econòmics i temes ambientals, que avui en dia estan molt sobre la taula, home, doncs també estaria molt bé que poguéssim veure, no?, en aquests quadres de comandament què està passant amb la gent que hi treballa, què està passant amb la gent que rep el servei i quin impacte té en el seu entorn més proper. És a dir, no estic parlant de tenir 1.000 indicadors nous, no es tracta d'afegir indicadors, sinó assegurar que la vida real de les persones no quedi fora d'aquesta foto.
0: Molt bé, doncs tenim un minut per fer la conclusió.
1: Molt bé. Doncs mira, al final, quan parlem de les empreses socialment responsables, d'aquesta S de social, el que estem parlant és de com impacten a les organitzacions, a les empreses, en la vida de les persones. Jo crec que nosaltres sempre volem que les empreses vagin més enllà, no?, que siguin inclusives amb tota la diversitat que nosaltres volem, de la que parlem programa rere programa. Però crec que les empreses encara estan en un pas anterior, que és que realment es conscienciïn de que han de pensar de veritat en aquest impacte humà a l'hora de prendre decisions.
0: Uh-huh.
1: Així que, bueno, que es plantegin qui estan deixant fora de la foto i que deixin de mirar només números i comencin a mirar també qui queda fora d'aquesta foto. Així que indicadors sí, però persones també. Salta sobre mí,
0: yo no necesito nada más. Doncs Alicia, com deia, ha estat un plaer compartir amb tu aquesta tarda.
1: Per mi també.
0: Pràcticament pre-nadalenca.
1: Sí, ja queda molt poc.
0: A tu t'agrada el Nadal? Ets de les que els agrada el Nadal?
1: A mi sí. M'agrada molt per les trobades amb les famílies.
0: Perquè hi ha gent que... Mira, jo no ho celebro, el Nadal, però la veritat que és una època que m'agrada, perquè és la gent més contenta.

0: Sí.
1: No? I al final, encara que no sigui de la teva cultura, veure la gent que està bé,
0: així
1: tens
0: és.
1: Al final, jo crec que és una oportunitat per celebrar la vida.
0: Per celebrar la vida i estar com amb els teus, sense límits de temps, com... No? Són dies que no hi ha res més que una altra cosa que la família.
1: És com que el món s'atura.
0: Sí, una mica
1: té,
0: això.
1: Té aquest punt.
0: Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Alicia. I a vostès, com cada setmana els hi diem, en aquest espai, el Don Ets Tu de Ràdio 4, el que fem és intentar explorar una mica els marges, buscar altres latituds i sobretot altres històries que ens ajudin a comprendre millor qui som i com és la societat catalana. Hem tingut la sort de poder conèixer l'Ignasi Taltavui, que jo crec que ha estat una conversa molt interessant. Si han arribat tard, si ara just connecten amb nosaltres, recomano que recuperem aquesta entrevista perquè hem pogut reflexionar sobre l'humor. De fet, Alicia, crec que un dia hem de parlar
0: sí.
1: sobre l'humor que té i quina força per generar també organitzacions més sanes.
0: Sí, de fet, l'humor i l'aprenentatge, s'ha fet bastanta recerca sobre això.
1: Sí?
0: Sí, s'està començant a utilitzar molt aquesta metodologia de l'humor per tenir aprenentatges més significatius.
1: L'altre dia vaig conèixer...
0: Un dia podríem parlar d'això.
1: Sí, jo crec que hauríem de parlar... L'altre dia vaig conèixer una organització de científics
0: sí.
1: i científiques
0: sí.
1: que fan com un concurs de monòlegs
0: vale.
1: per qui és capaç d'explicar de forma més divertida teories científiques.
0: Ostres, que guapo.
1: Llavors, jo crec que això d'anar introduint l'humor com una forma també de... No, de fer les coses diferents,
0: clar que sí.
1: jo crec que té una força especial.
0: Clar que sí.
1: Això què té sentit a l'humor? Perquè tampoc hi ha aquí...
0: Sí, però hi ha molta gent, eh? El que passa que tenim una mica de complex.
1: Exacte, sí, sí.
0: Però quan els dones una mica de... No? Ens dona sí. una mica d'empenta tot, ens deixem anar.
1: Tota la seva gràcia. Doncs escoltin, el que els deia, ha estat un plaer, que tinguin un molt bon cap de setmana, que si poden també reservin una estona per riure, que a vegades també és necessari. Que vagi molt bé, doncs molt aviat.

Què tal, com esteu? Mireu, avui comencem temporada estiuenca aquí al nostre territori clandestí i fins al 6 de setembre anirem recuperant alguns dels programes que hem realitzat dins el Cultures Paral·leles i també la Biblioteca Inflamable. Ja sabeu que ens agrada de manera molt especial els que conformem aquest equip, el Dani Granados i també l'Oriol Rossell, agafar les maletes sempre i quan és possible i desplaçar-nos allà on succeeix la notícia. El mes de setembre tenim moltes oportunitats de fer-ho, però aquest passat

0: possibles de fer cultura, de fer societat, de fer política. Varen marxar cap allà per veure què és el que es parlava en aquells dies al Centre de Cultura Contemporània de la ciutat de Barcelona dins aquestes jornades de Culturòpolis. Van ser dos dies intensos, dimarts i dimecres. Centre de Cultura Contemporània de la ciutat de Barcelona, també Patty Manning. Moltes trobades, moltes xerrades, exposicions de projectes a l'entorn del paper de la cultura. De l'entorn del paper de la cultura i els drets humans. La cultura és la llavor dels drets col·lectius, era una mica el lema d'aquesta edició de Culturòpolis. En un context de crisis socials, ambientals i polítiques que posen en solfa els models de convivència i de futurs compartits, la cultura dona, com sempre, un pas endavant i aposta per imaginar, expressar i també doncs, intentar compartir projectes col·lectius de vida digna i justícia global. És aquí on es reafirma la idea que tota defensa dels drets humans i del planeta té una dimensió cultural i que els drets culturals són essencials per enfortir la democràcia i garantir el benestar i la justícia en totes les seves dimensions.
1: Ens hem trobat. Ens hem trobat per pensar plegats. Ens hem trobat per pensar plegats les crisis actuals des de la cultura. Ens hem preguntat què pot fer-hi la cultura. I preguntar-se què pot fer-hi la cultura és preguntar-se quina vida volem. La cultura és com fem el que fem, com ens organitzem, com ens estimem, com creem, com vivim. I quan ens hem trobat per pensar plegats, hem vist claríssimament que no volem que el consumisme exacerbat, les desigualtats i l'especulació, la guerra, l'exclusivitat i els totalitarismes regeixin les nostres vides. Que no acceptem la culturització galopant a què estem sotmesos i estem convençuts que la cultura és indispensable per garantir la diversitat lingüística, cultural, física, mental i intel·lectual que dona riquesa i sentit al nostre món. Estem convençuts que hem d'alliberar els processos creatius de l'adreçador utilitarista per garantir espais de vida no sotmesos al jou capitalista de producció. Tenim molt clar que és a través de la cultura que es reprodueix la ideologia dominant i també que aquest dogma tàcit on la centralitat del treball i els diners substitueix la centralitat d'una vida digna per tothom pot ser impugnat amb l'alegria quotidiana i popular de les pràctiques artístiques lliures i una cultura crítica i conscient que tingui com a pilars la permeabilitat, la inclusió, la imaginació i una relació no extractivista amb el món i les persones. Una cultura emancipadora, ni dogmàtica ni alienada, escampada i descolonitzada. Una cultura que desfalqui l'abús de poder amb el com i amb el què. No es tracta només de canviar de continguts, es tracta de fer les coses d'una altra manera, d'una manera altra, que entrebanqui o desactivi la propagació fulgurant dels discursos d'odi, l'autoritarisme i l'heteropatriarcat. Una cultura que faci impossible la idea de mines antipersones. Una cultura que faci impossible la idea del monocultiu de la soja. Una cultura que faci impossible la idea de la llei del més fort. Una cultura que canti a la vida plena. Volem viure millor i estem convençuts que la cultura, que articula la nostra vida en societat i ens travessa a tots a cada àpat i teatre, a cada programari i taller, a cada reunió i centre cívic, a cada xerrada i museu, a cada llibre i escola, a cada codi obert i plaça, a cada assemblea i cançó, a cada amor i instal·lació, a cada festa i programa de recerca, a cada plataforma i escenari, a cada reunió de veïns i cinema, a cada assaig i error, arreu. Estem convençuts que la cultura és terra fèrtil, promesa i possibilitat. Només cal sembrar.

0: Que la devuelva.
1: Comencem amb l'article 1 d'Equitat i Salut Social per Nico Barbieri.
2: Una adaptació lliure de l'article. La cultura no és un antídot. La cultura no és un antídot. La cultura per si sola no pot donar resposta a les desigualtats estructurals. Però els drets socials tenen una dimensió cultural. L'enquesta de drets culturals de Barcelona ho evidencia molt clarament. Quan tanca una biblioteca pública, qui més pateix són les persones que viuen en barris de renda baixa. Força més que les que viuen en barris de renda alta. Serà perquè a casa les persones que viuen en barris de renda alta tenen les condicions que necessiten per viure dignament la seva vida, també la vida cultural? La casa és la primera institució cultural. La salut mental, comunitària, social, depèn, entre d'altres coses, també de la nostra vida cultural. Els carrers, els físics, els espais digitals, els equipaments esportius, molts altres espais públics, són espais de vida cultural, són espais culturals. Les persones tenen dret a viure-hi juntes i lliures d'estigmes. Una vida cultural amb dignitat i equitat afavoreix el benestar col·lectiu. Ens permet trobar-nos i organitzar-nos entre diferents, sense por, per sostenir la democràcia.
1: Segon article, transició ecològica justa, per Marina Monsonís.
3: Que les paraules transició ecològica no es tornin en paraules buides, buides de significats, i que tampoc s'utilitzin per fer greenwashing. La crisi climàtica i ecosocial, que afecta de forma desigual i que té responsabilitats diferents, és també una crisi de significats i de models culturals arrelats en formes de pensar, sentir i habitar el món, que han trencat equilibris ecològics i socials, que han destrossat trames de vida valuoses. La vida, l'explotació de la natura, dels recursos planetaris i de les persones. Som natura, però no estem separades. Som natura. Som vida, tant animal humana com no humana. La cultura és imprescindible per imaginar altres maneres de viure, recuperar sabers silenciats i menys tinguts, composar coneixements i sabers, però que són fonamentals per sobreviure. També és clau obrir espais col·lectius de reflexió crítica i de desig compartit. Un desig que tingui en compte els límits biofísics del planeta. Un desig que no colonitzi, ni conquereixi, ni basi la seva força en l'extractivisme. Un desig de cuidar la bona vida per a totes, per a totis. Stop genocidi, stop ecocidi. Visca Palestina lliure.

0: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio 4.
2: Escolta, Poblet. Amb Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.
3: Aquí som, davant d'una porta majestuosa, on, com diria el clàssic mestre Gorgori, segles de patiment, d'ensenyament, de resiliència i de fortalesa ens contemplen.
4: Ens contemplen també la Mare de Déu del Roser, Sant Miquel i Sant Jordi, senyora Tarragona, per tant, vagi al tanto.
3: Poca broma, que no se'ns enfadin.
4: Aquesta capella és la capella de Sant Jordi. La va fer construir Alfons IV, el magnànim, durant l'abadiat de l'abat Bartomeu Conill, que va ser entre 1437 i 1458.
3: Déu-n'hi-do.
4: En aquella època es van fer coses fantàstiques a Poblet i aquesta capella està just al costat del que s'anomena la Porta Daurada, que és la porta on els monjos rebien les grans visites institucionals.

Mestre Gorgori, m'he atensat una mica a la porta d'aquesta meravellosa capella de Sant Jordi, perquè a mi sap el que m'agrada molt a la vida. Vostè ja va observant que anem per Poblet, caminant, guaitant, disfrutant, i vaig tocant totes les pedres, perquè penso que aquestes pedres, que formen part de la nostra història, quan les toques, l'energia dels que eren aquí, d'alguna manera, traspassen. I com que jo sóc tafanera, que per això som periodistes, Gorgori, he alçat una mica la mirada, he volgut donar un cop d'ull, que és el que hi ha dins d'aquesta capella de Sant Jordi, i veiem la figura del magnànim mirant-nos, guaitant-nos i dient-nos que gairebé tot és possible. Així doncs que aquesta capella és una autèntica meravella i val la pena revisitar-la i, bé, estar al seu costat.

0: de la Generalitat en l'època medieval, senyora Tarragona?
1: Doncs home, penso que hem de fer una caminada fins al Palau de la Generalitat i parlar amb el que ara es troba en aquesta institució tan preuada per nosaltres i que ens expliqui moltes coses sobre la capella i sobre la seva relació amb Poblet.
0: I que no deixa de ser successor d'aquests abats que van ser presidents de la Generalitat.
1: Sí, és que tot està lligat.
0: Anem cap a Sant Jaume,
1: va, aviam
0: si a la capella Sant Jordi i trobem el president Illa.
1: Vinga, va, provem-ho.
2: Converses a Poblet.
1: President Illa, com està?
3: Molt bé, molt bona tarda.
1: Bona tarda, moltes gràcies per concedir-nos el seu temps, perquè sabem que parlar de Poblet és parlar d'algun espai molt emocionant, molt emotiu, molt personal per a vostè, veritat?
3: Sí, és un monestir cistercenc, Poblet és espiritualitat, Poblet és història de Catalunya, Poblet és història de la Corona d'Aragó, Poblet és Tarradellas, és història moderna de Catalunya també, Poblet és pau, Poblet és paisatge, Poblet és moltes, té moltes declinacions, no? I per mi és un espai especialment volgut i estimat, no?
1: Per vos, Poblet és un espai molt volgut. Vos sou el president de la Generalitat de Catalunya, però permeti'm entrar dins del túnel del temps. Molt abans que vos fóssiu president de la Generalitat, aquest sentiment per Poblet, lligat a la catalanitat pròpia de Poblet, el teníeu des de fa molt de temps, molt abans de saber que vos arribaríeu a ser president de la Generalitat de Catalunya?
3: Sí, molt vinculat a la figura del president Tarradellas, que és una de les persones, dels polítics catalans que jo més admiro per la seva voluntat de pacte i per la seva defensa de les institucions, i que té tot el seu arxiu personal per voluntat pròpia dipositat a Poblet, no? I que va contribuir també a la reconstrucció de el complex del monestir, i diguem-ne, això va ser, diguem-ne, una de les meves primeres aproximacions a Poblet, va ser aquesta, no?, a través de la figura del president Tarradellas, no?
0: Recorda el primer cop que va visitar Poblet?
3: I vaig anar-hi, diguem-ne, de petit, a visitar-lo, com, diguem-ne, visita turística per conèixer-ho. Però recordo molt especialment una visita que vaig fer-hi quan era alcalde de Barroca del Vallès, perquè el meu antecessor, l'alcaldia, Romà Pavanes i Miró, de vegades especial del president Tarradellas, també el seu arxiu personal va dipositar junt a l'arxiu Tarradellas i vaig anar-hi com a alcalde. En aquell moment es feia càrrec d'aquest arxiu a senyora Montserrat Catalán i vaig visitar-ho, i aquesta va ser, diguem-ne, una primera visita, diguem-ne, per mi rellevant. I he estat també algunes altres ocasions en visita més privada per buscar espais de recés i de reflexió, i són dos moments, diguem-ne, que tinc molt presents, no?
1: Uh-huh. Ara que vostè parlava del moment de recés i de reflexió, som aquí en un espai molt especial i li agraïm molt que ens hagi obert aquestes portes, on vostè s'ha reunit amb moltes persones i on abans de vostè altres presidents s'han reunit amb altres persones molt rellevants, i aquí s'han examinat, s'han discutit, s'han parlat moltes escenaris diferents, no? Parlant d'aquesta espiritualitat que compartim, permeti'm, penso els tres i molts dels oients que ens estan escoltant en aquests moments, quan vostè té una cita especialment delicada com a president de la Generalitat, ha de prendre una decisió especialment gruixuda, especialment emocional, pren temps per la pregària, per pensar en Poblet, per d'alguna manera seguir alguna de les regles de Sant Benet?
3: Jo intento fer això els matins, cada matí, i bueno, llavors sí que sí, hi ha algun fet especialment, diguem-ne, molt transcendent durant el dia, bueno, doncs tinc el meu espai de meditació, per dir-ho així, no? I d'interiorització, no? La regla de Sant Benet és una regla, diguem-ne, molt inspiradora, eh? Les coses que han durat tant temps, les coses que s'han mantingut vigent tant temps, sempre vol dir que tenen un pòsit de veritat en cada època, fins i tot si canvien molt les circumstàncies, no? La regla de Sant Benet, la regla dels benedictins, Oret Labora, no? Ha perdurat durant molt temps, no? I per tant té un pòsit de veritat que sobre el que convé de tant en tant reflexionar-hi, no?
0: Escolti, aquest pòsit de veritat que té la regla de Sant Benet, que s'ha mantingut tant de temps, jo quan veníem cap aquí amb la senyora Tarragona pensant en possibles preguntes, m'encuriosia molt pensar com un text que té vora 1.400, 1.500 anys, és aplicable en el dia a dia d'un president de la Generalitat quan té un problema amb Rodalies, quan ha presentat uns pressupostos, quan té aquestes reunions

0: que deu tenir vostè tan complicades i en aquests moments tan complicats, la regla de Sant Benet segueix vigent?
1: Bueno, en el sentit de treballar i també pregar, fer un exercici d'introspecció, meditar, sí, crec que aquesta combinació, que d'alguna forma podríem traduir-ho per les activitats, diguem, de més professionals, en fer la feina, treballa, dediqui hores, però també dedica temps a la reflexió, a meditar, bé, jo crec que això serveix i és positiu, no? Llavors hi ha tota la dimensió espiritual que cadascú té la que té i que per mi és una guia permanent en totes les dimensions de la meva vida, també de les meves responsabilitats com a president de Catalunya, no?
0: Com dialoga aquesta fe personal amb ocupar un càrrec com el de president de la Generalitat en un entorn democràtic i en un país que es... Que es...
1: Doncs amb molta normalitat, diguem, no és, vivim en un país democràtic, afortunadament, amb unes institucions laiques, però això no és incompatible en què tinguem cadascú les nostres creences religioses, puguem practicar la nostra fe amb respecte als que tenen altres creences i practiquen una altra fe. Jo sí que tampoc he cregut que no havia d'amagar això, diguem, però per descomptat les meves obligacions soc perfectament conscient de quines són i les exerceixo amb màxim respecte i intentant, diguem-ne, respectar escrupolosament el caràcter laic de les institucions democràtiques de Catalunya, no? Però, insisteixo, també tinc les meves conviccions i no, en cap moment les sento incompatibles amb la meva responsabilitat.
2: Abans parlàvem del president Tarradellas, president Illa, i, esclar, una de les circumstàncies que més ens va impressionar el senyor Gregori i a mi va ser visitar l'arxiu del president Tarradellas, totes aquelles cartes que van arribar a Catalunya embolcallades en aquelles mantes, no? Com si fos gairebé una pel·lícula, no? Si em permet. I pensàvem amb el mestre Gregori, clar, jo m'imagino el president Tarradellas prenent nota de tot el que va significar ser president de la Generalitat en aquell temps tan dur on ell era a l'exili, no? Vostè també pren notes dia a dia de tots els seus sentiments, de totes les seves emocions al respecte del càrrec que ostenta? Ho dic perquè l'abat de Montserrat, de Poblet, ens ho va dir, no? El fet que ell també apuntava el dia el que passava.
1: No, jo prenc, no porto ni un diari ni un registre de les coses, prenc notes, però són notes que moltes no guardo. Passa que avui les coses, diguem-ne, són diferents, perquè avui pràcticament hi ha registre de tot, no? Electrònic, via correus, via s'aixequen actes de les reunions, s'aixequen registres, però no, jo no porto un dietari ni un registre personal de les coses, no? A vegades m'apunto alguna reflexió, però no ho faig de forma sistemàtica, no? El president Tarradellas també era un moment diferent, però és un arxiu Tarradellas és una constatació de la tenacitat i de la convicció, en aquest cas del president Tarradellas, a la defensa de les institucions catalanes. Això és el que crec que és la gran lliçó, no? De Tarradellas, no? La seva convicció profunda a les institucions catalanes i la seva tenacitat en moments molt difícils en què ningú creia que se'n pogués sortir, doncs defensar-les i estar atent al moment de que fos possible doncs recuperar-les, no? I de fet és l'únic fet rupturista de la transició espanyola, no? La recuperació de la Generalitat, perquè entronca amb una institució, diguem-ne, republicana, l'únic exemple de rupturisme amb el règim franquista i d'entroncament amb el règim republicà és la restauració de la Generalitat de Catalunya i el retorn del president Tarradellas. Tot un exercici de política en majúscula i subratllat, no?
2: De tot el que vostè ha visitat a Poblet, o quan vostè pensa en el monestir de Poblet, quina és la zona del monestir que per vostè li és més estimada, més íntima, més personal?
1: Hi ha alguns racons del claustre i del jardí que són especialment bonics, no? Però a mi, si em diu, escolti'm, quina zona vostè m'impressiona més, i el refectori. Dinar, fer els àpats en silenci, en un espai molt ampli, que recorda temps de, diguem-ne, amb molta més presència de monjos en el monestir, no? I que recorda la majestuositat amb aquest contrast entre la pedra i la fusta dels bancs, no? Amb una austeritat, diguem-ne, en el mobiliari i en el menjar també, no? I escoltant lectures és un espai que és molt un contrarrebat del món d'avui, no? I a mi això m'atrau especialment quan hi vaig, no?
0: Vostè està tost al monestir.

0: Sí, i ara que estàvem parlant, ja em perdonarà, senyora Tarragona, que em tirarà dels cabells, però li proposaré que deixi de ser president de la Generalitat per un moment, perquè m'he adonat que en el podcast hem parlat amb molta gent, però no hem parlat amb cap hoste de Poblet perquè ens expliqui com és ser hoste a Poblet. Vostè què recorda de les seves estades quan podia anar a Poblet sense que el reconegués ningú, per dir-ho així? Com és un dia a Poblet sent hoste?
1: Vaig anar-hi amb un meu amic meu, que em va dir, escolta, jo hi vaig aquest cap de setmana, si vols venir podem anar-hi, i vam anar-hi. Va ser un moment de pau, no? Amb un ritme vital molt diferent, que et permet estar molt amb tu mateix i passejar per uns entorns amb una natura magnífica, i un moment de pau, no? I de reflexió amb si mateix. Va ser per mi una experiència molt positiva i que recomano.
0: Feia vostè l'horari dels monjos?
1: Sí, feia l'horari dels monjos, feia els àpats amb ells, i quan ells tenien les seves activitats, doncs jo amb el meu company passejàvem i comentàvem i llegíem i, en fi, reflexionàvem.
2: Si li preguntéssim al president de la Generalitat què és la fe, suposo que la seva resposta seria molt semblant al que li podria preguntar a Salvador Illa, sense ostentar el càrrec que vostè ostenta, president.
1: Sí, bueno, la fe és una convicció que un té, i jo abordo, insisteixo, amb tot el respecte a les diferents aproximacions que pugui tenir cada persona. Jo tinc la que tinc i no hi ha massa més a dir. Vull dir, crec que ho compatibilitzo bé amb les meves responsabilitats, i ho he dit, i a mi m'ajuda.
2: I li preguntava en el context de que vostè, desgraciadament, ha passat per un ensurt de salut, i en aquell moment, quan un és dins d'un hospital, en una habitació, on, com vostè va dir molt bé, la malaltia a tots ens, d'alguna manera, democratitza, no? És transversal, a tots ens toca més tard o més d'hora, aquella fe el va ajudar?
1: Sí, em ajuda en totes les vicissituds de la meva vida, i sí, també en aquesta vicissitud em va ajudar. Va ser una malaltia sobrevinguda, inesperada. El sistema de salut que tenim a Catalunya és un sistema excel·lent, ho vaig descobrir en primera persona, i afortunadament ja aquesta és la segona setmana de la meva reincorporació i pràcticament estic ja al 100%.
0: Escolti, ara que parla del sistema de salut, a Poblet hi havia un hospital en l'època medieval que atenia tot aquell que s'hi apropava, com una obra d'aquells homes de fe que estaven al servei de les persones. No sé si és molt agosarat dir que el Servei Català de Salut és herència d'aquell esperit, però crec que potser sí que tenim alguna herència del Cister, de Sant Benet, d'aquesta atenció.
1: Bueno, una part de l'esperit segur que sí. Avui, afortunadament, som les institucions públiques les que prenen cura de la política sanitària, però efectivament a Catalunya hi ha molts i molts hospitals que provenen d'ordres religioses, d'iniciatives de l'àmbit municipal, que hem sabut, jo crec, que recollir bé en tot aquest model de concertació sanitària, sempre sota direcció pública, amb recursos públics, amb paràmetres públics, però que recull una mica aquesta tradició, no? I al final, tenir cura de totes les persones, amb independència del seu estatus social i de les seves capacitats econòmiques, simplement ateneu-vos en funció de les seves necessitats, en aquest cas de salut, és un signe de maduresa d'una societat, i efectivament era l'esperit també amb què moltes ordres religioses s'adreçaven a aquesta qüestió, no? I avui, afortunadament, penso que això és un avenç important, i ja no ho deixem a la consideració de cap manera de pensar concreta o de cap fe religiosa concreta, sinó que ho fan les institucions democràtiques i ho fem al conjunt de la societat, no?
2: Ja gairebé estem acabant, president. Quan un entra a Poblet, entra en un estat d'ànim. Nosaltres ens hem passat molts caps de setmanes per preparar aquest podcast, i quan un surt en un altre estat d'ànim. Penso que quan hi va, no sé si està d'acord amb nosaltres, també un ha de saber on va, què és el que es trobarà, i les preguntes que haurà d'escoltar i les respostes que s'haurà de donar a si mateix. No?
1: És així, no? Un ha de saber que va en un monestir, en un espai d'espíritu habitat, i ha d'estar disposat a enfrontar-se a si mateix. escoltar-se a si mateix i enfrontar-se a si mateix, en el sentit positiu de la paraula, escoltar-se, fer una introspecció, perquè a vegades l'excessiu dinamisme i l'excessiva activitat d'aquest món és una perfecta excusa i un perfecte escut per no escoltar-nos i per no mirar-nos a nosaltres i per no fer un exercici d'introspecció. Allà és just el contrari. Allà, diguem-ne, tot ens convida a parar, a no tenir, diguem-ne, aquest activisme i a preguntar-nos, a escoltar-nos, a mirar-nos a nosaltres mateixos i a respondre les preguntes que a vegades no són fàcils de respondre, no? Però que ens hem de respondre de tant en tant.
3: Escolta, fill.
4: Les prescripcions del mestre.
3: Para-hi l'orella del cor
4: i acull de bon grat l'exhortació del pare amorós
3: i posa-la en pràctica.
4: A fi que pel treball de l'obediència retornis a aquell de qui t'havies apartat amb la desídia de la desobediència. A tu, doncs,
3: s'adreça ara la meva paraula.
4: Siguis qui siguis que,
3: renunciant als teus propis volers,
4: per militar per al Senyor,
3: Crist, el rei veritable,
4: prens les fortíssimes i esplèndides armes de l'obediència.
5: La regla de Sant Benet.
0: President Illa, en temps medievals va haver alguns abats de Poblet que van esdevenir presidents de la Generalitat i, per tant, predecessors seus. No sé si vostè s'hi veuria com a abat de Poblet, però en tot cas li pregunto, quines analogies creu que pot haver entre el càrrec de president de la Generalitat i el d'abat de Poblet?
1: No, jo no em veig com, ni molt menys com a, abat de Poblet, ni no. Avui analogies crec que n'hi ha poques. En aquells moments que vostè aboca, doncs el món era un món diferent i avui no. Avui el president de la Generalitat és una persona escollida pels representants dels ciutadans de Catalunya per fer una feina en un termini determinat de temps, en el marc d'una societat democràtica, moderna, madura, plural, molt pluriversa. I l'abat de Poblet és el responsable d'una comunitat monàstica amb una enorme tradició, amb una llarguíssima tradició i amb que ha de ser un exemple, diguem-ne, de l'exercici, de la pràctica monàstica. Jo crec que, en fi, són esferes completament diferents.
0: Home, disculpi'm que li repregunti, però l'abat de Poblet també l'escull democràticament la seva comunitat.
1: No,
0: i vostè també ha de ser exemple per als seus
1: ciutadans. Sí, i té unes tasques de governança, però crec que són àmbits molt, molt diferents. Hi ha sempre punts de connexió, però són àmbits molt diferents.
2: President, moltíssimes gràcies. Vostè ha complert una de les primeres regles de Sant Benet, que és l'hospitalitat, perquè ha estat molt generós i molt amable i ens ha rebut en aquest espai magnífic, així doncs que li agraïm.
1: Moltíssimes gràcies, un plaer. Això és casa seva.
2: Gràcies.
5: Escolta Poblet amb Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.
2: Que interessant, mestre Gorgori, l'entrevista amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè no és senzill combinar política i religió. Són dos poders importants des del principi dels temps en la humanitat.
0: I que quan es barregen de mala manera han donat per bastantes desgràcies i bastants embolics, i en tenim bons exemples en la història recent, però quan s'aconsegueix un cert equilibri, doncs poden donar resultats. D'això n'hem après un niu i ara anem a seguir aprenent una mica més sobre aquest diàleg entre la religió i la societat contemporània. Des de fora, aquesta relació entre la vida monàstica i el que anomenem o podríem anomenar societat civil es veu com una relació marcada per una certa distància entre el nostre dia a dia, la nostra manera de viure i la manera de viure de monjos de monestirs com els de Poblet. Ara bé, en aquest episodi tenim el testimoni d'una persona molt especial. Ell ara és el director de la Fundació Civil Populus Alba. És el Lluís Marcel Espasa Fraioff. Li haig de dir, senyora Tarragona, que a mi el seu perfil m'ha fascinat des del primer moment que li van posar el micròfon davant i ens va explicar quina és la seva vinculació amb el monestir de Poblet.
6: Vaig néixer l'any 69 i l'any 70 el meu pare va començar a treballar aquí el moment que va començar el nou abat, Maura Esteve. Ja havia treballat aquí el meu avi i havia treballat el germà del meu avi. El meu avi havia treballat per l'Eduard Toda i el seu germà era el xòfer de l'abat Garret en el seu moment. Llavors, el meu pare li van oferir la feina aquí a Poblet perquè parlava idiomes i la seva dona era holandesa, la meva mare, Ilona Fryhoff. I la meva mare, doncs, clar, el meu pare havia treballat a l'hostaleria tota la vida i va venir aquí a Poblet a treballar de guia. En aquell moment hi havia dos guies, un conserge i un guarda. I clar, li van oferir un pis, que és on he viscut jo des que vaig néixer, fins que vaig fer 50 anys i he estat visquent aquí, ara visc a l'Espluga des que vaig fer 50 anys, i vaig començar l'escola aquí a Poblet, i l'escola anava aquí al davant, que la senyoreta, la professora, també vivia aquí en un dels pisos, també era la veïna nostra.
0: Doncs és clar, amb aquests antecedents és inevitable preguntar-li al Lluís Marcel Espasa com era la vida al monestir de Poblet, amb la seva família i tan a prop dels monjos.
6: Doncs era... Jo tinc molt bons records, molt. Perquè a part vaig fer d'escolar 9 anys. Clar, vaig anar coneixent tots els monjos, vaig fer d'escolar. Els Reis, quan era l'època dels Reis, eren molt generosos. El primer regal va ser una bicicleta, em van portar els Reis, els monjos. Sí, sí. I un company meu que feia d'escolar una màquina d'escriure. Dic, hi tinc un més sort jo, amb la bicicleta.
0: Ja veu una relació cordial, fluida, normal i corrent, que diríem, i que el Lluís Marcel ens descriu com una amistat.
6: Jo sempre he sigut molt bona perquè, clar, m'han conegut des de petit, em coneixien tots, ja corria per aquesta casa, que a vegades hasta li vindré a dir al meu pare a veure aquell xiquet que se'ns escapi per aquí dins. I, clar, feia d'escolar amb tots els monjos que eren sacerdots. I abans ja anàvem a la sagristia, estàvem jugant, que hi havia un petit futbolín, i feies amistat amb ells, i parlaves. I era una relació normal, com d'amics, molt cordial, molt. I amb els meus pares també, una relació d'amistat.
0: Una relació d'amistat i de quotidianitat també, en què s'anaven alternant diverses facetes, el treball dels pares i els avis al monestir, els estudis, la vida religiosa, però també, és clar, les estones per al joc i per passar-s'ho bé.
6: Anàvem a la sagristia, que abans dèiem la sagristia vella, que és més petita, després hi ha la sagristia nova, que és barroca, que és immensa, però estàvem per restaurar, quan érem petits, estàvem a la petita, i clar, a vegades anàvem mitja hora abans de la missa o dels casaments, i així podíem jugar una estona amb un futbolín petit que hi havia, i el monjo es deixava jugar, i a vegades jugàvem amb ell, tenia un parxís, jugàvem a dames, a les cacs, jo els cacs mai se m'ha donat bé, preferia jugar a les dames al futbolín, i ens ho passàvem bé, i després anàvem quan ell marxàvem, ens anàvem al claustre i robàvem unes petites maduixetes que hi havia, abans de la missa ens les menjàvem.
0: Vostè, senyora Tarragona, tots sabem que sap llatí, però no sé si a l'escola el llatí se li donava especialment bé. En tot cas, si hagués viscut vostè al monestir de Poblet, potser hauria pogut tenir l'oportunitat de tenir un professor particular de llatí d'un nivell absolutament envejable. I és que el Lluís Marcel Espasa li feia classes de repàs de llatí al mateix abat de Poblet de l'època, l'abat Maur Esteve, tota una personalitat que va arribar a ser abat general de l'Orde del Cister. Una eminència, una persona de la qual tothom en guarda un excel·lentíssim record, que va marcar durant dècades la vida del monestir, va deixar una empremta importantíssima en aquelles coses que anomenaríem grans temes, però que també va deixar empremta en un tema tan petit com donar-li classes al fill d'uns dels treballadors del monestir per ajudar-lo que se'n sortís amb el llatí, que se'n sortís ell i fins i tot que fos capaç de donar-li classes després a la seva xicota i que ella també se'n sortís.
6: I després me'n recordo que només esperava ser el dissabte, perquè teníem festa, evidentment, a l'escola, i anar a la granja a ajudar els monjos, a plegar ous, a netejar, després anava a la impremta, a fondre el plom, ajudava a la cuina, amb el fra Albert, en aquell temps, i la meva infantesa, després, quan me vaig fer més gran, vaig començar a fer repàs amb un monjo, que es deia Francesc, i fèiem repàs de català, i recordo que quan ja feia BUP em va costar molt el llatí, em costava molt, i em feia les classes de repàs l'abat Maura Esteve, els dissabtes al matinar al seu despatx, i fèiem llatí. I també puc dir que la que avui és la meva dona, després li vaig fer el repàs jo perquè tampoc se'n sortia i també va provar el llatí.

0: Escolta Poblet amb Sílvia Tarragona i Pep Burgori.
1: El que murmuri es queixa d'haver rebut menys, encara que tingués realment un motiu, ha de recordar allò que diu l'Escriptura. Qui murmura, peca. I ha de ser corregit per l'abat.
0: Sant Benet. Sant Benet. Sant
2: Benet. I esclar, amb tots aquests ingredients al damunt la taula, jo no podia estar-me'n de preguntar-li al Lluís Marcel Espasa si, havent viscut tan a prop del monestir de Poblet, envoltat de monjos, veient cada dissabte l'abat Maura Esteve perquè li fes aquestes classes de llatí que començaven amb la música de Louis Armstrong, doncs preguntar-li si mai s'havia plantejat l'opció de fer-se monjo ell mateix.
3: No, realment no. No ho he pensat. Estava bé perquè m'agradava, com t'he dit, anar a la granja, disfrutava anant a la granja els dissabtes, després els ous ens els donaven ells també, per casa, i m'agradava molt a la impremta, m'ho passava molt bé, i a la cuina ajudant-los, però mai he pensat en ser monjo. T'he dit que jo després vaig començar a festejar bastant aviat, als 17 anys, ens va voler conèixer el Maura Esteve, a veure aquesta noia de Reus, a veure, i ens va fer una reunió a les sales gòtiques a dalt, i després el sermó que el tinc guardat, que ens va casar, i va dir que ell primer no confiava en aquesta parella tan jove, però que li hem demostrat que això és per sempre.
2: Doncs un cop aprovat el llatí i descartada l'opció de fer-se monjo, va arribar el moment de començar a pensar en tenir alguna feina, i la primera que li va sortir era previsible que fos, doncs, dins del monestir de Poblet, igual que havia succeït amb el seu avi i amb el seu pare.
3: I com t'he dit, ho havia fet els caps de setmana, a l'estiu, per guanyar uns diners i ajudar, Setmana Santa. Bueno, tota la vida sempre hi ha hagut, hi havia com uns guies oficials, diguem, els que estaven aquí sempre, que vivien aquí, i després hi havia ajudants, hi havia auxiliars que venien a l'estiu, en temporada alta, i jo, doncs, vaig ser en el seu moment un d'aquests nois, doncs, que venia aquí a ajudar, o com noies que vam tenir després també, que n'han passat molts, que per cert sempre hem tingut molt bon record i molt bona relació amb tots, i encara ho continuem fent. Vull dir, a l'estiu sempre ve alguna noia, algun noi d'aquí de la zona, i ens ajuda. I jo no m'ho havia plantejat, el que passa que després a la vida, les circumstàncies, doncs, a part d'aquesta estimació que tinc per Poblet, doncs va sortir l'oportunitat d'anar treballant, anar fent la suplent, i em vaig quedar aquí. La gent diu, hòstia, Poblet, dic, home, Poblet és la meva vida. Jo Poblet hi porto tota la vida. Després vaig, quan estudiava, venia els estius, venia els caps de setmana fent de guia. Després em vaig quedar ja de guia aquí, es va jubilar el meu pare, vaig continuar, i el 2010, doncs, quan es va fer la Fundació Populus Alba, es va decidir, es va optar perquè jo fos el director de la Fundació en aquell moment, fins al dia d'avui. I el 2018, 19, 20, també vaig estar director de l'hostatgeria, en aquell moment, de tot.

0: portar a quedar-se a Poblet. El Lluís Marcel Espasa ha estat treballant, vinculat amb la casa, i ara és moment també de parlar d'aquesta altra part del monestir de Poblet, que és el turisme, que són els visitants, d'aquesta gent que ve fent camins ben diversos i que troben en el monestir potser allò que estan buscant, o potser allò que no esperaven trobar.
1: Poblet, en aquest moment, estem sobre els 90, vam tancar amb 96.000 el 2025. La intenció és arribar als 120.000, que és com... Crec que les coses aniríem molt bé sobre 120.000. Per les estadístiques que tinc de fa molts anys, mai s'ha superat. La pandèmia, evidentment, vam caure, com tots els monuments de Catalunya o d'altres llocs, i hem anat creixent una altra vegada. O sigui que el primer any 45, després 70, ja estem als 90 i arribem quasi als 100. Camins, somnis i promeses. El públic, la gran majoria és català, és de parla castellana, de tota la península, de tot l'estat. I després també tenim molt francès per proximitat. França, a part que nosaltres també tenim la sort que sortim a la guia Michelin, i pels francesos és visita obligada, si surts allà. Després també tenim molts contactes que hem anat fent al llarg dels anys amb Imserso, ja portem molts anys treballant amb ells, tenim la temporada d'hivern que ens porten molts grups al cap de l'any. Després també tenim empreses molt grans, tenim una que és de Madrid, que es diu Europa Mundo, que ens porta un gran nombre de persones de tot Sud-amèrica, de qualsevol país de Sud-amèrica, i també ja estan treballant en països asiàtics també els últims anys, i també mouen un munt molt gran de gent. I després amb tu i Espanya, amb diferents empreses grans, doncs, que tenim relació ja de fa anys, doncs anem renovant un temps. Mai no és massa tard, per tornar a començar. Molta gent que va ser aquí de la meva edat o la teva edat ens ho diu: ostres, de jove vaig estar aquí, vaig venir al col·le, de l'institut, i era visita obligada. I no només a Catalunya, sinó que venien de València, venien inclús d'Aragó, venien d'Andorra, que encara en continuï venint algun, de Mallorca. Però també, això també, el focus, a l'haver-hi el Panteó Reial, els Reis, també atrau, és un focus d'atracció. Però he de dir que realment les escoles ha baixat. I a vegades també veiem que ens estira molt el Port Aventura. Sí que a vegades els hi fan un dia cultural i venen a Poblet, però l'han baixat. Que ja són
0: nous. Ja que érem al monestir de Poblet parlant amb el Lluís Mercè Espasa, ens hem acostat a l'hostatgeria, a aquest hotel que queda dins el recinte de Poblet, el que s'hi pot anar com a un hotel qualsevol, però amb unes característiques molt especials, i n'hem volgut parlar amb el seu actual director, l'Eduard Pérez. La seva relació amb Poblet no és tan estreta com la de Lluís Marcel, però sí que es remunta a fa bastants anys i té a veure precisament amb el turisme.
2: Amb els meus pares anàvem a l'hotel Villangràcia, que està a la zona de les Masies, i sempre acabàvem fent cap a Poblet, perquè els meus avis, per part de mare, eren de la Conca, i llavors era una mica, doncs, a tornar a tocar una mica de territori. Crec que en aquell moment no pensava ni en opció laboral de cap tipus, o sigui, era aquella època on ets molt feliç i t'ho passes bé, bàsicament. I ho veies com a algo molt gran, no? Que clar, amb el temps, quan he tornat, ho veus molt gran també, però segurament en aquella època ho veia enorme, Poblet, saps? Com un castell molt gran. I mira, al final la vida dona tombs, i des del 2 de maig del 2023, doncs, que estic dirigint l'hostatgeria.
0: L'hostatgeria de Poblet queda dintre de la que s'anomena segona muralla del monestir, per tant, a tocar de l'abadia. És un espai molt tranquil, sense edificis al voltant, on se senten les campanes, on se senten també, òbviament, els ocells, on se sent el silenci, i això fa que el perfil del públic que hi ve sigui variat, però que al mateix temps tingui un cert denominador comú.
2: Hi ha un ampli públic que accepta i li encanta aquests valors. És un hotel que no està fet per tothom, però per qui està fet, està molt fet per ells. Hi ha molta gent que vol això, vol pau, vol calma, vol tranquil·litat, espiritualitat també, i és el que podem oferir des de públic que ve a fer excursions en bicicleta, a caminar per al paratge natural, al públic clarament espiritual, on volen gaudir de la litúrgia del monestir, i un públic també cultural, de potser una mica més aïllat o vivint d'una altra manera l'espiritualitat, però que quan van al monestir, perquè nosaltres sempre recomanem que assisteixin a la litúrgia, doncs tots queden sorpresos i molts meravellats.
0: A tots aquests perfils de públic hi caldria afegir un parell de grups que són una mica especials. En primer lloc, els del programa Apropa Cultura, un programa que funciona a tot Catalunya i pel qual els principals equipaments culturals del país s'obren a persones i a grups que potser tenen un accés més complicat al món de la cultura i el patrimoni. Gràcies a aquesta iniciativa, per exemple, moltíssima gent pot assistir a concerts de música clàssica a l'Auditori, al Palau de la Música, al Gran Teatre del Liceu, visitar exposicions i visitar també monuments com Poblet. Així ens ho explica el Lluís Marcel Espasa.
1: I fa uns anys vam entrar també, vam tenir contacte amb una associació que es diu Apropa Cultura, sí. Fem xarxa, i en aquell moment amb l'abat Octavi doncs li vaig comentar que podíem estar també nosaltres inscrits en aquesta associació, perquè Poblet doncs facilitar la visita a vegades amb persones amb mobilitat reduïda o persones que estan en un món marginal, doncs que poguessin també disfrutar d'aquest bé cultural que tenim, que és Poblet. Ell va estar d'acord, evidentment, ens hi vam subscriure i ja hi estem presents cada any. I també ens envien doncs, grups, persones que venen a visitar, des de residències fins a grups de gent reduïts que estan a la presó. Una mica un ventall molt ampli. Mm-hmm. Amb un preu molt reduït, evidentment.
0: Hi ha encara un darrer grup de visitants que aquest no ens l'havíem vist venir, senyora Tarragona, que són els d'empreses i també universitats i centres de recerca que aprofiten les aules que hi ha a l'hostatgeria de Poblet doncs, per fer les seves reunions, ja siguin de formació, d'anàlisi de les situacions, de comptes, de resultats, tot això enmig d'un ambient monàstic.
2: Què troben a Poblet? Doncs jo crec que aquests valors estan en sintonia, no? Vull dir, quan tu estàs a gust en un lloc on hi ha pau, vull dir, que al final Poblet té aquesta màgia, que ja és una paraula que no es pot... És una sensació que ho transcrivim com a pau i tranquil·litat, però hi ha alguna cosa més que no podem... Jo no puc descriure en paraules com aquest benestar que genera l'indret, que jo crec que es palpa. Hi ha molta gent que ho percep, i llavors tot això a l'àmbit acadèmic i empresarial... Jo crec que va de perles, vull dir, és algú que la gent ho nota.
0: Doncs bé, tornant a aquest ambient més tranquil, tornant al claustre del monestir per on transcorre la visita al monument, hem volgut preguntar-li al Lluís Marcel Espasa Fraioff quins són els canvis més rellevants que ha vist en els últims anys, ell que ha estat testimoni de l'evolució del monestir durant tant de temps.
1: Bueno, i el canvi més radical que potser hi havia és el que hem fet, clar, nosaltres treballàvem aquí fent les visites,

0: visites guiades sempre, acompanyant en català, en castellà, en francès, en anglès. Amb el seu temps la meva mare en holandès, en alemany, el meu pare també parla alemany, parla alemany encara, per sort tinc els dos pares, el pare i mare, i fem les visites guiades, i que això, clar, al cap del dia, doncs, fer tantes visites també la veu, quedar és afònic, és complicat, a vegades no és el gust de tothom, quan és en català, quan és en castellà, les hores. I ara portem ja des de després, just acabar la pandèmia, vam començar a treballar amb audioguia, està funcionant molt bé, un 90% de la crítica és bona, vull dir, està molt bé, pots triar l'idioma, pots triar el temps, pots parar al claustre, pots descansar, pots mirar un capitell, no és un ritme ràpid, pots anar tranquil·lament. Ara també hi ha l'opció que si algú vol una visita guiada, doncs tenim els guies oficials de Catalunya que fan la visita al monestir, contactem amb ells i es fa una visita. I amb les escoles, doncs tenim dues opcions, a vegades hi ha escoles que ho volen fer els mateixos professors, o a vegades com a treball ho fan fer els alumnes, ho fan explicar una sala a cada alumne, i després nosaltres tenim una empresa local que es diu Drac Actiu, treballem amb ells i ens fan les escoles.
1: Escolta Poblet, història viva per pensar el present. Un podcast de Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.
2: Una de les darreres novetats que s'ha incorporat a la visita al monestir de Poblet és un espai d'acollida dels visitants on hi ha, primer de tot, una petita exposició interactiva en què qui vulgui pot aprofundir sobre el sentit de la vida monàstica, la regla de Sant Benet, però també i sobretot la formació d'aquesta xarxa que van fer tots els monestirs cistercencs a l'Europa medieval a partir del segle XII i que permet entendre molt bé l'articulació de les actuals institucions de governança dels diferents països que integren la Unió Europea i fins i tot de la Unió Europea en si mateixa. I és que el Cister, junt amb altres ordes com els benedictins, van acabar articulant una xarxa de relacions, contacte, d'intercanvi de coneixements i de cultura a tot el continent que encara ens marca avui en dia. Tot això està molt ben explicat en aquest espai expositiu en què cadascú pot aprofundir tant com vulgui i després aquesta visita inicial es complementa amb dos audiovisuals. Dos audiovisuals que exploren, per una banda, el sentit de la religiositat, de l'espiritualitat, vist no només amb els ulls del cristianisme, sinó també d'altres religions, altres creences, altres enfocaments de l'espiritualitat que hi ha en el nostre món. I en segon lloc, doncs, expliquen una mica millor el que és la vida monàstica a Poblet en l'actualitat i com és viure sent un monjo de Poblet conforme a la regla de Sant Benet. Tot això és una manera d'introduir els visitants en un món que és molt diferent amb el món que porten dins el cap quan travessen les portes del monument.
0: I fer l'audiovisual realment et submergeix en aquest món i el que volem donar és aquesta visió espiritual del lloc. No és una visita de... com pot ser en un altre lloc de... no sé, vull dir, aquí hem de... tenim el monestir, tenim el cos i tenim l'ànima, per sort, que són els monjos. I hem de saber explicar això, que hi ha uns monjos que viuen en aquest monestir, la recerca de Déu. I això surt molt bé a l'audiovisual, jo crec que està molt ben explicat. I la gent pren consciència del lloc que visita. I també ja entra d'una altra manera, més tranquil, més relaxat. Perquè les presses d'avui en dia, que són dolentíssimes, tothom té pressa. Inclús per fer una visita, un dia que tens festa, tens pressa. Llavors aquí intentem ja, inclús el personal, parlar a poc i donar com a tranquil·litat, perquè la gent va molt nerviosa.
2: Doncs animant-vos a visitar aquest audiovisual, sembla que ja les campanes ens estan cridant i ens assenyalen que hem d'anar acabant aquest capítol.
3: Tot té la seva litúrgia, estimat mestre Gorgori. Tot. Fins i tot la manera com s'ha de convocar els germans a consell. Poca broma.
2: I això en un text del segle VI, després de Crist, com és la regla de Sant Benet, és molt interessant com dialoga amb tot el que ens ha explicat avui el president de la Generalitat sobre aquestes relacions entre política i religió. Doncs bé, en aquest cas la regla de Sant Benet també ens explica coses sobre com ser polític, perquè si veiem les indicacions que li dona als abats sobre com ha d'afrontar els problemes de la comunitat, escolti'm, això el regidor de qualsevol districte de Barcelona

0: ens ho podria explicar, que segurament és el seu dia a dia. Diu, sempre que hi hagi algun afer important al monestir, que l'abat convoqui tota la comunitat i exposi ell mateix de què es tracta. I, escoltat el consell dels germans, que s'ho pensi i faci el que cregui més convenient.
1: És clar, però aquí hi ha una responsabilitat, perquè és l'abat el que ha de pensar, fer un examen de consciència i de fe, i a partir d'aquí prendre la decisió que sigui més convenient. Però, atenció, sinó que tot ha de quedar en la decisió de l'abat i tots l'obeiran en allò que ell haurà judicat més profitós. És a dir, ha d'haver una certa humilitat i submissió quan els germans donen el consell i no han de gosar defensar amb arrogància el seu propi parer. Aquest és un, com li diria jo, Gorgori, equilibri difícil d'aconseguir.
0: Sí, i quina responsabilitat. Al final la decisió és de l'abat.
1: Exacte.
0: És del qui mana, però té l'obligació d'escoltar tothom abans i, per tant, prendre la decisió més fonamentada que sigui possible. I fixi's que diu, així com correspon als deixebles d'obeir el mestre, en aquest cas l'abat, o diguem el president del govern, o el president d'una associació, o el president d'una fundació, doncs així com correspon als deixebles d'obeir el mestre, també pertoca a ell de disposar-ho tot amb seny i justícia. Per tant, aquí és un pacte de dues bandes, eh? Els uns han d'obeir, però els altres han de tenir seny a l'hora de donar ordres.
1: I atenció, perquè ningú al monestir no segueix el voler del seu propi cor, sinó el que diu l'altre, i acaba. I que si algú té el seu parer, l'expressi, tornem amb la bàsica regla de Sant Benet, amb humilitat i respecte, Gorgori.
0: Que això no sempre succeeix.
1: No, i és difícil de trobar.
0: I Sant Benet ens diu que s'ha de fer en les dues direccions, eh? Qui
1: sí,
0: mana
1: sí.
0: I qui és governat, també.
1: Efectivament.
0: Doncs amb això ens retirem a pensar, senyora Tarragona, sobre la regla de Sant Benet.
1: Si us plau.
0: Doncs apa, cap a la cel·la i a fer nones.
2: Escolta, Poblet, amb Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat. Aquest periodisme de la veritat. Us oferim els millors 7 programes de la nostra temporada. Aquest espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren durant tot aquest estiu.
1: Sentit de Viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari, com sempre, obert i holístic, on qui mana és el valor de contingut. Avui, els principals elements clau, diríem, del dret de les successions aquí a Catalunya i els conflictes que se'n deriven. Expliquem, doncs, o intentarem explicar la naturalesa i el percentatge de què és la legítima catalana, herències, el lloc on les famílies es posen a prova. I també un programa especial, un espai especial, perquè crec que val la pena. Un instant molt entranyable i d'agraïment. Un homenatge a la ràdio. Cada 13 de febrer, des de l'any 2012, el món s'atura. Un instant, per què? Per escoltar. Per escoltar en silenci, en reflexió. És el Dia Mundial de la Ràdio, una data proclamada per les Nacions Unides. En tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Convidats. Avui, aquest dissabte, 8 del matí, estem de gom a gom com mai, no? Fa cua, ja tenim cua per entrar a l'estudi gairebé, no? Però comencem a saludar primer a unes persones, a uns professionals, perquè hem de dedicar aquest espai de 10-15 minuts d'homenatge a la ràdio. Després entrarem al tema més embolicat, que són les herències i tot aquest procés que en parlem. Antonio Vidal, bon dia, Antonio.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Ell és periodista, ha estat escriptor, és doctorat en comunicació audiovisual, ha estat director de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, va ser director i delegat territorial de Ràdio Televisió Espanyola a les Illes Balears i director

0: de Manel Sorribas, que va dir que el Manel Domínguez i el Amadeu Sala haurien de fer un programa. Aquest programa porta ja 47 anys. I saludem també els altres convidats per a altres temes. Alejandro Ebrard, advocat, expert en temes d'assessorament jurídic tributari, herències i autor d'Herències Felices, Herències i Donacions a Catalunya. Alejandro, un plaer tenir-te.
1: Igualment, gràcies.
0: I mira la teva mirada de saviesa i de coneixement, no? Ara totes les oïdors, a veure què ens pot ajudar i com no ens barallem entre nosaltres. Manel Becerra, historiador, president de la Unió de Jubilats i Pensionistes. Manel, com sempre, bon dia, gràcies per ser aquí.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP. Antonio, com sempre, i t'ho dic sempre, és un plaer també tenir-te, Antonio.
3: També és un plaer per mi, Manel.
0: Gràcies a tu. Àlex Ebrard, advocat i expert també en temes jurídics i tributaris i herències. Àlex, el més jove. Gràcies, Àlex, per ser aquí.
4: Gràcies, Manel.
0: Bueno, anem passant, anem tenint moltes persones, moltes veus. És el programa de les moltes veus. Valentina Martos, la més jove, advocadessa i opositora a l'advocacia de l'Estat. Jo no sé quan serà advocada ja de l'Estat, però em sembla que està molt a punt, no, això, Valentina?
5: Bueno, aquest any anirà a convocatòria a veure què tal.
0: Bueno, seràs la primera, segur. No pot ser d'altra manera, eh?
5: Gràcies.
0: Albert Domingo i Castellà, que ha vingut des de Vilassar. Ell és notari, Albert. Gràcies per ser aquí amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres.
0: L'altra vegada vaig estar per telèfon, avui en directe. Tot canvia, és diferent això, eh? Lourdes Charles, presidenta de l'associació Som Sènior, sempre lluitant contra l'edatisme. Lourdes, tens una experiència de la ràdio. A veure si me l'expliques després. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dia. I José Ángel Martos és periodista, és tio... CEO de Diàrisis, i en sap molt del tema de la ràdio, els periodismes, les vivències... Per això hi és aquí amb nosaltres. Àngel Martos, un plaer.
8: Vaig col·laborar a l'altra ràdio alguns anys amb el Sintonic.
0: Amb el Sintonic,
8: sí, això no ho sabies.
0: No ho sabia, no ho sabia. És que la història... En 47 anys pot passar de tot. Doncs sí, és un homenatge a la ràdio. Comencem. Cada 13 de febrer, des de l'any 2012, senyores i senyors, oïdors escoltadors, el món s'atura un instant, com deia, per escoltar. És el Dia Mundial de la Ràdio. Una data proclamada per les Nacions Unides que recorda la importància d'aquest mitjà sempre viu i capaç d'arribar a tots els racons del planeta i més a les persones ja a molta edat, no? Que és una gran companyia, tal de travessar fronteres i, sobretot, de fer molta companyia. Sentit de viure no vol, no podia passar, obviar aquesta efemèride, i menys aquest 2026. Ràdio 4, l'emissora pública de Catalunya, la primera emissora en llengua catalana, celebra el seu cinquantenari. És una fita importantíssima per nosaltres i per la ràdio en general a Catalunya, no? La ràdio en llengua catalana comença el 1976. Una fita que omple d'orgull, de lideratge, diríem, i d'una irrenunciable memòria compartida. Per tant, jo crec que ara cal tornar una mica enrere. Ara fa gairebé mig segle, 47 anys, aleshores uns joves d'uns 27 anys, o 28 aproximadament, o 29, tant se val, amb molta il·lusió i la ràdio com a vocació, iniciaven un camí que acabaria sent profundament únic i especial, molt especial. El juliol de 1979, Antoni Vidal, aquí mateix, posava en antena Radio Acción, a Radio Cadena Espanyola, des dels estudis del carrer de la Via Augusta 17, que tantes vegades, Antonio, i jo mateix hem viscut, hem parlat, hem gaudit i hem somiat, no? Te'n recordes,
3: moltíssimes,
0: no?
3: Moltíssimes vegades i molts cafès moltes xerrades parlant de la ràdio i precisament de la tecnologia que en aquell moment era molt primigènia.
0: Això era juliol del 1979.
3: Sí,
0: val?
3: Sí, sí.
0: Aleshores, al cap d'uns mesos, molt poc, de la temporada 79-80, neix l'altra ràdio, a les zones de Ràdio 4, al Passeig de Gràcia. Ràdio 4 va néixer el 76 i aquest programa neix el 79. Tots dos espais d'una divulgació centrada en les darreres innovacions i radiocomunicacions i radioafeccionats, no? I l'electrònica. Les connexions radioelèctriques eren... En aquell moment no hi havia informàtica, ni hi havia intel·ligència artificial, ni teníem aquestes coses, no? Malgrat que, bueno, l'Antoni ha fet el seu llibre, un llibre extraordinari, que es diu L'último periodista, no?
3: Sí, L'último periodista, la intel·ligència artificial, toma el relevo.
0: Molt bé. Aleshores, imagina't, fa una mica de por això, eh? Però bueno...
3: Sí, però ha començat el procés.
0: Ha començat
3: si
0: el
3: no,
0: procés.
3: Que parlin del Washington Post.
0: Bueno, exacte, exacte, justament, justament. Acomiadats per la dreta i per l'esquerra, eh? Amb tot començava una història, que 47 anys després continua viva a les zones de Ràdio 4. I

0: i a la plataforma de RN i la web de Radio 4. Avui en sintonico, aleshores, un jove oient, enginyer en telecomunicacions, es va acostar al programa. Li agradava el programa que fèiem a l'altra ràdio i ara és el director. Després de 47 anys continua sent. Per tant, gràcies, sintoniqui, per portar el programa al llarg del temps i de la història. Aquesta és, doncs, una història feta de veus i de passió. Per què? Perquè aleshores Ramon Lluís i Manel Sorribes, tècnics de so a Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya el 1979, van imaginar un espai, van pensar un espai dedicat a la radioafició. Van contactar amb dos individus, amb dues persones. Un és el Amadeu Sala i l'altre és el Manel Domínguez, jo mateix. I així gairebé, sense fer soroll, tot va començar. Dos joves de 20 i escaig anys entràvem en el món de la ràdio. I dins del programa de la Revella dels Maniàtics, de l'amic Joan Grau, un pau descansi, ens vam donar 10 minuts a la setmana i ens va semblar que allò era tremendo, no? Allò era impossible. I després, a les nits de Ràdio 4, amb Eduard Elias, que li deien la veu d'or, on tenia una veu preciosa, varen continuar un minespai de 15 minuts. Van passar de 10 minuts a 15 minuts, íntegrament dedicat a la radioafició i la tecnologia. Després vam anar a mitja hora i després vam anar a una hora. I aquesta hora ja dura 47 anys. Aquesta és la vida i aquest és l'homenatge que volem fer a la ràdio. Antoni Vidal, juliol de 1979, Ràdio Acción.
1: En aquell moment jo era de nen ja, de nen petit, era molt curiós, com qualsevol nen, però la meva curiositat apuntava cap a com era possible que tinguéssim llum, que allò fos molt perillós, electricitat, els endolls, i sobretot, fonamentalment, m'apassionava, des de que tinc ús de raó, la ràdio. Aquell aparell, aquella caixa, amb unes vàlvules làmpades, que deien, no?, que es posaven, diríem, amb ignició, pràcticament, no?, amb unes temperatures enormes, i inclús donaven una dimensió visual de que l'aparell funcionava. Aquell dial il·luminat tènuement i aquells botons que podies fer al canvi d'ones, etc etc. Aleshores, jo li preguntava al meu pare, que era una persona amb molta preparació, i em donava quatre nocions. I el més important de tot allò, per simplificar, va ser que efectivament vaig descobrir que el món de la física havia donat un pas excepcional en la unificació del que era l'electromagnetisme i l'electricitat. Això ho va fer el Maxwell, i encara no s'ha produït una altra unificació tan important com aquesta, que seria unificar la física quàntica i la física clàssica.
0: Aquest moment històric del 1979... aquells dos joves, Amadeu Sala i Manel Domínguez, ho expliques tu, perquè millor que ho expliques tu, Amadeu, perquè el Manel Sorribes, que el tenim en contacte, Manel Sorribes és el tècnic de so de Ràdio Nacional d'Espanya que va tenir la idea i ens va trobar. Manel Sorribes, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Bé,
0: ja tens,
2: jo, escolta, el Ramon Lluís Colomines.
0: Ah, sí, el Ramon Lluís
2: Colomines. Els dos eren tècnics, ja, sí, i radioaficionats.
0: Aleshores, veu tenir la idea. Com l'explicaries?
2: Bueno, va pensar que molta gent radioaficionada, molts, doncs no tenien un contacte, una manera de contactar i de saber quan hi havia concursos, quan hi havia provades, etc. I llavors van convèncer, va costar molt, en el cap de programes de Ràdio Nacional, el Juan Manuel Soriano.
0: Era el Soriano, aleshores, eh? Sí, Juan Manuel Soriano. Sí, sí.
2: Li van dir, home, és que hi ha molta gent. Hombre, no sé. Bueno, vamos a provar. I van provar. I mira,
0: pues mira, aquí estem 47 anys més tard, dos joves que vas connectar amb nosaltres i dius, ho atreviríeu a fer un programa sobre la tecnologia, la radioafició, el rebot ionosfèric, etc, les zones hercianes. Ens va agafar, a la Medusa, a mi ens va agafar pànic escènic, però vam poder fer-ho, no? I 47 anys més tard continua. A veure aquest soroll, hi ha un soroll, escolta. Aquest era el so, aquest era el so de la ràdio en aquell moment, no?
2: Sí, senyor.
0: Amadeu, explica què era aquest so que hem escoltat.
3: T'estan cridant des de França, no?
0: Correcte.
3: França 4,
0: sí.
3: Els contestaràs?
0: Sí, ara no puc, ara no puc. Ara no puc.
3: Clar, però... aquest és el so que et produeix la primera febrada.
0: A veure, tornem a escoltar-ho.
4: Fox 4, Hotel, United, November, Florida 4, Florida for Order, United November. Hello, CQ.
0: CQDX, eh? Llamada general, no? Llamada en larga distància.
3: Llarga distància.
0: Llarga distància.
3: Sí. Del, de Florida, França, França 4, Hotel Unió, bueno, November.
0: De tots els que estem aquí ara mateix, l'Antoni Vidal és el que està més actiu en les ràdios, perquè la seva estació de radioaficionat és com Ràdio Nacional per un petit, no? Sí. No és veritat, Antonio?
1: És una ficció, com dèiem abans, que he tingut sempre i m'ha acompanyat sempre. I en aquests moments no deixa de ser una vàvula que em permet entrar en contacte o no sortir d'un esquema de comunicació que està ja superat absolutament. Això, som uns romàntics, som una, diríem, una petita parcel·la dins del món general de la comunicació, perquè també amb el món de la radioafició jo sempre he treballat amb la veu, amb la fonia, que es diu, l'Amadeo, que és un altre, que és un crac, ell manipula molt bé el morse.
0: Ell feia morse, sí, molt bé.
1: I la fonia i el morse són l'essència de la radioafició. Però ara han entrat en joc les computadores, les fórmules digitals, no? I en aquesta nova formulació digital, tu poses en marxa un computador i el computador, amb el FT8, que és un protocol de comunicació, diríem, mitjançant impulsos que són equivalents a punts i ratlles del còdic morse, sí, pot estar tota la nit comunicant autònomament i després al matí els radioaficionats...
0: Però això ja... efectivament ho hem parlat moltes vegades, però això ja no... Això ja no per això deia, estimat company,
1: que,
0: això ja...
1: Per això deia que estic dins d'una parcel·la que encara manté, crec modestament, l'essència de la radioafició.
0: Correcte. Per tant, el nostre petit homenatge és aquest. Podríem estar parlant tot el programa, però avui simplement era una petita pincellada. Ara preguntaré, en tota aquesta taula, només un missatge. Què pensen de la ràdio? Nosaltres, jo sé el que pensa la Amadeu Sala, o què penses tu, Amadeu Sala, ara? Què és la ràdio per tu?
3: La ràdio, per mi, sí, és i ha sigut, o sigui, el millor que m'ha passat en la vida després del meu matrimoni i després de la meva professió. Ha sigut bestial. Una tercera experiència fenomenal.
0: No tinc moltes paraules, però, Antonio, tu, què és la ràdio?
1: Després de la fase digital, de digitalització, que vivim ara, s'implantarà totalment la IA. Estem amb els exercors de la ràdio que hem estimat, que hem conegut, amb la que estem.
0: Correcte.
1: Pensar que hi ha en aquests moments infinitat d'emissores que funcionen autònomament només amb intel·ligència artificial. I puc dir, Interradio...
0: Però perdrem l'emoció? Perdrem l'emoció,
1: clar,
0: Antonio?
1: És que la ràdio, clar, ha perdut molt l'emoció.
0: Clar, evidentment.
1: Ha perdut l'emoció i, sobretot, la dimensió dramàtica que tenia...
0: Aquí intentem mantenir-la, per això.
1: Sí, sí. Perquè, a més, tu ets una persona que amb la teva veu doncs ja tens un registre que pots comunicar emocions, que pots, d'alguna manera, connectar molt directament a la part més sensible de l'oïdor. Això no és ja habitual. Les veus pràcticament no es cuiden a la ràdio, parla qualsevol. En la nostra època, parlar per la ràdio suposava un plus excepcional. Jo recordo, quan estava a Ràdio Joventut, que van coincidir, van fer aquesta amistat entranyable, que el dia que em van dir, home, tu podries fer un torn a la freqüència modulada de RJ2. Va ser una de les majors alegries de la meva vida. I jo feia de 10 a 1 de la tarda un torn de selecció musical en temes clàssics, en fi, pop, etc. I donava pas a un gran crac de la comunicació, que era José María Pallardó.
0: I tant, que el recordem amb molt de carinyo, i a més la història de Ràdio Joventut, però ara ja no entrem més enllà, no? A veure què pensen els nostres companys, ràpidament, Albert Domingo, la ràdio, què és per tu la ràdio? Com la perceps, la ràdio,
5: no,
0: en general?
5: La ràdio és un mitjà de comunicació que, si s'utilitza bé, és fantàstic. Per tant, la idea és utilitzar-lo bé.
0: El senyor Brat, vostè la ràdio, què és la ràdio?
6: Per mi és una companya, és a dir, m'acompanya al matí, quan em llevo, m'explica les notícies, m'acompanya al cotxe i m'acompanya a les tardes quan em relaxo sentint música. És a dir, és una companyia meravellosa.
0: Quina importància té per vostè Ràdio 4, la primera emissora en català nascuda el 1976?
6: Mira, jo com la televisió no la veig perquè no et dona res interessant, tinc la ràdio. I la ràdio... Hi ha un programa a la televisió que es diu Cómo se hace, que és un tema molt un programa molt interessant que n'aprens moltes coses. Pues, per mi la Ràdio 4 és això, és aprendre coses, perquè tot el que diuen és molt interessant, o els programes són interessants i n'aprens. Per tant, per mi Ràdio 4 és aprendre.
0: Alejandro, acosta't al micròfon. Què és la ràdio per tu? Què penses de Ràdio 4?
7: Per mi la ràdio té un punt essencial, que és té una força de ser senzilla. Jo entenc la ràdio com una veu de fons i algú disposat a escoltar. Res més, una cosa senzilla. I per mi Ràdio 4, compartint el que deien els companys, és una ràdio en la qual es divulga i sobretot es parla, i ho comentàvem abans d'entrar amb altres companys, que es divulga sobre temes molt interessants dels quals hem d'agafar consciència i dels quals crec que es parla poc.
0: La primera ràdio en català, això no ho oblidem pas mai, no? 1976, déu-n'hi-do, eh? Manel Becerra.
8: Doncs jo he fet un salt vital en 1976, que va ser un moment d'apertura, d'esperances, d'emocions, de canvis polítics, culturals. Jo tenia 24 anys, suposo que alguns us recordeu aquesta època, de canvis generacionals, perquè no també d'alguna frustració. Però des d'aleshores la Ràdio Nacional i la RNA4 no m'ha acompanyat mai, vull dir que no he tingut cap frustració ni m'han defraudat mai. Per mi la ràdio és bàsicament, des que tinc ús de raó, memòria emocional.
0: Queda molt maco això. Ara, amb el que explicarà la Lourdes Charres, tenim per 3 hores de programa, però anem a veure que s'ho explica curt, això. I per tu...
9: Jo dic que jo sóc aquí gràcies a la ràdio, perquè el meu avi venia de la Vall de Boí, i llavors el 36, amb la guerra, perquè ell dominava els cavalls i les mules de llavors, el van passar raïmat al quartel on estaven els animals que portaven les mules de la guerra.
0: Correcte, sí.
9: Val? Total, que després de la guerra els meus avis es van comprar una finca al costat de la finca dels meus pares. La meva mare tenia una germana més petita que va morir. Tota la família, els meus avis, la meva mare, estaven molt, molt tristos i van anar al metge, perquè, clar, la nena que els quedava no els hi menjava. I el metge li va dir, a aquesta nena compreu-li una ràdio.
0: Home, està molt bé, aquest metge sàvia.
9: Per tant, a partir de llavors, quan es feia fosc, els veïns anaven a escoltar la ràdio a casa dels meus avis. Allà es van conèixer els meus pares, es van enamorar, es van casar, i per això jo soc aquí.
0: Ves per on, quines coses fa la ràdio, és? I les que no sabem, si ens imaginem. Ràdio 4, què opines?
9: Per mi la Ràdio 4 és com un símbol, no? Ens va permetre, va ser la primera ràdio en català, per tant, va permetre expressar-nos en la nostra pròpia llengua. Cosa important a ressenyar, no?
0: La primera en català. Valentina, més jove, encara no havies nascut tu.
10: No, però jo crec que la ràdio precisament el que ha aconseguit és seguint ser un mitjà viu i que a més amb el format digital i podcast ha sabut arribar a les noves generacions.
0: Ràdio 4, Ràdio 4, la ràdio pública a Catalunya.
11: Bueno, ja ho he dit, vaig col·laborar a l'altra ràdio amb el Cinto Niki. Em va cridar quan començava a parlar d'internet a l'altra ràdio, i sempre vaig trobar que era un programa molt, molt innovador, que buscava les novetats i les noves tecnologies i que no les defugia. Aleshores penso que Ràdio 4 té aquest esperit innovador amb aquest programa Sentit de Viure, també estem innovant.
0: Home, alguna cosa es va fer bé, no, diríem, amb Adeu, perquè van començar en 10 minuts, després un quart d'hora, després una hora, i Cinto Niki ara em porta 40 i escaig d'anys, però en total 47, no? Per tant, la innovació va ser l'eix central, no? Antonio.
12: La ràdio, en aquest dia mundial de la ràdio, en tres fites per mi. A casa meva, quan era molt jove, el primer que se sentia a casa meva, el primer de tot, era la ràdio del dematí. Es posava una ràdio que era una ràdio Philips, que era una cosa així rodona, que tenia un dial molt petitó i només dos botons.
0: En piles o endollada?
12: No, endollat. No hi havia piles en aquella època, no estaven inventades les piles. No existia el transistor.
0: El segle XII va venir més tard.
12: Després va ser el moment universitari. Jo explicava fa un moment que jo vaig estudiar tota la meva carrera de dret a Madrid sentint la ràdio. Per molta gent era inexplicable com podia un estudiar sentint la ràdio. Pues sí, i recordo aquests programes, deien de Joaquim Prat cantant, cantaven tots, ell, nosaltres, i estudiaven i aprovaven, que era el més interessant. I era un tercer moment de la meva vida, que és actualment, jo fonamentalment la ràdio l'escolto els caps de setmana. Escolto un programa de Ràdio Nacional quan acaba el programa més maco de la ràdio, que és Ràdio 4, Ràdio en català.
0: Sentit de Viure també, escolta.
12: Per suposat.
0: Ah, val, d'acord. És que ara la ràdio s'escolta la mobilitat, la nova mobilitat porta ràdio. Antonio.
1: Sí, volia significar que Ràdio 4 neix amb un fi, amb una finalitat instrumental, que és donar suport a la llei de la reforma política que impulsa el govern d'UCD amb Adolfo Suárez. I per fer UCD un partit rellevant a Catalunya. Dit això, haig de subratllar

0: Ja, perquè he compartit molts minuts amb ells, malgrat algunes diferències ideològiques, que els responsables de Ràdio Nacional aleshores, Jordi Arandes, Joan Vinyes, es van comprometre amb la llengua catalana i van fer una programació destacant i dignificant la llengua catalana. Ràdio 4 va ser, per acabar, com una finestra amb un pati de llums que dona veu a una normalitat que existia, però no en l'esfera pública, sinó en l'esfera particular. I va ser excepcional, és a dir, va ser bàsica per la recuperació de les llibertats democràtiques i la normalització de l'ús del català.
1: Manel Sorribas, per tu la ràdio i la Ràdio 4, què ha significat al llarg de la teva vida, ara que tens 80 anys?
2: Home, va ser una novetat, però jo volia avui fer un recordatori de la primera veu que va començar les emissions, que va ser el Joan Albert Argerich. Joan Albert Argerich, malauradament, ara es troba internat a una residència a Girona, afectat d'un ictus molt greu i no pot sortir. Però jo li desitjo que es curi, que retorni...
1: Ho desitgem tots de tot cor, des del Begó. Molt bé.
2: Els pobles de Catalunya, que ell investigava costums i agendes, que torni.
1: Molt. Aquest és el nostre, Manel, és el nostre petit homenatge a la ràdio. Un petit homenatge que, com podem veure, se'n va el temps i se'n va les emocions. Amadeu Sala, tu finalment... Vols dir alguna cosa per tancar aquest espai, aquest moment? Ara ens anem a un altre tema.
3: Home, per tancar l'espai és un honor en favor de Ràdio 4, a part de l'enorme oportunitat que va suposar per nosaltres començar amb la ràdio comercial a divulgar la nostra afició, que va ser apassionant. Una de les coses que vull dir com a simple oient de Ràdio 4, que ara segueixo escoltant Ràdio 4 fins i tot quan em desvello a la matinada i no sé què he posat, tinc un mini transistor que abans no existia, que es carrega amb el carregador del mòbil, aprecio moltíssim de Ràdio 4, que és l'única emissora de caire nacional a la península que té tan ben mesurada la publicitat que dona, tan escassa, tan oportuna i tan minsa que ni la notes, quan hi ha emissores de primeríssima línia que fan d'una hora, no sé, pràcticament mitja hora de publicitat. Bé,
1: és el que té la ràdio pública.
3: Gràcies, no? Ràdio 4. Gràcies, Ràdio 4.
1: Gràcies a tu. Gràcies, estimats amics, Amadeu Sala i Antonio. Ha estat un plaer per aquest minut breu que hem tingut. Ara continuaré amb els demés, no? La ràdio, sens dubte, estimats oïdors, és el mitjà més democràtic que existeix. Què vol dir? Un petit aparell enmig d'un carrer, d'una muntanya, potser sota o sobre la sorra infinita d'un desert, en un carrer, en una carretera perduda, en un vaixell enmig de l'oceà, o dins d'una llar, sobre un llit. Acompanya qualsevol lloc en qualsevol moment. Quan la nit cau, quan el sol neix, només cal un endoll, o potser dues piles si existien. La ràdio s'imagina i se sent des de l'ànima. I de sobte, en aquell moment, neix Ràdio 4, el 1976. I els programes que hem mencionat el 1979, es deia, Antonio, el teu?
0: Radioacción.
1: Radioacción. I el teu?
3: L'altra ràdio.
1: L'altra ràdio. Per tant, l'emoció s'encén. El que és màgic comença.

0: Després de la ràdio, d'aquest moment emocional i extraordinari, cal que entrem a un altre tema, un tema, diríem, central en el dia d'avui, en aquest sentit de viure, no? Potser el tabú que ningú vol mirar, o que ningú vol parlar. Parlar d'herències continua sent incòmode. S'associa a l'amor, però sobretot a una veritat més profunda. La família no és només afecte, sinó també poder, entre cometes o no, dependència i expectatives. Allò que no es diu en vida sovint esclata després. Alejandro Brat, és veritat o no? Alejandro.
1: Evidentment, tot allò que no programem en vida ens esclatarà, com ben dius. És a dir, que el tema de les herències, no només des del punt de vista dels problemes familiars, sinó també dels impostos, és un tema que es té de programar, és molt programable, i es poden evitar doncs, molts problemes i molts impostos si ho fem amb temps.
0: Recordo, Alejandro, que l'altre programa, com torno a presentar-te, és advocat expert en assessorament jurídic, tributari i herències. No? Recordo una frase que va quedar que la culpa a vegades sempre és del mort, no? O és del mort. Això va quedar una gravada entre l'acudit i la realitat.
1: A veure, per desgràcia és veritat. És a dir, jo sempre dic que la culpa la té el pobre difunt, no? Per què? Perquè no ha fet les coses ben fetes. Perquè no hi ha pitjor cosa avui en dia que deixar-li als fills tota una herència sense repartir, sense adjudicar, sense dir a qui és, i que siguin ells els que se la tinguin de repartir. Això és dir-los, vinga, ja podeu començar a barallar-vos.
0: La mort, diríem, pot generar el conflicte. El revela i el posa de manifest, doncs, les herències actuen com un mirall implacable, diríem. Fan visibles desigualtats, preferències i silencis acumulats durant dècades. El patrimoni esdevé el llenguatge, diríem, amb què els resol o no la història familiar. Manel Becerra.
2: Que l'amor no ordena, sinó que desordena, però en aquest sentit jo volia introduir un element que una família en general, perquè les herències quasi sempre són en família, una família és un sistema per si mateix i compleix les regles de la sistèmica i té un equilibri que pot ser positiu o pot ser negatiu. Quan hi ha un amor, normalment d'una figura central, aquest sistema es trenca i pot entrar en crisi i pot entrar en conflicte. Però d'una manera o una altra, el sistema tornarà a retrobar un altre equilibri, sigui un sol sistema o diversos sistemes. Per tant, jo posaria una petita idea d'optimisme en el que l'amor desordena, però també pot ser ajuda a desordenar i a resoldre situacions larvades i conflictes interns que estaven latents.
0: No fer testament. Jo diria que no fer testament no és pas neutral. És delegar a la llei i als hereus una decisió que correspon a qui tenia la capacitat per fer-ho i la responsabilitat de fer-ho. Aquesta renúncia, aparentment còmoda, és sovint l'origen de disputes irreversibles. Àlex Brat.
3: Comparteixo el que dius, Manel. Doncs no fer testament és una irresponsabilitat que el que provoca és que heretin les persones que la llei decideix. I la llei no coneix les necessitats ni les particularitats de cada família. Com diem, cada família és un món. A més, la decisió de no fer testament amb frases que me les diuen molt, de ja es posaran d'acord els meus fills o els meus fills no es barallaran, és l'origen de moltes disputes. Testar és un acte de consciència i d'amor cap a la família. A més de ser un acte realment senzill i econòmic. Tenim un company notari que ens ho podrà confirmar, però fer un testament, llevat les despeses d'un advocat que pugui redactar, pot costar 50-90 euros. És a dir, no hi ha excusa per no fer testament.
0: No és un tema de diners, no és un en tema cap de cas. Això, a mi m'agradaria que avui poséssim els punts sobre les IES d'una forma molt concreta. No? Quan la capacitat s'afableix, diríem, el risc augmenta. Què podem dir? Que testaments tardans, influències interessades, decisions potser preses sota pressió o por, a vegades la por, la pressió familiar. La manca de previsió jurídica converteix la vellesa en un territori exposat on el dret arriba tard i el dany ja està fet. Antonio Martínez de Loyo.
4: El dret successori és un dret

0: molt antic i de molt àmplia aplicació, perquè tots hem de passar un dia pel fet de l'amor. Per tant, és un dret que té una llarga tradició. Això significa que aquests problemes que s'enunciaven s'han posat de manifest i també s'ha aconseguit posar solucions. No sóc un expert de la matèria, però aquesta mateixa taula hem parlat, per exemple, del pacte successori com una forma de lligar el que és la voluntat del testador més enllà de la seva mort i més enllà de lo que siguin les últimes voluntats en l'última etapa de la vida. Per una altra banda, recordo també paraules sàvies del notari que avui ens acompanya, una altra intervenció que va fer per telèfon, que deia, per què hem de dubtar de que un senyor de 90 anys pugui enamorar-se i pugui deixar tot el seu patrimoni aquella persona que l'està cuidant durant 24 hores, durant molts anys i molts anys? Això em va fer reflexionar, perquè d'alguna forma queia també jo mateix en aquesta imatge que tenim una miqueta prefabricada, pues, d'aquest senyor que la seva voluntat està dominada i aquesta dona que pot ser, pues, molt atractiva i que resulta que al final, bueno, la reflexió que va fer el notari va fer rumiar bastant de per què no, per què no d'haver-hi la llibertat si d'alguna forma s'acredita que aquesta persona, el testador, està en el ple ús de les seves capacitats per poder disposar del seu patrimoni.
1: Després li preguntarem després, diríem això que acabes de dir, l'amor no apropiat i les... no apropiat entre cometes, moltes cometes si voleu, i les herències. A veure... Els impostos de successions sempre són complexes i les donacions arriben quan el dol encara és viu, no? El desconeixement d'aquest tema, que és un tema que insisteixo molt, perquè cal tenir-ho clar, eh? O si no tenir-ho clar, més tenir els eixos centrals. Els terminis curts i la falta de liquiditat converteixen què? Moltes herències en una càrrega. Això sembla que ho he escoltat mil vegades. No és pas estrany que de vegades l'única decisió sensata sigui, doncs, què? Renunciar. Valentina.
2: A Catalunya, la declaració de l'impost de successions s'ha de presentar en un termini de 6 mesos des de la defunció, tot i que es pot sol·licitar una pròrroga de 6 mesos més.
1: Sí.
2: Aquest termini tan curt arriba just quan les famílies encara estan de dol i moltes vegades això pot generar pressió, estrès. Des del meu punt de vista, això també converteix un dret en una càrrega addicional. El Codi Civil Català ofereix figures com l'acceptació a benefici d'inventari, que protegeix l'hereu davant els deutes, i a més també la renúncia a herència, com tu ben has dit, però moltes persones és cert que no les arriben a aplicar per desconeixement o per falta de temps. Per això crec que cal més informació i també acompanyament jurídic, perquè heretar ha de ser una oportunitat, mai un càstig.
1: Això que estem fent, ara li dono la paraula a Albert Domingo. Brat, estàs d'acord que aquest programa, per exemple, que estem fent dedicant a aquest tema, és tan, jo no diria, no important, però sí necessari, com m'imagino, informar?
3: Home, evidentment, perquè ningú informa del tema de les herències. No, ningú. És a dir, amb mitjans de comunicació, pues, si potser fan algun programa, etc, però no hi ha cap institució que t'estigui informant i que et digui això ho tens de fer d'aquesta manera, que tens d'anar a un professional o tens d'anar a un notari a fer a que t'informi, perquè si no, aquí ningú s'entén.
1: Ho intentem, aquí he sentit de Piro, ho intentem.
3: Ho intentem
1: amb tot el carinyo. Jo diria, ara, pregunta o reflexió a l'Albert Domingo, que és el notari de Vilassar de Mar, jo diria que el conflicte no neix al notari. A vegades dius, els notaris sempre hi ha conflictes. No, a veure, un moment. Cap notari genera un conflicte, això és per essència, no? El despatx només és l'escenari, diríem, final d'un conflicte que ve de lluny, no? No el crea el notari. Comparacions infantils, rols familiars, risc, expectatives, diríem, no parlades, silencis, les herències... silencis i rancúnies també, que també apareix, tot sura, no? Les herències no trenquen famílies sanes, famílies que es parlen i que es miren a la cara, posen en evidència a les famílies fràgils i que no tenen pas diàleg. Albert Domingo, la teva opinió.
4: No, la meva opinió és que efectivament la prevenció és el testament. Si fas testament, fas una prevenció absoluta del futur de la teva successió, en la qual van els béns on tu vols, en lloc d'anar on decideix la llei. Hi ha moltes figures jurídiques per la qual tu pots utilitzar i decidir, doncs, lligar uns béns determinats a unes determinades persones, evitar que passin altres persones. Si no vols que no passin, doncs no passaran. Si preveus si hi ha fills i descendents, si no preveus que hi ha germans, si hi ha comorients, conseqüències, si hi ha, per exemple, menors d'edat, qui els tutelarà, si queden orfes de pare i mare, si hi ha un possible conflicte faràs un marmessó, que pot ser universal o particular, hi ha moltes figures, o sigui que el dret és molt ric, totes les previsions estan fetes, l'únic que necessites és assessorar-te per fer-ho bé i correctament amb un professional, ja sigui un notari, un advocat, el que calgui, però la realitat és que hi ha bones solucions, tot té solució, el que passa que hi ha molta deixadesa i desinformació.

0: formació. És el que s'ha d'evitar i aquest programa justament està per això.
1: De tot plegat, moltes donacions fetes, entre cometes també per ajudar, diríem, acaben sent l'origen de greuges futurs dins de la família, no? Aquests dies parlava amb moltes famílies i de totes les que parlava, de 10 persones, de 10 famílies, 8 en tenen problemes i alguns molt greus, no? Per tant, donar sense ordre, sense condicions o sense coneixement fiscal no és pas, diríem, generositat, és imprudència. És imprudència, sota el meu criteri, clar. Ara veurem què diuen els experts. El dret no castiga l'amor, però sí la manca d'estructura. Lourdes.
2: Des de la mirada edatista, el fet, el problema no és donar, sinó és donar a baix pressió. Molt sovint, a les persones grans, la família els pressiona doncs, perquè els ajudin, perquè els hi avancin a les herències o perquè resolguin o posin titularitats a les comptes perquè així no hi haurà problemes per més tard, però una vegada més hi ha aquest problema. O sigui, no es respecta la veu i la decisió de la persona gran, sinó que tot això està mediatitzat per aquesta influència, per aquest apoderament dels fills d'algo que encara no seu, perquè la persona encara no ha decidit. No? Per tant, és necessari aquest assessorament, no? aquest assessorament legal de com donar o decidir no donar. I ja s'esperen que s'esperin després del testament.
1: Després però arribarà l'embolic, no? M'imagino, arribarà l'embolic. Per tant, figures com la legítima, que hem escoltat tantes vegades. Què és la legítima? A veure si ens ho expliquen una vegada més, perquè ho entenem tots plegats, ara ho preguntaré. O l'usufructe habitual neix amb voluntat protectora, sembla, Però en la pràctica generen tensions complexes. La llei garanteix drets, però no garanteix convivència, i sovint obliga a vendre, a negociar, a litigar, o el pitjor moment emocional, i dins, a vegades, del pitjor moment emocional, no? Consejo el Martos.
3: Tota aquesta conflictivitat de les herències demostra, per una banda, la feblesa de la condició humana, com aquestes coses que diuen de la família, quan arriba l'interès, es poden posar en qüestió i derribar-se, però també demostra, ara es parlaves de la legítima, de la quarta individual, etc., demostra que no se'ns educa, no se'ns forma en aspectes centrals de la vida. El programa El sentit de viure a Ràdio 4 fan una funció, però també el sistema educatiu hauria de formar-nos en aspectes centrals de la vida, i això ho hem de reclamar no només als mitjans, sinó a l'educació també.
1: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. En sentit de viure, a Ràdio 4 volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora al web i a la plataforma de RNE un non-stop de reflexions. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar, a entendre. Junts, un nou sentit de viure, tots plegats. Un futur on ningú s'obre. Un compromís al servei de la Ràdio Pública a Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
4: Sentit de viure. No s'obre ningú.
1: Senyor Ebrat, comencem per vostè, Àlex i Alejandro. Bueno, món successori. Primer ubiquem d'una vegada per si ho aconseguim, la importància de fer testament. Quan parlem aquests dies amb les famílies, la majoria no volen parlar, els fa por parlar d'aquest tema a les famílies. No parlen, diu que això, aquest tema no toca, però aquest tema arriba, i arriba quan s'ha mort algú. A veure, explica'm això perquè ho entenguem tothom. Tothom ho entengui, diríem.
5: A veure, parlar de la mort no agrada, evidentment, no agrada a ningú. Però aquí hem de veure que no estem parlant de la mort, estem parlant del trànsit generacional des d'un punt de vista econòmic. El testament, si no hi ha patrimoni, no té cap raó de ser. És a dir, és un tema econòmic, el testament i l'herència. Aleshores, el que nosaltres diem és que es té de fer aquesta previsió per evitar aquests problemes amb els fills, perquè les herències, aproximadament el 80%, són conflictives. Després hi ha un 20% que són

0: d'aquelles que trenca les famílies per sempre. Jo sempre dic una frase que dic, que és la família és el que queda després d'una herència. És que és veritat, perquè es barallen els germans, surten sentiments, passen mil coses, llavors, i hi ha el tema dels diners, no? Llavors, per això sempre és recomanable fer aquesta previsió per evitar precisament la ruptura familiar.
1: Podem explicar d'una forma clara la legítima?
0: Sí.
1: O Àlex, o qualsevol, Àlex, digui.
2: La legítima jo l'entenc com una limitació a la llibertat d'una persona. Al final, la legítima és un 25% de l'herència que obligatòriament ha d'anar, si la reclamen...
1: 25%
2: de l'herència que ha d'anar a unes determinades persones. Llavors, aquesta figura, que és una figura antiga, com deia, el que provoca és que el testador o la testadora, la persona que té el patrimoni, no pugui decidir, no pugui dir amb la totalitat del meu patrimoni li deixaré a la meva esposa. No pot, perquè hi ha una part que ha de deixar obligatòriament als fills. A més, existeix la figura del desheredament, que és aquesta figura mitjançant la qual podem treure aquesta legítima, però és una figura que a dia d'avui és complexa, s'està utilitzant, però requereix molts mecanismes, molt estudi previ. Llavors ens trobem aquesta legítima que és una institució molt instaurada i que és complicat de treure.
1: En el vostre despatx són els eixos principals aquests que estem parlant ara, és el que més demana, el que més succeeix?
0: Mira, quan posem un exemple, mor el pare, no? Mor el pare i la mare està viva. Llavors, els fills reclamen la legítima a la mare, la legítima de l'herència del pare. Mentre està viva la mare, normalment no. Dic mare perquè normalment els pares anem primer. O sigui, l'home mor primer i després queda la vídua.
1: Sí, això l'esperança de vida camina per aquí.
0: Per nosaltres, per desgràcia, és així. Sí. Llavors, ja dic, normalment no reclama a la mare, un fill no ho reclama. Però el pleit més habitual que tenim en un despatx és el de reclamació de legítimes.
1: De qui a qui?
0: Dels fills a la mare.
1: Dels fills a la mare.
0: A la mare. I això és tremendo. I això és una reclamació
1: habitual.
0: I què
1: habitual. Vol dir? Què vol dir exigir? Des d'un punt de vista del xantatge, des d'un punt de vista...
0: Sí, hi ha xantatge dient que si no em pagues la legítima no veuràs els nets o coses d'aquestes, no? És a dir, i després hi ha la via judicial doncs, que reclamen a la mare la part de...
1: I com es gestiona això? A veure, ja sé que ho hem dit, però intento posar-me al dia. Quan uns fills maltracten, permeto-me l'expressió, a la mare perquè ha mort el pare i li reclamen la legítima o el que sigui, això no està establert, això s'hauria d'establir des de...
0: Per això he dit abans que la culpa la té el difunt.
1: El mort.
0: Perquè el mort ha dit, per exemple, ha dit, tot per la meva dona, el tot per tu, tot per mi, que per mi és el testament pitjor que hi ha, no? Tot per tu, tot per mi. Per què és pitjor? Perquè és el que més paga impostos i és el que no estàs preveint precisament la legítima.
1: Per tant, el millor, no sé si l'expressió és correcta, la millor herència, el millor pacte, quin és? Amb aquest pacte successori, com li diem?
0: No, herència, testament normal. El pacte són reservats per coses molt concretes i pot ser perillós, al tanto, eh? Es té de mirar amb lupa un pacte. Jo parlo de testaments.
1: Testaments.
0: El testament normal és important que si es pot fer una previsió de la legítima... Cas per cas s'ha d'estudiar, cas per cas. Però és molt important ja cobrir la legítima, deixar-la ja establerta per evitar baralles.
1: Aleshores, jo, cadascú de la taula pot preguntar el que convingui, però m'anava ara Albert Domingo, el notari. Des de la teva experiència, des de la vostra experiència, recordo que efectivament al darrer programa parlaven de l'amor no apropiat, o no sé com ho dèiem, em sembla que l'Antonio estava fent una referència, no? O sigui, tothom té dret a donar l'herència a qui li doni la gana. Més o menys explicat d'una forma molt ràpida. Quina és la vostra visió, el vostre pensament?
3: La meva opinió és que, per mi, la legítima no tindria que existir, com no existeix a Navarra, per exemple, o no existeix al País Basc, un concret territori que és Ayala, o els països anglosaxons, molts d'ells tampoc la tenen. En definitiva, la legítima és una obligació legal de protecció de la família que avui en dia no té massa raó de ser. De tota manera, aquí a Catalunya tenim una legítima que és un dret de crèdit que és bastant tou. I, efectivament, es pot desheretar amb un fill que no es porti bé amb una... En fi, han fet una modificació no fa massa temps, dient per falta de relació, però llavors afegit per causa imputable a legitimari. El problema està que la causa imputable a legitimari l'ha d'acreditar justament a l'hereu. Per tant, això no té sentit. Ara estan intentant canviar aquest sentit en la propera modificació del Codi de Llibre l'article 4 del llibre del Codi Civil de Catalunya. Per tant, jo crec que la legítima no tindria que existir. Tu has de fer i decidir amb el teu patrimoni el que vols i on vols. I en relació a cada cas, sí que és veritat una cosa, que cada testament és, en definitiva, un tratge a mida. I un tratge a mida vol dir que cada persona té la seva història i s'ha de veure cada persona què és el que necessita o què és el que vol. Per exemple, una persona que té un pis, aleshores marit i muller, el més aconsellable és deixar-li la seva esposa, evidentment, perquè no hi ha més, no li deixaràs el fill, i després si el fill es mora i li passa al net o li passa a l'altra senyora, no discutiràs la propietat del teu pis amb una persona que ni és el teu fill. Per tant, jo crec que cada testament és un tratge a mida, s'ha de mirar què és el que hi ha al patrimoni, i els pactes successoris i d'atribució particular, concretament de coses concretes, són molt útils. En casos concrets i determinats, com diu molt bé l'Alejandro, s'han d'estudiar, però vull dir, té una importància que soluciona moltes qüestions. I després, el tema impositiu a Catalunya, sí, tenim un impost fiscal que jo també crec que seria que a una etapa nostra, aquí a Catalunya van eliminar l'impost de successions de mare, de marit a muller i a fills. El que passa que el van tornar a reinstaurar per l'any 2014, em sembla recordar, quan va haver-hi el pacte de Convergència amb Esquerra, i l'han tornat a reinstaurar, però bé, jo crec que l'impost de successions entre marit i muller i com a molts llocs d'Espanya i moltes comunitats d'Espanya no existeix, per tant està molt, molt minvat. O sigui, el patrimoni que tu has treballat, li deixes a la dona, li deixes al fill, has de pagar. Sí que és cert que a Catalunya, marit i muller, l'impost de successions està bonificat al 99% de la quota, que gairebé no pagues, però els fills no, i els fills paguen. I això jo crec que s'hauria de revisar.
1: Antonio, que tens la paraula.
4: Volia també tenir en compte que tenim aquesta taula d'experts que poguessin parlar del tema de la renúncia en vida a la legítima. He vist no fa gaire...
3: Nula, prohibida.
4: Jo he vist una...
3: Bueno, en vida no pots renunciar a la legítima. Pots demanar...
4: Davant de notari, eh?
3: No, vull dir, pots evidentment, tu pots acceptar una legítima i pots dir, bé, escolti, amb això jo no reclamaré, però evidentment, si hi ha més del que t'han donat, evidentment podrà reclamar el que es diu el suplement, és a dir, que és arribar a la teva quota, un 25%, com molt bé, repartit entre tots els fills que hi hagin. Si n'hi ha un serà el 25, si n'hi ha dos serà 12,5, si n'hi ha tres, 8,5, i així successivament.
2: A més que la legítima és un dret, llavors aquest dret neix en el moment de la defunció. És a dir, una renúncia en vida implicaria renunciar a un dret que encara no tens. Llavors, per això no té un encaix gaire lògic.
0: El dret civil català, les renúncies anticipades estan mal vistes, de tots els aspectes. Jo no puc pactar amb el meu germà sobre l'herència de la meva mare, que està viva. Totes aquestes coses anticipades estan mal vistes, són nules.
3: El pacto non succedendo.
0: El pacto Corvino, no?
4: El tema és el tema de l'atribució de béns del testador en vida amb una persona, i en base justament a l'acreditació de que ha rebut això, que és molt superior al que correspondria, es fa la renúncia. Jo tinc el document, i si farem un tercer programa tindré molt de gust.
1: El farem, per tant, perquè és un tema inabastable. Bueno, si no és inabastable...
4: Sempre sospitós, aquest tema, per suposat.
1: Jo, no... Avui les parelles es casen o gairebé no es casen. Per tant, les parelles, de fet, com afecta tot això a les parelles, de fet? Perquè segurament tenim molts oïdors que estan en aquesta situació.
0: A veure, hi ha una sèrie de temes en general molt conflictius amb el tema de les successions. Un és la legítima, com hem dit, un és les persones grans, que hem parlat, i un altre és les parelles, de fet. I després hi ha els gendres, les joves, i tot això, que també és conflictiu. Parelles de fets, a Catalunya, doncs és molt conflictiu si no saps... si no coneixes els efectes de la parella de fet. És a dir, a Catalunya, el que s'entén per parella de fet, que és aquella parella del sexe que sigui, que viuen conjuntament, poden demostrar que viuen més de 2 anys, o que s'han fet un document davant d'un notari, o que s'han registrat, és a dir, o que tenen un fill en comú, aquestes parelles, encara que no estiguin casades, la llei les equipara, la llei catalana, les equipara al matrimoni. Que tu estàs d'acord amb aquest efecte? Perfecte. És a dir, jo moro, heredarà la meva parella. Perfecte. Però, i si no estàs d'acord? I si tu mors i el teu fill hereda, o la teva filla, un patrimoni, i resulta que viu amb una altra persona, que és parella, i mor el fill i hereda aquesta altra persona? Jo no vull això. Jo vull que passi a l'altre fill meu. És a dir, l'important de les parelles de fet és conèixer els efectes a Catalunya, que són molts i molt importants, perquè Catalunya equipara la parella de fet al cònyuge. Té dret a la quarta viudal, a l'any de plor, a tots aquests drets que hi ha quan quan mor una persona com quan es divorcien. És a dir, té uns drets importantíssims i això es té de conèixer.
5: Sí, que és un avenç a Catalunya perquè la resta d'Espanya, el Codi Civil espanyol, no estan regulades les parelles de fet. Llavors aquí sí que s'ha de conèixer a Catalunya que hi ha aquests efectes.
1: Només ho tenim a Catalunya.
5: No sé si hi ha alguna altra comunitat autònoma, però...
1: Perdó.
5: Altres comunitats autònomes, però el Codi Civil espanyol...

0: el català regula la nostra específicament, però evidentment hi ha altres regulacions a les altres, a la compilació, a les compilacions balears o a la compilació de dret aragonès, etc.
1: Manel. Sí, jo com que no soc especialista ni en dret ni en temes...
2: Bueno, però ets un ciutadà que té herències i que faràs amb tot el teu patrimoni, no?
1: Ja passaré un dia
2: a veure'ls. A dia a veure'ls, sí.
1: Volia, ja sé que la estadística és demoledora, no? La majoria són conflictives i algunes són encara més amb una conseqüència més negatives de trencament familiar i atenció. Però jo volia posar l'atenció en aquelles herències, en aquests processos d'herència que no són negatius o no porten al trencament de la família.
3: L'herència feliç.
1: Pot ser una oportunitat també, no?
2: L'herència, com dius?
1: L'herència feliç. És una oportunitat per... Jo conec algun cas concret que ha sigut l'oportunitat... No, en diferents famílies, amb dos o tres fills, que ha sigut una oportunitat per resoldre temes de gènere, per exemple, o per resoldre problemes de projectes que estan pendents o que se poden desenvolupar després de la situació de l'herència. Vull dir que també hi ha una part positiva, diguem-ne així, no vull ser naïf, vull dir que no sóc ingenu, però potser també hauríem de mirar aquesta part positiva de acceptar una herència i fer-la en aquest tipus de condicions.
4: I passa realment això que comentes, perquè nosaltres sí és cert que ens posem una mica negatius perquè la gent agafi consciència, i de fet ens ho trobem al despatx, aquestes herències que resulten ser herències felices, i a mi m'agrada dir-ho, i m'agrada parlar amb els fills, amb els germans.
2: Defineix, sisplau, herències felices. Felices.
4: Una herència feliç és una herència en la qual es respecta la voluntat del testador o la testadora sense cap tipus de condicionant. Es respecta la voluntat, es va al notari, s'accepta l'herència, es liquiden els impostos, es fan els canvis de nom on correspongui, els van als registres de la propietat i ningú diu ni mu. Aquesta és l'herència feliç, que és el que dic, que quan es produeix a mi m'agrada reconèixer i parlar amb els fills, amb els germans, i dir, escolta, enhorabona, perquè no és una cosa que estem acostumats a veure.
2: Albert, perdó, volies dir, no? Sí. Recordo una frase teva d'un altre programa, jo he dit que l'amor no és apropiat, és a dir, vas dir que, evidentment, el mort, o el que testa, pot testar perquè li doni la gana, no? A vegades no està ben vist perquè no és ni la dona ni el fill, sinó és una altra senyora o el que sigui. Això succeeix? Passa d'aquesta manera? Quina és la teva visió sobre la llibertat de les persones?
0: No. Lo normal és que el patrimoni va dintre de la família. És a dir, dintre de la família vol dir o s'ho queda el marit, o s'ho queda la muller, o s'ho queden els fills, això, o algun net, etc. Això és lo habitual. Quan s'ho queda una altra persona? S'ho queda una altra persona quan, efectivament... Malauradament pot haver-hi aquesta influència que dius tu, que aleshores hi ha un problema de detectar-ho, el que passa que és molt complicat perquè, és a dir, si no t'ho deixo anar a tu, després no em cuides o després tinc problemes, saps el que vull dir-te? Aleshores és complexa. Sí que ens hem trobat amb casos d'aquests que dius, escolti, l'avantatge del testament és que el pots canviar sempre que vulguis. Per tant, avui fas un, però demà en pots fer un altre. I en altre no necessàriament s'ha d'enterar aquella persona que has fet el canvi de testament.
2: Brad, l'herència en vida, hem parlat de l'herència en vida, caldria dir alguna cosa?
3: O sigui, adelantar-te a l'herència.
2: Sí, o sigui, que en comptes d'esperar que moris, sí, jo te la vaig donant ara mateix.
3: Mira, per motius fiscals, totalment d'acord, 100%, sí. I ara tenim a Catalunya unes oportunitats boníssimes, que es diu donacions per causa de mort, i a més pactes successoris també, que això és importantíssim si tu vols adelantar l'herència.
2: Potser estava pensant, és la millor acció, la millor decisió?
3: Únicament des del punt de vista fiscal. Jo no veig un altre motiu.
2: D'acord.
3: Perquè, clar, si ho dones tot en vida, a veure, depèn quina edat tinguin els fills, tampoc és molt recomanable, no? Però donar a la teva parella, al teu marit, a la teva dona, donar ara en vida, donar coses, doncs fiscalment després pot sortir molt, molt a compte. És a dir que, des del punt de vista fiscal, adelantar-te a l'herència, sí.
2: Sí, d'acord.
5: Sí, volia recalcar que, com que moltes persones que fan herència són persones grans, i es tracta d'un tema econòmic, amb el tema econòmic associat a les persones grans, hi ha moltes vegades que s'incapacita la persona, no? Com que ja no entens els papers, ja tot això no cal, ja t'ho tramitaré jo perquè tu això no ho saps portar, per tant aquí hi ha, doncs això, o sigui, arriben a treure-li els drets a decidir, o sigui, l'amor es converteix en invalidar la persona.
2: Bé, ens queda un munt per davant. Ens comprometem a fer un altre programa ja de tot ple i quan convingui. Tinc la paraula de tothom, el senyor notari, els senyors Abrats i els nostres amics de la ràdio, perquè aquest és un tema que no volem pas deixar de banda. Gràcies, gràcies per ser amb nosaltres aquí i a Sentit de Viure. Gràcies, gràcies Alejandro Abrat, Manel Becerra, Antonio Martínez de Loyo, Àlex

Chebrat, Valentina, Albert Domingo, Lourdes Charles y José Ángel Martos. Valentina Martos Amiguet. Això sempre és important dir el teu cognom. Ella sap per què. Per tant, senyores i senyors, amics escoltadors, marxem. Per tant, com sempre, dediquem el programa a les dones i als homes sèniors, als quals l'edatisme els marca amb la petjada de la indiferència. Tornem el dissabte vinent a les 8 hores, temps del sentit de viure. Amb què? Amb la importància que té l'alimentació com a factor clau en la prevenció de determinades malalties i en la promoció d'un envelliment més saludable amb persones molt divertides, molt interessants. Per tant, José Gil, a la realització. Gràcies, José. A la taula de so, Roger Vergés, gràcies. I la Carina Barón i el Tomàs Esmic, com diríem, ens acompanyen com a becaris. Recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Ha estat un plaer, ha estat una joia. Gràcies per ser amb nosaltres. Els hi ha parlat amb entranyable agraïment Manel Domínguez.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. La majoria de les més de 50.000 persones que es calculen han entrat a Ceuta en els últims dies ja han tornat al Marroc, segons el govern, donada la situació de falta de menjar i de condicions per a quedar-s'hi. Una seixantena de persones haurien mort en l'intent d'arribar a territori espanyol. El president del govern, Pedro Sánchez, que ha visitat Ceuta aquest divendres, responsabilitza les màfies d'aquesta entrada massiva de migrants, assegura que el Marroc està col·laborant i es planteja una reforma de la llei d'estrangeria per tal de facilitar les repatriacions a la frontera.
2: Exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que precisamente muchos de ellos encuentran la muerte ya sea en el océano o ya sea en este caso en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta.
0: Des de Sumar, socis del govern, i Esquerra Republicana, partit aliat, acusen el Marroc de fer servir els seus ciutadans com a eina de pressió a Espanya amb la connivència dels Estats Units i Israel. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per la seva banda, té previst de visitar avui Ceuta. El Partit Popular parla obertament d'invasió i acusa el govern de debilitar a l'hora de defensar la seguretat nacional, la integritat territorial i la convivència. La crisi migratòria a Ceuta i les seves conseqüències s'ho miren de molt a prop des de Melilla, on és tancat l'únic lloc fronterer amb el Marroc i la ciutat està aïllada del seu entorn. Com a conseqüència directa de la crisi migratòria a Ceuta, Itàlia amenaçava de suspendre l'acord Schengen amb Espanya, una mesura que no pot prendre de manera unilateral un estat membre. Així les coses, el que ha fet Giorgia Meloni és reforçar els controls a les seves fronteres aèries i marítimes als viatgers procedents d'Espanya que no siguin comunitaris. El president de la Generalitat ha fet balanç en l'Equador de la legislatura i destaca com a prioritat aconseguir un nou model de finançament autonòmic. En aquest sentit, Salvador Illa reclama a Junts que pensi en els interessos generals.
3: Sobretot que es pensi, primer que tot, en Catalunya i s'anteposin els interessos del país a les altres tipus de consideracions. Ha arribat l'hora de la veritat. Ja no val ni més subterfugis ni més càlculs de curta termini.
0: Amb els pressupostos aprovats, el president treu pit i avança inversions valorades en 1.400 milions d'euros només aquest any. L'oposició acusa el president de triomfalista i reclama canvis en la gestió. Sentim Salvador Vergés, de Junts, i Pilar Castillejo, de la CUP.
4: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. Tenim uns trens que no funcionen, unes infraestructures que han col·lapsat.
5: Ell afirma que Catalunya torna a ser la locomotora d'Espanya. Però una locomotora no serveix de gaire si deixa una part important del país a l'andana.
0: El president de la Generalitat també ha assegurat que s'investigarà fins al final l'incident amb les proves PISA en què Catalunya ha quedat fora.

De l'exterior destaquem un atac rus contra Kiev, la capital ucraïnesa, aquesta nit, que ha causat almenys 9 morts i una trentena de ferits. Segons la policia, ha estat un atac combinat de míssils i drons que ha causat danys en blocs d'habitatges i edificis no residencials com una escola. I hem de lamentar un nou crim masclista

0: culpa de la violència masclista. El president de la FIFA, Gianni Infantino, desisteix dels seus plans de comercialitzar la Copa del Món de Futbol. Així ho ha fet públic en un comunicat aquest divendres. Infantino assegura que, un cop escoltades totes les opinions, ha quedat clar que el projecte genera divisions que no beneficien l'objectiu plantejat. Avui comença el Tour de França femení i la catalana Paula Blasi debuta com a favorita. En futbol, el Barça ha perdut l'amistós amb Birmingham City a la tanda de penals després d'empatar a 2 gols. Avui, més partits de pretemporada. A les 4 de la tarda, l'Espanyol s'enfronta al Middlesbrough a Anglaterra. A les 8 del vespre, el Sabadell s'enfronta a l'Andorra al CAR de Sant Cugat i el Girona juga també a les 8 contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava. Desactivada l'alerta per calor, tot i que les temperatures continuen sent elevades, però Protecció Civil de la Generalitat ha activat ara la prealerta del pla Inuncat en previsió de tempestes aquest dissabte. Emet Noelia García.
1: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya continuem amb calor i altes temperatures, especialment a l'interior, on es superaran els 36 graus. Els termòmetres marcaran 39 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Avui continuem amb temps càlid, amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Molta tensió durant la tarda al Pirineu i a Tarragona. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment forts i amb calamar-se. Bufa vent fluix a moderat amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Ho deixem aquí, tornem amb més notícies a les 10.
2: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a una nova edició d'estiu del Són quatre dies.

Aquest dissabte us proposem un viatge en el temps fins a la Diada de Sant Jordi. Amb l'Esteve Plantada recordarem, entre d'altres temes, quins van ser els llibres més venuts durant aquella jornada. I posarem una mica de música. Ho farem amb l'Anna Pérez i el seu Vibe Check. Amb ella farem un viatge, però serà més llarg, ja que parlarem d'alguns grups i cantants que han tornat als seus orígens a l'hora de treure nous llançaments musicals. Esteve Plantada, bon dia.

0: Vinga, va, saludem, com és habitual a aquesta hora, el poeta i periodista Esteve Plantada. Bon dia, i és un plaer saludar-te aquí a l'estudi.
1: Igualment.
0: Avui és el dia de les primeres vegades.
1: Això és un recomençament.
0: Exacte.
1: No és ben bé una primera vegada, sinó és un recomençar.
0: És un reinici.
1: Un reactivar.
0: Ens reactivem, ens reiniciem.
1: Va molt bé que diguis això, perquè jo penso que ara, a nivell literari, a nivell de lectures, també ens estem reactivant, perquè Sant Jordi és un punt d'inflexió en el calendari, no? Aquí a Catalunya tenim dos grans punts d'inflexió. Sant Jordi i la Setmana del Llibre, abril-setembre, que són com les grans espases de Damocles que estan sobre nosaltres.
0: Que les tenim allà al calendari.
1: Tenim allà al calendari. Totes les editorials posen els seus grans autors, grans llibres, grans apostes per aquestes dues dates, i realment jo podríem dir que avui estem una mica de ressaca, perquè
0: sí,
1: és la secció literalment post-Sant Jordi, perquè fa dos dies de Sant Jordi, de fet un, com aquell qui diu, i necessitem una mica de calma després de la tempesta mediàtica d'escriptors, alguns que no ho són, però que fan llibres.
0: Que fan llibres. Ara, aquest concepte m'agrada molt.
1: Clar.
0: És un dia que hi ha moltes signatures d'escriptors i escriptores de persones que fan llibres.
1: Exacte, però a veure, que això tampoc no és anar a assenyalar ningú.
0: No estem dient que sigui dolent.
1: És descriptiu.
0: Estem analitzant, exacte. És una descripció.
1: Però clar, també hi ha tot això de les llistes del rànquing.

0: Les polèmiques, perquè cada vegada no hi ha més cosa. De fet, ja ho heu pogut veure, molta bogeria per Sant Jordi, molta gent. De fet, ara llegia, no sé qui deia, no? Que deia, és una paradoxa, no?, que Sant Jordi sigui el dia on és més difícil comprar el llibre.
1: Sí.
0: Perquè no sé si ho has practicat, però anar a comprar llibres per Sant Jordi al carrer és complex.
1: A mi m'agrada molt, Esteve, gaudir de la festa, és a dir, anar a passejar pels carrers i estar, doncs, entre amb l'ambient de la gent, a les parades de llibres, de roses, però des de fa uns anys el que faig és que m'avanço uns dies.
0: Fas molt ben fet.
1: És a dir, crec que dilluns ja tenia, si no recordo malament, si no em feia la memòria, ja tenia el llibre.
0: Doncs fas molt ben fet. Jo penso que una mica ens hauríem d'organitzar tots com tu. Jo també, de fet, jo aquest Sant Jordi no he comprat llibre.
1: Oh,
0: però, em sap greu dir-ho. Aquí Catalunya plora ara, però no és veritat, no? Els qui més o menys ja tenim una certa relació, és una bogeria, i Sant Jordi potser és el moment de gaudir d'altres coses. Però, escolta, ara que parles d'això, t'han regalat algun llibre?
1: Mira, m'han regalat un, no l'he portat, però ara recordo que he fet una fotografia. He tirat d'un llibre de l'any passat, que és de la Maria Oruña, que es diu El albatros negro.
0: Ah, mira, molt bé.
1: En aquest cas és literatura novel·la policíaca.
0: Policíaca, gènere.
1: Sí, sí, va d'un crim a la ria de Vigo, em sembla, si no recordo malament.
0: Doncs vas ben enfocat, perquè acostuma a ser un dels gèneres que més es venen per Sant Jordi, la intriga, el thriller. Però bé, anem al tema, si vols. Com ha anat aquest Sant Jordi? I ens hauríem de parlar una mica, encara que no ens agradi del tot, parlar de dades, perquè tenim, com s'acostuma a dir després de Sant Jordi, un Sant Jordi de rècord.
2: Penso que un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: quina cançó.
1: Quin bon rotllo, eh?
0: Oh, quina tranquil·litat. Ara parlaves d'anàlisi de calma i tant. Oh, sí, venim de la ressaca de Sant Jordi, ara estaríem aquí amb el Volare. Oh.
1: Doncs mira, mentre anem volant una mica, una mica de dades, perquè hem dit que és un Sant Jordi de rècord, i així ho diuen les dades. Més parades que mai al carrer. Ara estem parlant, evidentment, de Barcelona, perquè la gent sàpiga quin és el nostre univers, perquè molta gent dirà, bueno, però Catalunya no és Barcelona. En fi, però més parades que mai al carrer, n'hi ha hagut 425, 364 són de llibres, 61 de flors, això és un rècord impressionant, que a més se sumen els 130 punts de venda davant de llibreries, que com saps sempre fan la seva paradeta, i el total de la facturació diu que és de 27 milions d'euros, que supera els 26,1 que van haver-hi l'any passat. Totes aquestes vendes, a més, han anat precedides, com tu has explicat abans, molta gent també
0: es va avançar.
1: Exacte, i han anat precedides per una molt bona setmana de vendes, que de fet aquesta setmana prèvia és molt clau per totes les dades que ara en parlarem, dels més venuts, els rànquings, perquè com pot ser que normalment encerti tothom, no? Perquè ja és una dinàmica, els dos més venuts acostumen a ser els dos més venuts de la setmana prèvia, no? Ara només falta veure si se superaran els 75.000 títols que es va vendre el 25, i això encara no tenim la dada exacta, perquè estan fent tancaments. I ara sí, anem a pels més venuts.
0: Som-hi.
1: Abans de fer aquesta llista, que jo la veritat és que l'odio una mica, però cal recordar que quan parlem dels més venuts, aquests rànquings, durant la Diada de Sant Jordi, representen només el 5% del total.
0: Clar, és que és una quantitat molt petita, que ja a vegades es recorda.
1: Exactament.
0: Però està bé recordar-ho, Esteve, perquè penses, és que a Sant Jordi veus tantíssima gent,
1: clar,
0: tantíssima gent, sí, pel carrer, que està molt bé, però no es concentren les vendes,
1: doncs, no,
0: en la Diada de Sant Jordi.
1: No, i aquests 5 títols acostumem a veure, o 10, no, dels més venuts, són només aproximadament un 5% del total. Això què vol dir? Vol dir que es venen molts llibres, per sort, i que es venen llibres molt diversos, i que no són només aquests, d'aquests noms que veiem sempre a tot arreu, no? I això ens fa plantejar moltes vegades per què veiem sempre els mateixos a tot arreu. Però bé, en tot cas, també recordar que la gran majoria de llibres també no s'entren en el sistema informàtic de vendes fins un o dos dies, a vegades tres dies després de Sant Jordi.
0: Amb un cert endarreriment.
1: I acostuma a ser que aquestes dades que entren són les dels grans centres, les grans cadenes, fins i tot hi ha una gran editorial com Planeta, no passa res dir-ho, que té les seves pròpies llibreries. Vull dir que tot això, el que surt al mateix dia, la immediatesa de dades, acostuma a filtrar una mica cap a un biaix molt concret, no? I ara sí, dir, no?, en català el llibre més venut de ficció és Crispetes de matinada, la Regina Rodríguez Sirvent, que edita la campana. En castellà, Eduardo Mendoza, amb La intriga del funeral inconveniente. Per cert, he pujat l'escala amb Eduardo Mendoza ara mateix. Això no ho saps tu, eh?
0: Ah, clar, anava a dir, clar, expliquem-ho, clar, que estem a l'estudi 41, però en tenim més d'estudis aquí a Bernat.
1: Hi ha un altre estudi paral·lel on ara mateix hi ha una realitat virtual.
0: O sigui, ara mateix estem nosaltres aquí, tots els companys, amb l'Alejandro, Luismi i la Mònica aquí fent el programa, i Mendoza està a uns metres.
1: En una altra realitat paral·lela, Eduardo Mendoza està parlant del seu
0: El saludem des d'aquí, no crec que ens escolti perquè deu estar en un altre programa.
1: Però... Exactament.
0: Hola, què tal? Aquí estem, aquí l'Esteve i jo. Et saludem, els dels Són 4 dies.
1: En tot cas, a ficció en català també, com dèiem, el thriller, no?, que dèiem abans, i per això et dic El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca, no?, que ha sigut aquest fenomen també, o d'altres, eh? En castellà, com dèiem, Mendoza, i també sempre m'agrada parlar de l'infantil, que tenim a Quin embolic Goa, de la Miriam Tirado, que en català ho ha petat, i dono fe que és un fenomen, i a vegades dic, ostres, no parlem mai de la literatura infantil juvenil, i també val molt la pena.
0: I s'ha de potenciar.
1: S'ha de potenciar.
0: No, és l'inici. Abans, a l'entrevista, a una de les entrevistes de primera hora, ho parlàvem amb la Judit Monclús, no?, que dèiem que important és saber què llegeixen els infants, què llegeixen els adolescents, com iniciar-los en aquest relat, que es parla molt, però s'ha de parlar més de com crear aquest hàbit.
1: Exactament, i que sigui bo el que llegeixen. Mira, avui m'ha fet, no ho tenia aquí, però quan llegia la llista dels 5 més venuts en infantil juvenil en català, al cinquè lloc hi havia El zoo d'en Pitus, que hi ha hagut una nova versió amb còmic i tal. Però penso, ostres, que important és, no?, que hi hagi llibres que tu saps que estan bé, que estan pensats per ells i que encara tenen un recorregut. De fet, estem formant els futurs lectors i bé, val molt la pena. Però, en fi, ara, repassada la Diada, païda una mica la ressaca, Jo avui, de fet, no us volia parlar de Sant Jordi, tot i que era de justícia
0: havia
1: que ho fessi.
0: Tocava, avui tocava, Esteve.
1: Però almenys no tant dels noms dels quals tothom ha parlat aquests dies, perquè no sé si t'has adonat, hem fet una repassada molt llarga, però en aquesta llista de més venuts no hi ha cap llibre de poesia.
0: Cert.
1: No hi ha cap llibre de poesia i tampoc hi ha cap llibre de ciència-ficció.
0: No, no.
1: I hi ha altres coses que no hi són, com per exemple editorials d'aquestes més aviat petites que sorprenguin, tant en català com en castellà, doncs hi ha un cert... Sempre hi ha un cert nom que repeteix, un cert gèneres, i per això avui, en aquest post-Sant Jordi, us voldria recomanar dos gèneres que no acostumen a ser protagonistes ni de les llistes ni dels rànquings, però que són, a més de gran actualitat, i el que és millor, de gran qualitat. I, per tant, avui comencem amb poesia.

0: Esteve, estem sentint Diana dels Zoo.
1: Mira, i ara, si pugem una mica...
2: D'amors i de paraules.
1: Aquest?
2: La dels mil i un perfums i les fonts fresques. La dels hiverns.
1: Aquest és en Josep Piera, i de fet avui volia parlar de Josep Piera, i has vist que t'he portat avui un bon totxo.
0: Deixa'm aquí explicar-ho, Josep Piera, la poesia completa.
1: Sí,
0: doncs, i Déu-n'hi-do.
1: Com deies, estem sentint Diana del Zoo, com un grup que jo els trobo a faltar una miqueta, i que un grup mític que va incloure aquest poema que es diu La Droba, de Josep Piera, no? Que parla i diu: aquesta vella vall que duc viva la memòria, no la toqueu, si us plau, no la toqueu, si no és per estimar-la. Josep Piera, sí, un gran, gran poeta. Això que acabo de llegir, que és el final del poema, vol dir tantes coses, no? Quin poema més bo, quin poema més preciós, i com us he dit, avui em venia molt de gust parlar de poesia i fer-ho de Josep Piera, un autor de La Safor, que ens va deixar fa molt pocs dies, per això deies, de plena actualitat, el 5 d'abril, a l'edat de 78 anys. Una figura, no?, que era, va ser poeta, escriptor, narrador...
0: Traductor també, oi?
1: Exactament, i és un dels noms més rellevants de la literatura catalana, i va rebre distincions com la Creu de Sant Jordi, Fill Predilecte de Gandia, o el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, a banda de premis a obra com els Premis Ausias Marc, Carles Riba, Josep Pla, entre d'altres. Vull dir, no estem parlant d'un autor qualsevol.
0: T'anava a dir, és una persona doncs, molt, com a mínim, reconeguda a nivell de guardons.
1: I ens fa molt feliç, perquè a vegades allò que dius, ostres, hi ha escriptors que es mereixen aquest reconeixement en vida, gaudir-lo, i ell el va tenir, de fet, des de molt jove. I Josep Piera és autor, com heu vist amb aquest petit tas, d'una poesia viva, alegre, a vegades, sovint, no?, que acull, que acompanya, i que ens fa volar. I ara em diràs, per què em diu això l'Esteve?
0: Doncs per què, per això... per què, Esteve? Per què?
1: Ah, perquè abans hem sentit la cançó Volare.
0: Volare,
1: i,
0: de Benito Mudunyo.
1: Sí, que jo sempre recordaré Josep Piera en l'homenatge que li van fer fa molt poc, fa un parell, 3-4 anys, a Sitges, recitant i cantant aquesta cançó, que és la protagonista d'un poema meravellós que ell va publicar en un llibre que es diu El temps trobat i que es diu Volare.
2: Volare, oh, melodies meloses sonaven i sonaven per les places mig fosques de les festes d'estiu o a les pistes de ball els diumenges d'hivern. Eren rebel·les amenissades per orquestrines i vocalistes imitadors de l'inimitable Modugno. Cantaré, oh, melodies amables en nits de gesmils on uns ballaven i altres miraven i els músics tocaven i el món girava mentre els xiquets jugaven i corrien atrotinats entre les taules dels bars. Nel blu, dipinto di blu, les parelles es buscaven amb les mans per oferir-se un tremolós tacte furtiu. Elles somreien amb alegres vestits volanders. Ells, ufanosos com titots amb bigotets de xarlot. Ells i elles, a la pista, com ocells pel cel més blau.

0: Quina veu?
1: Quina veu, jo m'he posat... Quina veu? Jo pell de gallina. Escolta, David, avui t'estàs graduant, eh?
0: Sí, sí, anava...
1: Fer una secció de literatura...
0: Secció de literatura. Esteve Plantada amb i masterclass en poesia.
1: En poesia, amb la veu de l'autor aquí, amb el Josep Piera, que el recordem.
0: I crec que és molt maco, Esteve, perdona, fer-li aquest... Parlaves d'aquest homenatge que se li va fer a Sitges,
1: sí,
0: però que podem encara reviure. No, abans que parlàvem dels reinicis, del recomençar, el reviure els homenatges... que és molt maco quan es fan homenatges, i més amb figures reconegudes, com parlàvem abans, que han tingut diferents guardons, i a sobre que aquí des de la ràdio puguem fer aquesta revisió. És a dir, anem a recordar aquest homenatge per si algú no va poder anar o no se'n recorda.
1: I recordar la veu, no?, de Piera, això de tenir aquest luxe, no?, de sentir el poeta. Però bé, un poeta que va fer molta poesia, guanyar molts premis, que també va viatjar molt per la Mediterrània. De fet, la Mediterrània és un punt central de la seva poesia, i no només del present, sinó va recollir moltes veus del passat, perquè també amb la prosa que va fer, no?, va recollir poemes aràbics, tota aquesta tradició que venia, doncs, del sud, de la Mediterrània. També una prosa que barrejava molt bé la memòria, la intimitat, i que el va situar com un dels autors pioners en el que hem anomenat la narrativa del joc, ara estan d'actualitat. I com a exemple d'això, només recordar que el 1981, mira si em fa d'anys, va obtenir el premi Josep Pla per un llibre que es deia El cingle verd, que és un primer llibre del que anomenem la narrativa del joc, i que això va del dietari a les memòries, al llibre de viatges, barreja tot això. Què dir-vos, jo és un autor que adoro, un autor impressionant, que no te l'acabes, un gran assagista, també retratista de molts escriptors, i també un... Bueno, són conegudes, ara podria explicar-te coses de Piera, però...
0: A veure, endavant, alguna, va.
1: No, però vull dir que és molt conegut per les paelles, que no només... Ah. Que li agradava degustar també en companyia d'amics i d'altres poetes.
0: Que bé.
1: Fins al punt que fa, deu fer uns 10 anys o així, va escriure i publicar un llibre que es diu El llibre daurat, la història de la paella com no s'ha contat mai. Que de veritat, que si us agrada la paella i els arrossos, és una delícia.
0: El buscarem i ens el llegirem, Esteve.
1: I de fet, no sé si... Potser podríem entrar un altre àudio, perquè clar, ell, a banda de tot això que us estic dient, és recordat, sobretot, per ser un poeta. I què em pensava de la poesia? Doncs us he portat un àudio d'un poema que es diu La poesia.
2: La poesia. No som déus celestials que de lluny endins ens parlen. Són veus estimades, veus de dins, veus distants, veus que diuen un camí que ningú no sap on va. Hi ha veus que són fanals en un carreró fosc, com n'hi ha que són remors de llunyanies. Hi ha veus que ens han fet ser de mots, veus callades, veus absents, veus silencis. La poesia són veus convertides en sons que diuen d'on venim, on anem i qui som.
0: Uau, Esteve.
1: Ai, la poesia.
0: D'on venim?
1: La poesia. En fi, ja coneixeu una mica més, doncs, aquest gran autor. Jo us he portat avui a l'estudi la seva poesia completa que va publicar la institució Alfons el Magnànim, que podeu trobar. Recull els seus poemes del 71 al 2018 i és tot aquí, eh?
0: Amb aquesta recomanació pels nostres oients, i tant.
1: I ara, doncs, voldria fer un canvi, perquè t'he dit que hi havia dos gèneres, no?
0: Exacte.
1: I passem de la poesia a la ciència-ficció, que és un altre dels gèneres proscrits d'aquestes grans llistes i vendes.

0: A veure, Esteve, ho deies, la ciència-ficció que no apareix als més venuts?
1: No acostuma a aparèixer mai, no? Com a gènere, i és una d'aquelles coses, no sembla que... El que dèiem, no? Hi ha certs gèneres que van com de banda i van per darrere, com, així com n'hi ha que acostumen a ser-hi, no? L'humor, el thriller, jo què sé, la crònica, més la cosa més d'actualitat, etc. Però, a banda de parlar de ciència-ficció, faig una petita prèvia perquè deixa'm reivindicar les editorials aquestes petites que fan tan bona feina.
0: Una molt bona feina, molt bona feina, reivindiquem-les i tant des d'aquí.
1: I avui us parlaré d'un llibre que ha publicat Mai Més Llibres, que és una editorial que justament està especialitzada en un gènere, que és aquest, i mai acostuma a ser a portada, mai ocupen aquests llocs grans publicitaris, però tenen un catàleg que parla per si sol i que fan una feina impressionant, incansable, des d'aquí el nostre homenatge. I per
0: aquí
1: això...
0: va.
1: Exactament. Avui en parlarem i ho fem amb Project Hail Mary, que és aquest recentment estrenat al cinema. No sé si has pogut veure la pel·lícula.
0: Jo no l'he pogut veure encara.
1: Aquí es va estrenar com a Projecte Salvació. En una, jo crec que de les pel·lícules de la temporada, i un fenomen del boca orella, als Estats Units ha estat una... va rebentar taquilles.
0: Un fenomen.
1: Aquí també ha estat un gran èxit, però és que la novel·la ja és irresistible, tot i que la pel·lícula es queda més a... deixa algunes coses de banda, no? Alguns personatges i sobretot la part més científica. Però, coincidint amb aquesta estrena de la pel·lícula, es publica per primer cop en català en una edició limitada de tapa dura que brilla en la foscor, que val molt la pena.
0: Atenció, això,
1: I en una edició rústica, que és la que tinc jo, que és una mica més econòmica, aquesta joia de l'Andy Weir, que és un autor que potser ja us sonarà d'una altra novel·la, que va ser la seva primera novel·la i que també va ser un fenomen, que es deia El Marcià, The Martian. Que també és un d'aquests fenòmens curiosos perquè va ser un debut que es va autoeditar a internet i que es va convertir això en un superfenomen.
0: Va passar del no res a un fenomen literari.
1: Que, de fet, també va haver-hi una pel·lícula famosa del Ridley Scott, que es deia, bueno, The Martian, no sé com es va traduir aquí, amb el Matt Damon. Però de què va Project Hail Mary? Doncs aquí tenim un altre personatge, que és en Rylan Grace, que és l'únic supervivent del projecte Hail Mary, que és una missió destinada a salvar la Terra i la humanitat, però quan es desperta a la nau, així la cosa comença així, no recorda qui és, què hi fa
0: tan lluny. I què hi fa allà.
1: Què hi fa allà, tan lluny de casa, bastant lluny,
0: bastant
1: diguéssim,
0: lluny.
1: I va recuperant la memòria a mesura que van apareixent uns flashbacks, no?, de tot. Nosaltres entenem aquella missió, i mentre navega per l'espai en una nau minúscula i està realment lluny, haurà de desentrellar aquest misteri científic que sembla impossible i acabar amb una amenaça que podria extingir la nostra espècie. La cosa és que no fem tampoc un spoiler molt gran.
0: Alerta spoiler? No,
1: tampoc és una cosa molt gran, apareix molt... de seguida.
0: Aviat.
1: Sí, el sol està patint una mena de malaltia, no?
0: Que l'apaga.
1: Sí, té com una mena de coses, de subjectes, podríem dir, que ataquen i que l'està apagant, i això provoca que la temperatura de la Terra estigui baixant i bé, que la cosa es complica perquè no podrem viure, ens estarem congelant. Hi ha un home sol, ho haurà de fer sol, no? Potser deixem aquí el misteri.
0: Que ho llegeixin.
1: Que ho llegeixin.
0: Clar, el recomanem.
1: Sí. Primer llegir, si volen, i després ja poden veure la pel·lícula per comparar.
0: Comparar. Primer, sempre la lectura. Esteve Plantada, reitero, gràcies.
1: Doncs,
0: aquest reinici.
1: Gràcies a tu, i queden fetes les recomanacions.
0: Exacte, recomanacions fetes, i nosaltres ho deixem aquí.

0: zangalewa ana wa a a
1: informació, entreteniment i bon humor, perquè són 4 dies a Ràdio 4 amb David Callat Festa. Recordeu que la vida són 4 dies i dos d'ells caps de setmana.

0: Vibe Check.
1: Ana Pérez, què tal?
2: Bon dia.
1: Bon dia. A veure, avui què ens prepares? L'Anna ja l'havíem saludat alguna vegada el dia que vam fer el traspàs amb el Marc Margarit, però avui m'enfronto. No és un enfrontament, perquè ja vaig dir que de música urbana en sabia una mica més que de futbol.
2: Sí.
1: Per tant, aquí la cosa anirà... El flow serà màgica.
2: Jo crec que avui tens coses a portar, segur.
1: Ai, a veure. Sí. Explica'ns.
2: Avui anem a parlar d'una temàtica, o més bé diria, d'una manera de fer que està arrasant a la música mainstream. Mm-hmm. David, tu has escoltat algun cop la teoria aquesta de que ja està tot inventat i no es pot fer cap producte cultural nou, perquè tot és un remix o un remake?
1: Sí, és aquesta cosa de... És molt difícil innovar perquè facin el que facin, tots, en qualsevol de les disciplines o de gèneres musicals, sempre tot ja està fet. Per tant, no es pot fer res nou. Innovar és complicat.
2: És difícil. Aquesta setmana, no ha passat res, però fa unes setmanes va haver un avenç en això des del Tribunal Europeu de Justícia. Mm-hmm. T'explico. Arran del cas entre el productor Moses Pelham i el grup Kraftwerk, el tribunal va establir que utilitzar un fragment d'una cançó, és a dir, el que anomenem sample, uh-huh, sense permís, vulnerar els drets d'autor només si aquest fragment es pot reconèixer. En canvi, uh-huh, si tu el modifiques prou perquè no es pugui identificar, es podria utilitzar sense autorització.
1: O sigui, Anna, aquí la clau, el cuit de la qüestió, és que no es noti.
2: Que no es noti, exacte.
1: És a dir, utilitzem-lo bé. Si no es nota, molt bé.
2: Exacte. O sigui,
1: no passaria res, no?
2: Exacte.
1: No, és un homenatge, o sigui, no s'ha notat.
2: Exacte. Si es reconeix d'on surt, necessites llicència, i si no,
1: ara,
2: doncs no. Així que aquesta és la notícia d'aquestes setmanes i encaixa molt bé amb el tema que anem a parlar. Mm-hmm. I és que hi ha gent que diu que la música des de fa uns anys no innova, és tot un remake de coses que ja existien, però també hi ha una altra manera de veure-ho, més nostàlgica, en la que en un moment en què s'ha explorat tot el possible la música moderna, a vegades toca tornar als orígens, a les arrels, per, irònicament, aportar una cosa nova.

0: I Anna, què estem escoltant?
1: Estem escoltant Deslocada, el tema que Portugal va portar a Eurovisió fa 2 anys, sí, i que va tenir un impacte enorme, especialment a xarxes socials. Tu saps, David, una mica de què parla aquest tema?
0: Recordo, Anna, que aquest tema crec que va ser una de les grans sorpreses d'aquella edició del festival, mm-hmm, perquè no... Pràcticament, ara, clar, tiro molt de memòria, mm-hmm, crec que a les apostes no figurava ni entre simplement que passés de la semifinal a la final del Festival d'Eurovisió. Total. Va donar la sorpresa i amb una molt bona posició.
1: Sí, va ser, a més, virar les xarxes.
0: Exacte.
1: Perquè la gent l'utilitzava per parlar de casa seva, dels seus orígens i de com trobaven a faltar casa seva vivint lluny, no? El tema diu, per més que s'hi sembli, jo mai formaré part d'aquesta ciutat, del mar de gent, del sol diferent... La muntanya de formigó no em provoca res perquè no em recorda a casa. Mm-hmm. Perquè jo vinc de lluny, del mig del mar, tinc tota la meva vida, el meu camí el faig pensant en tornar a la meva casa, a la meva illa, a Madeira.
0: A Madeira, oh, que maco, que maco, que maco, que maco. Perquè és un tema que podem dir, Anna, que no és aquest típic folklore tradicional portuguès, oi?
1: Mm, és més indie pop, però sí que té un component essencial de nostàlgia que mou molts sentiments i també mou molt la música actual. Mm-hmm. A vegades no fa falta una guitarra tradicional ni una vestimenta regional per parlar de les arrels.
0: A vegades sembla això, no?, que necessitem un component folklòric, mm-hmm, perquè ens identifiqui amb l'arrelament i no ha d'anar vinculat.
1: No.
0: És a dir, el tema, la música, el missatge de la cançó és el que ens porta a aquest recordatori.
1: Sí, de fet, a vegades allò que et connecta amb la teva regió és música originària d'un altre país.

0: A veure, Anna, Quevedo, oi? Estem escoltant?
1: Sí, va estrenar fa res l'àlbum El Baifo, un àlbum centrat en la identitat canària. Hi apareixen referències a pobles, festes, cultura local i també col·laboracions amb artistes de les illes, amb una idea molt clara, tornar les seves arrels i convertir-les en el centre del projecte. De fet, Baifo, en la parla canària, vol dir cabrit.
0: Cabrit, eh?
1: Per què? Doncs perquè en l'eslang del rap, dir goat, que és cabra en anglès, és alhora les sigles de greatest of all time.
0: Ah, ve d'aquí, fixa't.
1: És a dir, cabra és com dir que ets el millor raper de la història.
0: Llavors, the best.
1: Dir Baifo, doncs és com sóc el millor raper petitó. No? Però quina música escoltem al Baifo? Doncs el tema que sona de fons és clarament reggaeton, un gènere musical importat de Puerto Rico, però que a les Canàries té un pes molt important per la connexió històrica, cultural i, sobretot, per l'ús quotidià que se n'ha fet a les illes. Sempre hi ha hagut molta immigració llatina, Canàries, especialment veneçolana, i forma part quasi del paisatge sonor, no,
0: és aquesta, de les illes. Aquesta barreja sonora que l'enriqueix culturalment i d'on han sortit, per exemple, doncs, el Quevedo que estem escoltant, oi?
1: Total. Escoltem a les Canàries, que ja feien reggaeton a les illes fa més de 15 anys.

0: Diana, que feliç m'estàs fent ara mateix posant-me les Canàries. Jo havia ballat les Canàries, que es diuen així, Canàries. Canàries. Això és meravellós.
1: Sí.
0: És a dir, són les originàries.
1: Sí.
0: Elles van obrir el camí.
1: Exacte.
0: A Quevedo, les precursores de Quevedo.
1: Les precursores de Quevedo.
0: Quevedo, si ens escoltes, dona les gràcies a Canàries.
1: De fet, ja ho ha fet, eh?
0: Ell ja ho ha fet. Sí. Vaig tard.
1: Mentre m'estava escrivint, vaig veure que ja havia donat com un shout-out a tota la gent que havia vingut abans. No?
0: Magnífic, magnífic.
1: I, de fet, en aquest àlbum hi ha col·laboracions amb artistes de les illes com Nueva Línia. Nueva Línia potser us ha sortit a Instagram, a TikTok, perquè són una orquestra de verbena de Canàries que s'han fet molt famoses perquè canten també els seus propis temes. Són quatre noies molt joves que ho pugen totes les xarxes.
0: Tot.
1: I Quevedo doncs, també les ha convidat a formar part de l'àlbum.

0: Quem.
1: Ai, nova línia, nova línia. Com s'han fet tan virals?
2: Jo crec que és simplement
1: un fenomen.
2: Sí, una verbena de barri, sí. Típica canària, i que es graven.
1: I m'agrada molt aquesta reivindicació de les revetlles de barri, de poble, d'estiu. És a dir, visca la música de la revetlla, d'estar ja als estius, aquest aroma fiestero.
2: Totalment. Però Quevedo no és l'únic que intenta honorar a això, no? Al seu barri, als orígens. De fet, només és l'últim que s'ha pujat al carro. David, segur que s'ha tacut un artista del que hem parlat molt aquí, que ha format part d'aquesta tendència.

0: Sansa, un artista del qual n'heu parlat aquí al programa, que forma part d'aquesta tendència, pot ser Bad Bunny?
1: Bad Bunny, Bad Bunny. Efectivament. Ai. Crec que ja tots coneixeu la crítica social i el posicionament de Bad Bunny davant el que està passant a Puerto Rico, així com la seva tornada a les arrels musicals del país per posar-lo en el mapa, no? L'hem escoltat moltes vegades, però mai sobra que en menys d'un mes ja el tenim aquí, fent els seus concerts a Barcelona.
0: Sí.
1: Escoltem Nueva York, que s'ampleja el clàssic de salsa Un verano en Nueva York del gran combo de Puerto Rico.

0: Nova York, mare meva, Anna.
1: És de l'àlbum de Vi tirar més fotos, que gira sobre el concepte de la identitat.
0: La identitat, no?
1: Sí, també apropant-se a aquesta música. Àlbum que, com ja sabem, li va fer guanyar un Grammy a Bad Bunny. Més enllà d'ell, altra gent que està fent el mateix. Parlem de Rauw Alejandro, per exemple, un dels reggaetoneros amb la veu més suau i popera dels últims anys, que si no us sona, per això segur que us sonarà, perquè és l'ex de la Rosalía.
0: Exacte, perquè va ser parella de Rosalía.
1: Sí, va publicar un àlbum a finals de 2024, abans inclús de que el Bad Bunny, tot i que no va tenir el mateix èxit, la veritat. En ell, el també puertorriqueny Rauw Alejandro honora les seves arrels amb una estètica molt de casa nova, d'home que triomfa.
0: D'home que triomfa.
1: Sí, d'home que triomfa entre les dones,
0: sí,
1: jo crec.
0: T'anava a dir, ai, sí. Que agrada, que s'agrada, eh?
1: Que s'agrada.
0: Que s'agrada. M'agrado i ho sé.
1: Sí, i també fa honor a la salsa, també amb aquesta versió del clàssic de Frankie Ruiz, Tu con él.

0: Recordem que estem parlant amb l'Anna Pérez avui d'aquesta tornada als orígens. Hem fet un repàs doncs aquests cantants que han tornat a descobrir les seves arrels, no? De diferents maneres. I estem escoltant aquest Tu con él de Rauw Alejandro.
1: De Rauw Alejandro, que originalment és de Frankie Ruiz. Ui. I també té un tema amb el jefe de la batxata, amb Romeo Santos.
0: Romeo Santos! Ui, aquest és el number one.
1: El preferit
0: El número un de tots.
1: Sí. O aquest us sorprendrà, que té una versió del clàssic de la italiana Laura Pausini, Se fue. Oh. Una manera de posar en valor la balada...
0: Expliquem això.
1: Sí, la balada clàssica, amb l'èxit que ha tingut la cantant italiana amb el públic especialment femení i latinoamericà. No? És una manera d'intentar tocar la patata a aquest públic, no? Doncs que les joves escoltin i pensin en les seves mares, escoltant-ho de joves... És guai, escoltem-ho, a veure. Se fue.

0: pensa, Anna, igual, digue-m'ho, jo no, ara mateix no ho puc comprovar, què en pensa Laura Pausini d'això?
1: Aquí canta ella també?
0: O sigui, clar, anava a dir...
1: És un featuring,
0: a veure, a veure.

0: Ara t'anava a preguntar això. Què pensa Laura Pausini? Clar, ara aquí he quedat jo fatal. Clar, col·labora. Per tant,
1: col·labora,
0: deu pensar, o li deu agradar aquesta col·laboració.
1: Li deu agradar perquè són royalties i jo crec que ella també, al final, està fent honor a tot el seu públic. No,
0: sí, està estupendo.
1: Per mi és una mica delirant, eh?
0: Jo t'he de dir que em quedo, perdona, Anna, amb l'original.
1: Amb l'original, jo també.
0: A mi m'agrada més l'original. No és que em desagradi, atenció.
1: No, no.
0: Volia dir què em pensa, perquè potser no ho sabíem.
1: Jo us volia demostrar només que aquesta tendència és nostàlgica, és una cosa real.
0: Sí, sí.
1: I també ho sap la Karol G.
0: Ai, a veure.
1: La cantant colombiana coneguda per fer reggaeton, que també en el seu últim àlbum, Tropico Queta, ha introduït elements del vallenato o de la cúmbia, també com de carabet...
0: Tipo cabaret, no?
1: No surt, cabaretera.
0: Cabaretera, saps, ara.
1: Una mica com una reivindicació de la seva cultura. Escoltem No puedo vivir sin él, un vallenato.

0: mi Anna em porta un bon rotllo, la Karol G.
1: Sí, a mi m'agrada.
0: Però un bon rotllo.
1: I l'àlbum crec que és interessant. Oh. També hi ha una col·laboració molt interessant en aquest àlbum, prou inesperada,
0: quina
1: però amb
0: és?
1: Un resultat xulo, que és Manu Chao.
0: Oh!
1: Manu Chao, escoltem Viajando por el Mundo, que evidentment referència al tema clàssic de Manu Chao, Me gustas tú.

0: Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca.
1: Déu-n'hi-do, quines bones referències a Manu Chao, aquest me gustes tu, no?
2: Sí, també col·labora ell.
1: També col·labora. Ara ho faré bé, no preguntaré. Ara, què deu pensar Manu Chao? No, aquesta ja me la sé, ja veig que col·laboren. És una manera molt xula, trobo, que de tornar a fer una recuperació del clàssic, no? És a dir, abans he dit, m'agrada més la cançó de l'original de Laura Pausini, també m'agrada l'original de Manu Chao, però crec que és una nova manera de reinterpretar-les i d'apropar-les potser a un públic que en el seu moment... els que, doncs, cap als 30 i alguna cosa, ja 40 tenim, gairebé, doncs les vam escoltar en el seu dia i ara no les hem recuperat prou i ara ens ho recorden.
2: I també crec que és una cosa molt intergeneracional perquè, per exemple, amb Bad Bunny recordo que sortien molts vídeos, no, de noies joves ensenyant-li als seus pares com la salsa que escoltaven de joves era reintroduïda, no? I és una manera també com d'apropar generacions, que em sembla molt guai. Però per
1: molt
2: una altra banda, hi ha una reflexió també que és, potser és que s'està esgotant el reggaeton i ja necessitem coses noves?
1: Creus que podria ser, no, Anna? Que potser ha arribat
2: potser
1: al...
2: Sí.
1: No al final o al límit de les seves capacitats o de la innovació, el que parlàvem, no?
2: Totalment.
1: El fet d'abans de... El creiem que tot està inventat i que és molt difícil la innovació.
2: Total.
1: El fet de dir, és que potser el reggaeton, com es coneix fins ara, ja ha arribat a un punt, ha arribat a un límit, que ho has
2: total.
1: Fet tot.
2: Sí.
1: I el
2: I no,
1: que et queda...
2: No
1: l'únic espai que et queda a nivell musical és fer aquestes col·laboracions per tornar a interpretar, fer aquestes... tornar a gaudir d'aquests èxits, i és el nou reggaeton, no? Però una nova manera de tornar a escoltar aquests èxits amb aquest format.
2: Exacte. Sí que també pot sortir el dubte de que si no hi ha manera de fer coses noves, és tot un remake.
1: Clar.
2: Potser sí que és difícil ignorar els més de 100 anys de música gravada als quals tenim accés i que forma part del nostre dia a dia. Però també des del folklore tradicional, com fan, per exemple, Alosa o Cristina Lent, tant com de reformular cançons que ja han funcionat, com tot el que acabem d'escoltar, podem trobar coses interessants i que en sonin una mica noves. Així que per tancar, com hem començat, amb música en portuguès, marxarem tot escoltant Chico de Tina, que no busca adaptar la seva identitat al mainstream ni suavitzar-la per fer-la global, sinó tot el contrari. Vol mantenir tal com és, amb el llenguatge, les referències i l'estètica més local possible, encara que això l'allunyi dels circuits comercials més grans. Ell va fer-se famós a Portugal l'any 2019 per barrejar trap amb la concertina, un instrument tradicional portuguès, i lletres molt iròniques i en jerga regional.
1: Doncs què fem? Marxem amb ell amb un dels seus temes?
2: Marxem amb ell i el seu tema Sou Grande, No Amor.

0: Amb Chico de Tina ens acomiadarem, la deixarem sonar, deixarem que ens acabi d'explicar el que ens hagi d'explicar. I escolta, la meva primera vegada, podríem dir així, cara a cara, van a perdre un plaer.
1: Igualment.
0: I espero veure't de nou aquí aviat als 104 dies.
1: Ens veiem en dues setmanes.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. A Ceuta ja són prop d'una setantena les persones que han mort en les darreres hores intentant arribar a territori espanyol provinents del Marroc. Salvament Marítim continua cercant possibles cossos des de primera hora del matí. També s'ha començat a instal·lar les barreres de contenció a l'espigó del Tarajal per evitar les entrades massives. En les últimes hores es calcula que la majoria de les 50.000 persones ja haurien tornat al Marroc. Segons la delegació del govern a Ceuta, s'ha pogut aturar, diuen, en la seva totalitat l'entrada de persones. El president del govern, Pedro Sánchez, acusa les màfies d'instigar aquesta entrada massiva després de la sentència del Tribunal Suprem, que especifica que no es pot repatriar cap persona que arribi a una frontera si ho fa nedant i sense creuar cap barrera física.
2: Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha recorrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: Aquest dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reuneix amb el delegat del govern a Ceuta i membres de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. També visitarà Ceuta el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Una crisi humanitària que deixa els centres col·lapsats, les administracions amb poc marge de maniobra i les entitats socials superades. Una d'aquestes ONGs és Luna Blanca. La Halima, educadora social, explica al Canal 24 Hores el perfil d'alguna de les persones que han arribat a Ceuta.
3: És molt variado, però majoritàriament gent jove. Y sobre todo el que hemos podido ver, a diferencia de la entrada masiva que hubo en el 2021, hay muchísimas mujeres y muchísimos niños y niñas pequeños, menores no acompañados, sin ningún tipo de familiar que esté con ellos.
0: Itàlia, molt crítica amb la situació, assegura que reforçarà els controls a les seves fronteres aèries i marítimes a tots els viatgers procedents d'Espanya que no siguin comunitaris. Doncs bé, el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol assegura que la integritat de l'espai Schengen està garantida perquè, encara que algú entri de manera irregular a Ceuta, això no li permet circular de manera lliure per la península. Afegeix que existeix també un control de sortida perquè tant Ceuta com Melilla tenen un règim específic, tot i considerar-se Schengen. No només hi ha controls per entrar, sinó també per sortir. I un atac rus contra la capital d'Ucraïna, Kiev, deixa almenys 9 morts i una trentena de ferits. Segons la policia, ha estat un atac combinat de míssils i drons que ha afectat blocs d'habitatge i edificis no residencials com una escola. El mes de juliol ha estat el més càlid dels últims 75 anys i també un dels més secs segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya. Hem viscut i hem patit tres episodis de calor extrema amb molt poc marge entre les onades. Les nits tòrrides també han estat protagonistes i les temperatures per sobre dels 40 graus i la pols sahariana. El Meteocat parla d'un juliol excepcional amb 3 graus més de mitjana respecte al mateix període en gairebé totes les estacions meteorològiques. I per aquest 1 d'agost, precaució, perquè les temperatures es mantenen altes, però també s'esperen tempestes. Protecció Civil ha activat la prealerta de l'Inuncat per pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i que poden afectar sobretot a la Cerdanya, al Solsonès i a la Garrotxa. Una previsió que ampliem des de l'Aliment. Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya continuem amb calor i altes temperatures, especialment a l'interior, on es superaran els 36 graus. Els termòmetres

0: i els blaugrana van caure a la tanda de penals. Debut de Diemi i bona actuació de Hamza Abdelkarim. I aquesta tarda a les 4 serà el torn de l'Espanyol, segon amistós contra el Middlesbrough, i es disputa també el trofeu Costa Brava Girona-Arsenal a les 8 del vespre. També de segona divisió destaca l'amistós entre el Sabadell i l'Andorra. I en ciclisme, primera etapa del Tour de França, 138 quilòmetres amb sortida i arribada a Lausana, Suïssa. Menció especial per Paula Blasi, la d'Esplugues de Llobregat debuta en una ronda gala. I s'espera una elevada mobilitat aquest dissabte, 1 d'agost, a les carreteres catalanes. A hores d'ara, primeres retencions ja a la P7 entre Llinars i la Roca, direcció Girona, uns 10 quilòmetres, i a la mateixa via, direcció Tarragona, dos punts complicats, congestió entre Castellbisbal i Martorell i un carril tallat a Freginals, direcció València, per un accident. Així que molta precaució. Ho deixem aquí. Més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Segona hora d'aquesta edició especial d'estiu del Són quatre dies.

Al llarg dels propers minuts tornarem a escoltar l'entrevista que li vam fer a la nostra companya Elisabet Englarill. La periodista ha debutat al món de la ficció amb el llibre Los malos muertos, una novel·la negra amb pinzellades històriques i que està ambientada entre l'Escala i les ruïnes d'Empúries. I des d'Empúries viatjarem fins al Saló del Còmic, que es va celebrar a Barcelona durant el mes de maig. Amb l'Iker Mons vam entrevistar Elisabet Carín, autora dels còmics Menjant amb por i Cuidant amb por.

0: Elisabet Angladell, periodista, guionista, directora de documentals i, a més, companya nostra a Televisió Espanyola, s'estrena en el terreny de la narrativa. Ho fa amb una novel·la negra, Los malos muertos, situada a la població empordanesa de l'Escala, on les excavacions d'Empúries tenen un protagonisme especial. El punt de partida és la trobada d'unes restes humanes al jaciment que corresponen a una època molt posterior a l'antic assentament grec. L'aparició d'un segon cos a prop de la platja, aquest assassinat d'un tret, posa en marxa una investigació en la que participarà Àlex Sabell, una jove agent que es converteix en la protagonista d'aquesta història que barreja passat i present. Elisabet, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos aquí als 104 dies.
1: A vosaltres per cridar-me, molt contenta.
0: Havies escrit obres de no ficció, aquest és el teu debut en la narrativa de ficció. Per què has apostat per una novel·la policíaca?
1: Novel·la policíaca com a repte. I ficció, perquè jo crec que aquest salt d'una periodista a la ficció crec que és bastant orgànic. És a dir, hi ha moltes coses que s'assemblen, utilitzem les mateixes eines, és a dir, les paraules, i expliquem històries. El que passa que quan exerceixes de periodista, doncs t'has de enganxar molt a la realitat i ser molt fidel als teus testimonis i a tot el que t'expliquen, i en aquest cas deixes volar la imaginació i les històries són inventades. Això d'una banda és una llibertat absoluta, però
0: aquesta llicència, no?, que ens podem permetre.
1: Exactament, però diguem-ne que la ficció sempre ha estat, diguem-ne, en una vessant menys pública a la meva vida, però ha estat sempre al meu entorn, volant en forma de relats, no de novel·la, és veritat, però sí en forma d'escrits més breus.
0: Parlaves, Elisabet, de repte. Què creus, que l'has assolit?
1: Home, no sóc jo qui ho ha de dir. Això ho heu de dir els que l'heu llegida.
0: Creiem que sí.
1: Sí, em poses bona nota. Sí, però realment és un repte perquè és fer novel·la negra, és fer novel·la històrica també, per tant, que hi ha com una doble ànima en el llibre, o sigui que sí que era un repte, són ganes de complicar-se la vida.
0: Per un motiu bo, podríem dir.
1: I tant, a gust.
0: Aquesta novel·la té

0: dos eixos temporals. Ens situem al 1912, on narres els inicis de les primeres excavacions a Empúries. El 2012 és l'altre eix on descrius les investigacions policials a partir de l'assassinat d'un important i conegut empresari de la zona. Com sorgeix aquesta idea de vincular aquestes dues històries?
1: El cert és que la primera història que va néixer i va aparèixer va ser la del segle... l'antiga, la dels principis del segle XX. Uh-huh. És a dir... A base d'estar molt en aquella zona, perquè és una zona que conec, que trepitjo molt, no sóc d'allà, no sóc escalenca, però sí que tinc un vincle important, mm-hmm. i per mi forma part del que diria el meu paisatge sentimental, doncs a força d'estar per allà, sobretot aquestes tardes d'hivern, que són més tedioses, i ho dic en el sentit molt bo de la paraula, doncs va començar a sorgir aquesta història d'ubicar un thriller en un lloc com un jaciment arqueològic. Mm-hmm. I sí que és cert que quan va començar a madurar va haver un punt que vaig necessitar un personatge com l'Àlex Sabell, contemporani, i aleshores va ser quan ja vaig començar a jugar amb la doble línia temporal.
0: Explica'ns ara, la mencionaves, l'Àlex Sabell, què podem dir d'ella, com va ser aquest procés de creació?
1: Doncs és un personatge que... amb qui em trobo molta afinitat, tot i que et diria que no m'hi assemblo gens,
0: ni
1: està basat en ningú, però i que s'ha anat construint a base d'una banda de la seva ambició per projectar una carrera professional millor i de l'altra amb tota una motxilla de coses que li han passat a la vida que li generen moltes inseguretats. Mm. Aleshores, és d'una banda una persona que sembla molt impulsiva, fins i tot a vegades amb unes ràfegues de caràcter que dius d'on li surt això.
0: D'on li surt aquest rampell.
1: Exacte, uns rampells que dius per què treu ara aquest rampell.
0: En alguns moments es veu de dir, i ara què li passa?
1: Sí.
0: Què li agafa ara l'Àlex?
1: Exactament. I d'altra banda, doncs el que et dic, sempre dubtant, sempre autosabotejant-se en molts moments, i aquest joc de personatge complex, que no em sembla, he intentat que no fos pla, doncs em semblava molt fascinant, i a més crec que se diu molt amb aquesta història.
0: Uh-huh. Un dels personatges d'aquesta novel·la crec que diu que els arqueòlegs els defineix com a policies, no? De policies de la història.
1: De la història,
0: de la història.
1: Sí.
0: Les investigacions policials, per tant, creus que tenen un cert paral·lelisme amb el que és avui en dia la recerca arqueològica?
1: Hi ha un punt de partida que crec que pot ser comú. Evidentment, les recerques policials avui doncs, estan enfocades als delictes, l'arqueologia està enfocada a la història, això és una obvietat, però crec que fins i tot a més, et diré una altra cosa, es vincula amb el periodisme. És a dir, que mira si hi ha lligams, no? Jo crec que la investigació és com el moment zero de qualsevol d'aquestes professions, no? Aleshores, en el cas de Jerome Tolbert, que és el periodista prejubilat que amb el que topa l'Àlex i que comencen a establir un vincle doncs a través d'una investigació comuna, doncs ve una mica d'aquí. O sigui, Jerome Tolbert és un home que estava investigant crims i delictes i que per motius que s'expliquen o no s'expliquen al llarg de la novel·la ho ha de deixar, ha de sortir del cos policial. I per tant, ell, que té aquesta ànsia encara de continuar en actiu, veu en l'arqueologia una manera de fer de policia de la història, d'investigar la història. I si anem a pensar en un jaciment, doncs estàs excavant i estàs doncs, trobant indicis, analitzant-los, i aquests et porten a construir una hipòtesi. Mm. A mi em sembla que això s'assembla bastant.
0: S'assembla i tenen uns camins comuns o unes sinergies.
1: Algunes.
0: No? Podien compartir.
1: Sí.
0: I potser, Elisabet, en el món del periodisme, no diguem en el món del periodisme d'investigació, en el món del periodisme que ens interessa descobrir històries, a l'hora de fer documentals, també potser tenim aquesta vena de què haurà passat aquí. No?
1: Ah, esclar.
0: De dir que ens queda aquest coquet de poder dir, clar, que he fet aquest reportatge sobre aquesta qüestió, però potser pel camí m'he deixat algunes qüestions a banda que no m'ha donat temps, perquè
1: clar,
0: ho hem de fer amb certs minuts, i ara tens el llibre, tens aquesta capacitat per poder-te deixar anar, no sé si és més o menys així.
1: Sí, de fet a mi, per la meva feina com a periodista, m'agrada moltíssim investigar, és un procés, el procés de documentació, tinc la sort en aquests moments d'estar dirigint documentals, i això diguem-ne que proposa i em permet un temps molt més ampli que el que tens tu, per exemple, que estàs fent un programa setmanal, dos programes amb unes quantes hores de ràdio, i això és una altra cosa.
0: T'acota el temps.
1: Ah, clar, i tant, temps, i tant. Però en el meu cas, que són projectes de més llarga durada, doncs la investigació forma part importantíssima d'aquest procés i m'hi puc abocar a temps. A vegades és parlant amb gent, perquè vas a buscar testimonis de primera mà, i a vegades és doncs perdent-te en biblioteques, en hemeroteques, etc. Però a mi m'encanta. Aquesta estona de rateta de biblioteca em fascina.
0: I que no s'ha de perdre. Que no es perdi mai, sisplau. Perquè tot això, amb les noves tecnologies, que és les tecnologies actuals, sembla que tot ho volem d'una manera immediata, immediatesa. És a dir, el periodisme a vegades del clickbait, no?, que es diu,
1: sí.
0: I es perd aquesta... Dóna'm un temps per poder preparar bé aquesta qüestió.
1: No, i estar informada per poder-ho després explicar en propietat i tenint dades al darrere que et donen solidesa a allò que estàs exposant, mm-hmm. per descomptat.
0: Elisabet, la tercera pota és Mateu Mercader,
1: mm-hmm.
0: aquest jove arqueòleg que l'any 1912 entra a treballar al jaciment d'Empúries, una època convulsa, que és testimoni directe dels difícils inicis, no?, d'aquesta excavació.
1: Sí, Mateu Mercader és una persona que aterra el jaciment amb una oportunitat professional que el fascina perquè arriba justament al lloc on vol estar, que és un lloc on comença tot i que més maco hi ha que començar un projecte de nou, no?
0: A punt de partida.
1: Sí, diguem-ne que les excavacions ja portaven uns pocs anys, però encara hi havia moltíssima feina a fer, i la prova és que avui dia, a dia d'avui, encara Empúries es continua excavant. Mm-hmm. Per tant, allà, imagina't, estava tot per descobrir, i a més se li donava ja una importància, diguem-ne, oficial. En aquell moment el jaciment ja era un jaciment patrocinat per les institucions, per les autoritats, s'hi creia, i es pensava que el que s'anava a trobar allà era patrimoni, tot i que encara aquests conceptes eren una mica neutres.
0: Encara no estava tan definit el concepte com a tal.
1: Totalment, exacte. No hi havia legislació que l'emparés. O sigui, era un moment encara, doncs, això, que estava tot una mica per construir. I clar, un idealista com Mateu, que té aquests somnis i es veu reflectit ja com si anés a descobrir Troia, per dir d'alguna... Aquelles meravelloses excavacions que formaven part una mica de l'imaginari dels arqueòlegs del moment, no? Estem del segle XIX, va ser el moment d'eclosió d'aquests grans jaciments, no?, d'Angkor Wat o de Troia amb Schliemann. O sigui, que hi havia allà, doncs tots anaven dient, jo també faré alguna cosa
0: jo
1: similar.
0: Jo ho faré, jo descobriré, vull tenir el meu moment de protagonisme.
1: Talment.
0: En aquest moment.
1: Exacte.
0: Crec que, Elisabet, en alguna entrevista crec que dius que a Empúries només s'ha excavat, crec que és un 5% del que seria, no?, el jaciment. Per tant, podem dir, ara parlàvem de les excavacions, estem amb la punta d'aquest iceberg.
1: Sí, sí. Aquesta dada és una miqueta antiga. Una miqueta antiga vol dir uns pocs, poquíssims anyets, eh? No m'estic remuntant a una dada de l'any 80, ni molt menys. Per tant, no sé si aquest tant per cent ha augmentat una mica. A més, també és molt agosarat dir això quan no saps el que hi ha.
0: El que hi ha.
1: Aleshores, és dir, bueno, és el 10 o el 30.
0: Què pot ser, no? És una dada aproximada.
1: Exacte, però la idea és que hi ha molt encara per buscar, no només el que és el recinte acotat, sinó els voltants, i que tampoc se sap ben bé que hi ha, no? Suposo que hi ha arqueòlegs que tenen una certa idea i per això estan donant aquestes dades. Però també pots haver identificat amb totes les tècniques actuals, pots veure que el subsol hi ha matèria, diguem-ne, hi ha alguna cosa, però no l'has aixecat encara, ni l'has extret, ni l'has analitzat. No?
0: I aquesta dada te l'apuntava pel fet de que, clar, hem tingut aquest Los Malos Muertos, aquesta puntada de l'iceberg, que potser no sabem, donarà el peu a una continuació. És a dir, això et pot, noves descobertes arqueològiques et poden tornar a inspirar per fer futures novel·les.
1: Doncs ara mateix no sé si les descobertes arqueològiques seran una manera d'esperonar una nova novel·la. Sé que puc dir que hi ha altres incògnites, uh-huh. que sí que l'estan esperonant, i això està en marxa.
0: Ah.
1: Però les recerques arqueològiques ara mateix no.
0: No. Sempre també, en aquest cas, crec que fas un, podem dir, un homenatge, no?, dos personatges reals que d'una manera o altra van tenir relació amb les excavacions. El primer és l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, que va tenir un paper important com a impulsor de les excavacions, i la segona és de Caterina Albert, Víctor Català.
1: Exacte. Van ser dues persones que van estar en aquella època, és a dir, en aquell moment i en aquell lloc, allà. Tenien una implicació directa directíssima en el cas de Puig i Cadafalch amb les ruïnes d'Empúries. I aleshores em va semblar com injust deixar-los de banda. Sí que és cert que tampoc els he donat un gran protagonisme, apareixen Puig i Cadafalch en alguna escena més, Caterina Albert apareix en una,

0: però sí que trobo que li donava un punt de versemblança que m'agradava força. A mi em semblava més arriscat fer una recreació històrica de personatges reals que no de personatges que tu t'inventes. Però sí que em va semblar un homenatge, com deies, perquè admiro moltíssim, per exemple, la figura de Caterina Albert, perquè va escriure una novel·la que per mi és cabdal, que és Solitud, i fer-ho en una època en la qual, a més, va haver d'utilitzar un pseudònim masculí perquè com a dona sabia que no la publicaria, doncs em semblava molt rellevant fer aquest esment. A més, és una dona escalenca de la, i, per tant, doncs, també és una reivindicació local. I d'altra banda, puig que de Falp, perquè va ser un dels impulsors, no?, com a arquitecte i com a intel·lectual de no només el jaciment arqueològic, sinó no només arquitectura de casa nostra, sinó també d'una manera de pensar i d'una idea de país que també doncs, em sembla rellevant.
1: Que és el que portava el seu llegat que ens deixa. Ara parlaves d'una dona escalenca. Explica'ns l'acollida que ha tingut entre els escalencs i les escalenques, aquest feedback. No sé si
0: no n'he tingut gaire,
1: no tingut
0: encara.
1: Gaire?
0: No n'he tingut gaire. N'he tingut algun, però no seria... No, diguem-ne que per fer una mostra necessites més dades.
1: Més veus.
0: Exacte. Però sí que per exemple, el que és el jaciment i el Museu Arqueològic de Catalunya, que està vinculat, no?, al jaciment, doncs estan entusiasmats. I això sí que ho sé. Però no he tingut tot el feedback encara que voldria, i això és una cosa que tinc pendent
1: que
0: encara.
1: Que tens pendent encara.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara em venia al cap aquest fet de dir aquest homenatge bonic que rets aquestes figures doncs d'aquell àmbit, d'aquella zona.
0: Sí.
1: De dir, d'alguna manera, no? Si jo fos de l'Escala em sentiria afortunat de que se'm posi... No cal posar el mapa a l'Escala, que és evident que ara
0: ja està
1: posat.
0: Ja hi és.
1: Ja hi és. Però ni que sigui sota el parany, i sota el paraigües, perdó, d'una novel·la policíaca.
0: Sí, espero que sigui així, de fet, perquè després les reaccions a vegades poden sorprendre. Però ja et dic, no tinc encara suficient mostra com per dir un veredicte.
1: Per acabar, Elisabet, ara ens explicaves aquesta potser segona novel·la. Aquest projecte, ens has fet una pinzellada molt petita. No sé si et puc demanar que en diguis una mica més sobre aquest projecte que podrem llegir.
0: Mira, no puc dir gran cosa, només dic que existirà, perquè està tan vinculat al primer que necessàriament hauria de fer un spoiler per poder dir de què anirà el segon. Només puc dir la segona. Només puc dir que qui llegeixi la novel·la fins al final, quan tanqui el llibre, ho tindrà claríssim.
1: Doncs estarem molt pendents de... Ho tenim claríssim, ho podem endevinar per on van les línies, però l'esperem amb ànsia, aquest nou projecte. Elisabet Anglarí, Los malos muertos. No us ho perdeu perquè realment és una molt bona novel·la, i gràcies de nou per acompanyar-nos aquí als 104 dies.
0: Ha estat un plaer, gràcies.
2: No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 dies. Amb David Gallac, Gesto.
3: La rebel·lia és una forma de resistència en un món controlat per la mediocritat. Ho diu Patti Smith. Aquesta setmana la columna sonora estava claríssima. La cantautora estatunidenca ha estat guardonada amb el Princesa d'Astúries de les Arts 2026. Segons el jurat, per la seva impetuosa creativitat que connecta el rock, la poesia simbolista i l'esperit de la contracultura amb una gran potència expressiva. I no podem estar més felices. Guardonar la seva trajectòria és premiar una mirada lliure, lluny de la superficialitat de la societat actual. La seva revolució no creix de l'odi, sinó de la paraula i de la transcendència. La Patti continua als seus 80 anys sent el pont perfecte entre la ràbia del punk i la subtilesa de Rimbaud. El jurat ha volgut destacar la seva creativitat impetuosa, i és que parlar de Patti Smith és parlar d'un artista total, poeta, fotògrafa, escriptora de memòries commovedores i, per descomptat, la icona que va sacsejar l'escena musical de Nova York el 1975 amb l'àlbum Horses. D'aquest tresor neix també aquella platja perduda, una que ens recorda que encara que el món a vegades sembli un oceà on hi hem naufragat, l'art és el flotador que ens du fins a la riba. Per exemple, la d'aquesta, Redondo Beach.

0: veure, Iker, com superarem la ficció aquest diumenge?
1: Doncs la superarem de mil maneres i cap ni una és correcta.
0: Molt bé.
1: Justament parlàvem fa un moment... I ho hem recordat al llarg del dia d'avui que, sobretot amb la Pili i el Dani, hem de treure segons quines telaranyes de segons quins caps. Uh-huh. Doncs aquesta és la voluntat de la secció d'avui. De fet, canviarem el ritme. No és la secció habitual que fem... Uh-huh. On tractem un tema d'actualitat i després ens centrem en un tema de ficció. Avui l'actualitat i la ficció van de la maneta.
0: Molt bé, molt bé.
1: A veure, recordem...
0: I això com ho farem?
1: Uns titulars... Portem uns titulars. Avui mateix, amb el tema del creuer d'antivirus...
0: Sí. Ha marcat la setmana, marca el dia, de fet.
1: Marca el dia, ja han arribat a les Canàries, estem veient que ja alguns s'estan marxant en els seus respectius
0: països
1: en avió.
0: Sí. Els primers ja han pujat a l'avió, de fet.
1: És que... Quina voràgine ens està donant a l'estrès posttraumàtic només de sentir tossegar qualsevol persona. Tranquil·litat, per favor, que hem rescatat fins i tot un senyor que jo pensava que mai tornaria a aparèixer, el epidemiòleg Fernando Simón, que si no ho recordem, és el senyor que ens va acompanyar durant el confinament.
2: El problema es que me he comido una almendra justo antes... Me he comido una almendra junto justo antes de empezar a hablar.
1: Momento mítico del confinament. És a dir, qui no se'n recorda d'aquest senyor que ens ha acompanyat tots els punyeteros dies durant els 3 mesos que va durar
0: aquella
1: pràcticament.
0: Aquella compareixença i aquella... aquell moment que mira, ara l'has recordat. I és curiós, no? Parlem d'aquelles èpoques i anem a buscar no una compareixença que recordem amb dades... No, anem a recordar aquell moment que aquell home... O sigui, en quin moment aquell home va pensar que... Ai, vaig agafar una ametlla abans de sortir allà al faristol.
1: Mira,
0: però també penses... Perdó, que m'estic anant molt de la secció, ara tornem. Però, clar, en quin moment penses que l'ametlla et pot anar bé per la... És a dir, clar, jo penso, vaig a beure una mica d'aigua. Ho entenc.
1: Però qualsevol li ha pogut passar una estossegada tonta.
0: No mengis ametlla, que jo després no t'anirà bé, això.
1: Però ens hem d'alimentar, David.
0: Sí, ja ho sé, Iker, però deixa-ho per després. Menja't després l'ametlla. No,
1: per què deixaràs per després el que pots fer ara?
0: Tens raó.
1: Home, clar.
0: Tens tota la raó del món, Iker.
1: Doncs aquest senyor va aparèixer, jo pensava que el teníem tancat en un congelador, oblidat. No, hem tornat amb el fantasma del que pot ser una pandèmia. No ho serà,
0: no,
1: tranquil·litat. No passa res. I de fet és que em fa gràcia que... El creuer, els bitllets, costessin entre 6.000 i 45.000 euros i agafessin una malaltia que és pròpia de les rates. Jo ho deixo caure.
0: Deixes la qüestió i la deixes aquí.
1: No hi haurà pandèmia, això ja ens ha quedat clar. És més probable que altres malalties com la tuberculosis, que recordem és una de les primeres causes de mort del món, agafi cada cop més força. És que, recordem, des de la marxa de Disparos Unidos, de la OMS, aquesta malaltia cada cop és més freqüent. Però és que la gràcia de tot això, la voluntat de la secció, és recordar que no només hi ha totes aquestes malalties infeccioses que poden suposar un gran perill per la salut pública. Hi ha altres malalties, sobretot relacionades amb la salut mental, que passen desapercebudes. I és que a Espanya el 35,6% de la població presenta problemes de salut mental.
0: Va bé recordar-ho.
1: Entre ansietat, depressió, sí, que són les més freqüents, la prevalença sobretot més en dones, que no passen en homes, i de majors de 50 anys. De fet, si superem els 80 anys, aquesta prevalència és superior al 50%.
0: El 50%.
1: És a dir, els nostres grans... tenen moltes més probabilitats d'agafar una depressió o una ansietat, normalment perquè es senten soles. I és així.
0: La soledat, que és la gran enemiga que s'ha de combatre.
1: I la gran promotora del capitalisme. A més, l'ansietat crònica afecta a un 5,8% dels majors de 15 anys i el 10%, és important recordar aquesta xifra, el 10% consumeix antidepressius. És a dir, recordem que el suïcidi és la principal causa de mort no natural després estan els accidents de trànsit. Així que potser ens ho hem de fer mirar.
0: De fer la reflexió pertinent.
1: Si mirem al detall, els trastorns de la conducta alimentària, els TCA, són una preocupació de la salut pública cada cop més creixent, amb una prevalència global en augment, arribant a taxes del 4,1 al 6,4%. Mira, l'Ametlla.
0: Tant parlar d'ella, veus, ara?
1: Has vist? Sobretot en dones joves d'entre 12 i 21 anys, concretament aquí a Espanya. Són dues vegades i mitja més freqüents en dones que en homes, amb una incidència més alta en anorèxia i bulímia. Però aquí també hem d'incloure...
0: D'altres trastorns,
1: com
0: no?
1: Com l'obesitat o altres trastorns que podríem considerar fins i tot més quotidians, si em permets, no? Que... com podria ser l'afartament després d'un episodi de nervis, d'ansietat, d'un estrès diari que ens podria passar a tu o a mi, en qualsevol moment.
0: Tal qual, i seria ben possible, sí.
1: I per això, aquí fem el canvi a la secció. La divulgació és important. Les vivències, els referents són importants, perquè darrere de tots aquests números que acabo de mencionar, de les dades, hi ha persones, hi ha vides, hi ha cuidadors, hi ha amics, hi ha familiars que no tenen més remei que passar per això, sovint sense cap suport real, o sense ajuda, o sense saber exactament a què ens estem enfrontant. Els protocols encara són bastant poc personals, massa centrats a internaments dels afectats perquè recuperen el seu estat físic, sense tractar realment el problema de fons, la pressió estètica, les inseguretats o l'autoestima. I és que la il·lustradora Elizabeth Carin fa justament això, humanitzar els les persones que pateixen un trastorn de la conducta alimentària.
0: Humanització d'aquests casos.
1: Clar, de tots aquests números que hi ha al darrere.
0: Hem parlat de xifres, que a vegades no som conscients que darrere, en aquest cas i en d'altres, que darrere de cada xifra, del que sigui, hi ha un nom, hi ha uns cognoms, hi ha una vida, hi ha una història...
1: I hi ha unes famílies. I tot això es veu truncat per un episodi que en circumstàncies pot evitar-se, en altres no, però es pot reconduir. L'autora mig sueca, mig madrilenya, ha escrit 3 còmics per Norma Editorial. Menjant amb por, que va guanyar el premi a millor còmic juvenil al Còmic Barcelona del 2023. També Un monstre no em vol deixar menjar i Cuidant amb por, que és el seu darrer. Una experiència alegòrica del seu procés amb l'anorèxia, amb un monstre convertit en un llop llarguirut que la obliga, sobretot a través dels miralls i dels reflexes, a deixar de menjar. L'autora ha publicat el seu tercer còmic centrat aquest cop en l'experiència dels cuidadors. Éssers gairebé mitològics que fan el que poden, com el Carbassot, davant d'un trastorn que ningú sap exactament o explicar-nos o ben bé com actuar davant d'ell.
0: D'això. Del 15 al 17 de maig, aquesta dibuixant vindrà a Barcelona, ho farà amb motiu del 44è Còmic Barcelona que se celebra a Montjuïc, i ho farà no només per promocionar el còmic, sinó també per estrenar una exposició divulgativa amb algú que tinc aquí al costat, que és l'Iker Mons, que ho farà com a comissari d'aquest...
1: M'estreno com a comissari.
0: És a dir, que s'estrena com a comissari Eric Mons. Doncs Elizabeth Carin, que és autora de Menjant amb por i Cuidant amb por, benvinguda al Són 4 dies.
3: Hola, buenos días. Gracias por tenerme aquí.
0: Iker, benvingut de nou.
1: Gràcies.
0: Com a comissari i per haver-nos portat.
1: Sobretot, moltes gràcies per convidar-me. És una gran oportunitat que espais com aquest a la pública es facin servir per fer divulgació.
0: Gràcies, Iker.
1: No és com si jo hagués escrit aquesta secció.
0: T'anava a dir això. Clar, fem-ho que no es noti com ho has posat aquí o que ho has posat tu. És a dir, que també és veritat, aquí apostem molt per la cultura i per fomentar-la. Elizabeth, per a aquells que no coneguin l'obra, com va ser el fet d'escriure el primer còmic, Menjar amb por?
3: Bueno, al final, Comiendo con miedo es una experiencia autobiográfica donde, bueno, cuento mi historia con un trastorno de la conducta alimentaria, más concretamente la anorexia. Y bueno, el cómic va desde que aparece este trastorno, pasando por el tratamiento hasta la recuperación. Al final lo que tiene de, bueno, a mí me parece como lo más especial, ¿no? Es esta personificación de la anorexia a través de un monstruo, ¿no? Como uso esta metáfora del monstruo de Nore, que lo bauticé así, para hablar de esta enfermedad que también que afecta a tantas personas.
1: Creus que posar imatge a aquest pensament a una TCA ajuda als lectors a entendre millor què implica?
3: Sí, yo creo que sí, está, la verdad es que el impacto está siendo muy positivo precisamente porque no se suele hablar de, bueno, en general de la salud mental, ¿no? A través del dibujo y creo que precisamente el mostrarlo como un monstruo, ¿no? Que de alguna forma no eres tú, te ayuda mucho a entenderlo. A mí a la hora de dibujarlo también, pues el diseñarlo, ¿no? En pensar, ¿por qué tiene esta forma? ¿Por qué tiene este color? Pues me ayudó mucho a entender, ¿no? Como de dónde viene la anorexia, ¿no? O mi anorexia, ¿qué hace aquí? ¿Qué quiere? Y como poder de alguna forma dialogar con este monstruo para poder entenderlo y para así poder deshacerme de él.
0: El llibre veiem la importància de tractar les adolescents, sobretot amb respecte i el fet de no culpabilitzar-les. Elisabet, per què creus que encara com a societat fem aquesta i aquesta xàcara, la de jutjar les persones amb TCA?
3: Pues, a ver, creo que en general hay poca información sobre el tema a día de hoy. Se sigue entendiendo que, bueno, justamente la anorexia, ¿no? Que es como un capricho de chiquitas que no quieren comer. Uh-huh. Que es como, bueno, pues ya se les pasará, ¿no? Pero al final estamos hablando de una enfermedad muy seria. De hecho, justamente la anorexia es la enfermedad mental con más índice de mortalidad. O sea, es una cosa muy seria que te puede destrozar la vida literalmente. Uh-huh. Entonces sí que creo que tenemos que darle la importancia que se merece, ¿no? Para mejorar los tratamientos, para ayudar a una atención más temprana, ¿no? Y bueno, para que bajen también los casos.
1: Ets una ferma defensora a les xarxes socials de les persones que pateixen TCA. Com valores l'impacte de les xarxes socials en relació amb els joves, amb el seu cos, amb l'alimentació?
3: Claro, las redes sociales al final creo que son un arma de doble filo, ¿no? Están muy bien para ciertas cosas, pues en mi caso la divulgación y demás, pero luego también hay una parte en la que se mueve, pues bueno, al final se sigue moviendo este ideal de belleza, ¿no? Donde el objetivo es estar delgada, se siguen moviendo pues, medicamentos para adelgazar o dietas milagro o qué hacer para perder no sé cuántos kilos.
1: ¿Qué daño hace?
3: Así que sí, no hay que olvidar que al final los TCA tienen un factor social muy importante, ¿no? Que si lo piensas, no es difícil caer allí, ¿no? Como que todo el mundo te está gritando que bueno, que tienes que adelgazar, ¿no? Para ser feliz, básicamente.
1: Es para ser entonces, guapa y para hacer muchas cosas.
0: Ese concepto, ¿no, Elisabet? Del hecho de decir, tienes que estar, ¿no? Has d'estar prima, porque es el canon que afortunadamente veiem que s'ha avançat una mica, no gaire. La meva opinió personal, és a dir, s'han fet avenços com a societat a nivell d'empresa, d'imatge, però el fet de que és molt òbvi, però per què hem de seguir aquest cànon de per què la bellesa és el ser prim, l'estar prima, no. És a dir, s'ha d'estar, no? Una ha de tenir, una persona ha d'estar saludable, no, Elisabet?
1: Per què costa tant,
0: Per què no ho entenem? Per què no entendemos este concepto todavía?
3: Pues la verdad es que eso es algo que yo también a día de hoy me pregunto, ¿no? Porque sí que es como raro que al final sí que cada vez hay más concienciación, pero bueno, creo que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Al final siempre, pues eso, el ideal de belleza de estar delgada como que siempre vuelve. Ahora hay un auge de eso también. Y bueno, creo que hay que concienciarse también de bueno, hay que estar guapa o guapo. Al final tampoco es para nada lo más importante.
1: Clar, al Menjant amb Por explicaves la teva experiència amb l'anorèxia des de doncs, aquesta societat i xarxes que validen certs pensaments fins a les primeres conseqüències i com per exemple perdre el període, perdre la regla, o directament l'internament a la Sala Blanca, que és allà on s'internen les persones amb TCA i que de tant en tant no acaba ajudant gaire. Ara, en canvi, vols canviar de terç, vols parlar dels cuidadors, de la feina, de la falta d'eines que tenen, dels protocols, de les ajudes per a aquells que ajuden. Per què ara? Et veus com una espècie de cuidadora dins d'aquest rol de divulgadora que t'has guanyat amb els còmics, amb les xarxes, amb les múltiples xerrades?
3: Sí, por una parte está eso, ¿no? Después de Comiendo con Miedo, ¿no? Que he hecho mucha divulgación con charlas, presentaciones en muchos sitios distintos, ¿no?

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Prop d'una setantena de persones han mort en les darreres hores intentant arribar a Ceuta provinents del Marroc. Salvament Marítim continua cercant possibles cossos des de primera hora del matí. En les últimes hores es calcula que la majoria de les 50.000 persones que van entrar a territori espanyol ja haurien tornat al Marroc. Segons la delegació del govern, a Ceuta aquesta nit s'ha pogut aturar en la seva totalitat l'entrada de persones massives. També s'han començat a instal·lar les barreres de contenció a l'espigó del Tarajal. El govern acusa les màfies d'instigar aquesta arribada en massa després de la sentència del Tribunal Suprem, que especifica que no es poden fer devolucions en calent, és a dir, retornar als països d'origen aquelles persones que arribin a Ceuta nedant o sense creuar cap barrera física. És previst que en els propers minuts comparegui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També visitarà Ceuta el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Una crisi humanitària que deixa els centres col·lapsats, les administracions amb poc marge de maniobra i les entitats socials superades. Una d'aquestes ONGs és Luna Blanca. La Halima, educadora social, explica al canal 24 Hores com ha estat la situació a primera hora d'aquest matí.
2: Ayer, por ejemplo, para poder venir, le digo, desde mi casa hasta la ONG, que no está muy, muy lejos, a unos pocos cientos de metros, tardamos, no sé, como una hora de tanta gente que colapsaba totalmente la calle. Pero esta mañana la verdad que prácticamente hay muy poquísima gente por la calle deambulando.
0: Itàlia, molt crítica amb la situació, assegura que reforçarà els controls a les seves fronteres aèries i marítimes a tots els viatgers procedents d'Espanya que no siguin comunitaris. I per la seva banda, el president del govern, Pedro Sánchez, ha traslladat la seva preocupació a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, davant la reacció d'alguns països, i també demana a la presidència del Consell que convoqui una videoconferència amb tots els ministres de l'Interior per fixar, diu, una resposta en comú. Elevada mobilitat a les carreteres catalanes, 1 d'agost i primera retenció en Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, quina és la situació? Bon dia.
3: Bon dia des del Servei Català de Trànsit. Matí de dissabte, sortida del cap de setmana d'estiu i molta mobilitat ja en aquests moments. En el cas de l'AP7, destaquem les retencions que hi ha a la Roca en sentit a Girona i a Montornès també en sentit nord. Entre Gelida i Castellbisbal en sentit Tarragona es registren ja 11 quilòmetres, i en el cas de Freginals, a la demarcació de Tarragona, arran d'una topada entre diversos vehicles sense ferits, en sentit València, un carril tallat i 6 quilòmetres i mig de lentitud. Pel que fa a altres vies, hem de dir, per exemple, que tot el que són vies que porten cap a platja, parlem, per exemple, de la C32 Nord, hi ha aturades, per exemple, a Mataró, Palafolls, Tordera, també a la C60 a la zona de, per exemple, d'Argentona, o a la Nacional 2, també a Tordera i Vidreres, i també a la Jonquera. Ja hi ha moviment cap a la costa, cap a Llagostera i l'enllaç amb la C65 a la C35, i, per tant, molta mobilitat. Us demanem que us mantingueu informats i que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
0: I davant d'aquesta elevada mobilitat també hi ha molt turisme de proximitat, però casa nostra és també el destí de molts viatgers internacionals. S'espera que l'ocupació d'aquest agost fregui unes xifres de rècord a Catalunya. A les platges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre s'espera arribar al 95% d'ocupació, l'Eclipsi, un dels principals reclams perquè és una zona que permetrà veure molt bé aquest fenomen. També a la plana de Lleida, més aviat buida a causa de la calor, però que enguany penjarà el cartell de complet. Els esports d'aventura del Pirineu esperen incrementar les activitats en un 20%. I a Barcelona les previsions també són bones. Càmpings i apartaments s'ompliran i confien en superar fins i tot les dades de l'estiu passat. Albert Casas és el president de la Federació de Càmpings de Barcelona.
4: Hi ha previsions que alguns càmpings puguin tindre petits creixements i superin les ocupacions de l'any anterior. La previsió és que serà un molt bon estiu, un molt bon mes d'agost.
0: A la demarcació de Girona, dades similars a l'any passat, amb una ocupació d'entre el 80 i el 90%, el turisme majoritàriament de proximitat, però amb bona presència també del turisme francès. I nosaltres ho deixem aquí i tornem al

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, demana a la Unió Europea que convoqui una reunió extraordinària de caràcter urgent amb els ministres d'Interior per abordar la crisi entre alguns governs europeus després de l'entrada massiva de persones del Marroc a Ceuta. Sánchez considera que cal establir una resposta comuna i reafirma que la seguretat de les fronteres és una responsabilitat compartida de tots els estats membres. En una carta dirigida a la presidenta de la Comissió Europea i al president del Consell, Sánchez mostra la seva profunda preocupació, diu, per la reacció d'alguns executius, com Itàlia, que reforça els controls a les seves fronteres aèries i marítimes a tots els viatgers procedents d'Espanya que no siguin comunitaris. Una crisi migratòria que deixa prop d'una setantena de víctimes mortals en les darreres hores mentre intentaven arribar a Ceuta provinents del Marroc. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, acusa les màfies de causar aquestes morts i recorda que la voluntat prioritària de tota política migratòria ha de ser la de salvar vides.
2: Y esto acontece en base a las mafias que trafican con seres humanos y con situaciones de máxima vulnerabilidad. Por eso España, y también dentro del marco de la Unión Europea, está perfectamente alineada y en la vanguardia en la lucha contra la migración irregular.
0: Grande Marlaska també adverteix que Espanya és un país compromès amb la llei i que les persones que van entrar a Ceuta de manera irregular no tindran possibilitat d'acollir-se a la regularització. En les últimes hores es calcula que la majoria de les 50.000 persones que van entrar a territori espanyol ja haurien tornat al Marroc. Des d'aquest matí s'han instal·lat les barreres de contenció a l'espigó del Tarajal. La situació més normalitzada permet reobrir la frontera de Melilla amb el Marroc. Grande Marlaska recorda que, segons Frontex, les fronteres d'Espanya són les segones més segures de tota la Unió Europea. Per cert, que aquest dissabte també visita Ceuta el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. I de l'exterior repassem en format breu altres notícies d'interès. Israel bombardeja el campament de Deir al-Balà a Gaza, afectant desenes de tendes de campanya i dos magatzems de medicaments. Un atac que arriba després de l'acord entre els Estats Units i Hamas perquè la milícia deixi les armes, tot i que amb una condició, que cessin les hostilitats del país hebreu contra la franja de Gaza. Per cert, Israel encara no s'ha pronunciat. A Kiev, capital ucraïnesa, almenys 9 morts i una trentena de ferits després d'un atac rus. Segons la policia, ha estat un atac combinat de míssils i drons que ha afectat blocs d'habitatge i edificis no residencials com una escola. I a la República Democràtica del Congo ja són més de 1.500 els morts i més de 3.600 els casos confirmats d'Ebola, un brot que va començar a mitjans de maig. Primer d'agost, en l'imaginari col·lectiu, el mes de les vacances per excel·lència i per a molts la seva realitat durant els propers dies o setmanes. Activitat a l'aeroport del Prat, amb un miler de vols previstos per aquest dissabte i 1.000 més demà diumenge. Els destins per triar i remenar i, de moment, activitat amb certa fluïdesa. Des del Prat, Joaquín Calvente.
3: Dia d'intensa activitat a l'aeroport del Prat i veiem algunes cues als taulells de facturació, però els passatgers lloren les seves maletes i fan el check-in amb forta fluïdesa. Hi ha de tot, gent que marxa de vacances i d'altres que agafen el vol de tornada a casa després de gaudir d'uns dies de lleure.
4: Pues volem fins a Venècia, de Venècia agafarem un cotxe i ens anem cap a Eslovènia.
5: Ens anem 10 dies a Nova York i a Puerto Rico.
6: Marxem de vacances, sí. Anem cap a Lisboa.
7: A Tenerife. Una setmana.
3: Només avui, Aena, el gestor aeroportuari, té previst 1.085 vols en el Prat, 3.332 durant aquest cap de setmana d'operació sortida d'agost.
0: I també elevada mobilitat per carretera. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia.
8: Bon dia des del Servei Català de Trànsit. Seguim immersos en aquesta operació sortida del cap de setmana d'estiu. I la P7 té diversos punts d'aturada. En el cas de Guyana, en sentit França, hi ha un parell de quilòmetres. A Salt s'ha variat un vehicle i en sentit Figueres hi ha un carril tallat i un quilòmetre i mig. Una altra variaria a Fogars de la Selva en sentit Tarragona, un altre carril tallat, un quilòmetre i mig. En el sentit de la Varia i en sentit contrari, el doble, 3 quilòmetres. A la Roca, 3 quilòmetres més en sentit Girona i també, per exemple, hi ha 11 quilòmetres entre Gelida i Castellbisbal en sentit Tarragona, com també aturades a la zona de l'Ampolla per un altre variar, amb un altre carril tallat en el sentit València. Si fem referència a les vies de mobilitat

0: tempestes. I també us expliquem que mor un home de 65 anys a Salou mentre treballava fent tasques de manteniment al terrat d'un hotel. Els Mossos investiguen les causes del sinistre que va tenir lloc a nit. Segons les primeres hipòtesis, es tractaria d'una mort accidental. I nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més notícies a la una aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
2: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
3: Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
4: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
5: Una setmana més, un cap de setmana més. Et dono la benvinguda a la terrassa musical de Ràdio 4, amb gel i llimona. L'estiu des de Ràdio 4 es viu molt i molt bé. Des d'ara mateix i fins a 2:15, la Leo Garriga, que sóc jo, i en Toni Cano, que ja ha marxat fa estona, eh? Bueno, en realitat, avui l'he vist? Ai, ara no ho sé, mira tu per on, eh? Això vol dir que no tinc ni idea de quina és la terrassa que visitarà avui per presentar-nos el que es viu, es veu i es menja algunes de les millors terrassetes de tota Catalunya. De vegades està a prop de la ràdio i de vegades està una mica més lluny. Quan està a prop, m'hi convida. Això està bé, eh? I quan no, el que fa és convidar-nos a tots a tenir ganes de visitar algun d'aquests llocs màgics que són les terrasses de l'estiu, eh? Els bars durant tot l'any, les terrasses durant l'estiu, tot i que ara, i amb aquestes temperatures, és veritat que també les podem gaudir quan comença a refrescar. Sigui com sigui, benvinguts! Benvingudes! Això és Amb gel i llimona. Comencem ara mateix, ho farem amb energia. Amb molta energia i amb unes germanes que van trencar-ho tot.

0: Ja us he dit que avui començàvem amb energia, amb les Pointer Sisters. Saps que aquesta no és la versió original? No, no, van decidir donar-li un puntet més disco perquè es convertís en una cançó eufòrica, festiva, divertida. I en realitat, la cançó que hem escollit avui per començar amb gel i llimona, però vigila, que en tenim unes quantes així.
1: Amb gel i llimona, el combinant musical de l'estiu.
0: És el combinat musical de l'estiu i avui venim a gastar una miqueta de sola de sabatilla, eh? Tu pensaves que era el Kevin Bacon, el que ballava Footloose? Doncs no, era el seu doble. Acaba de caure amb un mite, però també es deia Kevin. Així que tot salvat, eh? Kenny Loggins, una de les millors cançons de la nostra història musical. Footloose! Has vist la peli, no? L'original. L'original.

0: els no havíeu sentit a parlar mai de Chumbawamba fins a aquest Tup Kumpi. Doncs portaven més de 15 anys publicant discos quan va aparèixer aquest èxit mundial. I molta gent no ha escoltat la cançó sencera, només I get knocked out, but I get up again. Al final és un himne de superació, un crit de resistència que s'ha quedat gravat a la ment de molts de vosaltres i que continua sonant amb força, en concret ara, des de Ràdio 4. Ens encanta recuperar aquestes cançons que sonen estiu, o potser no. No sé com et sona a tu l'estiu. A mi em sona a bona música i a millor ambient.
1: Amb Gel i Mona, cançons sense filtre solar.

Winehouse no estava exagerant ni inventant-se una història al fer aquest tema, eh? Després de que el seu manager li suggerís ingressar a una clínica de desintoxicació i ella li va respondre no, no, no. Llàstima, eh? Perquè després la vam perdre. Bueno, escolta'm una cosa. Anem a posar-nos en plan recomanacions per l'estiu? Encara que aquesta crec que la pots utilitzar durant tot l'any, eh? Perquè és important saber això. Les ulleres de sol més fosques no sempre són les millors. Hi ha una idea molt estesa, un bulo d'aquests, que com més negra és la lent, més protegeix. Doncs no. El que realment protegeix els ulls del sol és que les ulleres portin un filtre homologat contra la radiació ultraviolada. El color de la lent només determina quanta llum visible deixarà passar. Per això, unes ulleres de sol molt fosques, sense filtre, poden ser més perjudicials que unes de més clares, però ben homologades. Com que la pupil·la s'obre més darrere de la lent fosca, si no hi ha protecció UV, entra encara més radiació. En qüestió d'ulleres, el que importa no és el color, és la qualitat, i això ho has de tenir en compte. I sobretot, tenir molt, molt en compte una altra cosa important. I és que quan has de conduir amb aquestes ulleres de sol, no les pots portar extremadament fosques. Perquè no seria legal si haguessis d'entrar en un túnel.

0: diuen que la vida és així, no? Però si sona així de bé, ens la quedem, no? Amy MacDonald, This is the Life. Des de Ràdio 4, cançons suaus, sons elegants, fresques, i sobretot, sobretot, sobretot, amb molt de gel i un toc de llimona. Ja ho saps, eh? Els dissabtes i els diumenges, des de les 12 i fins a 2:15, acompanyant-te i posant banda sonora a aquestes hores d'estiu.
1: Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15, ens prenem l'estiu amb gel i llimona.
0: Vinga, va, que estem a punt de connectar amb en Toni Cano, que ja m'ha dit, em truques aviat, no? Doncs sí, de seguida parlarem amb ell i sabrem on està prenent-se el vermut avui. Vols veure-ho?

0: Tot i la cançó que demana que expliquem mentides, nosaltres no expliquem mentides. Nosaltres sortim al carrer i visitem el Toni Cano, que està fent de les seves. Hola.
1: D'una terrassa a una altra, amb Toni Cano.
0: Vinga, va, anem a veure a quina terrassa ha anat a parar avui el Toni i què ens explica, eh? Hola, Toni. Com estàs?
2: Hola, Leo, què tal?
0: Molt bé.
2: Doncs estic a la Cruïlla. Ojo, Bruc amb València.
0: Oh!
2: Cantonada, podríem dir Llobregat a Mar. És correcte?
3: Sí, és correcte.
2: I estic amb el Quim, que el Quim és, conjuntament amb el Joan, fundador del Cugat Bar.
3: Bar Cugat, que abans era la llibreria Cugat.
2: Que per això rep aquest nom. I estem en un bar que realment sembla que tingui molta història com a bar. I no sé si l'heu recreat vosaltres.
3: Vam obrir el 2019. Això havia sigut una llibreria, papereria, que era molt caòtica. A més, el meu soci venia de petit a comprar aquí amb la seva àvia i tenien tot de ninos. I, bueno, era entrar en un món diferent. I la Milagros, que era la que ho regentava, la segona generació, es va jubilar. Ens ho van dir i vam preguntar si podríem muntar un bar i ens van dir que sí i vam voler respectar ni que fos el nom del bar i es diu Bar Cugat, que és el cognom de la família que portava la llibreria.
2: Clar, estàs parlant d'aquest caos amb tant d'encant que tenen aquests comerços de tota la vida, aquestes llibreries on hi havia joguines, on hi havia llibres, on es feia les campanyes de setembre, on es feia tot i on passava tanta vida de barri, de comunitat, això, de xarxa. I vosaltres amb això treballeu molt, no, també? Us agrada molt estar connectats amb els veïns?
3: Sí, sí, nosaltres quan obrim també tenim el Malassang, que fa 12 anys vam obrir, sempre ens hem orientat i ens hem destinat al barri, a la gent del barri. Després, evidentment, ve gent de fora, però qui volem que vingui sempre és la gent del barri, que estigui com a casa, que pugui venir a fer un te, la senyora Maria, que pugui venir a fer un vermut, a fer el que vulguin.
2: Doncs jo vinc a fer un vermut, però estem en un local amb uns sostres altíssims, més de 5 metres?
3: Més de 5 metres, sí, sí. Costa que l'aire arribi a tothom.
2: No, però s'està molt bé ara mateix. Això podríem dir, també tenim terrasseta, si volem, al carrer Bruc, i després tenim aquestes terrassetes que tant m'agraden a mi, aquestes taules que fan cantonada, que s'aprofita el xamflà de l'edifici, i el que podríem dir, no? O sigui, allà a la finestreta tenim una tauleta...
3: És la foto, o la taula on tothom es fa fotos per penjar a Instagram. De fet, sempre hi ha gent fent-se fotos, i no vol dir que consumir, però fotos sí.
2: Ah, doncs això no, s'ha de posar, o sigui...
3: S'ha de posar un cartell, però no ens agrada.
2: Fotos per clients, sí, sí, però després sempre...
3: Que ens etiquetin, sí. Però queda molt, molt bonic, perquè a més tenim el conservatori just davant i la veritat és que és molt bonic aquest carrer.
2: La teniu per una banda el conservatori i en aquella mateixa illa la seu del districte de l'Eixample. També teniu un veí molt famós, que és Flores Navarro.
3: Navarro, sí, que veiem molta gent amb flors. Molta
2: és molt
3: gent.
2: Maco, sempre
3: sí,
2: fa. Sí. I teniu uns finestrals gegants, que també, sí, d'un i do, sí, per netejar aquests vidres.
3: Són els d'origen, eh? Són els finestrals que ja hi havia. L'única cosa que vam rascar la fusta, que s'havia vernissat molt fosca, i vam deixar així aquesta patina més de fusta natural.
2: Tota una feinada, tota una feinada.
3: De fet, la barra, com pots veure, era d'una farmàcia al carrer Pelai.
2: Sí, aquesta barra, ojo, que l'heu rescatat d'una farmàcia antiga de Barcelona.
3: Del carrer Pelayo, que hi havia una farmàcia tota la vida, que encara hi és, i que van decidir reformar-la, com aquestes coses feien als 90-2000, no? I
2: aquestes barbaritats que feien, no? Que feien una... Exacte. Anem a actualitzar. No, aneu a destrossar patrimoni de la ciutat, però vosaltres heu rescatat aquest patrimoni i l'heu transformat.
3: Exacte. Tenim un amic que es dedica a això, de la Bisbal, i bé, i ell té moltes coses que... I una d'elles era una barra que tenia del carrer Pelayo i l'hem adaptat a barra per poder posar les ampolles i que aguanti tot bé, perquè era més estreta, però bueno, com pots veure, és impressionant la barra, és modernista, de fet.
2: La barra és brutal, amb aquest marbre blanc que tant m'agrada. El més segur que probablement sigui d'Almeria, de Macael, aquest marbre.
3: Sí, sí, jo crec que sí, que és d'Almeria. Sí, sí.
2: Home, doncs clar, jo de família d'allà, jo de família d'allà, tinc mitja família treballant a Macael. Sí. Doncs, per cert, el Joan i tu, que sou els dos socis que vau crear, que vau obrir aquí al Cugat, m'han dit que vau agafar una furgoneta per comprar el mobiliari i vau anar per antiquaris del nord de Catalunya, del sud de França...
3: Som una mica friquis, fa una mica de vergonya, però ens agrada molt el que és mobiliari antic, som uns amants, i aquí tens... Jo ara mateix estic sentat a una cadira que està firmada per Tonet. O sigui, tenim peces originals que valen molts diners i que a vegades se'ns trenquen, però també algunes ens les hem trobat al contenidor, el dia de recollida de moldes.
2: Això va molt bé, fer una volteta. Doncs, Quim, vaig a conèixer molt més el vostre local i sobretot la vostra oferta gastronòmica, i ara tornem a parlar, Leo, perquè és que, clar, és que ja el local en si, sí, val la pena visitar-lo, i ara anem a tocar el que seria la panxa, no?
3: Així
2: que...
3: panxa de vermut, exacte.
0: Déu-n'hi-do.
2: Doncs, Leo, ens sentim en una estoneta.
0: Vinga, va, parlem d'aquí una estoneta. Jo després també us vull explicar d'on surt el vermut, eh? Però us poso una cançó i us ho explico després. Després d'aquesta visita al Cugat. Déu-n'hi-do, quins llocs més xulos. Visita en Toni Cano, eh?
1: Toni Cano, històries a peu de parasol.

0: ritme de Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Com la trobem a faltar? Quina veu. Et parlaré de... què diem quan estem dient anem a fer el vermut? No estem parlant d'una beguda, tot i que estarà inclosa també, no? El vermut neix com un vi aromatitzat amb herbes i espècies. I el seu nom prové de la paraula alemanya Vermut, que significa donzell, una planta que tradicionalment s'utilitzava en la seva elaboració. Amb els anys, el vermut va deixar de ser només una beguda i es va convertir en tot un ritual social, especialment als països mediterranis. D'aquí ve la curiositat, eh? Fer el vermut sovint dura molt més que el que trigues en beure't el vermut.
1: Amb gel i llimona. Cançons sense filtre solar.

0: pots imaginar-te aquesta cançó cantada per unes altres persones que no fossin Simple Minds? Doncs que sàpigues que Jim Kerr primer va dir que no, que ells només cantaven cançons que haguessin escrit ells. I van estar parlant i parlant amb el director de la pel·lícula al Club dels 5, The Breakfast Club, fins que el van acabar convencent. Menys mal, eh? No me l'imaginava. Amb una altra veu. La ironia de tot això és que a vegades els artistes s'hi neguen, però s'acaben convertint en un dels èxits més grans de la seva carrera. Vaja, i una de les cançons més associades també al cinema dels anys 80. Bueno, escolta'm, continuem parlant de coses de l'estiu, no? Perquè ja que estem fent un programa d'estiu, ja que és dissabte, ja que estem a gustito, doncs anem a explicar-te per què a l'estiu ens venen molt més de gust les amanides. No és només perquè siguin fresques, que sí. Quan fa molta calor, el nostre organisme acostuma a preferir àpats menys abundants i més rics en aigua. I les amanides, a més, solen combinar hortalisses, fruita, llegums o fruits secs, una barreja que resulta més lleugera i superfàcil de pair, molt més que un menjar molt contundent. Per això, un plat d'amanida al juliol sembra una gran idea i una escudella pot esperar tranquil·lament a que comenci a fer més fresqueta, eh? T'imagines una escudella ara? Cuidao, eh? Que igual t'entraria molt bé. Tot és provar-ho. Tot és provar-ho.
1: Amb gel i llimona. La terrassa musical de Ràdio 4.

Aquesta és de les que escoltes amb els ulls tancadets i dius, uau, va bé per viatjar, aquesta també, eh? Per tant, no tanquis els ulls si estàs al cotxe. Quines coses de dir, Leo, quines coses de dir. Bueno, ja que estàs amb els ulls tancats... Imagina't, una beguda refrescant a ritme de Avicii.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Raonable normalitat a Ceuta, en paraules del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, hores després de l'entrada massiva de més de 50.000 persones provinent del Marroc i que ha causat una nova crisi migratòria. Posa en valor la celeritat d'Espanya per revertir la situació i adverteix que aquest no és el camí per entrar en territori espanyol. Assegura que el Marroc no és cap amenaça i que el consideren un soci fiable. Grande Marlaska sí assenyala les màfies que trafiquen en persones i les acusa d'instigar aquest moviment massiu, però adverteix que el compromís d'Espanya amb les seves fronteres és total i absolut.
2: Eso determina también que Frontex, la Unión Europea, constate que nuestras fronteras son las segundas más seguras de la Unión Europea, teniendo, como bien sabéis, y estando en Ceuta, fronteras terrestres con África que no tiene otro país.
0: Passos fronterers controlats d'una banda i de l'altra demana polítiques migratòries que salvin vides perquè aquesta nova entrada massiva deixa almenys 67 víctimes mortals. La situació més normalitzada a Ceuta també permet reobrir la frontera de Melilla amb el Marroc. Sabrina Mo és la delegada del govern.
3: La pressió migratòria ha bajado ahora mismo y eso pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera.
0: I qui visita també Ceuta aquest dissabte és el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Una crisi migratòria que ha aixecat polseguera entre alguns governs europeus, sobretot amb Itàlia, que s'havia plantejat tancar l'espai Schengen amb Espanya i finalment només reforça els controls a les seves fronteres aèries i marítimes a tots els viatgers procedents d'Espanya que no siguin comunitaris. Doncs bé, el president del govern, Pedro Sánchez, li demana a la Unió Europea que convoqui una reunió extraordinària de caràcter urgent amb els ministres de l'Interior per abordar la crisi actual i establir, diu, una resposta comuna. Sánchez creu que la seguretat de les fronteres és una responsabilitat compartida de tots els estats membres. En una carta dirigida a la presidenta de la Comissió Europea i també al president del Consell, Sánchez mostra la seva profunda preocupació per la reacció d'alguns executius. I més cooperant es mostra a França, que diu no es planteja tancar l'espai Schengen amb Espanya, però sí aplicar el més aviat possible el pacte d'asil i immigració que va entrar en vigor el passat 2 de juny. És el que ha declarat el ministre de l'Interior del país veí. Precisament a la frontera francesa amb Espanya, al pas fronterer del Voló, als Pirineus Orientals, el volum dels agents és habitual i els controls puntuals. El mes de juliol ha estat el més càlid dels últims 75 anys i també un dels més secs, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya. Hem viscut i hem patit tres episodis de calor extrema amb molt poc marge entre onades. Les nits tòrrides han estat protagonistes, també les temperatures per sobre dels 40 graus i la pols sahariana. El Meteocat parla de juliol excepcional, amb 3 graus més de mitjana respecte al mateix període en gairebé totes les estacions meteorològiques. Un mes que a tota Espanya deixa unes 2.000 morts atribuïbles a la calor, segons el MOMO, el sistema de monitorització de la mortalitat diària. Només en la darrera onada de calor, del 29 al 31 de juliol, en serien 183. Un juliol calorós i un primer d'agost també amb temperatures altes a casa nostra, però que ens deixarà pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i que obliga a activar l'alerta del Pla Inuncat. De fet, ara el que fem és ampliar la previsió meteorològica amb la Noelia García.
4: Avui dissabte continuem amb calor i altes temperatures a Catalunya, especialment a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat, però molta tensió durant aquesta tarda a Tarragona i a la zona nord. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat a zones de l'interior. És una informació d'AEMET.
0: I també us expliquem que una fuita d'amoníac en una empresa Milamalla a l'Alt Empordà deixa dos ferits lleus i obliga a activar l'alerta del Procicat. Una desena de dotacions de bombers treballant en la contenció d'aquesta fuita que s'ha produït en una vàlvula de seguretat exterior ubicada a la teulada de les instal·lacions. L'incident ha tingut lloc pocs minuts després de les 11 del matí. Com a mesura preventiva ha estat evacuat tot el personal d'aquesta empresa. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, ara a partir de 2:15, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
1: Ràdio 4.
5: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona.
0: Amb gel i llimona i amb ganes de que tu continuïs aquí, eh? Després de la informació de la una en punt de la tarda, seguim endavant, repassant bona música. Després tornarem al Cugat a veure què ha fet el Toni Cano des de la nostra primera connexió, que segur que ha provat coses, ha begut coses... Bueno, tot això que fa ell cada dissabte i cada diumenge quan se'n va a passejar. Li encanta passejar.

0: la inspiració de les cançons. Jake Shears va escriure Take Your Mama, inspirant-se en una conversa amb un amic que encara no li havia explicat a la seva mare que era gay. I la cançó planteja, amb molt d'humor i naturalitat, la idea de portar-la a conèixer la vida nocturna i ensenyar-li qui ets realment. Aquest enfocament desenfadat, unit a la producció amb aquest estil glam rock dels 70, el va convertir en un gran èxit de Scissor Sisters. I parlant d'èxits, va, anem a veure què continua fent el nostre bon amic i company Toni Cano, avui al Cugat de Barcelona. Hola, Toni.
1: Adéu, torno a ser aquí i jo t'he donat les gràcies perquè aquesta secció és espectacular.
0: Clar.
1: Estic per tot arreu
0: gaudint,
1: menjant i gaudint. A més, amb bona companyia, perquè el Quim i el Joan no parla molt i cada vegada que se'n va, però aquí tinc el Quim. Hola, Quim.
2: Hola, sí, se'ns escapa.
1: Se'ns escapa. A veure, he fet unes croquetes de cua de bou boníssimes, una ensaladilla russa molt bona, i he fet un parell de coses, un momento Paquita Salas, torreznos de Soria i després un montadito de calamars, o sigui, com si fos un entrepà de calamars, el típico bocadillo calamares madrileño, doncs aquí.
2: Un montadito petit amb un pa de brioix amb maionesa de llimona i que està molt bo, la veritat, que la gent el demana molt. No estem a Madrid, però estem a Barcelona i fem un guinyo, que és un bon producte, al final.
1: I nosaltres, com a barcelonins, som gent oberta, gent de món.
2: Exacte, tenim de tot aquí, de tot.
3: I el vermut,
1: El vermut, perdona, sí, que ja parlo sense el micròfon. Imagina't com estic jo d'emocionat aquí. El vermut, un vermut que està molt bo. És dolç, però no és excessivament dolç. Quin és aquest vermut?
2: És el vermut de Casa Mariol, que de fet nosaltres el tenim amb tirador, que és una cosa que normalment no es té a molts bars. És a dir, tenim el tirador de cervesa i al costat un tirador de vermut de Casa Mariol, que és un vermut de Batea. Que a més a mi m'han convidat diferents ocasions i he vist com ho feien tot i bueno, encara es fa de la manera tradicional i he estat a les seves vinyes i la veritat és que és un espectacle i el vermut per mi és dels millors que hi ha.
1: Tenim la sort de poder viure aquest...

0: Aquests espectacles vinculats a la vinya, a Catalunya, amb el vi, amb el cava, amb els vermuts. Realment, si algú no ho ha viscut, recomanem que ho facin, perquè és espectacular.
1: I tant, són moments, a més, que pots gaudir amb família, amb amics, i que, bueno, que faràs uns bons riures amb un bon vi i amb un bon vermut.
0: Sí, sí, a més veus aquestes tradicions de tantes famílies que s'han dedicat a la vinya, i és brutal. Bé, doncs, a veure, una cosa, per tu, què seria el millor estiu que has viscut a la teva vida? A veure, Quim, quin seria?
1: Hòstia, el millor estiu de la meva vida. De veritat és que tots els estius són brutals, no? Ara tinc dos fills, un de 2 i de 4, i potser et diria que els millors eren quan tenia 25 anys i no em preocupava de res, no? Però cada moment té el seu moment, i els estius sempre són per gaudir i per disfrutar amb la família i els amics.
0: Clar, has dit de tenir nens, quan arriba l'estiu i ets nen, l'estiu és etern. Recordem aquests estius de petits que semblava que era tota una vida.
1: Sí, sí, era una vida. Jo me'n recordo quan era petit que mai me'n recordava com era la meva casa de Barcelona, i quan tornava sempre anava a veure, ostres, la meva casa, no? Era com, ja no me'n recordava com era la meva habitació, no? I tenia moltes ganes de tornar amb els meus joguets i tal. I bueno, i després ara també, doncs, quan acaben les vacances, no? El trauma de tornar a l'escola quan ets petit, no? I et poses a plorar perquè ha passat molt de temps i és com un nou començament sempre, no?
0: Tu has fet l'estiu a la Costa Brava. A veure si... No, no m'equivoco.
1: Bueno, jo ara fa anys que vaig molt a Menorca. Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Un destí que està molt, però molt bé.
1: Això és el Joan, que se'ns està escapant. Sempre la seva mare té una casa allà i sempre m'ha convidat de petit. I jo des dels 14 anys que vaig allà i bueno...
0: Si ho saps, abans de socis sou amics.
1: Som amics des dels 4 anys. Sí, sí,
0: sí, som... I com a amics decidiu muntar empresa, sí, muntar negocis, sí. I no vau patir dient, ojo, que si això surt malament, potser l'amistat...
1: Jo crec que nosaltres mai vam patir, perquè, a més, ens barallem. És que som amics, quasi germans, ho hem fet tota la vida, hem estudiat a la universitat junts, hem treballat al sector del banc junts i tot. És a dir, abans de muntar bars anàvem amb corbata. I la veritat és que el millor que vam poder fer fa 12 anys, quan vam obrir l'altre, el bar Malassanc, i som molt feliços servint cervesa, servint vermut, que la gent... Bueno, és una altra vida, realment, i no podria tornar... Quan va venir el Covid vaig pensar, no puc tornar a l'altre, perquè ara sóc feliç i abans no ho era, no?
0: Sí, estàveu en un món, el món bancari, que és tan diferent al món humà dels bars, i més com feu vosaltres, no? Perquè, clar, teniu dos bars, però això no té res a veure amb cap cadena, no és res, o sigui, aquí hi ha molta ànima.
1: Sí, sí, aquí és totalment fet des de zero per nosaltres, a més, com t'he dit, que ens agrada molt el tema dels mobles i tot el tema de l'interiorisme, que la meva tieta també ens ha ajudat molt. Bueno, ho hem fet tot des del principi, nosaltres, sí, sí.
0: Tenim aquí cartells de gran format. Tenim per aquí... Aquest quin és? Aquest és francès?
1: Aquest és un cartell francès de Pichot, que, bueno, com pots veure, és un àngel, una dona que ensenya un pit, no? Una mica de... Bueno, és de principis de segle, i també és un lloc on es fan moltes fotos als clients. A mi em recorda una mica la cançó de... Ara no me'n recordo.
0: Home, Rigoberta Bandini. Mamà, mamà, mamà. Sí, té aquest punt, eh?
1: I Rigoberta Bandini va estar aquí dinant una vegada, que no la vaig reconèixer jo, i li vaig estar a punt de demanar, però em va fer vergonya. I, ostres, et podries fer una foto amb aquest cartell que representava aquella cançó, no?, que va anar a Eurovisió, no sé si va anar...
0: Sí, sí, però
1: no?
0: Va estar a punt, va estar al Benidorm Fest, va estar al Benidorm Fest. Hem de dir que això fa uns 2,5 metres d'alçada, el quadre...
1: El quadre fa 3 metres i pico, crec, sí.
0: 3 metres i pico, si m'he quedat curt.
1: Sí, sí, i si et fixes es va doblegant una miqueta i de tant en tant l'hem de tornar a estirar, que és molt complicat, però bueno... I després allà hi ha un altre cartell que també és... És molt curiós aquell cartell. Jo conec un dels més grans col·leccionistes, bueno, que es va morir fa poc, i amb la seva filla, que té molts cartells històrics de moltes coses, d'olimpiades, de principis de segle, i vam trobar un cartell que era d'aquest carrer, del carrer València, d'on està la Navarro, que això formava part d'una fàbrica que feia canyons, ara que fa tanta calor, perquè tornés a ploure. Ficaven com uns productes per provocar tormentes. I el cartell d'allà, aquest cartell havia estat aquí fa molts i molts i molts anys, a principi de segles, i el vam recuperar a través d'aquesta amistat que és col·leccionista de cartells, i el vam poder tornar a col·locar, i ens feia molta gràcia perquè és el carrer on estem, que s'entrava pel carrer València, on està Navarro ara.
0: Uau, Quim, és molt interessant tot el que estem parlant. He de tornar a la connexió. Leo, podria estar aquí hores i hores xerrant, així que
2: sí.
0: Estem convidats aquí a la cantonada de carrer València amb Bruc.

0: I simplement una cançó, Quim, per acomiadar-nos.
1: Una cançó per un vermut.
0: Per un vermut, sí, i que faci estiu.
1: A veure, valen totes les cançons pel vermut, com totes les persones, però jo posaria La Flaca.
0: La Flaca de Jarabe de Palo. Doncs ens quedem amb aquesta per tu. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, Leo.
2: Adéu, adéu. Gràcies i no descarto venir a veure'ls. Bueno, venir a veure't. A tu també, que segur que seguiràs allà quan jo acabi. Una miqueta de Jarabe de Palo, La Flaca, que és veritat, que és veritat, que amb un vermut sona i senta molt bé. M'ha agradat això del Cugat, eh? M'ha agradat molt.

0: els petons de la flaca que anaven buscats, buscadíssims. Aunque solo uno fuera. I ja que hem sortit del Cugat i hem parlat de els aperitius d'estiu, o com ja li diem genèricament, el vermut, què et sembla si parlem d'allò que no pot faltar mai, mai, mai en un vermut o en un aperitiu d'estiu?
1: Amb gel i llimona, només a Ràdio 4.
0: Vinga, va, no hi ha una resposta única, en realitat, però els nutricionistes coincideixen en una idea. Si combines aliments frescos, una miqueta de proteïna i alguna cosa cruixent, tens moltes possibilitats d'encertar-ho. Per exemple, uns daus de formatge, tomàquets cherry, olivetes, una miqueta d'hummus, bastonets de pastanaga o cogombra, fruita fresca i un grapat petit de fruits secs. No està mal, eh? És un aperitiu que convida a compartir i no et deixa sense gana abans de dinar. O potser sí, depèn de la quantitat que en facis, eh? Perquè a l'estiu també consisteix en arribar al dinar amb un somriure i no amb l'estómac ple i carregat. No, no, no, no, no. Carregat de bon humor, de bona música, això sí. L'estómac ple i que et costi caminar, malament. Així no anem bé.

0: Gels i llimona. Grans cançons ben servides.
1: Estem a punt d'arribar al final d'aquest programa, el programa 1 del 1 d'agost. Déu-n'hi-do, eh? Hem canviat de mes, així com qui no vol la cosa. Molts comenceu vacances aquest cap de setmana. Espero que hagueu gaudit molt d'aquest viatge. I precisament, mira, l'última cançó que posarem va d'això, de viatges especials i diferents. Els que fem cap a un lloc a vegades imaginari, però que també ens agrada visitar molt, moltíssim. Ha estat un plaer acompanyar-vos un dia més, eh? Demà diumenge ens tornem a trobar amb més música, més vermuts a peu de carrer, idees d'estiu i, sobretot, molt bon humor refrescant des de Ràdio 4. Et deixaràs portar, oi? Claro que sí!
0: Amb gel i llimona. Cançons sense filtre solar.
1: Mira, va, l'última d'avui és la de Duncan Du. En algun lugar. Aquesta cançó segur que l'estàs escoltant en algun lugar. Llogar. En algun lloc. I espero que sigui màgic per tu. Especial, diferent i sorprenent. I sempre amb Ràdio 4 fent-te companyia. Duncan Du. Que bonica marxar amb aquesta...

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, 1 d'agost comença el mes turístic per excel·lència i ho fa amb bones perspectives d'ocupació. Les reserves frequen el ple total tant a les destinacions de costa com a la capital catalana, per exemple. Les millors xifres esperen al voltant del 15 d'agost, però Lleida i Tarragona tenen una altra data destacada, l'eclipsi del dia 12.
2: La previsió és que serà un molt bon estiu, un molt bon mes d'agost.
3: Sí, sí, marxem de vacances cap a Eslovènia. Pues volem fins a Venècia, de Venècia agafarem un cotxe i ens anem cap a Eslovènia i farem una ruta per a Eslovènia.
4: Ens anem 10 dies a Nova York i a Puerto Rico.
5: A Cabo Verde.
6: Anem cap a Lisboa.
7: A Tenerife, a mi querida isla.
8: A Mallorca, tot el mes, perquè tenim una casa.
5: Pues descansar de tanto trabajar.
4: No ens podem queixar.
0: No es poden queixar els afortunats que avui han començat les vacances. Escenes com aquestes es repeteixen aquest dissabte als aeroports i estacions de tren i autobús. Es preveu, com sentíem, que serà una bona temporada turística amb una ocupació entre el 80 i el 100%. Així comença agost, amb bona part del país amb maletes i amb un ull posat a la meteorologia. Atenció, perquè hi ha alerta per pluges fortes. Està activat el Pla Inuncat sobre totes les Terres de l'Ebre i el Pirineu i Prepirineu Oriental. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de calamarsa i ratxes de vent molt fortes. Hem acomiadat el mes de juliol com el més càlid des del 1950 i un dels més secs, amb nits tòrrides, 36 a Barcelona, igualen ja totes les de l'any passat. Les temperatures continuaran altes, però atenció a les tempestes. Aimé Noelia García.
9: Bona tarda. Avui dissabte continuem amb calor i altes temperatures a Catalunya, especialment a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat, però molta tensió durant aquesta tarda a Tarragona i a la zona nord. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes. Demà s'esperen temperatures més altes a l'interior i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Molta precaució en els desplaçaments. En aquesta operació sortida de les vacances d'agost, compta amb les zones inundables. En el que portem d'any, 80 persones s'han mort a la carretera a Catalunya. És un 9% menys que l'any passat. Els motoristes són el col·lectiu amb més mortalitat. N'han perdut la vida 32. Situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo.
10: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit continua ja aquesta operació sortida al cap de setmana. Ja acaben de finalitzar, però tenim forces retencions i parlem de la T7 com a via principal, on, per exemple, tenim aturades a Fogars de la Selva, en sentit a Girona, uns 4 quilòmetres i mig, 2 a Llinars, 3 a Montornès i entre Castellbisbal i Sant Cugat, arran d'un accident, un carril tallat en sentit Tarragona, 6 quilòmetres, 2 més a Roda i 2 a l'Ampolla. Per tant, molta precaució. Pel que fa a les vies de costa, sobretot la Costa Brava, mencionar la C31 a Torroella de Montgrí cap a Figueres, la C32 a Tordera cap a l'enllaç amb la GI600 i també, per exemple, la C63 a Lloret o cap al centre urbà o la C65 a Llagostera. No ens obliguen tampoc de la GI600 mateixa, de la Nacional 260 a Llançà i de la Nacional 2 a Massanet i la Jonquera. Per tant, veieu que la situació és complexa, demanar-vos sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat i que us mantingueu informats. Molt bon dia.
0: Gràcies. Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, el Javi Martínez a control central. Comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Avui és, com hem vist, un dia d'anar i venir de viatges i turistes que surten o arriben de vacances. Maletes amunt i avall i moltes ganes de descansar o de viure grans experiències. Llorenç Llop, bon dia.
11: Bon dia. L'agost a les vies de tren ha començat amb normalitat després de la jornada de vaga d'ahir. Per aquesta operació sortida, Renfe ha reforçat la seva oferta amb més d'un milió de places entre el dijous 30 de juliol i demà diumenge 2 d'agost. A les vies, el dia amb més desplaçaments va ser ahir divendres, amb més de 120.000 passatgers. Avui a l'estació de Sants, molts afortunats marxen de vacances i altres tornen a casa.
12: Hemos hecho un crucero por el Mediterráneo, por Francia e Italia.
13: Sí, bueno, soy de aquí, vaig cap a la Costa Brava, ara cap a Figueres.
14: Sí, vinc a buscar la meva dona i els meus dos fills, que han estat a Burgos uns dies, i ara fa dies que no els veig, així que tinc moltes ganes de veure'ls.
15: Un poco depre, pero bueno, es lo que hay. Hay que volver a la rutina.
11: Durant aquesta operació de sortida, només a Catalunya hi ha 125.000 places amb origen o destinació en territori català. L'eix principal per volum de viatgers és la línia que va des de Figueres-Vilafant a Madrid, passant per Barcelona. Aquest trajecte ofereix més de 45.000 places en aquest període de 4 dies. En el conjunt de la temporada d'estiu, tenint en compte tota la xarxa del país, del 30 de juny al 15 de setembre, l'oferta arriba als 21 milions de places en tots els trens.
0: Som en plena operació sortida de les vacances d'agost, el gruix de les operacions amb més de 3.300 moviments només aquest cap de setmana a l'aeroport de Barcelona el Prat. Anem fins allà, Joaquín Calvente.
6: El trontollo de les maletes és especialment intens avui en l'aeroport del Prat, tot i que l'afluència de passatgers va per moments. Així i tot, les cues als taulells de facturació avancen amb fluïdesa i el pas pel control de seguretat també és bastant àgil. L'escena a la zona de sortides és la típica d'un primer d'agost, amb els i les que marxen de vacances i també amb els i les que agafen un vol de tornada a casa.
15: Fuimos a hacer un crucero, el de... El que va por el Mediterráneo.
16: Lisboa. Sí, aviam què tal. No hi he estat mai, o sigui, aviam què tal.
17: Ara marxem, sí, sí. A Sicília.
3: Pues volem fins a Venècia, de Venècia agafarem un cotxe i ens anem cap a Eslovènia.
5: Pues descansar de tant de treballar.
6: Avui operaran 1.085 vols des de l'aeroport del Prat. Seran 3.332 durant aquest cap de setmana d'operació sortida d'agost.
0: Agost és el mes turístic per excel·lència i comença amb bones perspectives d'ocupació. Les reserves freguen al ple total tant a les destinacions de costa com a la capital catalana. Les millors xifres esperen al voltant del 15 d'agost, però Lleida i Tarragona tenen també destacada la data de l'eclipsi del 12 d'agost. Repassem dades a les quatre demarcacions catalanes en les cròniques de la Pepa Sant Genís, el Joan Sisquella, la Judit Huerta i el Llorenç Llop.
18: A Lleida, les previsions turístiques per aquest mes d'agost són molt bones. Al Pirineu, l'agost és el mes que registren més visitants i aquest any preveu una ocupació que arribarà al 100% a partir, sobretot, de la segona setmana. Com a fet excepcional, la Plana de Lleida registrarà ple d'ocupació amb l'eclipsi del dia 12, quan normalment a l'agost l'ocupació a la plana és molt baixa per les altes temperatures. Josep Castellarnau, president de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
19: Aquesta setmana encara és la de consolidació, però que estarem a un 70-80% i a partir de la setmana que ve entre 90 i 100. Fins al 25. El Pla de Lleida, gràcies a aquest eclipsi solar, doncs faran 3 o 4 dies 100% d'ocupació.
18: I les altes temperatures afavoriran un dels principals atractius del Pirineu a l'estiu, els esports d'aventura. Preveuen un 20% de l'augment de les activitats relacionades amb l'aigua. Florido Dolcet és el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
20: Jo crec que aquest mes d'agost estarem sobre un 80% d'ocupació i veurem les reserves aquestes d'última hora com venen i amb aquest increment de la demanda d'aquest 20%, sobretot amb les activitats aquàtiques.
18: Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes.
21: A la demarcació de Girona, el sector turístic preveu una ocupació d'entre el 80 i el 90% pel conjunt de l'agost. Són xifres similars a les dels anys anteriors que podrien tenir un repunt a l'alça si es manté el creixement lleuger que s'ha produït els últims mesos. Marina Figueres és gerent de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines.
22: Més o menys hem tingut un 2% més d'ocupació respecte a l'any 2025 i preveiem més o menys que també que aquest sigui un 2%, però bé, un 2% és poquet, per tant, és bastant semblant a l'any passat.
21: Els càmpings també situen l'expectativa entorn al 80 o 85%. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, diu que més que tenir ple a l'agost, l'èxit és haver consolidat bons percentatges d'ocupació abans i després de temporada alta. Destaca, a més, que l'augment de les temperatures està condicionant ja els últims anys l'arribada de clients a l'agost.
23: De cares al client sènior centreeuropeu que té disponibilitat de temps, el fet de que les temperatures ja siguin més altes durant aquesta quinzena fa que prefereixin estar al seu país.
21: El turisme majoritari és el de proximitat i entre els estrangers els més nombrosos seran els francesos.
24: A la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre s'espera una ocupació d'entre un 90 i un 95%. Se li diu ple tècnic, sobretot per la setmana del 10 al 16 d'agost que coincideix amb l'eclipsi solar i la Mare de Déu d'agost. Tot i l'elevada demanda, la presidenta de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona, Berta Cabré, diu que encara hi ha capacitat per poder acollir famílies que es vulguin desplaçar. Parla també de dos tipus de reserva.
2: Tenim un client que s'ha polaritzat molt, és a dir, o reserva molt aviat, tenim clients que marxen amb la reserva de l'any vinent feta, i per tant és una reserva molt, molt anticipada, però després hi ha un buit i després tornem a la reserva de darrera hora. Per tant, sí que tenim aquests dos pols molt accentuats, o molt aviat o molt tard en la reserva.
24: La meitat dels clients són de procedència nacional, l'altra internacional. El principal mercat continua sent el francès, tot i que creix el britànic, gràcies a la millora de l'operativa de l'aeroport de Reus en aquest país. El que sí que es continua imposant és que cada vegada les famílies redueixen més el seu temps de vacances. Les agafen per setmanes en lloc de tot el mes.
11: A Barcelona es calcula que l'ocupació rondi el 86%, a la capital els hotels s'omplen a falta de reserves d'última hora i els apartaments turístics es converteixen en una de les opcions més recurrents pels visitants. Segons la Marianne Muro, directora de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, l'agost serà, si la calor permet, un mes molt bo.
4: Aproximadament d'un 86%, en principi és una bona dada i, sens dubte, el tema climàtic és també molt determinant, però, com diem, de moment les previsions que tenim, si no cauen, són bones.
11: Els càmpings preveuen estar per sobre del 90% d'ocupació. De fet, en les tres primeres setmanes d'aquest mes, alguns arribaran al 100%, unes dades que conviden a l'optimisme i que fan pensar al gremi que els registres superaran els de l'agost de l'any passat. Albert Casas és el president de la Fundació de Càmpings de Barcelona.
7: Hi ha previsions que alguns càmpings puguin tindre petits creixements i superin les ocupacions de l'any anterior, i a vegades, ja sabem que a vegades les reserves última hora no pot afectar i hi hagi alguns que estiguin una mica per sota. Però la previsió és que serà un molt bon estiu, un molt bon mes d'agost.
11: Amb el litoral ple, les altes temperatures faran que les comarques d'interior tinguin un gran protagonisme en forma de refugi climàtic.
0: Més coses. Comença la Setmana Mundial de la Lactància Materna, impulsada per l'Organització Mundial de la Salut i UNICEF, amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància i beneficis de la llet materna per als nadons, també per a les mares. En el cas dels nens, la llet materna es considera l'aliment ideal perquè conté tots els nutrients que el nadó necessita per créixer bé, i pel que fa a les mares, es diu que ajuda a recuperar-se abans del part i fins i tot protegeix contra el càncer, a més d'afavorir la relació entre mare i infant. Per tot plegat, l'OMS recomana alletar de forma exclusiva els nadons, si més no, durant els 6 primers mesos de vida. El doctor Carlos González és pediatra, president fundador de l'Associació Catalana per Lactància Materna. Benvingut.
8: Hola, bon dia.
0: Per què la llet materna és l'aliment per excel·lència per als nadons? I què passa quan la mare no té prou llet per alimentar el seu fill? Es pot revertir aquesta situació?
8: A veure, la llet materna és ideal pels nadons de la mateixa manera que la llet de girafa és ideal pels bebès girafa, perquè és el resultat de milions d'anys d'evolució. És a dir, en cada generació els nens tenen més probabilitats de sobreviure si la llet és bona.
0: Uh-huh. I les dones que no tenen llet o no tenen prou llet per alimentar el seu fill, que moltes viuen un autèntic trauma per no poder fer això, hi ha alguna manera de que aquella mare pugui finalment tenir prou llet per al seu nadó?
8: Habitualment sí, perquè en realitat hi ha molt poques dones que realment no puguin tenir prou llet. N'hi ha algunes, evidentment, és a dir, n'hi ha dones que no tenen prou insulina i són diabètiques. Hi ha dones que els ronyons no els funcionen bé i necessiten fer diàlisi. Evidentment, no tothom li funcionen bé tots els òrgans. Ara, el que no ens podríem creure és que en un país el 40% de les dones fossin diabètiques. No pot ser, no hi ha tantes. Aleshores, no ens podem creure que hi hagi tantes dones que de veritat tinguin un problema físic que els impedeix tenir prou llet. Normalment el problema és que no estan donant el pit amb prou freqüència, que estan intentant seguir un horari rígid o que ningú les ha ajudat, assessorat sobre la posició correcta, la manera de posar el nen al pit.
0: O sigui, en teoria, totes les dones podrien alletar, es pot aconseguir. L'OMS diu que, com a mínim, fins als 6 mesos s'ha de donar el pit al nadó, però quin seria el període ideal? Fins a quina edat es recomana alletar les criatures?
8: A veure, en realitat, el que diu l'OMS i l'Associació Espanyola de Pediatria igual, i la nord-americana igual, i totes les recomanacions serioses que jo conec, és fins als 6 mesos de manera exclusiva. Mm-hmm. És a dir, sense donar-li cap altre aliment ni cap altra cosa. I donar el pit amb altres aliments, amb el nen ja menja altres coses, fins als 2 anys. Així, aquesta és la recomanació mèdica. Mínim 2 anys. I no hi ha un màxim.
0: Molts beneficis per als nadons, ja hem dit que és el millor aliment que poden prendre, però també són beneficis també per a les mares, no? Com ara quins? És veritat que és una mena d'assegurança contra el càncer, donar el pit?
8: Home, a veure, una assegurança disminueix el donar el pit quan més temps millor, disminueix el càncer de pit, també disminueix el càncer d'ovari, disminueix a llarg termini les fractures per osteoporosis en les dones.
0: I en el cas dels nadons, doctor, què diferencia, si és que és així, un nen alimentat amb llet materna d'un altre nen que pren llet comercial?
8: A veure, a simple vista no crec que diferenciï gaire. Està demostrat que probablement tindrà menys diarrees, menys altres infeccions. Ara, els veus pel carrer i semblen iguals, clar.
0: Per la seva salut, a llarg termini?
8: A llarg termini, en realitat no està gaire clar. És a dir, hi ha alguns... A veure, també disminueix una mica, només una mica, la possibilitat de tenir una leucèmia. I hi ha alguns estudis que semblava que a llarg termini podria influir en tenir menys cardiopaties, però això és una cosa que no està clara, que influeixen molts factors.
0: Mm-hmm. Bueno, ens quedem entre els llaços que s'estableixen entre mare i nadó quan s'està alletant, això ho hem pogut experimentar totes les mares que hem alletat els nostres fills, i la comoditat, no?, que suposa sempre portar l'aliment preparat, llest per a consumir a la temperatura ideal, això no deixa de ser també un gran benefici.
8: Exacte, és a dir, pots anar a caminar per la muntanya i només necessites portar el bebè. No has de preocupar-te de si portes el pols, si n'hi haurà aigua potable, si com la calentaràs, si... És una comoditat molt gran. I es veu també en situacions de catàstrofe. És a dir, a vegades hi ha un bombardeig, un terratrèmol, una inundació. I què? On trobes ara l'aigua neta i el combustible per calentar l'aigua i els pols per fer el biberó? Una mare pot donar el pit en qualsevol circumstància.
0: Doctor Carlos González, pediatre, president fundador de l'Associació Catalana per Lactància Materna, és també membre del Consell d'Assessors de Salut de la Lliga de la Llet. Moltíssimes gràcies.
8: Doncs moltes gràcies a vostès. Un plaer.
0: Gerri de la Sal, al Pallars Sobirà, celebra avui la festa que dona nom a la població, la Festa de la Sal. Després de 2 anys d'aturada de les salines, ja es torna a produir aquest element, un ofici que està documentat des del segle IX. Ara l'objectiu de l'Ajuntament és comercialitzar el producte final. Joana Cendra.
1: Des de l'Ajuntament han volgut recuperar el sistema tradicional de producció de sal. L'aigua salada brolla cap a una bassa o toll principal on s'acumula, passa posteriorment a una piscina més petita encarregada d'eliminar impureses i augmentar també la salinitat i finalment arriba a l'era, l'espai d'evaporació i cristal·lització. Durant aquesta darrera fase cal trencar els cristalls formats per evitar que s'enganxin i garantir l'evaporació total de l'aigua. Un cop es té la sal, s'emmagatzeme. Aroa Iagüe és directora del Museu de la Sal i ha explicat així que s'estudia la comercialització.
9: De moment aquest any veurem què fem amb aquesta sal, però la idea és que si es torna a recuperar les caixes antigues o almenys el format que tenien i després poder comercialitzar-la.
1: Recuperar aquesta activitat era una prioritat des de l'inici de la legislatura, com indica l'alcaldessa del Baix Pallars, Anna Sentinella.
10: És la identitat d'aquest poble, Salins, no? Gerri de la Sal, Sal, és la identitat i per nosaltres era molt important que aquests salins seguissin en marxa. Molt voluntariat, gent que ha vingut a netejar i les eres, gent que ens ha ajudat, gent que ens ha explicat com s'havia de fer.
1: Gerri de la Sal celebra avui una nova edició de la Festa de la Sal, una jornada per posar en valor el patrimoni saliner d'aquest municipi.
0: I la Galeria Único de Barcelona connecta arquitectura i artesania a través d'una exposició que exhibeix 8 peces sorgides de la col·laboració entre estudis d'arquitectura catalans i diferents artesans i tallers especialitzats. Un diàleg que s'estableix a partir de la relació amb el material. Marta Arquín.
12: Fusta, suro, ceràmica, paper o corda són alguns dels materials amb què s'han fet aquestes 8 peces sorgides del diàleg conjunt entre 8 estudis catalans d'arquitectura com RCR Arquitectes, Batlle i Roig, Bofill, Taller d'Arquitectura UB 720 i artesans tèxtils, ceramistes, ebenistes o metalistes. Aquestes col·laboracions en forma de gelosies, pèrgoles, biombos o llums s'exhibeixen a la Galeria Único de Barcelona, fundada per Ramon Comelles, que facilita la trobada, no sempre fàcil, entre aquests dos mons.
13: Ells tenen aquesta inquietud d'incloure l'artesania i l'ofici. El tema és que no tenen temps. Algo tan senzill com simplement trobar quines són les mans òptimes. A vegades l'arquitecte té la idea, però no sap molt ben bé com executar-la, no? Hi ha un artesà o un artista a l'altre cantó que ningú l'ha localitzat i a través nostre ens intentem juntar-los.
12: Una aliança en què l'ofici i el coneixement dels artesans ha materialitzat la idea dels arquitectes a través d'un procés d'investigació, de converses, d'encerts i d'errors. Clàudia Divo, directora d'Único.
14: Són tarannes molt diferents, el de l'arquitecte i l'artesà. L'artesà patidor, fins que no està allà amb el material a la mà, totes les idees, molt bé, està molt bé, són idees, però jo necessito tocar, no? I veure el que m'estic imaginant que serà un problema, com ho soluciono, i fins que això no arriba, no dorms tranquil.
12: Els resultats són peces com una gran pèrgola tèxtil de corda, desenvolupada pels premiats RCR Arquitecte, juntament amb Idoia Cuesta, que s'ubicarà en un antic conjunt industrial, una gelosia de fusta inspirada a la geometria de l'Eixample, de l'estudi Aia amb l'artesà Francesc Rubio, o una lluminària modular de suro de llenes Naturcork, que s'integrarà als atris del Bluetech Port, projecte de B720 pel Port de Barcelona.
0: I una mica de rock català, Gossos faran avui l'únic concert d'aquest 2026. Serà aquest vespre a la Ciutadella de Roses dins del festival Sons del Món. El mateix

0: present.
1: No doncs farem cas i ens llançarem als esports. El Barça, per cert, ha perdut el primer amistós oficial de la pretemporada. Els blaugrana van caure els penals contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. Fran Robert, bona tarda.
2: Bona tarda, Olga. En relació amb el que serà el Barça 2026-2027, podem treure poques conclusions, ja que encara hi ha molts jugadors mundialistes de vacances, s'esperen arribades i sortides, i sobretot perquè durant aquest estaig de pretemporada a St. George's Park, Hansi Flick està treballant amb fins a 17 futbolistes de la Masia i únicament 13 de la primera plantilla. Contra el Birmingham, el tècnic alemany va fer debutar el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi, i l'extrem germànic de 24 anys va deixar destells de gran qualitat, però a la vegada es va veure que li falta rodatge. Tot i ser un amistós de pretemporada, ahir a la graderia de l'estadi St. Andrews, hi era l'estrella madridista Jude Bellingham per donar suport a l'equip on va debutar professionalment i a la mitja hora de joc va vibrar amb el gol de Prisky. Ara bé, abans del descans, Hamza Abdelkarim va provocar un penal que va transformar ell mateix per estrenar-se com a golejador blaugrana i a la represa, el davanter egipci de només 18 anys va capgirar el marcador. Si finalment no es desbloqueja l'arribada de l'atacant argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, de ben segur que tindrà molts minuts sota les ordres de Flick. Abdelkarim, que fa unes setmanes va disputar el Mundial amb Egipte, està en un núvol.
3: Amazing, of course. Really happy.
4: És increïble, és clar, estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. Cada setmana treballem per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic i això s'ha notat a la gespa, però ha estat un bon partit.
2: Entrada a la segona meitat, amb un 11 completament diferent al de la primera, els blaugranes no van saber transformar les ocasions i aleshores va arribar l'empat de l'exmigcampista del Girona, John Solís. Tot plegat es va resoldre a la loteria dels 11 metres i malgrat que Iaco va aturar un parell de penals, el conjunt de la segona divisió anglesa es va endur la victòria per 3-2. En qualsevol cas, el defensa culer Gerard Martín va extreure conclusions positives.
5: Un equip molt físic i que es nota que porta més ritme que nosaltres i bueno, al principi ens ha costat una mica, però bueno, crec que a poc ens hem anat adaptant bé i al final aquests partits, que és al principi de pretemporada, el més important és competir i també hem tingut bons moments de joc i crec que ens hem de quedar amb això. Hem estat prou bé durant tot el partit i bueno, a poc pues, anirem millorant les coses que hem fet malament avui, però bueno, en línies generals content. Aquest és el segon partit, però bueno, això és a poc anar agafant el ritme i segur que el següent partit estarem millor.
2: I encara més optimista es va mostrar Hansi Flick. Està gaudint, i de quina manera, de les perles de la Masia.
6: A lot of positive things. We played with a very young team.
4: Trec moltes coses positives. Hem jugat amb un equip molt i molt jove a les dues parts del partit. Quan veus el Birmingham, t'adones que juga amb molta intensitat i ens ha pressionat força bé. Però a la vegada nosaltres hem tingut la confiança per jugar com volem. M'encanta tenir l'oportunitat d'entrenar aquests jugadors tan joves. Tenen un gran potencial i una vegada més la Masia ha fet una feina extraordinària. Es veu que tothom té aquesta fam per jugar al
6: Barça.
2: Aquest matí el Barça ha entrenat, demà hi haurà sessió doble i dilluns, abans de tornar cap a la ciutat comtal, jugarà un partit d'entrenament a porta tancada davant el Preston North End, també de la segona divisió anglesa, i en aquest duel hi podria debutar Jesse Bisibu, que a nit va arribar a la concentració. El club va anunciar la incorporació fins al 2031 de l'extrem belga de 18 anys, procedent del Bruges, a canvi de 8 milions i mig d'euros, tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip. Pel que fa a les sortides, però pròximament es farà oficial la cessió per una temporada del capità Marc-André Ter Stegen a l'Ajax de Michel Sánchez.
1: L'altre equip català de primera, l'Espanyol, acumula força més rodatge ja. En un parell d'hores, els de Manolo González disputen el cinquè amistós de la pretemporada.
2: L'Espanyol també està fent feina a Anglaterra i a les 4 de la tarda s'enfronta al Middlesbrough de la segona divisió anglesa. El conjunt blanquiblau va començar la pretemporada amb victòries contra l'Olot i el Pau francès i després dels empats davant el Sabadell i el Barley dimecres passat, doncs el vestidor pericú vol recuperar sensacions. Són declaracions del migcampista de Cubelles Edu Expósito, que precisament avui fa 30 anys.
7: Aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé. Sempre hem de guanyar, no? o intentar-ho i tenir bones sensacions, però això és per a temporada, queda molt. Això és per reforçar també el que veníem fent, retobar-nos amb sensacions positives. No és un tema de resultats o de sensacions ara, és d'agafar el ritme per quan toqui la primera jornada contra el Llevant, deixar els 3 punts a casa nostra.
2: Un cop finalitzi el duel, els de Manolo González posaran punt i a part a l'estaix, volaran cap a Barcelona i tornaran a terres angleses el 8 d'agost per disputar amb el Coventry City de la Premier l'últim partit abans de l'inici de la Lliga. Ara passem a la segona divisió espanyola perquè a les 8 del vespre el Girona juga a Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta, l'edició número 49 del trofeu Costa Brava. En plena festa del club gironí, el tècnic Quique Álvarez se centra en mirar de retenir el màxim de jugadors per a la causa de tornar a primera.
0: Han passat les setmanes i realment el que em deixa tranquil és que estan entrenant molt bé, que veu jugadors que ara, que igual aquesta mentalitat que tenien una mica, bueno, ja no ho veuen tan malament, al revés, que s'estan implicant molt, hi haurà gent que surti i algun que pugui entrar, però estic convençut que, bueno, que el dia a dia bo i l'ambient que veig jo pues convida que es pugui quedar més gent i que tinguin aquest repte de voler tornar a primera amb el Girona. No?
2: A la presentació del duel també hi era Cristian Estuani, la llegenda dels gironins, disputarà la desena campanya amb la samarreta blanquivermella, va tornar a declarar el seu amor pel club i el davanter uruguaià va assegurar que, tot i complir els 40 a l'octubre, encara té pólvora a les botes.
8: Des del primer moment mi intenció estava molt clara, que era continuar. Me veia personalment que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto. Dentro de todo lo que ha pasado, que han sido muchas cosas buenas, cosas difíciles, momentos a disfrutar para todos, pero también momentos en los que había que dar un paso al frente y decir que realmente quería estar aquí y yo siempre lo he demostrado.
2: El Centre d'Esport Sabadell també té enfrontament a les 8, en aquest cas a porta tancada al CAR de Sant Cugat, davant el Futbol Club Andorra, poques hores després d'haver superat l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana per la mínima, gràcies a un gol de Rodrigo Escudero. I fem un darrer apunt de futbol per explicar-vos que la FIFA ha anul·lat el pla per vendre participacions del Mundial i altres competicions a inversors privats, ja que la majoria de federacions s'hi havien oposat, com la UEFA, que ha celebrat la decisió i a la vegada demana a través d'un comunicat que els responsables rendeixin comptes.
1: I en uns minuts comença el Tour de França femení amb el debut de la catalana Paula Blasi.
2: La ciclista estrella de l'UAE, nascuda a Esplugues de Llobregat, fa 23 anys, és una de les favorites per guanyar el Tour i espera començar amb bon peu la primera etapa de 138 quilòmetres amb sortida i arribada a Lausana.
1: Gràcies, Frank.
2: Bona tarda.
1: Són les dues. 1 d'agost comença el mes turístic per excel·lència i ho fa amb bones perspectives d'ocupació. Les reserves freguen el ple total tant a les destinacions de costa com a la capital catalana, per exemple. Les millors xifres esperen al voltant del 15 d'agost, però Lleida i Tarragona tenen una altra data destacada, l'eclipsi del dia 12, Maria Gómez.
9: Les xifres d'ocupació poden ser de rècord en algunes zones de Catalunya, ja s'assoleix entre el 90 i el 95%, però encara queden les reserves d'última hora que poden apujar lleugerament aquestes reserves. L'aeroport del Prat ha estat aquest dissabte un dels punts de sortida amb poc més d'un miler d'operacions previstes.
10: Lisboa. Sí, aviam què tal. No hi he estat mai, o sigui, aviam què tal.
11: Ara marxem, sí, sí. A Sicília.
12: Pues volem fins a Venècia, de Venècia agafarem un cotxe i ens anem cap a Eslovènia.
13: Pues descansar de tanto trabajar.
9: Activitat també a l'estació de Sants a Barcelona.
14: Vaig cap a la Costa Brava, ara cap a Figueres.
15: Sí, vinc a buscar la meva dona i els meus dos fills, que han estat a Burgos uns dies, i ara fa dies que no els veig, així que tinc moltes ganes de veure'ls.
9: Renfe ha incrementat en més d'un milió les places per a aquesta operació sortida i 125.000 tenen origen o destí Catalunya. I matí també d'elevada mobilitat a les carreteres catalanes, principals retencions a l'AP.

0: P7, tant direcció Girona com direcció Tarragona.
1: Agost comença amb bones perspectives d'ocupació també a casa nostra, Llorenç Llop.
2: A les platges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre s'espera arribar al 95% d'ocupació aquest mes d'agost. L'eclipsi, un dels principals reclams, perquè és una zona que permetrà veure molt bé aquest fenomen també a la plana de Lleida, més aviat buida a causa de la calor, però que enguany penjarà el cartell de complet. Josep Castellarnau, president de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
3: Per la Lleida, gràcies a aquest eclipsi solar, doncs faran 3 o 4 dies, 100% d'ocupació.
2: Els esports d'aventura del Pirineu esperen incrementar les activitats en un 20%. A la demarcació de Girona, dades similars a les de l'any passat, amb una ocupació d'entre el 80% i el 90%. El turisme majoritàriament de proximitat, però amb bona presència també de francesos. I a Barcelona, les previsions també són bones i enfoquen l'agost amb optimisme, amb una xifra de reserves del 86% que esperen superar amb les d'última hora de turistes que busquin un refugi climàtic davant les altes temperatures. Els càmpings i els apartaments s'ompliran i confien en superar les dades de l'estiu passat. Albert Casas és el president de la Federació de Càmpings de Barcelona.
4: Hi ha previsions que alguns càmpings puguin tindre petits creixements i superin les ocupacions de l'any anterior. La previsió és que serà un molt bon estiu, un molt bon mes d'agost.
2: Unes dades que en general conviden a l'optimisme i que fan pensar que serà un agost de rècord pel turisme a Catalunya.
1: Comença la Setmana Mundial de la Lactància Materna, impulsada per l'Organització Mundial de la Salut i UNICEF, amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància i beneficis de la llet materna per als nadons. A l'edició cap de setmana hem parlat amb el doctor Carlos González, que és pediatra i el director fundador de l'Associació Catalana per Lactància Materna, que ens ha parlat dels seus beneficis.
5: La llet materna és ideal pels nadons, de la mateixa manera que la llet de girafa és ideal pels bebès girafa, perquè és el resultat de milions d'anys d'evolució. En realitat, hi ha molt poques dones que realment no puguin tenir prou llet. Normalment el problema és que no estan donant el pit amb prou freqüència, que estan intentant seguir un horari rígid o que ningú les ha ajudat, assessorat sobre la posició correcta, la manera de posar el nen al pit.
0: La llet materna es considera l'aliment ideal perquè conté tots els nutrients que el nadó necessita per créixer bé i pel que fa a les mares, es diu que ajuda a recuperar-se abans del part i protegeix fins i tot contra el càncer de mama i d'ovari, a més d'afavorir la relació entre mare i infant. Per tot plegat, l'OMS recomana alletar de forma exclusiva als nadons, si més no durant els 6 primers mesos de vida.
1: Hem acomiadat el mes de juliol com el més càlid des del 1950 i un dels més secs, amb nits tòrrides, 36 a Barcelona, igualant ja totes les de l'any passat. Les temperatures continuaran altes, però atenció a les tempestes, perquè hi ha alerta per pluges fortes. Està activat el Pla Inuncat, sobretot a les Terres de l'Ebre i al Pirineu i Prepirineu Oriental. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de calamarsa i ratxes de vent molt fortes. Aimé, Noelia García.
6: Bona tarda. Avui dissabte continuem amb calor i altes temperatures a Catalunya, especialment a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat, però molta atenció durant aquesta tarda a Tarragona i a la zona nord. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes. Fa vent fluix de component sud, augmentant a moderat a zones de l'interior. Demà les temperatures seran lleugerament més altes. Temperatures màximes de 39 graus a Lleida, 38 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. També serà un dia de sol amb cel clar, però durant la tarda no es descarten novament ruixats i tempestes al Pirineu. Demà s'esperen temperatures més altes a l'interior i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
1: Molta precaució en els desplaçaments en aquesta operació sortida de les vacances d'agost compta sobretot amb les zones inundables. En el que portem d'any, 80 persones s'han mort a les carreteres a Catalunya. És un 9% menys que l'any passat. Els motoristes són el col·lectiu amb més mortalitat. N'han perdut la vida 32. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem a més notícies a les 3. Bona tarda.
7: Edició cap de setmana. Ara escolteu Codi 6 amb Oriol Nolis. Ràdio 4. Escolta.
8: Cada any es registren a Espanya més de 20.000 denúncies per desaparició.

0: Desembre de 2021. Arriba el Nadal. Són dies per estar amb la família o, si estan lluny, per parlar amb ells per telèfon. Ens situem a Chelyabinsk, ciutat russa a unes 2 hores de la frontera amb el Kazakhstan. La Natàlia Zernova intenta diverses vegades trucar a la seva filla, Yana Rose, que està viatjant per Espanya.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options.
0: La Natàlia s'estranya al no poder parlar amb la seva filla en una data tan assenyalada. Decideix llavors trucar al seu gendre, Michael Martin Hosseini. En Michael li diu que la Yana i ell han discutit i que ella ha marxat a casa d'una amiga que té a València. Així ho explica Pedro Herranz, excap del grup de desapareguts de la Policia Nacional.
2: Natàlia contactó con la pareja de Yana y este, cuando le preguntaba que dónde estaba Yana, lo que le contestó fue que habían discutido y que ya lo que estaba cansada de viajar y que quería volver por su cuenta a Estados Unidos.
0: Passen els dies i augmenta la inquietud de la mare. Finalment, Natàlia Zernova decideix demanar ajuda a través de Facebook en un grup de ciutadans russos que viu a Espanya. Què els hi explica Marta Català?
3: Doncs els hi diu que la seva filla porta dies sense agafar el telèfon i aconsegueix que una noia anomenada Elena interposi la denúncia per desaparició. A l'escrit aporta l'única informació que tenia la mare. És a dir, que la Yana hauria discutit amb el seu marit durant el viatge i que després hauria marxat a València.
4: Ell dice que ella se fue, era una bronca, en discussió, ella se fue, ell no sabe nada de ella. Las amigas, claro, y su madre enseguida pusiste en contacto conmigo, porque yo estoy aquí en España y en Valencia, donde todo ha producido. Y me facilitaron todos dados, su pasaporte, cómo estaban, cómo alquilaban coche, dónde vivían y todo.
5: Codi 6. Yana Rose, dona estatunidenca d'origen rus de 40 anys d'edat, 1,70 m d'alçada, cabells rossos i llargs, ulls verds i marcat accent estranger.
0: Per poder encaixar les peces d'aquest cas, començarem explicant qui són Yana Rose i Michael Martin Hosseini.
3: Ell és americà, d'origen iranià. Vivien en una casa unifamiliar a Sheridan, ciutat de poc més de 6.000 habitants, a l'estat de Colorado. Hosseini era propietari de diverses empreses, entre elles un taller de reparació de cotxes situat a Denver.
6: Denver is the capital of Colorado and is situated in the South Platte River Valley. Denver is nicknamed Mile High City due to the fact that it is exactly 1 mile above sea level, making it one of the highest cities in the United States.

0: De la Jana Rose sabem que li agradava el ioga i la dansa. Des de feia temps anava a classes de ball amb la seva amiga Taka Carnes, que ho va explicar així a la cadena de televisió Fox 31 de Colorado.
1: Fèiem classes de ball juntes, era la meva companya de ball. Era una dona guapa, dolça, amable i generosa. Després de... Ho sento. Al final de cada classe de ball sempre ens feia ofrenes i ens portava menjar o ens donava xocolata.
2: La Jana i en Michael eren una parella aparentment feliç i amb un bon estatus econòmic, però sembla ser que ell acumulava alguns deutes. En qualsevol cas, això no va ser un impediment per planificar un llarg viatge per Europa. Així recorda Taka Carnes, amiga de la Jana, el moment en què es van acomiadar.
1: Li vaig fer una abraçada i li vaig dir que m'alegrava molt per ella i que estava molt emocionada.
2: El Michael i la Jana van aterrar a Itàlia el mes d'agost. A l'aeroport de Milà van llogar un Ford Kuga negre. Quedeu-vos amb aquesta dada perquè serà important.
0: Van visitar Albània, Croàcia, França, amb la intenció de passar el Nadal a Espanya. A principis de desembre van travessar la frontera i durant diversos dies van recórrer la costa mediterrània fins a arribar a la luxosa urbanització de la Alcaidesa, a la localitat de San Roque, Cádiz.
3: Mientras estuvieron aquí en España, estuvieron hospedando en hoteles turísticos, pisos turísticos, a través de una página de internet. Habían estado hospedados en la última geolocalización que tenían en la localidad de San Roque, Cádiz. I ahí les marcava hasta el dia 25 de diciembre de 2021.
2: Durant aquells dies de desembre, la Jana anava pujant fotos a les xarxes socials. De tant en tant, parlava amb la seva mare i amb una amiga de la infància, Tatiana Malseva, amb la qual, segons la cadena Fox 31 de Colorado, van mantenir contacte durant tot el viatge.
0: Una de les últimes instantànies de la Jana és del dia 23 de desembre i és la captura d'una càmera de seguretat. Està de perfil, amb els seus cabells rossos recollits. No obstant això, la darrera vegada que la vam veure en vida va ser dos dies després.
3: La última vez que fue vista Jana fue el día 25 por la mañana por la recepcionista de los apartamentos de Vista Real. En ese momento iba acompañada por Michel Martín.
2: Per cert, aquest Michel del qual parla l'inspector Herranz és en Michael, encara que ell el pronuncia diferent. Dèiem que veïns d'aquesta urbanització de l'Alcaidesa, a Cádiz, on s'allotjaven la Jana i en Michael, confirmen a la policia que el 25 de desembre la van veure ella gaudint de les seves vacances. Però havent dinat, el seu telèfon deixa de donar senyal. És llavors quan Natàlia Zernova, des de la gèlida Chelyabinsk, tracta de desitjar-li bon Nadal a la seva filla, però no hi ha resposta.
4: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options.
2: La Jana no torna a aparèixer a les càmeres de seguretat. Qui sí que ho fa és el seu marit, que la tarda del dia 26 es troba pels voltants de l'apartament. Segons expliquen els veïns, sembla que Michael Martin Hosseini examina la zona.
0: És com si intentés detectar el moment de menys activitat, però els seus moviments quedaran gravats.
3: Realizado el visionado de cámaras de la urbanización La Alcaidesa, se puede comprobar cómo el día 26 de diciembre de 2021, sobre las 21:30 horas, la pareja de Jana, Michel Martín, estaciona el vehículo Ford Kuga de color negro frente al apartamento 222 que habían alquilado. Y tras abrir el maletero de dicho vehículo, a las 21:55 horas aproximadamente, del mismo día 26, se observa cómo arrastra por los pies, cogido por los tobillos, un cuerpo humano inmóvil y con los brazos rígidos, el cual introduce a continuación en el maletero de dicho vehículo. Momentos después, arranca el vehículo y se alejan del lugar.
5: Codi 6. Cada desaparició amaga una història.
2: En Michael puja al vehicle, l'engega i el quadre de comandament s'il·lumina. Tractant de mantenir la calma, accedeix al mapa virtual. Ara la seva única brújula és el GPS, aquest punt blau que es mou a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció, encara que la fugida que emprèn també deixarà petjades gràcies al telèfon mòbil.
3: Tras el análisis del tráfico de llamadas, datos de conexión a internet y coordenadas geográficas de las antenas BTS de telefonía móvil, que dieron cobertura al teléfono utilizado por Michel Martín, se pudo comprobar que emprendió su huida hacia la ciudad de Valencia.
2: Fins a arribar a València, en Michael Martin Hosseini farà una llarga ruta. El GPS li proporciona el camí més curt per arribar a Milà, on ha de retornar al Fort Cuga i agafar un vol que, amb escala a Londres, el portarà de nou a Sheridan, als Estats Units.
0: Des de l'alcaidessa a Torremolinos, en Michael viatja amb el mar a la seva dreta. Després deixa enrere el Mediterrani i, passant per Màlaga, arriba finalment a Lorca, on s'atura. També fa ús del seu telèfon mòbil i porta recorreguts 445 quilòmetres.

0: A l'Orca s'hi queda una hora, probablement per descansar una mica. Després reprèn el camí i és a partir d'aquí quan es fan més evidents els seus moviments erràtics. Desconeix el terreny i el GPS és la seva única guia. El porta per la set i entre Múrcia i Alacant avança com si ho fes a les fosques, com buscant una localització idònia. Cap espai l'acaba de convèncer, així que segueix amb la seva ruta.
1: Para Alzira, uns 40 minuts de València. És un lloc ben comunicat, però al mateix temps discret. Prop de l'Hospital de la Ribera. Es queda allà una estona, bastant estona, fins que marxa del lloc. En dies successius, en Michael tornarà a aquest indret. 3 setmanes després, hi trobaran el cadàver de la Jana Rus.
2: Codi 6. Cada desaparició amaga una història.
3: El cadáver de Jana Ross se localiza el día 21 de enero de 2022 en la localidad de Alcira, Valencia, enterrado cerca del Hospital Universitario de la Ribera, Alcira. Lugar en el que posiciona el teléfono de Michel Martín el día 27 de diciembre.
0: El cos de la Jana apareix enterrat a Alzira, però abans d'explicar com el troben, tornem a la fugida d'en Michael Martin Hosseini perquè ens permetrà reconstruir els fets. Després de passar per Alzira el 27 de desembre, seguirà una ruta fins a Itàlia. Allà, l'11 de gener, es planta a l'aeroport de Malpensa, on retorna el cotxe i s'embarca en un avió rumb als Estats Units.

0: En aquest moment hi ha una cosa important que Michael desconeix. Dos dies abans de pujar-se a l'avió, algú s'ha presentat a la comissaria de València per denunciar la desaparició de la Jana Rose. La seva mare, Natalia Cernova, n'està puntualment informada des de Rússia.
1: Fue asesorada por la embajada en el sentido que lo que procedía en este momento era primero hacer denuncia para que la policía española iniciara las investigaciones.
2: El retorn d'en Michael als Estats Units comença a aixecar suspicàcies. El seu relat resulta poc convincent i els seus amics no acaben d'entendre per què ha tornat sol. A Espanya, un cop cursada la denúncia per desaparició, la policia mira d'esbrinar com trobar la Jana.
1: El grupo de desaparecidos contacta con la embajada americana, la cual se ofrece para la colaboración internacional con el FBI y a quien se le solicita todos los datos posibles de esta pareja dentro de Estados Unidos.
3: It's going to be a snowy Saturday for us here in Denver and for the entire Front Range. It will be sunny by the time we hit Sunday with that storm moving out. So the winter storm watch stretches.
2: És 22 de gener de 2022 i som a Denver, Colorado, on les notícies anuncien temperatures gèlides. És possible que aquell dia en Michael sortís de casa seva i que ho fes molt abrigat. Abans o després, escoltaria la ràdio o la televisió i descobriria que a Espanya havien trobat el cos sense vida de la ciutadana estatunidenca d'origen rus, Jana Rose.
4: Spanish police say her husband, Michael Hosseini, dragged her body down a flight of stairs at a hotel in southern Spain, placed it in the trunk of a car.
2: Segons la policia, en Michael dedueix que pesa sobre ell una ordre internacional de cerca i captura. Sap que si el detenen, passarà entre reixes la resta de la seva vida. En canvi, creu que si torna a Espanya i s'entrega allà mateix, el càstig màxim podria ser d'uns 20 anys. Així que fa la maleta i vola cap a Madrid.
5: Codi 6. Cada desaparició amaga una història.

0: El 28 de gener de 2022, Michael Martin Hosseini aterra a l'aeroport de Barajas. La policia el deté allà mateix.
1: Una vez ya ha sido detenido Michel Martín en el aeropuerto de Barajas por parte de funcionarios de la Comisaría General de Policía Judicial, el grupo desaparecido de la DOE Central. Se pidió autorización al juzgado que entiende de los hechos, juzgado de instrucción número 1 de Algeciras, Cádiz, para podernos trasladar a la localidad de Malpensa, Milán, al aeropuerto de Malpensa, Milán, en Italia, donde está el vehículo Ford Kuga que fue utilizado para el traslado y movimiento de Michel en todo momento cuando llegaron a España y por el resto de Europa, al objeto de encontrar algún indicio que nos pudiera aportar datos sobre lo que podría haber ocurrido con esta pareja.
0: La policia rastreja el mòbil d'en Michael i comprova la resta de moviments amb petjada electrònica. Targetes, geolocalitzadors... Els primers resultats porten els investigadors fins als apartaments on van estar allotjats la Jana i el seu marit. El registre demostra que van passar allà les dates prèvies al dia de Nadal.
2: Comproven també les càmeres de seguretat i descobreixen que la nit del 27 de desembre es perd el rastre d'en Michael. Un rastre que recuperen dies després gràcies a les dades que proporciona el Ford Kuga negre on hi ha la còpia del geolocalitzador. Això permet concloure que entre el dia 27 i abans de Cap d'Any, en Michael torna una vegada i una altra al descampat proper a l'Hospital de la Ribera, a Alzira.
0: La policia inspecciona el lloc i comença la recerca. Entre les males herbes apareix una sabata i a sota d'aquesta, gairebé un metre de profunditat, troben el cos semienterrat d'una dona de 40 anys, rossa i amb el rostre desfigurat.
1: Iniciada la práctica de la autopsia, se ha podido tener conocimiento que el cadáver de la víctima, el cuerpo se encontraba totalmente cubierto de tierra cuando fue descubierto, observándose como dato característico y que esto lo facilitó a la madre, que Jana llevaba una cicatriz compatible con una intervención quirúrgica por apéndice y un agujero de un piercing en el ombligo, observando que el cuerpo de la víctima presentaba estos detalles.
0: Amb la troballa del cos, els investigadors elaboren una hipòtesi per explicar com i per què la Jana Rose ha aparegut enterrada a 700 quilòmetres dels apartaments on va ser vista per última vegada. El rastre del GPS permet traçar una cronologia que descobreix un pla atropellat però no exempt de metodologia. Dedueixen que en Michael Martin Hosseini va triar primer el lloc que li va semblar més adequat, probablement a plena llum del dia, i després, durant diverses nits, presumptament va deixar el cadàver entre les branques i el va enterrar en un forat que va trigar, probablement, més d'una nit a acabar. Però com ho va fer?
2: Els investigadors examinen les càmeres de seguretat de les botigues de bricolatge de la zona. Descobreixen a un home corpulent que el dia 27 de desembre de 2021, en una ferreteria d'un polígon pròxim, adquireix part del material que va ser trobat al costat del cadàver.
1: Se pudo comprobar cómo una tienda de suministros industriales denominado Valsur, situada en la avenida Padre Carlos Ferris de la localidad de Albal, Valencia, se analiza las cámaras de seguridad del mismo y se observa a Michel Martín cómo adquiere algunos elementos, tales como una pala, un hacha, un palote, un cúter y unos guantes anticórtel.
0: Arribats a aquest punt, la policia ja no té dubtes. El presumpte assassí de la Jana Rose és el seu marit, Michael Martin Hosseini, un home que va passar les vacances amb ella i que després d'un idíl·lic viatge per Europa, el dia de Nadal, no se sap per què, va decidir, segons els investigadors, desfer-se d'ella iniciant una fugida precipitada i desesperada. La policia apunta que va partir d'un luxós apartament de la costa gaditana, va tenir una sòrdida parada a Alzira, on es va desfer del cadàver i va acabar a Milà. Allà, un cop entregades les claus del seu Ford Kuga, va creure que s'alliberava d'una càrrega que, sense saber-ho, l'acompanyaria tota la vida, ja que les proves l'assenyalen com a únic sospitós.
1: Se recogió bastante tierra en los pies del conductor y maletero, que después fue recogida a tierra en la localidad de Alzira, lugar donde se encontró el cuerpo de Jana enterrado. Se hizo el cotejo de las tierras, de ambas tierras, se hizo el informe y ese informe también ha sido presentado para, si acaso, fuera equiparable el resultado de ambas tierras que pudieran tener relación unas con otras.
0: Actualment, Michael Martin Hosseini és a la presó a l'espera d'un judici que permeti saber el motiu de la desaparició i la mort de Jana Rose. Thank you.
3: Codi 6. Cada desaparició amaga una història.
0: Codi 6 és una producció original de Ràdio 4. Direcció i presentació, Oriol Nolis i Marta Català. Guió i documentació, Carol Espona. Producció i investigació, Marta Català i Carol Espona. Disseny de so, José Gil i César Suey. Banda sonora original i efectes sonors, César Suey. I amb les veus de Dafnis Baltuz, Marina García, Sergi Molera, Sònia Urbano i Andreu Vinyes i Pol.

Hola, què tal, com esteu? Puntuals a la nostra cita de cada cap de setmana, avui dissabte, doncs, venir aquí a passar mitja hora amb vosaltres. Això és el Més que Esport, a la sintonia de Ràdio 4 fins a les 3 en punt, amb l'Alba Campos al control de so. I aquest dissabte recuperem un dels temes clàssics de la història del programa, la vida després de l'esport. Conversem, ja ho sabeu, amb exesportistes d'elit sobre el moment de la seva retirada i l'adaptació no sempre fàcil a la vida posterior. I ho fem tant si fa molt temps que van deixar la competició com si s'acaben de retirar. És el cas del nostre convidat d'avui, tenista mataroní, que el passat mes de març va anunciar la seva retirada quan acabés la temporada i el passat 8 d'octubre va disputar el darrer partit de la seva carrera després de gairebé 20 anys com a professional amb títols i participació olímpica i de Copa Davis. Ell és Albert Ramos. Albert Ramos Viñoles va néixer a Mataró el 17 de gener de 1988 i va començar a jugar a tennis als 5 anys. Professional des de 2007, el català va jugar 12 finals de tornejos ATP i va aconseguir 4 títols. El primer a Bastad, Suècia, l'any 2016, i

0: Després Gasta 2019, Estoril 2021 i Córdoba 2022. L'any 2017 va arribar al punt més alt de la seva carrera al rànquing mundial, al número 17, i va estar entre els 50 millors del món entre 2016 i 2022. Al marge dels títols, l'Albert va sumar fins a 8 victòries amb tenistes que aleshores estaven entre els 10 millors del rànquing. Les més destacades van ser contra Andy Murray a Monte Carlo l'any 2017, quan el britànic era número 1 del món i va arribar a la final del torneig, la seva primera en un Master 1000, on va perdre amb Rafa Nadal, i la que va aconseguir davant Roger Federer quan era el tercer del món al Master 1000 de Xangai el 2015. A més, Ramos va signar la seva millor actuació en un gran slam quan va arribar als quarts de final de Roland Garros el 2016 i també va ser membre de l'equip espanyol de Copa Davis, amb el que va debutar el 2013, i olímpic als Jocs de Rio de Janeiro 2016. El català va caure als quarts de final de la Copa Fall Cambridge i d'aquesta manera va posar punt i final a la seva carrera, perquè havia anunciat la retirada el 30 de març i la va fer efectiva aquell dia, el 8 d'octubre. Va ser a València, davant el britànic Jan Chojnski, quan va perdre per 6-4 i 7-5. Va ser el darrer partit de la seva carrera i la seva retirada oficial als 37 anys.
1: Més que esports, amb Marta Lluc.
0: Doncs és un plaer avui saludar l'Albert Ramos, només unes setmanes després de jugar aquest darrer partit d'una llarga i fructífera carrera. Com estàs, Albert? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
0: Molt bé. I tu què tal? Com ho portes, això? Perquè, clar, tu vas anunciar el 30 de març que et retiraves, però no sabies quin dia, ni a quina hora, ni a on, no?
2: No, la veritat és que vaig anunciar la meva retirada perquè ja vaig veure que no donava per més. Mhm. Uh-huh. Però sí que és veritat que vaig voler fer-la una mica paulatinament.
0: Sí.
2: I al moment d'anunciar-la faltava molt poc per jugar el Godó. Uh-huh. I se'm quedava una mica curt, no? Llavors no estava preparat mentalment i vaig decidir fer-ho així com més a poc i més tranquil. Uh-huh. I la veritat que crec que va ser una molt bona decisió i estic bastant content de com ha anat tot.
0: Perfecte. Deies el Godó, lògicament, perquè potser si el Godó haguessin estat altres dates, més tard, t'haguessis pogut retirar a Barcelona. És el teu club, no? El Real Club Tenis Barcelona, sí. I un torneig sempre especial per molts tenistes, però sobretot pels catalans com tu, no?
2: Un torneig més especial, no? Un torneig que de petit anava a veure, sempre havia somiat en poder-lo jugar. Uh-huh. I la veritat és que el més natural potser hagués sigut retirar-se el Godó, però com ja et dic, abans del mes de març jo estava intentant tornar al meu millor nivell, vaig fer una pretemporada al desembre molt forta. Uh-huh. I bueno, vaig tenir algun problema físic i em vaig donar compte, no? Quan vaig començar la temporada em vaig donar compte que ja no donava per el que jo volia, que no tenia el nivell potser que jo esperava, i vaig decidir retirar-me, però clar, era tan just que no estava mentalment preparat. També volia poder anar durant aquest any a alguns campionats amb la meva dona i les meves filles petites, que em vinguessin a veure, que tinguessin una mica el record, no, del seu pare com a tenista, i bueno, vam decidir entre tots així i hem anat fent algunes cosetes i bueno, ha anat prou bé.
0: I suposo que ha estat bastant especial aquests darrers mesos. Això que m'expliques, no, la teva dona, les nenes, que quina edat tenen les nenes?
2: Les nenes tenen 3 i 5 anys.
0: 3 Llavors, i 5 anys.
2: Uh-huh. Bueno, han vingut, hem anat jugat tornejos a prop, uh-huh, han pogut vindre i ha estat bé, jo crec que ha sigut una bona decisió.
0: Ha estat maco per tu també veure-les allà,
2: sí,
0: veient-te jugar.
2: Per mi, sí, jo crec que per tots ha estat bé, no? I sobretot per mi jo he estat content que almenys em veiessin, no? Perquè són tan petites que, doncs, almenys amb 5 anys, la gran, espero que tingui alguns records. La petita no ho sé, però la gran, igual sí que se'n recorda.
0: Sempre tindrà les fotos, però és maco que hagin pogut veure. Et deies que la teva dona ha estat des del principi, però clar, no es pot viatjar sempre perquè la carrera del tenista té això, és que us passeu la vida fora de casa.
2: Bueno, la veritat és que, com tu has dit, no, són molts anys de carrera. Uh-huh. Especialment potser els últims 16 anys, diria, sí, jo, uh-huh, o 17, uh-huh, que són normalment unes 30-35 setmanes de campionat.
0: Clar,
2: el que implica, pues, quasi tot l'any, uh-huh, més de la meitat de l'any fora, també molts campionats arribem una mica amb temps per preparar-nos, així que al final és molt de temps i bueno, és un esport que té moltes coses bones, però té aquesta, pues, que potser és molt de temps fora de casa i es fa una mica dur.
0: Jo no sé si això és el que més estrany se't fa, ara que fa, de fet, fa pocs dies, o sigui, no sé si has tingut temps realment d'adonar-te que estàs retirat, però dic el fet de poder estar a casa, no? De dir, ei, és que estic a casa, no estic fent maletes.
2: A veure, sí que és veritat que aquest any he jugat menys campionat, n'he fet 15.
0: Ha estat poc a poc,
2: i l'estiu ha sigut una mica ja en modo retirada, saps?
0: Vacances, no? Vacances.
2: Vacances, que no havia fet mai, mica... una mica més tranquil, i també m'ha anat molt bé per això, no? Per fer una transició una mica no tan brusca. Jo crec que això m'ha ajudat molt.
0: Va ser l'últim partit el dia 8 d'octubre i estem a 25, és que gairebé no has tingut temps, no? És molt poquet.
2: No, saps que no tinc gaire temps, però bueno.
0: És molt poquet. Doncs escolta, anem a repassar una mica la teva carrera abans de parlar estrictament del que és la retirada i del que penses fer a partir d'aquests moments. I el primer que fem és posar-te música. Deja de mentirte.

0: Hawaii, Maluma, és el primer tema que ens ha demanat el nostre convidat d'avui, l'Albert Ramos. Us explicàvem a l'inici que ell ha guanyat doncs, una sèrie de títols i crec que aquesta cançó, Albert, està relacionada amb un dels primers que vas guanyar, no? Explica'ns, per què has triat aquesta cançó?
1: Bueno, no per la lletra,
0: no. Sincerament. No té res a veure la lletra, no?
1: No, la veritat que no. Però és una cançó que em porta molts bons records, que cada cop que l'escolto... Em fico molt content perquè jo sempre he jugat al mes de febrer la gira sud-americana, que hi ha quatre campionats que van, a vegades, bueno, els canvien una mica de ciutat. I en els últims anys, un dels campionats era a Argentina, la ciutat de Córdoba.
0: Sí.
1: I l'any 2021 vaig arribar a la final i l'any 2022 vaig guanyar el torneig. Era un lloc... Saps aquests llocs que se't dona bé jugar? No saps per què?
0: Pues que a tu t'agradava jugar allà, no? I et sortia tot.
1: Sí, i a jugar a la gira sud-americana, que és una cosa que és una mica diferent als tornejos que hi ha aquí a Europa, hi ha molts partits que juguen de nit, perquè és l'estiu allà, bueno, fa molta calor, clar. I a vegades es juga de nit, no? I són partits que acaben tard, que, bueno, que... igual tornes a l'hotel a les 12 de la nit, una vegada, depèn de l'hora, no? I nosaltres sempre anem als campionats amb transport de l'organització.
0: Sí, amb un cotxe,
1: club,
0: no?
1: Club hotel, sí. I no sé per què el xòfer que ens portava...
0: Sí.
1: Des del el 2021 vaig fer de la final i el 2022 era el mateix xòfer, des del primer dia, doncs el primer dia que vaig guanyar va ficar aquesta cançó i llavors cada cop que jo guanyava ens la ficava i bueno, anava amb el meu entrenador i el meu preparador físic, com que estàvem contents, anàvem al cotxe celebrant la victòria i bueno,
0: que bonic.
1: Va quedar aquesta cançó com que amb el record del torneig de Córdoba.
0: Doncs un molt bon record perquè va ser una victòria. Crec que aquest és l'últim torneig important que vas guanyar, no? Sí. Perquè el primer va ser l'any 2016 a Basta, després a Agasta, després a Estoril, i aquest a Córdoba són els teus millors triomfs al llarg de la teva carrera, en forma de títols, perquè després, abans ho dèiem, hi ha moments que potser són molt especials, no? Com guanyar en el seu dia, com deia Andy Murray o Roger Federer, o no sé, com altres moments, però què significa per tu aquests títols?
1: A veure, al final, aquí quan una retira sempre diuen el mateix, no? Quin rànquing has tingut i quants títols has guanyat.
0: Això és el que queda, no? És que fer un resum de tot el que has viscut durant 20 anys és complicat.
1: Però sí que és veritat que hi ha altres moments molt bons, altres no, altres dolents, que un també se'n recorda, no? I dintre dels bons, doncs, la victòria contra el Federer potser... va ser un molt bon moment també perquè a partir d'aquell moment també vaig fer un

0: un salt, no, en el meu nivell i en la classificació, em va donar molta confiança, i en aquell moment mediàticament també jo va ser com una mica com que em vaig donar a conèixer.
1: A conèixer, per dir-ho, no? Així, saps? Vas tenir més visibilitat a través d'un dels més grans de la història, com és Roger Federer, no? I guanyar-lo.
0: Exacte.
1: I guanyar-lo ha de ser molt especial, també, no? Perquè és tota una estrella, no?
0: Va ser molt especial, inesperat, també, evidentment.
1: Clar. Tu, quan comences un partit amb Federer, penses, per què no puc guanyar o no?
0: Jo en aquell moment, si et soc sincer, quan el meu entrenador em va dir... Hi havia una anècdota, no? Que
1: sí,
0: jo estava...
1: explica.
0: Jo havia jugat la fase prèvia, estava allà al torneig, vaig guanyar dos partits de la fase prèvia i després vaig guanyar el primer partit de primera ronda i després em va tocar el Federer, no? Que em va tocar un dimarts.
1: Sí, sí.
0: El dilluns jo vaig guanyar el meu partit de primera ronda i estàvem dinant i jo em cuido molt l'alimentació.
1: Molt bé.
0: Estava menjant després del partit, el meu plat d'arròs amb les verdures, tal, la meva fruita, i el Federer estava allà, estava menjant-se una pizza, i el meu entrenador em va dir, el meu entrenador parla castellà, em va dir, Albert, sí, no puedes perder contra un tío que tú aquí cuidándote y no vas a perder contra un tío que se está tomando una pizza, mira cómo está de relajado.
1: Clar, mira, que és estrany, no?, que es mengi una pizza. Sí.
0: No sé, però està menjant, ho vaig veure jo.
1: Sí, amb aquests ulls.
0: I jo vaig dir en el meu entrenador, anda, José, ¿qué dices? ¿Cómo quieres que gane este tío? ¿Estás loco o qué?
1: Però no estava loco.
0: I llavors el vaig guanyar i sempre expliquem aquesta anècdota.
1: Està molt bé aquesta anècdota. Quan parles del teu entrenador...
0: Ell sí que pensava que el podia guanyar.
1: Ell sí que ho creia, no ho pensava. Home, per això va estar tants anys amb tu, perquè creia fermament en les teves possibilitats. Quan dius José, estem parlant de José María Díaz, tota la teva carrera amb ell, no? Sempre junts. Això tampoc és molt habitual al circuit.
0: No és molt habitual, perquè com a totes les feines hi ha molta... Bueno, en aquesta una mica més, potser, perquè ens guiem pel rànquing, no? I tothom en algun moment es fica nerviós i deixa de confiar, no?, sobretot en els moments dolents, però també com jo hem confiat jo amb ell i ell amb mi, no només jo amb ell, sinó ell amb mi també.
1: Clar.
0: I, bueno, crec que ha sigut molt maco, no?, poder fer tota la carrera junts.
1: Molt bonic. Clar que normalment és el tenista, en aquest cas tu, que contracta un entrenador, o potser comencen des de molt jovenet, però també és el tenista el que, com tu dius, potser en algun moment veu que les coses no van bé i li diu l'entrenador. Fins aquí normalment és així, no? No sé si alguna vegada potser és l'entrenador, però normalment és així.
0: Al revés, també.
1: També al revés.
0: Bueno, l'entrenador rep una oferta d'un altre millor...
1: Clar, i et deixa.
0: Certa demanda.
1: Però en aquest cas, ni tu ni ell vau dubtar durant, crec que són 18 anys o més, no sé.
0: Sí, a veure, al final és com totes les relacions, no? Hi ha moments millors i pitjors, però bueno, crec que hem intentat sempre els dos millorar, tant jo com ell, hem intentat sempre mirar el que era el millor per la meva carrera i bueno, al final segurament hi haurà coses que haguéssim fet diferent amb el després, no?, al llarg del temps, però en línies generals crec que els dos hem fet tot el que hem pogut i podem estar satisfets de com ha anat.
1: Clar que sí. Mira, no fa gaire vaig parlar amb ella, li vaig un dia, et vull entrevistar a tu, perquè també té una bona entrevista, l'entrenador de l'Albert Ramos.
0: Parla molt bé, eh?
1: Sí, i segur que té moltes històries que explicar no des de la pista com tu, sinó des de darrere, però al final heu viatjat tant junts, perquè com tu deies, potser la teva família, la teva dona, ara les nenes que són petites, en moments, però ell sempre ha estat allà, no? Al final és una convivència.
0: Sí, a part, molts tenistes no comparteixen habitació amb l'entrenador, saps?
1: Ja, ells estan amb una, sí. I vosaltres sí?
0: Jo tinc l'anècdota que hi va haver un moment en què jo vaig començar a guanyar més, no? Vaig ser a final a Monte Carlo i tal, que perquè això ho explico perquè la gent ho entengui, eh?
1: Sí.
0: Quan nosaltres anem a un campionat, l'organitzador ens paga una habitació d'hotel, ¿vale?
1: Sí.
0: I llavors, la segona, pues, si vols dormir separat, la part corre a càrrec del jugador.
1: Del tenista, clar. Sí.
0: Però quan guanyes una mica, a vegades doncs t'ofereixen, mira, et donarem, en comptes d'una, dues habitacions, o et donarem això o l'altre, d'acord?
1: Sí.

0: Sí.
1: I ens vam donar compte que dormíem separats i no guanyava, no guanyava. I ella em va dir, mira, a partir... Vam arribar a Roland Garros, era l'any 2017, diria,
0: Sí.
1: després de fer la final de Monte Carlo,
0: Sí.
1: que vaig tenir uns mals resultats a Madrid, a Roma, i em va dir, Albert, ara
0: Anem a dormir
1: torno a
0: junts.
1: l'habitació. Sí.
0: I és la història quasi d'una parella, eh? D'una parella, en aquest
1: Sí,
0: cas,
1: una mica.
0: professional i
1: Exacte.
0: amistosa. I va donar resultat?
1: Sí, vaig arribar a 8 anys després de contra el Djokovic, però vaig
0: Ah,
1: ser un bon
0: bueno,
1: torneig.
0: però era Djokovic, eh? Era
1: Sí,
0: Djokovic,
1: sí, sí.
0: que també doncs, seria com haver guanyat com ho vas fer a Roger Federer. Per tant, a vegades sou els esportistes una mica supersticiosos. Tu ho ets o no? O repetir allò, repetir hàbits, no? Perquè surt bé, o...
1: Sí, una mica sí,
0: Una mica sí.
1: sobretot al principi jo ho era més, després no tant, però una mica sí.
0: Una mica sí.
1: En
0: Escolta,
1: plan,
0: digues, digues.
1: si guanyes, al mateix restaurant, cada dia al mateix restaurant a sopar.
0: Però no de pizza, eh? Tu pizzas no, o sí?
1: No,
0: Això el
1: no. Al
0: Federer.
1: principi sí, però després vaig anar millorant.
0: Vas aprendre a cuidar-te, no? A
1: Sí.
0: cuidar-te, que és important tot en la vida d'un esportista, l'alimentació, el descans, no? No,
1: Exacte,
0: tot
1: sí,
0: és
1: molt important.
0: importantíssim.
1: Igual d'important que entrenar.
0: Igual d'important que entrenar. Em diuen que el descans és una part de l'entrenament, no? S'ha
1: Sí.
0: de poder descansar. Ens has posat una música que et recordava el teu darrer títol important que vas guanyar i ara nosaltres
1: Sí.
0: posem una per un altre títol que vas aconseguir també.

0: Això és un fado tradicional de Portugal, perquè vas guanyar Estoril, també. I escolta, mira't els tornejos que havies guanyat i dic, home, els fados, mira, són macos, no? Estoril 2021, aquest va ser l'anterior al d'Argentina. Sí. Quin record tens?
1: Estoril, bueno, va ser un... potser el pitjor, perquè vam jugar sense públic tot
0: el torneig. Era la pandèmia. Era la pandèmia.
1: No va haver-hi, perquè alguns tornejos sí que ens ficaven la meitat del públic, reduït, saps? I aquest va ser zero.
0: Home, doncs és un moment molt diferent, un moment que tu, com tothom, no t'haguessis imaginat mai, no?, què passaria. Clar. Perquè, clar, el món sencer no s'imaginava què passaria el que va passar.
1: Sí, va ser una mica diferent. I bueno, vaig jugar la final contra el Cameron Norrie, un jugador anglès, que té entrenador i físio argentins, que els conec molt, i va donar la casualitat, que és lo típic, no? Vam jugar a la final, però vam estar tota la setmana
0: junts,
1: sopant cada dia junts, a l'hotel, entrenant abans de començar...
0: Això em porta a fer-te una pregunta. Es poden tenir amics dintre de la professió, no? De tenistes que a vegades són rivals a la pista i tot això. Es pot? Tu tens molts amics dins del món del tenis?
1: A veure, jo tinc la sort de tindre molts amics meus fora del tennis, no?
0: Fora del tennis. Una persona, els amics de sempre.
1: Sí, hi ha alguns jugadors que, com que de petits només han viscut tennis, no tenen una amistat, gent fora, saps?
0: Ja, i tu no.
1: Jo no, n'he tingut, i la veritat que bé, i en el circuit he tingut amics, però sí que és veritat que són... Clar, són amics que en qualsevol moment et poden tocar i has de jugar al màxim.
0: Clar. I això és complicat, a vegades.
1: És complicat, això, portar-ho bé.
0: Escolta, ara que deies que clar, hi ha alguns que des de molt petits han estat molt centrats en el tennis i llavors no han fet amistats fora del tennis, no sé si el teu cas no va ser així, però sí que he llegit que vas estar a punt de retirar-te una vegada.
1: Sí.
0: Sí, i això?
1: On te ho has llegit, això?
0: Doncs mira, ho explicava el teu entrenador en una entrevista.
1: Ah, vale.
0: Sí.
1: No, mira, saps què va passar? Que l'època júnior, fins als 18 anys, va ser bastant bona.
0: Sí, guanyaves molts torneigs.

0: Xos, no? En aquelles
1: Sí,
0: èpoques.
1: sí. Sí, va ser bastant bona. El que l'època de transició de júnior a professional...
0: Ja.
1: Vaig tindre un parell, tres d'anys que no van ser molt bons i, bueno, la veritat que em fa, no estava molt bé, entrenava a una acadèmia, que tot molt bé, però no em sentia igual, no sé, no estava bé amb mi mateix.
0: Amb tu mateix.
1: I aquest moment va ser quan jo vaig tornar a entrenar amb el José, que havia sigut el meu entrenador petit.
0: Ah, molt bé.
1: Amb, quan jo tenia 20 anys. La veritat és que em vaig intentar aprendre les coses una mica diferents, amb una mica menys de pressió, diguéssim. Vaig acabar d'estudiar el batxillerat, que em faltava el segon de batxillerat.
0: Molt bé.
1: Vaig començar a estudiar la carrera d'empresarials i a distància.
0: Sí.
1: I tot això em va fer que no pensés tant en el tenis, no estigués tan, tan pressionat, diguéssim, perquè, clar, al final, quan tu apostes tot a algú,
0: clar,
1: en aquell moment, evidentment, econòmicament no. El tenis, si ets el 400 del món, no, no guanyes.
0: Clar, no guanyes.
1: No tens per subsistir.
0: Ja, ja, ja. Perquè, a més, has de viatges, de, no? I al principi deu ser molt complicat, clar.
1: Sí, llavors, tot això que vaig fer em va ajudar molt a treure'm pressió i a jugar més tranquil. Tornar amb el José, vaig entrenar... Va ser tot com un canvi molt positiu.
0: I a partir d'aquí, doncs, vas tenir la carrera que has tingut. Número 17 del món vas arribar l'any 2017. Que déu-n'hi-do, no? O sigui, és que és molt difícil estar entre els 20 millors del món.
1: Bueno, en aquest país que hem tingut tants campions...
0: Sí, sí, sí.
1: A vegades sembla com que no és tant, saps?
0: Clar,
1: perquè
0: no, no. Això és la gran injustícia una mica de tenir grans figures com Rafa Nadal o ara com Carlos Alcaraz i altres, que potser no se li dona la importància que té,
1: clar,
0: doncs una carrera com la teva, Albert, per exemple, no?
1: Sí, però bueno, no, jo ho entenc, vull dir, estem acostumats a tindre tants campions que guanyen, pràcticament no perden partits,
0: ja,
1: que bueno, que el 17 del món tampoc n'hi ha per tant.
0: Però està molt bé, està molt
1: jo
0: bé,
1: jo estic
0: no?
1: content, però més que res perquè... He fet tot el que he pogut, sempre ho dic, no? He intentat sempre millorar tot el que he pogut.
0: Ho has donat
1: en moments
0: tot?
1: En què... Sí, en moments encara que em anaven bé les coses, he intentat fer canvis per encara anar millor. Evidentment, alguns han sortit millors que altres, però sempre ha sigut amb la intenció de millorar. I crec que això és el que al final a un li dona la tranquil·litat de que ho ha intentat tot i pot estar content amb el que ha fet.
0: Ara que ja has acabat, que t'has retirat, tot i que t'has de resituar, segur, si penses en el petit Albert, el que va agafar la primera raqueta, que no sé quina edat tenies, quan la primera raqueta...
1: Pues molt poca, perquè els meus pares anaven al club de tenis Mataró, pues tindria, no sé, un o dos anys.
0: Ja, res, quan la primera vegada que vas poder amb ella, no? Una petitona.
1: Sí.
0: Bé, aquesta encara no, perquè llavors no pensaves gaire, però si més endavant el nen Albert que entrenava pensava que tindria una carrera, o ja el jove Albert, com la que has tingut.
1: Bé, el que és segur és que jo pensava que quan vaig començar ja a ser entre els 100 primers, pensava que amb 30 anys estaria retirat.
0: Imagina't, i en tens 37, no?
1: Sí, era lo normal, no, en aquell moment.
0: Sí.
1: I quan després han anat passant els anys he pensat, ostres, sí que dura, no? Vull dir, quina sort poder durar tant.
0: Clar que sí.
1: I de petit, bueno, de petit, doncs, com qualsevol nen que comença a jugar a tenis, que li agrada molt jugar, i a poc el tema es va professionalitzant, per dir-ho així, i no et dones compte i estàs ja viatjant amb... Recordo que el meu primer viatge va ser amb 11 anys.
0: Amb 11 anys, imagina't.
1: A França hi ha algun campionat...
0: Sí, sí, que portes tota la vida, pràcticament tota la vida. Aquí se'ns acaba el temps, Albert, que ens passa molt ràpid. Què vas sentir quan vas perdre el partit aquest de quarts de final a València i vas dir, et vas adonar que realment ja eres un retirat?
1: Doncs la veritat que... una mica enfadat pel partit, no? Perquè
0: no volies perdre. Moment...
1: Sí, va ser molt igualat i vaig tindre pilota de 7 al segon i al primer moment no vaig pensar massa en la retirada. Després sí que...
0: Després sí.
1: Sí, però la veritat és que ho tenia bastant assimilat, no? Tot, aquest, tot el que t'he explicat al principi,
0: sí.
1: M'ha servit per estar bastant mentalitzat.
0: I ara què? Què penses fer? Perquè, clar, fa pocs dies, però què fas? Vols

0: continuar vinculat al món del tennis, ara suposo dedicar-li molt més temps a la família, a aquestes nenes petites i a tot, però què?
1: Sí, la veritat és que, bueno, és l'eterna pregunta, no?
0: Clar, clar.
1: Ara, doncs, a poc a poc, anar-me primer ubicant una mica, no?, en el dia a dia, a casa, amb la família,
0: sí,
1: que també crec que és important, no?, per la vida familiar, aprofitar per passar més temps amb les meves filles, poder anar-les a buscar al col·le, coses que fan...
0: Coses normals, entre cometes, no?, sí, que vosaltres no podíeu fer.
1: Sí, i bueno, m'agradaria seguir vinculat al tennis, no sé encara com, però sempre, evidentment, viatjant menys de tot el que he viatjat.
0: Clar.
1: Però a mi el tennis m'agrada molt i algú trobarem.
0: Segur que alguna cosa trobaràs. Deies que havies començat a empresarials, no? No sé si ho vas acabar la carrera o no.
1: Sí, no l'he acabat. No l'he acabat.
0: Ah, no l'has acabat. És una opció
1: seguir-la. Algú vull estudiar, altres coses que també m'interessen, però bueno, ara estic com fent unes petites vacances mentals.
0: Molt bé, molt bé.
1: I agafar ganes de veure què és el que vull fer.
0: De veure què vols fer. Doncs jo crec, ara t'acomiadem, però que d'aquí un temps potser tornem a parlar i ens expliques una mica quina és ja quan estiguis més, no?, ja com a exjugador. De moment, t'acomiadem amb aquest tema.

0: I Will Survive de Gloria Gaynor, no només perquè l'Albert ha sobreviscut amb nota 20 anys de carrera tenística, sinó perquè aquest tema sonava molt en una època del tennis, amb les primeres copes Davis. Tu vas arribar una mica més tard, però aquest tema a mi em sona molt a tennis, Albert.
1: Jo també l'he sentit.
0: Tu també l'has sentit, eh? En algun pavelló, en alguna...
1: algun vídeo Copes Davis.
0: Sí. Per tant, la Copa Davis, que també va formar part de la teva vida, com també els Jocs Olímpics. No n'hem parlat perquè he volgut conèixer més la persona, però ja ho farem en una altra ocasió. Albert, moltíssimes gràcies i que tinguis... D'entrada, et felicito per la teva carrera i que tinguis moltíssima sort en aquesta nova etapa.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, que vagi molt bé. Doncs us deixem amb Gloria Gaynor i tornem demà diumenge.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, posa en dubte que el govern de Pedro Sánchez no tingués coneixement de l'entrada massiva de persones migrants provinents del Marroc a Ceuta i la considera una ocupació premeditada.
2: Se conocía esta amenaza. De forma general, le identifican los documentos estratégicos del Estado. Y de forma concreta, todo parece indicar que esto se conocía desde principios de esta semana.
0: Titlla la reacció del govern de lenta, insuficient i ridícula. Declaracions des de Ceuta, acompanyat del seu president, Juan Jesús Vives, que nega que la normalitat hagi tornat a la ciutat. A l'altre extrem, el missatge que llença el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, després d'hores de màxima tensió, parla de normalitat raonable i posa en valor la celeritat d'Espanya per revertir aquesta nova crisi migratòria.
3: Hemos revertido la situación que surgió el pasado 30 de julio. Todos aquellos que entraron de una forma ilegal han tenido un conocimiento inmediato y claro que así no se entra en España.
0: Grande Marlaska sí assenyala les màfies que trafiquen amb persones i les acusa d'instigar aquest moviment massiu i recorda que l'objectiu de les polítiques migratòries hauria de ser el de salvar vides. Aquesta nova onada per arribar al territori espanyol ha deixat almenys 67 morts. I per cert que aquest matí també s'ha reobert el pas fronterer entre Melilla i el Marroc i més de 150 cotxes han pogut creuar ja per carretera. Una crisi migratòria que aixeca polseguera entre els estats membres de la Unió Europea. 22 països creuen que el procés de regularització extraordinari impulsat pel govern d'Espanya pot ser un dels factors d'aquesta nova crisi migratòria i també la sentència del Tribunal Suprem que no permet devolucions en calent, és a dir, immediates, d'aquelles persones que entrin a territori espanyol sense creuar cap barrera física, per exemple, nedant. Anteriorment, el president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat a la Unió Europea que convoqui una reunió extraordinària de caràcter urgent amb els ministres de l'Interior per abordar aquesta crisi i establir una resposta comuna. Sánchez diu que la seguretat de les fronteres són una responsabilitat compartida de tots els estats membres. En una carta dirigida a la presidenta de la Comissió Europea i al president del Consell, Sánchez mostra la seva profunda preocupació per la reacció d'alguns executius, principalment el d'Itàlia amb Giorgia Meloni al capdavant i l'amenaça de tancar l'espai Schengen amb Espanya. Finalment, ha decidit reforçar els controls a les seves fronteres aèries i marítimes a tots els viatgers procedents d'Espanya que no siguin comunitaris. Precisament aquest dissabte, 1 d'agost, amb una elevada activitat a l'aeroport del Prat, més turístic per excel·lència, i alguns viatgers amb destinació a Itàlia.
4: No, des de la part de l'Aerolínia no hem tingut notícies, sí que hem vist les notícies, com està clar.
5: No he rebut res, jo viatjo com si no estigués passant res, no he agafat ni el passaport, vaig amb el DNI i tampoc espero haver de fer cap tràmit allà ni res de l'estil.
6: Todo lo medio de prensa italiano sí que efectivamente aparecía en primera plana la noticia de la invasión que ha habido en Ceuta.
0: I més qüestions. El risc extrem d'incendi a Catalunya obliga a tancar tots els aparcaments i mantenir prohibit el bany a la Riera de Merlès, un paratge natural repartit entre les comarques del Ripollès, el Berguedà, Osona i el Bages. Els municipis alerten que l'espai és un polvorí. Núria Valls és la coordinadora dels informadors d'aquesta riera.
7: Clar, la riuada va provocar molt material caigut al costat, la intensificació de pluges a l'hivern, que no tocava, molta vegetació, i ara ve la sequera, ho seca tot, i clar, hi ha molta matèria per cremar.
0: Risc extrem d'incendi en un dissabte que també tindrem temperatures properes als 40 graus, però atenció perquè les tempestes d'aquesta tarda poden deixar 20 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Prepirineu i al Pirineu, així que molta precaució. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, les notícies tornen al punt de les 4, aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
8: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu a Ràdio 4, un dissabte més aquí a la Ràdio Pública, aquest programa que, com sempre ens agrada explicar, busquem històries de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. Hi ha històries que semblen impossibles, però que són reals. Històries que comencen en un barri, per exemple, de l'àrea metropolitana de Barcelona, i que de cop es traslladen a milers de quilòmetres de distància. Avui al D'on ets tu parlem amb Nada i Trap, una jove que, quan tenia només 9 anys, va ser segrestada i portada a Bolívia per una persona de confiança de l'entorn familiar. Durant mesos va estar lluny de casa en una situació extrema, fins que finalment va poder ser localitzada. Anys després, la Nada ha decidit explicar aquella història en primera persona al llibre Jo soy Nada, escrit amb la periodista Neus Sala, que també ens acompanyarà avui al programa per entendre com s'ha reconstruït aquest relat i per què ara el moment és l'idoni per posar-hi paraules. Una conversa sobre memòria, identitat i sobre què significa recuperar la pròpia història. I també, al tram final del programa, ens acompanyarà la nostra col·laboradora habitual, Alicia Linares, que posarà punt i final en aquesta edició, on parlarem sobre temes identitaris i empresa. Acompanyeu-nos en aquesta tarda de dissabte, aquí a Ràdio 4.

La història d'avui comença en un barri dens i vibrant de l'àrea metropolitana de Barcelona, a la Florida, de l'Hospitalet de Llobregat, un barri popular construït a base de migracions successives, escales estretes, patis interiors i una vida comunitària intensa. En aquest barri creix...

0: fet a Espanya els últims anys. Lluny de casa, en zones rurals i de la selva boliviana, la vida de la Nada es va transformar radicalment. Anys després, va poder tornar a Catalunya i ha decidit explicar aquella experiència al llibre Jo soy Nada, escrit amb la periodista Neus Sala. Una història dura, però també una història de resistència i de reconstrucció. Ens fa molta il·lusió aquesta tarda que ens acompanyi la Nada. Què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda. És un plaer estar aquí.
0: I la Neus, Neus Sala. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Escolta, estem contents que ens acompanyeu avui. Ja fa dies que volíem que ens visitéssiu en el programa. Esteu ara mateix explicant la història de la Nada, que és una història que a poc a poc més gent coneix aquí a Catalunya, però per qui no ho conegui, sé que, de fet, ho dèiem ara al principi, no?, que quantes i quantes vegades has hagut d'explicar aquesta història. Però, Nada, què et va passar amb 9 anys i com, a partir d'una proposta d'un viatge, canvia la teva vida radicalment?
1: En aquest moment, jo tenia 9 anys, vivia a l'Hospitalet de Llobregat, i hem d'entendre que hi havia un context familiar de molta pobresa, molta vulnerabilitat. I això va ser perfecte per a que el meu veí, que s'anomenava Grover, s'apropés a la meva família i comencés a tenir confiança en ells. Aquest home era un gran manipulador, podem dir. Llavors, arriba un dia en el que ell diu que s'anirà de vacances a Bolívia i que ell ens portaria regals i tot això. Aquesta idea canvia de sobte i ara és la idea de que jo li acompanyi a Bolívia i així podem portar les joies i tot el que ens anava a regalar. Llavors els meus pares li donen un permís per poder viatjar a Bolívia. Llavors aquesta és la raó per la que vaig poder sortir del país. I aquesta és la manera amb la que em segresta, bàsicament.
0: Clar, no era evidentment gens conscient que era un segrest. És important el que expliques del context familiar, que a vegades, clar, des del prejudici algú podria interpretar-ho diferent, però jo crec que amb molt bona intenció, no?, es va interpretar com una oportunitat per anar a Bolívia de vacances, no?, per part del context.
1: Sí, jo crec que ningú pensaria que seria un segrest, òbviament. Mhm.
0: Com era la teva vida, llavors, a l'Hospitalet? 9 anys, crec que t'agradava estudiar, un entorn, doncs, diguéssim, com el de qualsevol infant.
1: Sí, com la meva vida va estar molt marcada per la pobresa i la vulnerabilitat, i hi havia també molta violència a casa, jo solia passar les meves tardes sempre a la biblioteca, a la bòbila que està a Can Vidalet, a l'escola. Quan no hi havia escola, quan hi havia festa, jo anava a l'escola també, perquè era com el meu espai segur, no?
0: Mm-hmm. L'escola era com una oportunitat, no? Era com l'espai una mica per desconnectar les biblioteques públiques, no?
1: Que jo
0: personalment també recordo que, clar, quan vius en un context de pobresa, la biblioteca és com, clar, tens accés a internet, pots trobar-te
1: amb altres. Va ser una salvació, totalment, i ho segueix sent, també.
0: La biblioteca també t'ajuda a fer-te moltes preguntes, no? Has estat una nena molt inquieta sempre.
1: Totalment, sí, sí.
0: Mm-hmm. Llavors, a partir de llavors, apareix aquesta proposta d'anar a Bolívia. Tu com recordes aquell viatge?
1: Jo no estava molt contenta amb la idea, perquè sí que van haver-hi abusos quan ja estava a Espanya. Però què passa? Que com ell era aquest veí perfecte, era com una persona superbona, superincreïble, era molt difícil pensar malament d'ell. Era molt difícil pensar que ell podia ser una mala persona, llavors. Però jo tenia aquest sentiment degut als abusos, no? Llavors jo anava només com, bueno, aprofitaré que seran les meves primeres vacances de la meva vida i aprofitaré que a més portaré joies i podré ajudar la meva família, no? Llavors no podia dir que no. Mm-hmm. Però jo no volia fer-ho.
0: Clar, clar. Tu recordes, entenc, aquell moment de preparar-te per marxar? No sé com el recordes.
1: Va ser una mica de pel·lícula perquè ell ens va portar al centre comercial, a mi i a la meva mare, i em va comprar de tot. Roba nova, una maleta, una càmera de fotos, arracades, tot el que volgués. Llavors estava com molt contenta, no?
0: Clar. I en el moment en el que arribes a Bolívia, entenc que un context totalment diferent, un país nou per tu, per una nena.
1: Sí.
0: Com és aquest fet d'arribar a Bolívia?
1: Bueno, ell ho va pintar com que era un país molt ric, com que ell era de classe alta d'allà. Llavors jo arribo i està

0: Tot com que brut, amb nens venent al carrer, hi havia moltíssima puresa. Llavors això ja em fa com, no sé com dir-ho, com que això no pinta molt bé, no?
1: Clar.
0: Llavors el primer dia que arribem a Bolívia, quan sortim de l'avió, anem a esperar a l'estació d'autobusos per anar a la ciutat, no? A Cochabamba. I aquesta primera nit, ell... He de fer èmfasi en que ell tenia tota la documentació, tot l'important amb ell. Llavors arriba un moment en el que ell diu, me'n vaig al lavabo. Quan ell torna del lavabo, el primer que em diu és, on està la teva documentació? I aquí jo m'adono de que ell ha llençat tota la documentació a les escombraries del lavabo. I aquí és quan m'adono de que no hi ha tornada a Espanya.
1: Clar, però ho llença no per error, sinó ho llença perquè
0: No, sí.
1: té una intenció de
0: Sí.
1: llançar-ho.
0: O sigui, tot aquest segrest va estar planejat. O sigui, no és que sense voler va perdre la documentació. Tot estava prèviament preparat.
1: Clar. En el moment en el, tu entenc que te n'adones allà. En el moment en el que
0: Sí,
1: la
0: aquesta
1: documentació
0: nit.
1: falta,
0: Sí.
1: tu te n'adones que alguna cosa no pinta bé.
0: No.
1: Què va passar després per confirmar, evidentment, que havia estat que era un segrest el que s'estava produint?
0: Després d'això, ell em deixa... Bueno, anem a la ciutat i tal. Un parell de dies després, ell em deixa trucar a la meva família. Puc trucar a la meva mare i li dic, mira, mama, que aquest home ha perdut tota la documentació. Aquí és quan els meus pares el tenen i van a denunciar la policia. Aquí, a
1: Sí.
0: l'Hospitalet. Una setmana després, més o menys, li arriba una trucada al Grover, no? Que ho posa en altaveu perquè era un número desconegut. I resulta ser un policia d'allà, de Bolívia, que no tenia moltes ganes de fer el seu treball aquest dia,
1: Clar.
0: i li diu una cosa com, entrega la niña a la comissaria i entrégate tu también. Li va dir només això. I aquí és quan el Grover s'enfada moltíssim, trenca la SIM, trenca el telèfon i comença a gritar. I aquí és quan canvia totalment aquesta personalitat i aquí és quan surt el monstre, per així dir-ho, no? Aquí és quan es torna una persona violenta i aquí és quan comencen els maltractaments i els abusos i tots. I crec que la Neu seria una millor persona per explicar per què realment va ser un segrest, perquè et pot explicar
1: Clar.
0: la part prèvia, tot el que l'havia preparat i tot.
1: Clar, ara continuarem amb la teva història. Anem un moment amb la Neus, em sembla molt bona idea, perquè la Neus conjuntament doncs, t'està ajudant a poder explicar aquesta història i a denunciar, no? I crec que a posar paraules a una realitat que segurament es viu i que molta gent desconeix. Neus Sala és periodista i, de fet, heu escrit no, aquest llibre Jo soy nada, amb l'experiència de la nada. Neus, explica'ns una mica a tu com arribes a conèixer la nada i com comences a explicar la seva història i a posar-hi paraules.
2: Jo coneixo la història de la nada a partir de la investigació. Tinc una relació molt directa amb la UCO de la Guàrdia Civil i en concret amb el comandant Hidalgo, ara comandant, llavors capitán, que fent tota una sèrie de reportatges sobre molts segrestos i molts casos molt importants que hi ha hagut a Espanya, des de Diana Kerr fins a Marta del Castillo, em parla del segrest de la nada. I em diu, bueno, fue una operación brillante per nosaltres, molt complicada, una de les més complexes i també una de les més satisfactòries per ells, perquè habitualment sempre troben a la víctima morta. I en aquest cas, contra tot pronòstic, van trobar la nada viva. Llavors, el capità Hidalgo m'explica tota la investigació policial de la nada, de la història del segrest de la nada. I a partir d'aquí, això fem càlculs, això passa al 2021, i calculo i veig que la nada ja té 18 anys. Llavors, jo, sabíem, la història havia sigut una història feliç, és a dir, ella és rescatada de la selva de Bolívia amb una operació brutal de la Guàrdia Civil, la DEA, la policia boliviana i l'exèrcit bolivià,
1: De fet, hi ha unes fotos espectaculars
2: i uns vídeos
1: hi ha
2: espectaculars
1: uns vídeos i unes imatges del moment que impressionen.
2: perquè va ser un rescat a vida o mort, i de fet l'únic guàrdia civil que puja en aquest avió, en aquest helicòpter, és l'Hidalgo, perquè sabien que sí que ella almenys no perdrà a dos efectius. Vull dir, perquè us feu una idea de la magnitud del lloc on estava la nada, que era

0: el que es coneix com el Triangle de Chapare, que és el triangle de narcotràfic més potent del món. Allà operen les guerrilles de narcotràfic brasileñes, colombianes i bolivianes. Per tant, és territori inaccessible per la policia i en el cor del Chapare estava la nada. No? Llavors, bé, la treuen d'allà, sabíem que havia anat al centre de menors, sabíem que els pares... havien intentat provar que de fet se l'emporten o la deixen que se'n vagi a canvi de que portés joies, com que no es pot provar perquè els pares també són enganyats. I l'objectiu d'ell des del primer moment és emportar-se la nena per casar-se amb ella, perquè pertany a la secta Aemimpu. I aquesta secta el que considera és que ets líder si et cases amb una nena verge que no ha tingut la regla. Per tant, la nada era perfecta amb 9 anys per ell, i a més musulmana, amb un aspecte que passava completament desapercebut a Bolívia.
1: Clar.
0: Per tant, per ell era, diguéssim, la víctima més, més fàcil. I bé, llavors sé que està al centre de menors, calculo 18 anys, tu saps perfectament que no hi ha manera de contactar amb
1: i
0: ningú.
1: Tant, exacte.
0: Si no, exacte, és major d'edat, i sí, veig que ella ha guanyat el Premi Ciutat de l'Hospitalet al millor treball de recerca de final de batxillerat, imagina't, no estem parlant d'una ciutat petita, per un treball sobre Palestina, que fa, i dic, i clar, vaig dir, ui, supercontenta, dic, té la vida refeta, reestructurada, és brillant en els estudis, per tant, la Generalitat ha fet una bona feina, no? Intento contactar amb ella, sabent que les víctimes normalment no et responen, però fa molts anys que m'hi dedico, i llavors sabia que hi havia un ganxo perquè ella pogués
1: acceptar la teva trucada.
0: I era dir-li, m'agradaria saber com estàs, però sobretot al capitán Hidalgo li agradaria saber com estàs.
1: Ah, clar.
0: La capitán Hidalgo és la persona que la va treure d'aquella selva, per tant, si un clic li podia fer al cap era anomenar a l'Hidalgo.
1: Clar, de fet, la Nada explica en les seves en les entrevistes que en el moment en el que li diuen hola Nada, no?, aquest moment que es dirigeix amb tu pel nom, és un moment que tu et reconnecta amb la teva identitat.
2: Totalment, sí, perquè m'han canviat la identitat. Allà a Bolívia em deia Evelyn, era la seva... Com s'hi fa, sobrina?
0: Neboda.
1: La neboda.
2: I, bueno, em va canviar l'edat, la nacionalitat, tot. Llavors, després de 7 mesos que arriba una persona que físicament es nota que és d'Espanya, que et digui, eres nada, a més amb aquest accent d'Espanya... Va ser com un xoc, va ser com dir, ja estic salvada. Ja...
0: Agradava el xaleco de la Guàrdia Civil, clar, també, no? O sigui, les lletres de la Guàrdia Civil al darrere, llavors era una connexió directa,
1: clar,
0: també per ell. Clar. Per ell veure-la allà i veure-la viva va ser tot un impacte, no? El capitán és un moment que ell el té i el conserva en fotografia al seu despatx.
1: Com un dels moments clau,
0: és un dels seus
1: no?
0: moments culments de la seva carrera.
1: Sí. Llavors, a partir de llavors, aconsegueixes...
0: llavors, contacto amb ella, que és d'Hospitalet, perquè jo també sóc d'Hospitalet, també del barri de Can Vidalet, vull dir, m'he criat amb... Diguéssim que la meva família també és humil, no? És una família...
1: Clar.
0: De diners, i de fet fixa't que hi ha la curiositat de que després de conèixer-nos vam saber que vivíem porta per porta al mateix carrer.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Va coincidir que vivíeu porta per porta, tu i la Nada.
0: Quan ella era petita, jo la devia haver vist pel carrer, perquè és que el seu pare treballava a la bodega on anava a comprar jo sempre, i de la meva família, o sigui, on la meva família viu.
1: Clar.
0: La qüestió és que quedo amb ella i me la trobo maquíssima i bueno, brillant.
1: Sí.
0: I llavors em diu, mira, no tengo papeles, no tinc papers, visc amb els meus pares, la Generalitat em va tornar al cap de 3 anys i mig, amb 14 anys, als meus pares, no tinc per menjar, no tenim aigua, no tenim llum, la meva habitació té una finestra trencada, no tinc accés a beques perquè no m'han regularitzat, no m'han concedit cap ajuda, i he entrat a la facultat amb els 500 euros que guanya del Premi de l'Hospitalet, però ja no podia continuar pagant, perquè tot i tenir un expedient acadèmic brillant, com que no podia accedir a beques perquè no tenia papers, estava absolutament en el limbo. Clar, a mi això em va al·lucinar, primer, perquè jo em dedico a això des de fa 35 anys.
1: Clar.
0: Treballo a la policia des de fa 35 anys.
1: Clar.
0: I ella, com a víctima de trata, tenia tenia dret directe a ser regularitzada.
1: Clar.
0: Això per començar. A tenir una ajuda com a víctima de tratar. És impensable que la Generalitat et torni amb 14 anys en situació de vulnerabilitat al mateix lloc on viuen els teus pares, al mateix lloc on vivien quan et van deixar anar i en la mateixa situació econòmica o pitjor de la que estaven i sense que ningú s'encarregui d'aquesta nena. Però més enllà d'això, és que ella em pregunta, em diu, ¿me puedes explicar qué pasó conmigo? Porque nunca nadie me ha hablado de Bolivia.
1: Que heavy, ¿no?
0: Llavors,
1: de que no...
0: Ni psicològicament havien abordat el segrest, ni tampoc el que va passar a Bolívia, i per tant ella ho tenia tot completament encapsulat fins al punt que pronuncia una frase que a mi em esparvera, i és, me tengo que avergonzar de esto.
1: Uh-huh.
0: I jo li dic, no, tu eres una superviviente amb paraules majúscules. No t'estic dient víctima, eh?
1: Clar.
0: T'estic dient supervivent. I tu no t'has d'avergonyir d'aquesta història. I si vols jo t'explico què va passar. I mi vida le ha importado alguna vez a alguien. I ja dic, sí, tu vida le importó a una sèrie de policies, de Mossos d'Esquadra, de Guàrdia Civiles, que se jugaron el pellejo para sacarte de Bolivia. El problema és que un cop a Catalunya, les administracions que han de vetllar per aquests nens que arriben de fora, que es titllen tan fàcilment de mena sense
1: Exacte.
0: Conèixer quines són les seves realitats, es van desentendre d'aquesta criatura.
1: És molt sorprenent perquè, nada, per un costat, pel que ens explica la Neus, el sistema policial et va rescatar, però per altra banda et va fallar el sistema. És a dir, no sé quina és la relació que tens amb tot això, no? Sents que el sistema t'ha fallat d'alguna manera?
2: Sí, sí, perquè la indiferència mata, bàsicament, i és el que van fer, no van tenir cura i crec que és... Bàsicament és com la seva... No sé com dir-ho, el seu... deure principal, no? Tenir cura dels infants que tenen tutelats, sobretot. Llavors, aquesta indiferència, no sé, és el que em va perjudicar totalment.
1: Mm-hmm. De fet, tu expliques que durant el temps que vas estar, i de fet a través de les paraules de la Neus ens podem fer com un retrat, que no has deixat mai la vocació per voler estudiar i formar-te. De fet, tenies una llibreta on apuntaves paraules en anglès.
2: Sí.
1: Per què feies això? Per què utilitzaves aquesta llibreta per connectar amb la necessitat de continuar aprenent?
2: Sí, sí, perquè encara que estigués a Bolívia, jo sabia que tornaria a Espanya. No sabia com, no...
1: Tenies l'esperança de tornar.
2: Era com el somni, no?, l'esperança. Jo sabia que tornaria, llavors, quan tenia un moment lliure de les jornades de treball, bueno, era esclavitud, llavors m'anava a...
1: Perquè et feien treballar.
2: Aquests 7 mesos vaig treballar...
1: Durant 7 mesos et van obligar a treballar
2: De sol a sol a camps, primer a base d'agricultura i després de cocaïna. Llavors, doncs, quan trobava un moment que ningú em veia o era l'hora de menjar, doncs m'anava i agafava aquesta llibreta i em posava com, per exemple, veure el paisatge i traduir el paisatge al castellà, al català i a l'anglès o coses així, ho feia, no? Com per no perdre el ritme de l'escola. Jo me'n recordo la primera trucada de la meva mare, li vaig dir això de la documentació i després li vaig dir que s'anés a l'escola i li diguessis que tenia varicela, però que jo tornaria.
1: Que tard o d'hora tornaries algun dia, no?
2: Sí, no sabia quan, però tornaria.
1: Clar, aquest esperit, Neus, de voler formar-se, entenc que és un tret molt característic també de l'anada, no? De voler connectar totalment... És que no vull utilitzar paraules com resiliència o paraules molt manides, sinó que entenc que és un caràcter, és una forma de ser.
0: L'anada és... Mira, et diria, com ho diria l'Hidalgo, és una guililla, no? Una guililla és una nena intel·ligent, una nena viva, una nena que sap sobreviure.
1: Uh-huh.
0: Cap víctima amb les que ha treballat ni la Guàrdia Civil ni Mossos d'Esquadra ha suportat el que va suportar l'anada tenint 9 anys i sortir viva d'aquella selva. El seu refugi ha sigut l'escola i aquest refugi o aquestes ganes d'aprendre és el que l'han mantingut viva. I això la fa molt especial també perquè és superdotada, vull dir, té unes característiques mentals que són les que són. Llavors, contra tot pronòstic, perquè no anava vacunada,

va estar 7 mesos, anava per la selva amb xancles. Per tant, quan la troben, anava completament tot el seu cos, em comentava l'Hidalgo, no havia un solo punto de su cuerpo que no tuviera una picadura. Que no agafés malària és insòlid, que no agafés cap medicina tropical. Pensa que la Guàrdia Civil va amb dos viatges. El primer viatge, que dura 15 dies, que és com una caza del gato i el ratón, perquè estan a 24 hores, només per 24 hores no aconsegueixen arribar a la nada. Comença a ploure i a diluviar i cauen ponts i rius, i un dels guàrdies civils cau molt malalt, tan malalt que després va estar 6 mesos ingressat a l'hospital i han d'avortar l'operació ja amb el convenciment de que ella està morta, perquè si ells no han pogut, anant absolutament pertrechados, com deia, com una nena descalça pot sobreviure a això. I quan arriben a Espanya derrotats, al cap de 10 dies es produeix una trucada des de l'interior de la selva. I aquella trucada se sent la veu d'anada. I aquí Hidalgo agafa un avió i se'n torna, i torna cap a Bolívia, i fan aquesta operació de rescat de la que parlàvem, perquè no podien comprendre com podia estar viva. I com podia estar viva i estar tan bé, perquè és que va estar un dia a l'hospital.

0: I nada, explica'ns, com vas resistir? És a dir, tenim la versió, no?, de la policia, tenim la versió a través de la Neus. Com una nena té aquesta capacitat per suportar i per aguantar durant tant de temps?
1: Jo crec que va ser l'esperança, no? A vegades era com una esperança molt falsa, però estava ahí, no? Era com... Per exemple, jo m'aixecava pel matí i anava a treballar amb ganes, perquè pensava que amb el diner que pogués guanyar amb això podria comprar-me el bitllet d'avió a Espanya, que era totalment una mentida, però això va fer que tingués gana de treballar, no? O l'esperança de que tornaria a l'escola, o l'esperança de que arribaria el meu aniversari i tindria una festa, no? Jo crec que va ser això, perquè no em vaig passar els 7 mesos plorant o deprimida, no, era molt de patiment, òbviament, i tot això, perquè hi havia maltractaments, abusos tots els dies, no? Però, a pesar d'això, era com, he de resistir perquè d'aquesta selva sortiré. Mm-hmm. Llavors va ser molt esforç mental, diria.
0: Mm-hmm. Què va passar amb aquella persona, amb la persona segrestadora?
2: Grover Morales, que ja havia estat condemnat a Bolívia per violar a les seves 2 germanes i que va entrar a Espanya amb identitat falsa, és condemnat a 17 anys de presó per agressió sexual i per tracte de persones, i fa relativament poc vam saber a través de la UCO que va morir a la presó. No va tenir una rebuda fàcil, a la presó. El cas de la Nada va tenir molta repercussió a Bolívia en el seu moment, i fins i tot va haver una trucada als agents de la UCO des de la presó perquè parlessin allà i no matessin el Grover, no? Li donessin una mica de cobertura. Però fins i tot la policia boliviana, en el moment en què alliberen a la Nada, ells surten d'aquella selva amb la Nada i amb el Grover al mateix helicòpter, i un dels policies bolivians l'agafa del coll i el treu per la finestra de l'helicòpter, va a la porta oberta, y le digo, te vas a ir a esta selva, vas a caer en esta selva, ¿no? Y es el Hidalgo el que digo, frena, esto no puede ser, pero yo, esta imagen tú la recordas, ¿no?
1: Sí,
2: Nada?
1: Sí, perfectamente, porque como vam sortir tan rápido de aquella selva, la puerta va a quedar oberta, ¿no? I justament recordo aquest home que era molt fort, molt gran, i el va agafar del cabell, perquè Robert té el cabell superllarg, i va treure el seu cap i es veia aquesta selva que era terrorífica, i ahí és quan el va amenaçar de llençar.

0: I després de tot aquest temps, Núria decidiu escriure un llibre, que és Jo soy nada, que segur interessantíssim, amb Penguin, amb l'editorial, i ara mateix esteu de presentació d'aquest llibre, no? Voleu explicar a través d'aquesta... No sé si és una novel·la, és una...
1: No,
0: en quin format?
1: No, primer, el primer que vam fer, quan jo et dic que em trobo a la nada així i m'explica això, d'això fa quasi 4 anys, el llibre sortirà. El primer va ser la meva feina. Vaig aparcar la meva feina com a periodista per començar amb la feina com a persona, i va ser legalitzar la nada. És a dir, moure...
0: Clar, vas fer, primer de tot, una feina de responsabilitat social.
1: De responsabilitat total. Vaig començar, com que no vaig obtenir resposta de cap administració, vaig tornar a trucar a la meva poli. Sí. I a Pepe d'Homicidios, comissari José Jacinto Pérez, Pepe, me pasa esto, i em deia, esto es una barbaridad. I ells es van posar la pila i ells, a través d'estrangeria, en seguida van legalitzar a la nada. A partir d'aquí també buscar-li psicòleg, buscar també la manera de que sortís de casa seva i d'un entorn violent i que continuava sent violent, per portar-la a un entorn segur, que va ser la CIVA, que ella pogués verbalitzar, perquè no podia verbalitzar res. Ara la veus parlar i ho parla amb una tranquil·litat. Clar. No verbalitzava res, perquè tampoc recordava pràcticament res. Llavors, amb el sumari de 1.100 pàgines de la investigació policial, que va ser un trencaclosques, jo li vaig regalar amb ella el primer mes que la conec, perquè també va començar a venir a casa meva, a passar caps de setmana, a formar part de la meva vida de manera molt més personal. Li regalo una llibreta i un boli i li dic, comencem a escriure. Comença a escriure tot el que recordis. I llavors li dic, escriurem un llibre. Ja veuràs com escriurem un llibre. Ja no s'ho creia. Dic, escriurem un llibre, ja veuràs, nada, com sí. I jo... va ser un llibre a quatre mans. Jo escrivia... és un llibre a quatre mans on jo començo amb la investigació. Ella va relatant, llegint la investigació, ella va recordant, i per això hem hagut de revisar una i una altra vegada el llibre, cada cop amb més detall, el dia a dia d'aquells 7 mesos. Pensa que tenia 9 anys i ha sigut obrir unes ferides molt profundes. Al començament no explicava quasi res, després explicava més, i són una primera part que és la denúncia i el segrest, i com la persecució dels investigadors i ella com a segrestada com ho va vivint. Una segona part que ja és l'arribada a Espanya i l'abandonament institucional, i la última part que és el que nosaltres hem anomenat, per això es titula la història d'un sequestro i dos rescates, és el segon rescat, que seria el que he fet jo com a particular.
0: Clar.
1: Que és la feina que no ha fet l'administració, que són els que haurien d'haver reaccionat i que ho han fet quan això s'ha fet mediàtic.
0: Clar.
1: Quan ella ha pogut explicar-ho, quan ella ha estat preparada mínimament psicològicament per explicar-ho públicament, i hem hagut d'esperar uns anys, hem decidit parlar i venir i atendre-us, no?
0: Clar.
1: Perquè hi ha un motiu molt important. Des del primer moment, quan ella ve a casa meva després del primer contacte, triga un mes en tornar a contactar amb mi, perquè jo li dic, jo t'ajudaré, independientemente de lo que quieres hacer con tu historia, ¿no? I quan ve a casa, després d'una reflexió, suposo, profunda d'ella, diu, entiendo que soy una superviviente, entiendo que no he venido a este mundo solo para sufrir y que mi sufrimiento tiene que servir para ayudar a otras personas. Quiero que mi historia sirva para que otras mujeres entiendan que hay salida, y, sobre todo, para denunciar la situación de abandono de las administraciones respecto a los niños.
0: Total.
1: I aquesta és també l'objectiu de tota la meva carrera, que per això m'he dedicat a molts documentals, sempre amb l'eslògan de por ser niñas, no, o por ser niños. I llavors aquí hi ha hagut una comunió, diguéssim, d'objectiu molt important, no? Ens hem trobat dos almes gemeles en aquest aspecte, i per això aquest llibre, no per ser famoses o no per ser bestsellers, ojalà, perquè si són bestsellers...
0: Vol dir que esteu reivindicant la història.
1: Vol dir que molta gent entendrà que hi ha moltes nenes que continuen a la selva de Bolívia, que hi ha moltes nenes que continuen a moltes selves, i més avui, ara, que s'està bombardejant sobre Iran, que s'està bombardejant sobre escoles, vull recordar que són nenes que tenen dret a la vida, i que és una vergonya, i el dret nostre com a persones és denunciar i lluitar des d'on puguem, amb el mínim gest. Jo no sóc Donald Trump, però és igual, també li puc plantar cara.
0: I tant, i tant. Nada, em pregunto moltes vegades, ara quan us escolto, què hagués passat si no us haguéssiu creuat, no? Si les vostres històries no s'haguessin creuat. Però també penso, potser estàveu predestinades a creuar-vos, no? Què penses d'aquesta relació que teniu les dues, no? Que és molt maca, perquè crec que feu molt bon equip.
2: Sí, jo crec que haguéssim... Jo crec que és com el meu propòsit de vida, no? I ho hagués fet igualment. Però què passa? Que la Neus, amb la classe de persona que és com que aquesta unió crec que és molt potent i crec que fer un equip és molt millor, no? Aquesta lluita contra la trata no es pot fer sola i crec que la Neus és la millor, ja l'has escoltat parlant, i la seva convicció i la seva força, no? Crec que és la millor persona amb la que podria lluitar contra la trata. Llavors crec que és un increïble equip.

0: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Que sé que és a vegades complicat tornar en tantes i tantes entrevistes a explicar la teva història, però de veritat crec que l'esforç val la pena, perquè ara mateix hi haurà moltes persones que estan pensant en totes aquestes nades que estan abandonades.
1: Totalment.
0: Llavors jo crec que és un temps i un esforç que segur que té un impacte.
1: Sí, i recordar que Jo soy nada surt el 17 de març i que ja es pot reservar a totes les llibreries.
2: Només haureu d'aspirar res, 3 dies, no?
0: Exacte.
2: Sí. 3 dies
0: sí,
2: i
0: sí,
2: ja
0: sí,
2: estem.
0: Sí. D'aquí poquet. I Neus, també moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: Per demostrar que el periodisme també pot ser social.
2: Sí. Crec que el periodisme ha de ser social i és la feina que tu fas, així que et felicito.
0: Moltes gràcies. Doncs seguim.
3: I tu, d'on ets, però de veritat, veritat, Alicia Linares?
0: I acabem el programa aquesta tarda de dissabte amb Alicia Linares, abans ho dèiem a l'inici del programa, perquè obrim el País d'Alicia amb l'Alicia Linares, que és pedagoga organitzacional, a veure si ho he dit bé, Alicia, que cada mes ens aporta una reflexió pedagògica sobre les persones, les organitzacions i els contextos socials, i també, per què no, de la vida quotidiana. Així que, Alicia, què tal? Com portes aquest dissabte?
1: Molt bé, molt bé. Gaudim molt amb vosaltres.
0: Fantàstic. Dèiem, Alicia, que tu sempre ens portes aquestes reflexions. Avui, per on ens vens a reflexionar.
1: Vale. Tu ja saps que a mi m'agrada sempre com parlar d'allò que em mou darrerament, i avui vinc a parlar de com es construeix la identitat d'una persona.
0: Cosa fàcil, eh?
1: Cosa fàcil,
0: avui has dit, de què puc parlar que sigui així facilet?
1: Sí.
0: De la construcció d'identitat d'una persona.
1: Sí, m'agradaria posar-li mirada pedagògica, així que també vull parlar del paper que té l'educació en aquesta construcció i de què passa quan en aquest procés irromp la migració. Quin impacte té el fet de la migració i també quin paper pot jugar l'educació o quin ha de jugar l'educació en aquest moment.
0: Molt bé.
1: Voldria començar una mica amb una frase que crec que resumeix una mica la idea de fons que avui vull transmetre, no? Que no has de deixar de ser per poder pertànyer.
0: Uh-huh.
1: Què és la identitat? Des de la mirada pedagògica, l'identitat no és una peça fixa, no és una cosa tancada, no és una essència immòbil que un dia descobrim i ja està, sinó que més aviat és un procés en construcció, un procés viu, dinàmic, que no para d'evolucionar al llarg de la vida. Aleshores ens preguntaríem, com construïm aquesta identitat? Doncs mireu, la construïm mirant cap endins, primer, intentant entendre qui som, què sentim, què ens mou, què ens fa bé i què ens fa mal, però també ens construïm a partir de la mirada dels altres, de com ens llegeix el context, de quines etiquetes ens atribueixen, dels vincles que ens envolten i de les experiències que anem vivint. Cal remarcar que nosaltres no som agents passius, no? Sinó que tenim un rol actiu en tot això. Les persones interpretem el que ens passa, decidim, busquem sentit, intentem caminar cap a un lloc que es representi.
0: Sí, sí, tenim les eines, no? La clau de tot això és fer tot... Clar, estàs descrivint el procés identitari que potser no som conscients que l'estem fent.
1: Correcte.
0: Però cada cop es parla més d'identitat. Cada cop és un concepte menys tabú, de fet.
1: Sí, sí, sí. Per això m'agrada pensar que la identitat és com una roda que no para de girar, no? És a dir, hi ha el món intern, la mirada externa, la socialització, com ens relacionem amb els altres, i aquesta capacitat que tenim les persones d'actuar, les decisions que prenem i la projecció de futur. Tot això es va movent i es reconfigura constantment.

0: Molt bé, doncs continuem reflexionant sobre aquesta identitat amb Zaz, que per cert, ja saps, la música francesa, Leila, jo és que tinc una connexió emocional. És que la música en francès sona diferent.
1: Ja, ja. Pots estar parlant de qualsevol borrada que dirà, hòstia, que elegant.
0: Exacte, en francès tot sona millor.
1: Que bé.
0: Però, i si ho canta les As, doncs sempre va bé.
1: Ets molt fan, oi?
0: Sí, va fer un concert a Roses el passat estiu.
1: I tu estaves allà a primera
0: fila. Jo estava a primera fila, correcte.
2: Sí, sí. Més d'una vegada m'has posat això de... M'has posat a Zaz a la meva secció.
0: Tu em remets, Alicia, em remets molt a Zaz. No sé per què.
1: Li cau bé, per tant, tot bé.
0: Tot bé,
2: exacte. Tranquil·la, doncs.
0: Molt bé, doncs, parlem identitat, perquè educar també és cuidar aquest procés.
2: Sí, aquest procés de construcció. Ja sabem que els contextos educatius no només transmeten continguts o ens ajuden a desenvolupar competències, sinó que també ens transmeten missatges molt profuns sobre qui podem ser, no? O què s'espera de nosaltres en algun moment determinat, o quines veus tenen lloc, quines diferències són legitimades o són castigades, quines trajectòries es reconeixen i quines queden invisibilitzades. Per això crec que els contextos educatius haurien de ser llocs que protegeixin aquest procés de construcció de l'identitat, sobretot en el procés de la infantesa i l'adolescència, no? Que és quan està més delicada, perquè està just construint-se, no? Posant els ciments. En qualsevol moment, de totes maneres, és important, i en qualsevol etapa. I, a més, el que avui volia sostenir és que en el moment de la migració, quan un infant o un adolescent migra, és quan crec que aquests contextos educatius han d'estar més a l'alçada.
0: Mm-hmm. Fa uns dies ens va visitar una psicòloga que ens deia que són molt importants els primers anys, els primers dies, fins i tot, d'un infant quan migra. Mm-hmm. És a dir, perquè seran moments molt sensorials que recordaràs sempre. I aquesta psicòloga deia, a la teva vida recordaràs dues coses com a persona migrada. Mm-hmm. El dia que vas arribar i el dia que vas ser mare o pare.
2: Ostres.
0: Perquè són coses que et marquen molt profundament i de forma molt profunda, molt vitals, i feia aquest paral·lelisme. I és una experiència que et remou tant, sí, com a la mateixa altura que ser mare o pare.
2: Deus tenir també com una màxima expectació, una màxima apertura, i estàs molt, molt obert a percebre tot el que passa en aquell moment. No?
0: Projectes, t'imagines com serà, i fins i tot ens explicava que a vegades fins i tot la ment emigra abans que el cos.
2: Ostres.
0: No? Que aquest procés de migració.
2: En tot cas, quan la migració passa en plena infància o adolescència, realment no només canvia el lloc on vius, no només canvia que canvies d'escola, que canvia la llengua d'allà on arribes, que el paisatge és diferent o les rutines són diferents, sinó que també canvia una cosa que té molta importància, que és el mirall des del qual et comences a veure. I això és molt delicat, perquè en una etapa en què encara t'estàs construint per dintre, podríem dir, el que encara estàs intentant respondre preguntes com qui sóc o quin lloc tinc al món, de cop la mirada dels altres et pot començar a pesar més del compte. Allò que fins aleshores potser formava part natural de la teva vida, com el teu origen, la teva llengua, el teu accent o la teva història familiar, comença a ser llegit des de fora, i a vegades no com una riquesa, sinó com de sobte com una etiqueta, com una categoria que simplifica potser massa qui ets.
0: Això que dius jo crec que és molt poderós, perquè jo recordo, treballant amb joves a la nostra associació, a l'entitat, que hi ha molts joves que arriba a una edat, sobretot en l'adolescència, que sobretot joves racialitzats que són negres o potser més morenos, que jo recordo a l'estiu a Roses que hi havia un grup d'amics que no anaven a la platja per no ser més morenos i no semblar més marroquins.
2: Ostres.
0: Clar, fins a quin punt aquestes etiquetes marquen. És a dir, el fet de dir, vas a la platja, no vaig, i clar, i et diu, i li preguntes per què no vas, i no t'ho vol explicar.
2: Normal.
0: Però amb més confiança, o fins i tot de més gran, et diu, te recordes que jo no anava a la platja els estius? Era per no ser més moreno, sí, i perquè no m'identifiquin com a marroquí. No?
3: Clar, és que l'adolescència ja és prou dura com per a sobre, quan transites per tot això, és un cacau mental encara més bèstia, no?
0: Clar.
2: Sí. I justament en aquesta situació que també il·lustres, no? Justament passa una cosa, que és que la teva pròpia identitat es comença com a desplaçar, no? Com que ja no et construeixes només des del que ets per dins, sinó també, de vegades massa, de com et veuen els altres, no? I aleshores això pot tenir unes conseqüències importants, que es pot generar com una petita gran desconnexió, no? Pot fer que una persona, pel fet de poder encaixar, no?, com ara estaves comentant, comenci a suavitzar parts d'ella mateixa. adaptar-se en excés, a parlar des d'un lloc menys lliure, menys còmode, menys autèntic, i no perquè vulgui deixar de ser qui és, no és que és una presa de consciència de, bueno, vaig a treure'm aquestes capes, no?, del qui sóc, sinó perquè sent que potser per pertànyer ha de fer aquest procés de deixar enrere algunes característiques que porta. No?
0: I això és molt important perquè si ens hem de preguntar socialment quina societat o quin model de convivència o d'inclusió estem construint. Un model que fa que la gent es pugui desenvolupar la seva identitat de forma lliure o és un model d'assimilació?
2: Correcte.
0: Tu, per ser català...
1: És que t'has d'adaptar, que no t'estàs adaptant tu,
0: tu t'has d'assimilar.
1: Que t'estan dient al final és t'has d'assemblar més a mi.
0: Sí, i deixar de ser autèntic, com explicaves.
2: Aquí és, no? Com aquest projecte que hem escoltat, aquest projecte que al final han fet de la diferència o d'aquesta llengua que tenen aquestes persones, han fet la seva manera de poder viure, no? De poder desenvolupar aquest talent.
0: Sí, sí. Talent com el de la Laila, fent veus i representant. Si algun dia et falta...
1: Talent? Ara li diem a tot talent.
0: Ara li diem a tot talent, perquè clar, Laila, escolta, no sé què has volgut representar amb aquest sketch.
1: És que però... estava parlant tant de cine que m'he ficat dins del paper.
0: Sí, sí, sí, a veure si el ramadà t'està afectant.
1: La... És que com no m'estic adaptant, que mare
0: exacte,
1: meva.
0: L'última neurona que et quedava l'has fet servir per fer això, tu sabràs.
1: Sí, sí, sí, jo ara em retiro un altre com on estava. Sí. Alicia, jo t'escolto.
0: Exacte, i ara sí, parlant de talent, Alicia, què deies?
2: No, el que volia dir és que en tot aquest procés, de veritat que costa, costa reprendre, sí, sí, la seriositat del meu discurs.
0: Sí, sí, exacte. A veure què diràs.
2: A veure, en tot cas, en tot això, jo penso que l'educació té una responsabilitat enorme, no?, com dèiem, i ara m'agradaria parlar no tant del context educatiu com de, doncs, aquelles persones que estan en aquests contextos, no?, els mestres, les mestres, profes, tutors, mentors, mentores, orientadors, no?, crec que haurien de poder ser, que haurien com a actuar, a mi m'agrada dir, com a il·luminadors d'aquesta identitat, no?, que dèiem. És a dir, m'agrada molt aquesta paraula a mi d'il·luminar. No cal dirigir la vida de ningú, no es tracta de que diguem com han d'anar o com han de ser, no?, sinó que, vol dir una altra cosa, il·luminar la vida d'algú vol dir ajudar que aquesta identitat que s'està forjant, no?, en aquest moment d'infantesa i adolescència, no quedi enterrada sota les etiquetes, sinó que puguem fer visible, doncs, això que dèiem, no?, els talents, les fortaleses, les sensibilitats, les capacitats, vol dir donar confiança, crear aquests espais segurs, no?, com dèiem justament al principi del programa, i ampliar horitzons. Perquè en un context, en un bon context educatiu, no hauria de limitar-se a demanar adaptació, sinó que haurien d'ajudar els infants i els adolescents a mirar cap endins i entendre's, ajudar-los a llegir el context i entendre que sí, les etiquetes existeixen, però no estan definint el seu valor, sinó que els hem d'ajudar a projectar-se a futur amb les màximes possibilitats.

0: Però, Alicia, dona'ns alguna pista, perquè tot és prou complicat. Sí. Alguna pista que ens serveixi com a brúixola.
1: Sí. Mira, alguna pista per aquests educadors, educadores, aquestes persones que acompanyen aquests nens i aquests adolescents o nenes. La consciència d'origen, jo crec que la pista està a l'entendre que la consciència d'origen d'aquestes criatures o aquests adolescents les hem de veure com una riquesa, no com una motxilla pesada. L'origen no hauria de pesar com una càrrega, no hauria de funcionar com un límit o com una explicació total de qui ets. L'origen pot ser més aviat força, hauria de ser força, memòria, llengua, sensibilitat, mirada ampla i capacitat de comprendre més d'un món alhora, no? Que és una gran riquesa, de fet. Per tant, la diferència, no? Aquesta consciència d'origen pot ser per mi una font de valor, però que això sigui possible, per això calen entorns que realment ho reconeguin i ho legitimin, no? Com dèiem.
0: Clar, i com està el món, no hi ha gaire.
1: Aquests no té pinta.
0: No té pinta.
1: Doncs haurem de fer-ho.
0: L'important és ser reconscients.
1: Jo crec que el context educatiu és el que us deia abans, em repeteixo amb això, però hem d'estar a l'alçada en aquest moment, no?
0: Però context educatiu no només, perquè a vegades ens equivoquem, crec, quan pensem que el context educatiu és només l'escola.
1: Només l'escola.
0: Hi ha un proverbi àrab que diu que l'Àfrica, de fet, diu la tribu educa. No? Que és la típica frase que hi ha penjades a les escoles. És veritat, la tribu educa.
1: Sí, ens referim tant al context formal purament de col·le, però també no, al context social o a l'educació no formal que existeix al carrer o allà on vas.
0: La fleca on envies el nen a comprar el pa al migdia, aquesta persona educa. El policia... Tothom educa un nen.
2: Un missatge positiu et pot formar la teva identitat cap a un costat i un missatge negatiu, encara que sigui una mirada quan passes pel carrer o un bon dia del policia, no?, que ha passat al teu costat, doncs et t'afecta.
1: T'afecta molt, no?
0: Que no et digui bon dia i tu et posis nerviós. Clar, que a vegades això passa molt, que això ja és un altre tema molt ja, un dia en parlem, no? que ens han ficat aquesta relació, no? Aquesta concepció de sentiment de culpa, i surts al carrer amb sentiment de culpa com un policia et diu bon dia i tu penses,
2: ja està,
0: què he hecho? Què droga ni què droga?
1: Respons a l'etiqueta, no?
0: Exacte. Respons a l'etiqueta sense ser tu nada de res.
2: O quan pites en una botiga que tu ja estàs traient a l'escola en plan, m'han de registrar, jo no he fet.
0: Sí. Però,
1: doncs, mira, avui també volia parlar des d'això, per acabar gairebé, des d'un lloc una mica personal, no? Perquè no ho dic només, tot això no ho volies parlar només com des de la mirada pedagògica, sinó també com a persona que durant molts anys va conviure amb una certa ruptura a la seva pròpia construcció identitària. Realment crec que no la mirava molt de cara. Durant molt de temps vaig donar una mica a l'esquena aquesta ruptura de la construcció de la meva identitat, potser perquè adaptar-se semblava el que tocava, o em va semblar el que tocava en aquell moment, no? Potser no tenia paraules per entendre el que m'havia passat per dins, potser perquè el que feia senzillament en aquell moment era sobreviure en el context. I en aquesta adaptació durant anys vaig viure com força desconnectada d'una part de mi, de la meva essència de dona llatinoamericana, al cap i a la fi.
0: Catalana i llatinoamericana.
1: Vaig assimilar molts codis, moltes maneres de ser, quan vaig arribar aquí a Catalunya, moltes formes de ser per encaixar millor. I no ho vull explicar des del victimisme, no és aquesta la meva idea, ho explico des del reconeixement d'una realitat que he necessitat també un temps per entendre, no? Per mirar enrere i entendre el que va passar. Ara, en canvi, em passa una cosa molt diferent. Cada cop em sento molt més connectada amb el lloc on vaig néixer, amb aquell lloc de força, podríem dir, és com la manera que he trobat de veure-ho, i ho visc més com una reconciliació. És entendre que la identitat no hauria d'obligar-te a triar entre pertànyer i la teva essència. I penso que els nostres entorns, com dèiem, no, per acabar, educatius i socials, doncs haurien de protegir molt més aquests processos, ajudant a cada nen i nena, a cada jove a entendre's, a no quedar atrapat en aquesta mirada reduccionista del context, a reconèixer el seu origen amb dignitat i a projectar-se amb llibertat. Mm-hmm. Perquè educar al capdavall també és això, protegir la possibilitat d'una persona que pugui arribar a ser qui és sense haver de deixar enrere parts valuoses d'ella mateixa per poder pertànyer.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta, Alicia, del País d'Alicia, que per cert, tu tens fans quan en el programa t'escolta gent parant la taula, cuinant, no?
1: Ah, sí,
0: m'ho vas explicar l'altre dia.
1: Sí, és veritat, el darrer cop.
0: El darrer programa...
1: Va ser molt bonic, sí.
0: Sí, sí, que quan hi havia la secció ens va escriure una senyora,
1: sí,
0: no? Et va escriure.
1: Una professora de la facultat.
0: Una professora de la facultat, sí, de quan sí, tu
1: sí.
0: estudiaves.
1: Sí, sí, sí. No, d'ara.
0: Ah, d'ara?
1: De la facultat on estic ara, la facultat d'Educació de la Universitat
0: vale,
1: de Barcelona.
0: Jo havia romantitzat.
1: No, de cop i volta.
2: Bueno, mira, si necessites una història de superació, em va contactar la meva professora d'institut.
0: Ah,
2: va fer un cafè.
0: En sèrio?
2: Sí, l'Anna Chamorro, des d'aquí l'envio un petó.
0: Però perquè et va escoltar a la ràdio?
2: Sí, va dir, ostres, molt orgullosa de tu, ens hem de veure.
0: Ah, que bé, sí, perfecte. Doncs escolta, que serveixi això d'estar aquí a la ràdio, no? Crec. Molt bé, doncs ara el que hem de fer és acomiadar-nos.
2: Clar, molt bé, sí. Ja va tocant.
0: Exacte. Escolta, que tingueu molt bon cap de setmana. També agrair a totes les persones que ens hagin acompanyat al llarg d'aquesta estona, que hagin format part d'aquesta tribu, de la que dèiem abans, en aquesta estona. I, si volen, aquí els esperem la setmana vinent al D'on ets tu, a Ràdio 4. Que tinguin un molt bon cap de setmana.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: La crisi migratòria a Ceuta deixa per ara 67 persones mortes, però la Guàrdia Civil segueix buscant més cossos a l'aigua. La ciutat torna a la normalitat a poc, un cop han retornat al Marroc unes 48.000 persones que van entrar-hi irregularment i de manera sobtada. El govern d'Espanya ha començat a desplegar les boies de contenció per prolongar l'espigó del Tarajal, fet que permetrà les anomenades devolucions en calent, el rebuig a la frontera dels que miren de travessar-la pel mar. Fernando Grande Marlaska, ministra del Interior.
2: Evidentemente, quienes entraron de una forma irregular en nuestro país, en Ceuta, el pasado día 30 de julio, no tienen ninguna opción de regularización, razón por la cual también todos somos conscientes de que en menos de 24 horas, poco más de 24 horas, han retornado al origen.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha retret la resposta de l'executiu.
3: Aquí se ha ocupado territorio español. 60.000 personas han ocupado una ciudad española y europea. El gobierno no ha explicado por qué. El gobierno no ha explicado si lo sabía con antelación o no. Y el gobierno, evidentemente, tiene que responder cuál es su relación con Marruecos. ¿Y a qué se debe esta situación inédita en los siglos de historia de Ceuta?
0: 22 països de la Unió Europea reclamen una videoconferència urgent dels ministres d'Interior i adverteixen que estan disposats a reforçar o restablir temporalment els controls fronterers. A casa nostra, el 1 d'agost és sinònim d'inici de vacances per a molt i també de tornada a la realitat per a altres. Maletes amunt i avall, a les estacions de trens i als aeroports.
4: Lisboa. Sí, aviam què tal, no hi he estat mai, o sigui, aviam què tal.
5: Ara marxem, sí, sí. A Sicília.
6: Pues volem fins a Venècia, de Venècia agafarem un cotxe i ens anem cap a Eslovènia.
7: Pues descansar de tanto trabajar.
0: Des del sector turístic, encara en el mes amb bones perspectives, les reserves freguen el ple total, tant a les destinacions de costa com a la capital catalana, per exemple, amb una ocupació d'entre el 80 i el 100%. Les millors xifres s'esperen al voltant del 15 d'agost, però Lleida i Tarragona tenen una altra data destacada, l'eclipsi del dia 12. I per aquesta tarda està activada l'alerta per pluges fortes a les comarques de les Terres de l'Ebre i del Prepirineu i Pirineu Oriental, que poden acumular més de 20 litres en mitja hora. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempesta, en ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. Es demana prudència en els desplaçaments i les activitats previstes a l'exterior i allunyar-se de rius, rieres i barrancs perquè les avingudes poden ser sobtades. Dit això, és moment de mirar cap al cel. Noelia García, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui dissabte continuem amb calor i altes temperatures a Catalunya, especialment a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat, però molta tensió durant aquesta tarda a Tarragona i a la zona nord. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes. Fa vent fluix de component sud, augmentant a moderat a zones de l'interior. Demà les temperatures seran lleugerament més altes. Temperatures màximes de 39 graus a Lleida, 38 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. També serà un dia de sol amb cel clar, però durant la tarda no es descarten novament ruixats i tempestes al Pirineu. Demà s'esperen temperatures més altes a l'interior i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: I la informació esportiva amb Llorenç Llop. Bona tarda.
9: Bona tarda. Des de les 4 s'està jugant a Anglaterra l'amistós de pretemporada entre l'Espanyol i el Middlesbrough, equip de la segona divisió anglesa. De les sensacions de l'equip n'ha parlat el migcampista i capità Edu Expósito.
10: Bé, rodant, al final ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara dos partits i comença la Lliga. Motivats, perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
9: I a les 8 del vespre es juguen dos partits més, el trofeu Costa Brava entre el Girona i l'Arsenal de Londres a l'estadi de Montilivi i l'amistós entre l'Andorra i el Sabadell, que segueix preparant la seva tornada al futbol professional, i aquesta hora pendents del debut de l'espluguina Paula Blasi al Tour de França femení, que arranca avui amb una etapa de 138 quilòmetres amb sortida i arribada a Lausanne.
0: Gràcies, Llorenç. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 5, aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Els imprescindibles de Ràdio 4. Amb Sara Gutiérrez.
1: Bona tarda, què tal? Com esteu? Nosaltres molt contents, com sempre, perquè des d'ara i fins a les 5 de la tarda tenim moltes cançons per endavant. Avui escoltarem a La Oreja de Van Gogh, a Carlos Sannes, Olivia Rodrigo, Camilo i fins i tot, sí, sí, avui sonaran els ABBA. Però abans comencem amb el més nou de Taylor Swift, perquè després d'estrenar, volíem dir, el seu nou disc Midnights, nosaltres, de totes les cançons que hi ha, ens hem quedat amb una, amb aquesta. Sona Anti-Hero.

I d'una cançó nova, en aquest cas de Taylor Swift, a una altra, que és el més recent de Meghan Trainor, de Nati Natasha i d'Arturo Sandoval, i du el nom de Mama Wanna Mambo.

Aviam si encerteu quantes vegades diu la paraula dura, atenció amb això, durant la cançó. L'escoltem, conteu i després us dono la resposta.

Mama Buena Mambo, Megan Trainor, Nati Natasha i Arturo Sandoval. I ara escoltarem un tema de Daddy Yankee. I mira, vaig a... Vinga, va. Jo crec que és l'hora del repte.

Dura, Daddy Yankee. I si estàveu atents abans i heu estat comptant quants cops deia Dura, teniu resposta? Perquè jo sí, eh? En total són 42 les vegades que diu Dura durant la cançó. Així que amb aquesta resposta i amb aquesta curiositat us deixem amb Old Town Road de Lil Nas X i de Billy Ray Cyrus.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: I com que feia dies que aquí a Ràdio 4 no escoltàvem a Camilo, i mira que l'hem escoltat durant aquest estiu, amb molts dels seus èxits, jo he pensat, dic, vinga, va, avui gaudirem la tarda de diumenge, companya, ens ve de gust escoltar a Camilo i ens ve de gust escoltar Pegao.

Pegau, Camilo, sonant als imprescindibles de Ràdio 4 i d'ells canviem, evidentment, radicalment d'estil perquè hem hagut d'esperar 40 anys per tenir música nova d'un grup suec que jo crec que ens ha robat el cor a tots amb Mamma Mia, Dancing Queen, The Winner Takes It All i una infinitat més de cançons. I encara, tot i que ja comencen a tenir una edat, però es mantenen joves d'esperit, encara tenen energia per seguir fent cançons i en aquest cas parlem dels ABBA amb Don't Shut Me Down.

Don't Shut Me Down dels ABBA, i ara arriben Jonas Blue i Dakota amb una cançó que, per cert, ha rebut moltíssims premis i no ens estranya, i es diu Fast Car.

A vegades, allò, de tant en tant, trobem a faltar alguna cançó dels 2000 i alguna cosa en general, també us diré. Com, per exemple, aquesta que sonarà ara és de La Oreja de Van Gogh, d'aquella època en què Amaia Montero era la seva cantant, i es diu París.

París de l'oreja de Van Gogh, i ara ens n'anem amb una que, encara que no us sembli, parla sobre la paternitat, i en aquest cas sobre com John Gourley, que és el cantant del grup, es preocupa per l'educació de la seva filla Frances. Així que escoltem Feel It Still, de Portugal i The Men.

I ara anem amb una de Bonnie M de l'any passat, i dic de l'any passat, evidentment, perquè és una versió que va fer Majestic. L'original té uns quants anys més, no és pas de l'any passat. Escoltem Rasputin. Rasputin.

I aquí a casa nostra tenim un expert, jo diria, en cançons optimistes, positives, i sí que és veritat que potser l'escoltem més a l'estiu, i tot i que a l'estiu ja, jo crec que ja ningú el recorda, ha quedat força enrere, però sempre està bé i sempre es vol escoltar a Carlos Sandnes, i més amb una com aquesta, Física Moderna.

I també ens quedem ara a casa per escoltar els Stay Homes, el Guillem, el Rai i el Claus, o evidentment el que és el mateix, com dèiem, els Stay Homes, amb Here to Play.

I de casa nostra ens toca viatjar fins a Sunderland, al Regne Unit, per escoltar una cançó que és de l'any 2012, és d'Emily Sandé. És una barreja, jo diria, de R&B, soul, un punt de pop, evidentment, i que es diu Next to Me.

I acabem avui amb, jo diria, l'artista de moda, tot i que fa temps que ens té sense cançons, però és que s'ha confirmat que serà ella qui sigui la protagonista de l'espectacle de la mitja part de la Super Bowl, i per tant, parlem, evidentment, d'aquí si no, de Rihanna, i ens recuperem una de mítica com Only Girl.

Only Girl de Rihanna, premi, per cert, a la millor gravació dance, millor gravació mescla, èxit internacional del moment, el vídeo més vist, o sigui, aquesta cançó és de les premiades, de les que solen sonar també aquí a Ràdio 4, i evidentment amb aquesta, avui, nosaltres ens acomiadem. Però dissabte vinent hi tornem, mentrestant, gaudiu de la tarda i, sobretot, que no falti la música a la vostra vida. Que tingueu bona tarda. Adéu, adéu.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: La majoria de les 50.000 persones que dijous van entrar irregularment i de manera sobtada a Ceuta ja han tornat al Marroc i la ciutat a poc va tornant a la normalitat. Aquest matí el govern espanyol ha començat a col·locar les boies de contenció per prolongar l'espigó del Tarajal, fet que permetrà les anomenades devolucions en calent, el rebuig a la frontera dels qui miren de travessar-la pel mar. Durant la crisi migratòria, almenys 67 persones han mort ofegades al mar quan tractaven d'arribar a territori espanyol, però la Guàrdia Civil segueix buscant més cossos a l'aigua. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
2: Almenys 67 vides s'han vist frustrades. I esto acontece en base a las mafias que trafican con seres humanos y con situaciones de máxima vulnerabilidad.
0: El ministre assegura que la situació s'ha revertit en tan sols 48 hores, mentre l'oposició carrega durament contra el govern. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
3: Ayer el presidente del gobierno dijo que la había cogido por sorpresa. Yo no me lo creo. No me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas.
0: 22 països de la Unió Europea reclamen una videoconferència urgent dels ministres d'Interior per abordar la crisi migratòria a Ceuta i adverteixen que estan disposats a reforçar o restablir temporalment els controls fronterers. Aquest cap de setmana del 1 d'agost és d'alta mobilitat a les carreteres, trens i aeroports per aquests que marxen de vacances i els que tornen a casa després de gaudir-les.
4: Vaig cap a la Costa Brava, ara cap a Figueres.
5: Sí, vinc a buscar la meva dona i els meus dos fills, que han estat a Burgos uns dies i ara fa dies que no els veig, així que tinc moltes ganes de veure'ls.
0: Catalunya entra al seu mes més turístic, amb ocupacions que freguen al 100%. El sector confia que aquest sigui un dels millors estius dels darrers anys, amb bones xifres tant a la costa com a l'interior i a la capital. Albert Casas és el president de la Federació de Càmpings de Barcelona.
6: Hi ha previsions que alguns càmpings puguin tindre petits creixements i superin les ocupacions de l'any anterior. La previsió és que serà un molt bon estiu, un molt bon mes d'agost.
0: I en aquest moment anem a conèixer l'estat de la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
7: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que a la C-17, a un túnel de Montesquiu, a l'Osona s'ha produït un accident d'un sol vehicle dins el túnel i en sentit Barcelona la via està tallada, hi ha un quilòmetre i mig de lentitud. També hi ha estat tallada, en aquest cas, per un incendi agrícola en la carretera a la Conca de Barberà, la TV-2421, a Montblanc, i també hi ha retencions en aquests moments de 6 quilòmetres a la Jonquera, en sentit França, també afecta a la Nacional 2. Pel que fa a la resta de vies, de moment tranquil·litat, però també pendents de les pluges que poden caure, i per tant us demanem que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
0: Bona tarda per a tu també, Sílvia, i d'una incidència que ens comentaves d'aquest incendi a prop de Montblanc, a la Conca del Barberà. Els bombers treballen a la seva extinció i treballen 9 dotacions terrestres i un helicòpter conjuntament amb les agrupacions de defensa forestal. I de l'exterior, més notícies en format breu. Les ambaixades dels Estats Units a l'Orient Mitjà adverteixen als seus ciutadans d'una possible escalada imprevista de la guerra amb l'Iran i els insten a abandonar la regió. 5 mesos després de l'esclat del conflicte amb l'ofensiva estatunidenca israeliana contra l'Iran, la guerra s'ha tornat a recrudeixer aquestes últimes setmanes després que es trenqués la treva signada al juny. I a Colòmbia almenys 11 persones, 8 dels quals policies, han resultat ferits per l'explosió d'un cotxe bomba prop del comandament de la policia a la ciutat de Cúcuta, fronterera amb Venezuela. Aquest atemptat es produeix a una setmana de la investidura del president electe de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, que ha promès mà dura contra els violents. A la regió convulsa del Catatumbo operen diferents grups armats il·legals, entre els quals la guerrilla de l'Exèrcit de Lliberació Nacional i el Front 33, dissidents de les FARC. I ara en esports amb Llorenç Job. Bona tarda.
8: Bona tarda. En marxa el cinquè test de pretemporada de l'Espanyol, que s'està enfrontant al Middlesbrough a Anglaterra. Ja ha començat la segona part, minut 46 de partit, empat a 2 al marcador. Primera part entretinguda amb gols de Marcos Fernández i Dolan pel conjunt perico. Més tard, a les 8 de la tarda, serà el torn del Girona, que rebrà a l'Arsenal a l'estadi de Montilivi per celebrar el trofeu de la Costa Brava. A la mateixa hora, el Sabadell jugarà contra l'Andorra al Car de Sant Cugat. Al Barça, el nou fitxatge Jesse Bisigu, procedent del Bruixes de Bèlgica, ja s'ha entrenat amb l'equip a Anglaterra després de firmar la tarda d'ahir pel Club Blaugrana. I en ciclisme, pendents del Tour de França femení, que ha començat aquesta tarda a Lausana, la cinquena edició de la Ronda Gala compta amb la presència de 9 ciclistes espanyoles, de les quals 2 són catalanes: la campiona d'Espanya Mireia Benito i la debutant i guanyadora de la Vuelta Paula Blasi.
0: Gràcies, Llorenç, i ja ho saben, la informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

Què tal? Bona tarda. Benvinguts a aquesta nova edició del Catalunya Express, que t'acompanya, com sempre, cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a la FM de Ràdio 4. Recorda, però, que tu manes i que, si vols, pots escoltar-nos en format podcast, quan et vingui de gust i et vagi bé, a través de la pàgina web de Ràdio 4 o bé l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. Aquí estem per explicar-te tot allò que és actualitat en el món de la música en català. I ho fem a través de les novetats, com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants a la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, compartirem el seu nou disc i moltes risses amb els Sidoní. A la segona venen a presentar-nos les cançons del seu primer disc en català després de 27 anys de carrera, que ja tocava. El disc es diu Catalan Graffiti, acaba de publicar-se i és el convidat d'avui a la segona del Catalunya Express. Avui amb nosaltres, Sidoní, aquí a Ràdio 4. I en aquesta primera també rebrem, tornarem a una nova edició de la nostra clàssica batalla de PDs, la que compartim amb l'Oriol Puig de Viassona. I avui la compartirem amb l'Eric Esclusa. Ell és un jove del Renaixement, perquè toca molts pals, ja ho sentireu, però a banda de les moltes coses que fa, una d'elles és iniciar una carrera musical autodidacta, perquè és una persona que és inquieta i li agrada aprendre moltes coses. Acaba de publicar un EP amb les seves cançons en català i, a més, és la veu d'un dels personatges de la sèrie Stranger Things, que s'acaba d'estrenar l'última temporada. Per tant, amb aquesta excusa, l'hem convidat avui en aquesta batalla de PDs que obrim d'aquí un moment. Abans, però, és moment d'escoltar una altra novetat, la que ens porta el duet de música electrònica Minova. La cançó es diu Torna'm tot.

0: Nit de foscor és un dels quatre temes de l'EP Enamorat, del nostre convidat d'aquesta hora, que és l'Eric Enclusa o Esclusa, no ho sé mai. Eric, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Eric Esclusa.
0: Esclusa.
1: Esclusa.
0: No ho diríeu mai, però aquesta veu us sonarà moltíssim. Ara ho explicarem. El cas és que l'Eric ha publicat un EP, perquè ell, a banda del món de doblatge, que ja en parlarem, té interès pel món de la música. Però com entres al món de la música, Eric?
1: Al món de la música entro... Jo sempre he cantat des de petit, he fet teatre musical, però el tema...
2: Un moment, des de petit. Perdona, que m'he colat.
0: Petit encara, no, encara ets,
2: o sigui, encara ets petit.
1: Sí, jo seré petit fins al dia que em mori, això ho tinc claríssim, perquè...
0: I vas fer teatre musical de molt jove.
1: Sí, des de bastant petit. De fet, vaig anar a veure la meva cosina Carla fent el musical Els Miserables, un taller de final de curs de l'escola on estudiava, i em vaig enamorar completament d'aquell espectacle. Jo sóc una persona bastant obsessiva i al cap de 3 setmanes em sabia el guió de memòria. O sigui, la meva cosina em deia una paraula, una frase, i jo li repetia tot. I a partir d'allà vaig començar a cantar, a fer teatre musical, vaig tenir la sort de vaig anar a l'escola on estudiava la Carla, vaig anar a fer una classe oberta de teatre musical que va resultar ser un càsting encobert per fer el musical Somriures i Llàgrimes, Sonrises i Llàgrimes en català, i em van agafar, vaig començar fent de Kurt, que era el germà petit, vaig anar pujant, vaig passar a fer de Frederick, que era el germà gran, i perquè se'ns va acabar el temps, que si no hagués acabat fent de Rolf, que era ja el següent personatge. Però hem estat 2 anys fent aquest musical, i a partir d'allà jo sempre havia cantat, però no va ser fins a la pandèmia, que tenia un teclat de joguina, jo crec que...
0: Un cassetone.
1: Segurament posava 3-5 anys. Però amb allò vaig aprendre 4 acords i vaig començar a escriure, el que és curiós del cas és que vaig començar a escriure cançons en portuguès. Perquè sóc un friqui dels idiomes, m'agrada molt la música brasilera, i vaig començar a escriure, sí, la primera cançó es deia Sela.
2: Sela.
1: Sela.
0: Ets una caixa de sorpreses, Eric, ho saps, no?
1: Sí, sí.
2: Tens 2 hores per fer entrevista, 2 hores?
1: Jo les tinc, no sé si les teniu vosaltres.
0: No, malauradament, la Irene no les té. Jo faria, però no...
2: La Irene és la nostra supertècnica.
0: Ho hem de concentrar molt, això. Però bé, tenim aquí, hem obert molts melons aquí, i potser que ens centrem una cosa. El cas és que l'Eric Enclusa...
1: Esclusa,
0: ho diré bé al final,
1: Vinga.
0: Esclusa, ha publicat aquest disc, que està inspirat en els teus viatges a Mura.
1: Saps correcte.
0: Saps que passes per davant de casa, per Namura?
1: Sí?
0: Sí, clar.
1: Amb aquella carretera de curves infinita.
0: Quan passes per Mata de Pere...
1: Sí.
0: Doncs jo he vist que la cantonada de la carretera de la Manca...
1: On passa... comença les curves de la mort.
0: Sí, sí, sí. Vull dir que passes per davant de casa meva.
1: Ostres,
0: cap a Mura.
1: Doncs sí.
0: Mura és un poble molt especial.
1: Té una màgia especial.
0: Té una màgia.
1: És correcte.
0: I hi ha molta gent enamorada de Mura. I tu ets el cas, no?
1: Sí, això va ser perquè, bueno, la meva cunyada, la nòvia del meu germà, és de Mura. I aquest últim estiu ells portaven al bar de la piscina, total, que jo, a mi m'agrada molt cuinar, també, no entrarem en aquest cas, però m'agrada molt cuinar, i vaig portar un ragú i una genovese al meu germà i a la seva nòvia.
0: Perquè ara es dirà que tens la cuina italiana, i
1: sí, ets un futur expert. Sí, sóc un enamorat de la cuina italiana, absolutament.
2: M'està a punt d'explotar el cap, estic escoltant i m'estic cansant.
0: Mira, deixem-ho córrer.
1: Però tornem a Mura.
2: No? Sí.
1: Total, que vaig anar a Mura, vaig conèixer una noia i va venir la inspiració, i d'aquí l'enamorat.
0: Eric, com estàs de lo teu?
1: De què, meu? Perquè, clar, hi ha tantes coses.
0: Estàs bé, no? Vull
1: dir estic bé.
0: Estàs
1: estic
0: controlat.
1: Bé. Estic, sí. Tot aposto.
0: Això és italià,
1: sí. De fet, hi ha algunes frases en italià en aquest disc.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Sí,
2: perquè
1: sí.
2: Quants idiomes parles?
1: Entre 6 i 7.
2: Entre 6 i 7.
0: Hem obert el meló Eric Esclusa. El cas és que l'Eric està aquí per presentar-nos aquest EP, però a més està aquí per compartir amb nosaltres la batalla de PDs. Per què? Perquè a banda de tot això que ens ha explicat, que canta en italià, que canta en portuguès...
2: Jo m'he quedat amb el ragú.
0: Que fa ragú i tantes altres coses, i fa teatre musical des de fa molt de temps, és una de les veus d'una sèrie de Netflix emblemàtica que és Stranger Things. Però no una veu qualsevol. És aquella veu tan característica d'aquell nano que és papizot, en deia.
1: Sí. El que diu, que com sé que no és un lagarto? Pues porque se le abrió la cara y se comió a mi gato. I fa... Aquest.
0: Aquest ets tu. Et van clavar. Com vas arribar?
1: Això va ser curiós, també. Era la festa d'aniversari del Josep Maria, un tiet meu, i el Ramon, un altre tiet, em va dir, m'han donat una sèrie, ell és director de doblatge, m'han donat una sèrie que volen que la facin nens. Vine, faràs un noi que es diu Lucas, així, bueno, anem a provar-ho. Vaig anar a l'estudi, quan vam arribar, em va dir, al final no faràs el Lucas, faràs el del costat, que es diu Dustin, que és molt simpàtic, i el farem Zopaz. I jo, Zopaz, pues Zopaz, pa'lante. I vaig fer la prova, em van agafar i qui m'havia de dir que seria el boom que ha sigut aquesta sèrie.
0: Això estàs parlant de quants anys fa d'això ja?
1: Fa 10 anys,
0: fa 10 anys.
2: Ostres, 10 anys ja, per sí. Un moment. Jo em sembla que m'haig de fer una volta i m'està explotant el cap. 10 anys ja, de Sense Cinc.
1: Jo tenia 14 anys, de fet, sí. Els acabava de fer 14 anys.
0: Déu-n'hi-do. Doncs ja veieu que és tot un personatge i és el nostre convidat d'avui, de La Batalla.

0: ara sortem a l'Oriol Puig de
1: Via Sona. Ja m'ha escoltat, m'he colat. Sí. Disciplinat.
0: Però fem veure que comencem l'espai ara.
2: Comencem l'espai a l'hora de la batalla de Pedès.
0: La batalla de Pedès, que com sempre... Explica'ls-hi de què va això.
2: De passar-s'ho molt.
0: Exacte.
2: Una persona convidada, amb, normalment una persona amb talent, però aquest noi és amb talent.
0: És multitasca.
2: Exacte, ja per tant...
0: Que toca molts pals.
2: No sé si haurem de reduir cançons i tot de la secció, però... Però sí, sí, no, no, i no cal que el presentem, ja l'hem presentat, ja l'hem conegut, i bàsicament sobre una temàtica que, com que el convidat d'avui doncs, està relacionat també amb el món audiovisual, doncs hem escollit cançons que tinguin a veure doncs això, en el món audiovisual, en pel·lis, en sèries, en diferents.
0: Tu n'has triat 5, i jo n'he triat 5 més. En base a què? Quin criteri has fet servir per triar les seves 5 cançons?
3: Doncs, com he dit, escolto molta música en molts idiomes. Sento, dic, segurament no quedi gens bé, però no escolto molta música en català, per tant, estava una mica acotat a cançons que conegués, bàsicament, i que quadressin dintre el tema.
0: Però ja veuràs que van sortint, eh? Sembla que no,
3: sí,
0: però...
3: Sí, sí,
0: que...
3: algunes han anat sortint.
0: Han anat sortint. Va, doncs comencem per la primera. La primera és ell,
3: és
0: no?
3: És meu, mirat, sí.
0: Quina cançó has triat, per començar?
3: Jo mai mai, de Joan Dausà.
0: Home, un clàssic d'una...
3: Sí.
0: I quina relació té amb l'audiovisual?
3: Aquesta cançó és de la pel·lícula Barcelona nit d'estiu.
0: Ah, també?
2: Sí. Clar, és que sí, jo he escollit una altra de Joan Dausà de la mateixa pel·li.
3: A Joan Dausà li agrada fer cançons de pel·lis.
0: És veritat. Va, doncs comencem amb aquesta, va. Joan Dausà. Avui la...

0: Jo mai, mai. De fet, el Joan Dausà té aquesta manera de fer cançons que són pel·lículetes, o sigui, que té cert sentit que avui sigui un dels protagonistes d'aquesta batalla que compartim amb l'Eric Esclusa a l'entorn d'això. Cançons que tenen a veure amb l'audiovisual, perquè ell és la veu d'un dels personatges de la sèrie Stranger Things de Netflix. Que vull fer una pregunta sobre Stranger Things. Sí. No te frem gaires, eh? No pateixis, anem a lo nostre. Però jo tinc una teoria. Jo l'he vist capítols, no sóc un gran seguidor de Stranger Things, però vull que em diguis si aquesta sèrie està adreçada a la gent jove de la teva edat o a la gent boomer de la meva edat.
1: Jo crec que té una mica de tot. Té tota la part de referències als anys 80.
0: Per això ho dic.
1: Que enganxa molta gent per aquí, que ha viscut aquesta època, però també hi ha hagut molt una corrent, possiblement a partir de Stranger Things, però hi ha hagut una corrent entre joves i fins i tot nens d'enganxar-se amb aquesta estètica dels 80 i amb la música d'aquella època, i crec que per aquí ha enganxat una mica les dues generacions. Crec que la història potser més fantasiosa, de monstres, enganxa potser els que són més nens, però tota aquesta part més estètica, més d'aquesta música dels 80, també ha aconseguit atrapar a gent d'una altra generació.
0: Jo és que crec que els productors m'estaven apel·lant a mi, eh?
2: Jo crec que apel·len a tothom, perquè si no tenen l'èxit que tenen. És a dir, una sèrie com aquesta té l'èxit perquè és intergeneracional. Si fos només d'una generació, no tindria tot l'èxit i el boom que té, jo crec.
0: Se li ha anat una mica la pilota, també és veritat, eh?
2: Molt.
1: Fa temporades, sí. Ja, que han desvariat.
2: Sí.
0: Però va començar com aquella pel·lícula que es deia Super 8, una mica de l'estil, no? Una aventura juvenil dels anys 80 i ha anat evolucionant. Sí. Però avui no venia a parlar de la sèrie,
2: no.
0: Però ens fa molta il·lusió que estiguis aquí, que siguis una veu tan emblemàtica d'aquesta sèrie, i que a banda doncs, siguis algú que té inquietuds musicals i que sigui autodidacta, perquè això, aquest EP l'has fet tu amb tus manites, eh?
1: Sí, bueno, acompanyat del Tito, que és el meu productor.
0: Ah, és veritat.
1: Hem estat treballant junts, però sí, la veritat és que les cançons, bueno, dues les vaig escriure a Mura, amb la meva guitarra, l'altra amb el piano, un dia a l'habitació del piano a casa de la meva àvia, i l'altra la vaig escriure al tornar d'un viatge a Dublín, d'anar a veure un concert, també va venir allà la inspiració.
0: Què vas anar a veure a Dublín?
1: Vaig anar a veure John Mayer.
0: John Mayer a Dublín, carai, sí. Quin luxe.
1: La veritat és que sí.
0: Oriol, et toca a tu, què tries?
2: Doncs em toca a mi, i bé, he escollit la cançó que és la banda sonora d'una pel·lícula, que és la mort de Guillem, que parla sobre l'assassinat de Guillem Agulló, del jove antifeixista, per mans de nazis. Anava a dir un insult que es quedaria censurat a la ràdio, però per part de persones desagradables, si se'ls pot dir persones, que van assassinar el jove antifeixista Guillem Agulló, i d'allà va sortir una cançó preciosa que es diu Que no s'apaguin les estrelles, de Xavi Sarrià i Pep Jiménez Botifarra.
0: És aquesta.
3: Vinc d'una terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, proseguint dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. Vinc de la pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'ol i sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estimo, t'estimo.
0: Xavi Sarrià ha posat en Pep Jiménez Botifarra amb aquesta cançó que està inclosa a una banda sonora, aquesta pel·lícula, és una pel·lícula, no un documental, eh?
2: Una pel·lícula de la mort de Guillem.
0: Exactament, la mort de Guillem, perquè avui estem buscant cançons que tenen algun vincle amb el món audiovisual, i ho fem amb el nostre convidat d'avui, que és l'Eric Esclusa, que és una de les veus Stranger Things, i a banda és un jove músic que acaba de publicar Enamorat, en homenatge a l'amor i a Mura.
1: Amb U de Mura, enamorat amb U.
0: Que està molt bé, això.
2: Que
0: quina cançó tries ara, Eric?
1: Doncs mira, ara posarem un remix de Plats Bruts, que és una d'aquelles sèries que quan va començar jo no havia nascut, però m'ha anat acompanyant tota la vida.
2: Em sento pitjor, eh?
1: Però quan vaig néixer encara l'estaven emetent.
0: I ara encara la van repetint en bucle,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: no pateixis.
2: De fet, no és per fer propaganda d'un altre, però hi ha un canal 24 hores amb capítols de Plats Bruts.
0: Per això mateix.
2: 24 hores.
0: El cas és que és una cançó que és original del Quimi Portet, la banda, la sintonia segur que la teniu al cap, però el que hem trobat, i ens ha fet gràcia i per això la volem punxar, és una mena de remescla ballable, que tu coneixes l'autora.
2: Bueno, alta empordanesa, la Lia Jensen, de Roses.
0: Doncs la Lia Jensen de Roses, amiga de l'Oriol...
2: Bueno, amiga no, coneguda
4: com Arbeloa, conocida.
0: Ha fet aquesta remescla de la sintonia de la sèrie Plats
2: Però no perquè sigui mala persona, eh? Podríem ser amics, però no ha sigut el cas.
0: T'hem entès.
2: Vale. Però, que molt guai, eh? Que ens, la festa major de Llançà sempre està ja tancant la festa, per tant...
0: Oriol,
2: que ja està. M'ha acompanyat moltes nits.
0: Que ja està, ja passó.
2: Però bona noia, eh?
0: No perdis mai, que pot... Algun dia potser et farà cas, no pateixis.
2: No.
0: Va, escoltem-la. Thank you.

0: pumba, pumba, pumba, aquests baixos, aquesta cosa.
1: Correcte.
0: És l'amiga de...
1: Tranquil,
0: Lia. Lia Jensen, la de violí. Fes-li cas, aquest noi de llançar, que,
1: no.
0: Que d'allò, que té ganes
1: que
0: de conèixer.
1: Que estigui a l'escenari posant música fent la 5 del matí a la festa, que és el que volem.
0: Això, senyors, és la batalla de PDs. Avui la compartim amb l'Eric Esclusa, que és doblador i músic. Acaba de publicar un EP i és per això que l'hem convidat avui a compartir les cançons de la nostra batalla a l'entorn de cançons que tenen a veure amb l'audiovisual. A qui li toca ara?
1: Em toca a mi, i a més va ideal, perquè la cançó que he escollit és també ideal per acabar una nit de festa de la Lia Jensen o de qualsevol altra edició.
0: A veure, sorprèn-me.
1: Bueno, és la que més anima i que, juntament amb Pont Aeri, jo crec que del hike, almenys per la meva generació, per altres segur que no. Però, bueno, bola de drac i un foc d'destrucció.
0: Vinga!
2: Volant, volant, sempre amunt, sempre amunt. Lluitarem.

0: Doncs si hem de parlar de música en català i món audiovisual, sempre surt inevitablement alguna cançó d'anime que ens ha marcat tots a la infantesa. A tots, excepte l'Eric, que no...
1: És el que comentant, no he vist ni un minut de Bola de Drac a la meva vida.
0: Tenim aquí una persona a l'estudi, digna d'estudi, per cert.
2: Digna d'estudi, me'n vaig a fer una volta, jo.
0: No he vist mai una. Ni un minut de Bola de Drac, per favor, Eric.
1: I anime en general, és una cosa que no m'ha cridat mai l'atenció.
0: Posarem deures, Posarem deures. Mirar un capítol de Bola de Drac.
1: Me'ls han posat molts cops, però sí, és una cosa... Mira, que tinc amics que són friquis, sí? Del tema anime, Bola de Drac, One Piece, aquestes coses, però no és algo que mai m'hagi...
0: I Polseres Vermelles?
1: Polseres Vermelles, he de dir que tampoc l'he vist. Conec la sèrie, sí. I he vist clips, però la sèrie no la vaig seguir. Però sí que és veritat que aquesta cançó... que és Sense tu, sí que té una història que m'agrada, que és que en la cançó que hem posat al principi, Nit de foscor, la meva cançó, sí. Hi ha un moment en el que dic i cantarem la cançó, la que tu vulguis avui, i la cançó a la que fa referència és Sense tu.
0: En sèrio?
2: Spoiler!
0: I surt, exclusiva surt a la mundial. Lletra, això?
1: A la lletra dic i cantarem la cançó.
0: La cançó, però no és quina cançó.
1: No dic quina cançó és, però la referència és aquesta cançó. Per un moment, en unes colònies, un moment molt xulo.
0: Sí? I va acabar millor que la Jensen o no?
1: Sí, és un cas, aquesta cançó és un tema completament diferent, no té res a veure amb la història de Mura. Jo sempre dic que és una cançó que podria ser per la meva germana petita. I sí, va ser un moment a unes colònies...
0: Per tant, quan escoltes aquesta cançó de Teràpia de Xoc, t'evoca allò, aquell moment,
1: sí, absolutament, 100%.
2: Pots preparar els records.
0: Va, doncs vinga, anem a destapar un record. Som-hi.

0: La cançó adolescent 100%, no és aquesta, sens dubte. No els teràpies d'això que la sèrie Polseres Vermelles, sense tu. Avui, amb l'Èric Exclusa i l'Oriol Puig, estem fent una batalla de pedres a l'entorn de cançons que tenen a veure amb el món audiovisual, perquè han estat banda sonora o per alguna cosa d'aquestes. I ara és el torn de l'Oriol, sí. I ens porta una cançó de la Paula Valls.
1: Una cançó de Paula Valls, però si jo dic Enriqueta Martí, potser la gent no ubica
0: home,
1: res.
0: Enriqueta Martí, sí.
1: Que és la vampira de Barcelona.
0: No, era, bàsicament.
1: Bueno, era, sí, perquè fa uns quants anys, això. És una història fascinant que fins i tot s'han fet roomscapes. Jo vaig fer un roomscape de la vampira de Barcelona aquí a Barcelona, estava molt currat.
0: És apassionant.
1: Pues la veritat és que sí. És de, ara que està de moda la crònica negra, jo crec que és un dels temes dels primers crims que podrien fer-se, no? Tirant enrere. L'Enriqueta Martí era coneguda com la vampira de Barcelona perquè va estar acusada de segrestar nens per fer de vampira, que és treure'ls la sang.
0: Puc explicar-te una cosa de la persona d'aquesta sèrie? A banda d'aquesta cançó de la Paula Valls, el que ha fet el músic i productor que ha fet la banda sonora és l'Alfred Tapscott, que és un músic que té l'estudi a Taradell. No, a Taradell no. A la comarca d'Osona, amb una muntanyeta. És una casa de fusta al mig d'un camp. I ell, al matí, ell va en parapent.
1: I ell, a l'estudi va en parapent.
0: Pues sí. És tan friqui que... no ho fa cada dia, però és tan friqui... Això, Eric, aquest nivell de friquisme, no hi arribis, si us plau.
2: Jo un parapent no em pujaria per res del món perquè em queia de la bici amb rodetes.
0: Però a l'Alfred, que té el seu estudi al mig d'un camp, al mig d'Osona, al matí, quan fa bon temps i creu que és el dia, agafa el parapent, puja a una muntanya que hi ha just a sobre d'on té l'estudi, es llença en parapent i a terra on... i es posa a treballar.
1: I després fa obres d'art com aquesta.
0: Això jo ho he vist, no m'ho estic inventant. Ho he vist amb aquests ulls que s'han de menjar els cucs.
2: Per començar a treballar despert està bé.
0: Està bé, sí.
1: Per passar una mica de fred a primera hora.
0: La pujada d'adrenalina és important. I el cas és que la Paula Valls va fer aquesta cançó que està inclosa en aquesta banda sonora que va fer l'Alfred Tapscott i sona així.
1: Acollir la pena.

0: La manlleuenca Paula Valls va anar a gravar a Centelles, que és on té l'estudi l'Alfred Tapscott, aquesta cançó dins de la banda sonora de la pel·lícula La vampira del Raval. El nostre convidat, que és l'Eric Esclusa, és el músic que acaba de publicar una col·lecció de 4 cançons titulada Enamorat. Això ja està penjat a les xarxes, suposo. Bueno, a les xarxes.
1: Està a totes les plataformes, sí.
0: De cinc, per tant, el podeu buscar. Ell diu, jo ja no m'ho crec, que no ha vist mai Polseres Vermelles, però jo no m'ho acabo de creure, Eric, perquè...
1: Sembla mentida.
0: De 5 cançons, 2 són d'aquesta sèrie, diu que...
1: Però són 2 cançons que han sobrepassat la dimensió de la sèrie i realment aquesta següent cançó em porta unes altres colònies, però colònies de quan jo era petit i anava a les colònies del col·le quan encara no em castigaven sense colònies, que això va venir després, però en aquell moment va bon dia que vam cantar aquesta cançó.
0: Hi ha cases que castiguen sense colònies? Jo pensava que era al revés, que s'hi acaben per...
2: Ves tant.
0: El càstig era anar a colònies.
1: No, però no. M'han castigat al col·le, no de casa. No de casa, del col·le, perquè era un perill públic. Ara estic reinsertat en la societat.
2: Sí, li vas fer regular a profe i es va arreglar, o...?
1: No. Mira que vaig muntar un pollo curiós. Em vaig maquillar així els ulls per fer veure que feia 3 nits que no dormia de l'angoixa que passava per no anar de colònies, però no va colar. La Maite es va mantenir ferma amb que no anava de colònies i no anava. I no vaig.
0: I ho tens aquí
1: sí,
0: dintre encara.
1: Però abans que em castiguessin, sí que vaig anar a unes colònies on sonava Fil de llum.
0: De l'Andreu Rifé.
1: Correcte.
0: Una cançó, això. L'Andreu Rifé, a banda de músic, és actor i arquitecte. I jo, en el món de la música, no sé si fer gaires coses més que aquesta cançó.
1: Jo no et sabria dir una altra cançó seva.
0: Però és veritat, no, jo tampoc. Però la veritat és que ho va patar moltíssim. I ara, quan l'escolteu, la recordareu perfectament. Es diu Fil de llum.

0: la llum, la cançó de l'Andreu Rifé, inclosa també a la banda sonora d'una sèrie emblemàtica i que es deia Polseres Vermelles. Parlant de sèries de televisió emblemàtiques, evidentment, Stranger Things n'és una. I tinc una pregunta per l'Eric, que és el nostre convidat d'avui, i és una de les veus d'aquesta sèrie. En català no s'ha doblat, això, que no?
1: Per desgràcia, encara, no, encara perquè hagués sigut una feina doble, però...
0: Exacte,
1: no.
0: Que s'ha cobrat dues vegades perquè la va ser feina.
1: I crec que ara la primera temporada ja no la podria doblar, eh? Perquè, no? Home, sortiria clar, el Gaten de 10 anys, clar, que jo tenia...
2: Aquesta voz así!
1: Quan vaig començar, i clar, seria una mica estrany amb aquesta veu actual meva doblant...
3: Perquè podem fer l'experiment ara parlant en català amb aquesta veu?
1: Sí, absolutament. Sí, de fet, jo vaig doblar una pel·li que es diu My Father's Dragon, que sí que la vaig doblar també en català i era per Zopaz. Perquè
0: també era Zopaz?
1: Sí, perquè l'actor original en anglès era el Gaten, que és l'actor que fa de Dustin. I jo la vaig doblar en castellà i en català. I en català també era Zopaz.
0: I com sona un actor Zopaz en anglès?
1: Doncs sí,
0: en anglès?
1: En anglès és que realment ell no és exactament Zopaz. La primera temporada una mica més. Però després ho van a corregir. El que passa és que aquí feia gràcia, vam dir, tu aguanta.
0: Palante.
1: A mi seria raríssim ara fer de Dustin sense ser Zopaz. Clar. És com que perdria la identitat completament.
0: I jo crec que és un dels trets característics de la sèrie, també,
1: sí,
0: no? Aquesta veu
1: sí,
0: d'aquest personatge. Per tant, a la primera temporada ho era molt i ho ha anat corregint, diguéssim.
1: Sí, perquè el tema és que ell té una malaltia, que és displàstia cleidocranial.
0: Wow.
1: Que fa que tingui les estructures òssies alterades. I ell no tenia dents i això li feia parlar d'aquesta manera.
0: Ah, carai.
1: A la segona temporada és com que li van començar a sortir. De fet, ell feia referència a la sèrie que deia no va poder resistir-se a mis perles. Que això ho feia com per demostrar les dents que tenia. I a partir d'allà ho van a suavitzar. El que passa és que jo a tope amb la zeta.
0: Bueno, parlant de gent que parla malament, o per pitot, o zopat, com la vulguis dir, busca una cançó, la versió en espanyol d'un duet dels anys 70 que es deia Captain Antenail. Tenen una cançó que es diu Love Will Keep Us Together, que la van cantar en espanyol. I la veu de la noia és sopes totalment. És Love Will Keep Us Together. Bueno, en espanyol, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Búscala. Perquè és espectacular com canta en espanyol.
3: Jo no sabria definir la secció d'avui. No sabria trobar una paraula que defineixi la secció.
0: Tu dissimula.
3: Tiro la següent.
0: Fes com normal. On estem ara?
3: Em toca a mi triar cançó.
0: Pues va, tira, va.
3: Bueno, doncs aquesta cançó és d'una pel·lícula d'animació infantil, no és anime, però la meva estimadíssima Nawa, que des d'aquí li envia una abraçada i un petó ben fort, de petita li agradava molt Frozen, i hi ha una versió en català del Moisés Nieto.
0: Que no sap ningú qui és.
3: El Moisés Nieto és qui va fer la versió en català de Vol volar, la cançó de Frozen.
0: Vale, pues ja està.
3: I per això l'he escollit, per la meva estimada neboda Iria. Des d'aquí l'envio un petó.
0: Pues vinga, Vol volar.
4: La neu de nit té un to més bonic, no hi ha traces, tot és blanc.

0: Terrorífic final, eh?
1: Mare meva.
2: Saps
1: que jo vaig estudiar so?
2: Ja no ho aixequem, això.
1: Jo vaig estudiar so i era l'únic de la classe que no sabia ni cantar ni tocar un sol instrument. Tots eren artistes, el senyor Wilson, el Víctor de Doctor Prats, anaven amb mi a classe. I jo no en tenia ni puta idea de tocar ni instrument ni de cantar, tio.
2: Però per què ho expliques, això, ara?
1: No ho sé, perquè he cantat fatal.
3: He cantat fatal,
1: no hi ha més. Tio, demano perdó a l'audiència milionària que ens escolta.
2: El teu amic, l'Eric Nieto, s'ha quedat aquí. Eric, no, perdó, no sé què, Nieto, s'ha quedat ben descansat, eh?
1: Sí, Marçal.
2: El Moisés Nieto.
1: Moisés,
2: Moisés, molt bé, l'adaptació al català, però...
1: Vol volar...
2: Però, escolta, jo crec que el millor que podem fer és
1: acabar amb bona música.
2: Deixar-ho amunt amb una altra de les cançons del nostre convidat d'avui, que és l'Eric Esclusa, que ja heu vist. Hem obert melons aquí que no... hauràs de tornar un altre dia.
4: Sí, sí. Jo, encantat, sempre que vulgueu, aquí estic.
2: I centrarem una mica més el tema, perquè potser avui hem anat d'una banda a l'altra.
4: Ha sigut una mica dispers, sí, no passa res.
2: Però ens ho hem passat bé, i suposo que la gent que ens ha escoltat, què sé, també s'ho ha passat bé.
1: Sí, perquè si no haurem canviat de sintonia no estaran escoltant en aquest moment.
2: Exacte. Quina cançó marxem? Amb Estel Fugaz, crec que és la que tenim preparada, que sí?
4: Suposo que no dona temps d'explicar molt ràpidament la història d'Estel Fugaz, no?
2: Vinga, sí. Irene, té temps? Sí, endavant.
4: Estel Fugaz, la noia en qüestió que vaig conèixer es diu Estel.
1: Ah, mira.
4: Llavors, jo el primer dia que vaig arribar a Mura...
2: Li va fer un regú.
4: Eren les llàgrimes de... Bueno, era un dels seus perquè parlàvem en italià. O sigui, la nit que ens vam conèixer estàvem a les 4 de la matinada parlant en italià.
1: Mare meva.
4: Sí, espectacular.
1: Això només pot acabar bé.
4: Doncs el primer dia eren les llàgrimes de Sant Llorenç, que era una pluja d'estels. Total, que vaig conèixer l'Estel, una setmana i mitja d'amor intens d'estiu, i aquí es va acabar la cosa. Llavors va ser un Estel Fugaz.
1: Molt bé.
2: I d'aquí aquesta cançó, inclosa Enamorat, de l'Eric Esclusa, el nostre convidat d'avui. Amb ell hem compartit cançons de, jo què sé, hem compartit...
1: Moltes. I històries.
2: Ara no entrarem aquí a detallar perquè rebobineu i ja ho
1: sabrem. Torneu a l'escoltar.
2: No cal que ens ho expliqueu vosaltres. Eric, tu has passat bé o què?
4: Molt bé, sí, sí.
2: Una mica dispers.
4: Sí, bueno, jo tinc tants inputs cerebrals. Exacte. Que sempre vaig traient-los, passant d'una a l'altra.
2: És que és culpa teva.
4: Ho sé, absolutament. Sempre em passa, sempre em passa. Passo d'una història a l'altra i no acabo la primera.
2: M'ha passat teta. Oriol,
1: ens veiem. Ens veiem a la propera.
2: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Salut.

0: sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: La col·laboració entre l'Àlex Pérez i el duet Gina Stas, el seu nou single, es diu Què passaria? Ens deixa pràcticament al punt horari de les 6 en punt de la tarda i ho rebrem amb una cançó clàssica d'en Roger Mas, I la pluja es va secar. Tot i recordant que aquest dimarts en Roger Mas farà 50 anys. Per tant, si dimarts que ve, 9 de desembre, el veieu o us el trobeu, feliciteu-lo. Fa 50 anys, que no és poc.
2: Hola, soc Roger Mas, i la cançó que sentireu després és I la pluja es va secar, una cançó del disc d'EP, de l'any 2003, si no m'erro, en la qual en el disc estic acompanyat de Jaume Sisa i Pau Riba, i també de l'Helena Cases de Pomada, amb la pandereta, i per mi va ser molt especial poder comptar amb dos referents tan grans com són per mi el Pau Riba i el Sisa, i poder cantar aquesta cançó trio, I la pluja es va secar.
3: Era mitja tarda i queia plugim suau, el cel tapat, escuts de cendra i mort,
4: presoners d'un món
3: de possibilitats,
4: de nens podrits per tots els estats.
3: Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada dels nens. Es mutilaven els uns als altres
4: i els postres es fonien

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Dimarts vinent es reuniran d'urgència els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi migratòria a Ceuta. Ho ha anunciat el primer ministre islandès, país que exerceix la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea. Aquesta reunió ha estat reclamada avui mateix per 22 socis comunitaris que han amenaçat amb reforçar o restablir temporalment els controls fronterers. Això a la pràctica suposa suspendre l'espai Schengen, el principi de lliure circulació de persones entre les fronteres internes de la Unió Europea. Gemma Pinyol Jiménez, investigadora de la Universitat Pompeu Fabra.
2: Suspendre temporalment Schengen, el que implica, vol dir que hi hagi controls o puguin haver controls a les fronteres. No sabem, i això ja ens ho diran si ho diuen, si ho faran a tots els aeroports i a tots els ports, si només ho faran en alguns, com ho afectaran, si pararan a tothom, si no pararan a tothom. Això és important perquè depèn de com es pari a la gent, sempre hi ha un altre espai que és el de la discriminació, no?
0: La reacció d'alguns països europeus ha estat criticada pel govern espanyol. El president Pedro Sánchez ha reclamat una resposta comuna perquè la seguretat de les fronteres, diu, és una responsabilitat compartida de tots els estats membres de la Unió Europea. I la situació a Ceuta, a poc, va tornant a la normalitat. La majoria de les 50.000 persones que dijous van entrar-hi irregularment i de manera sobtada ja han tornat al Marroc. Aquest matí el govern espanyol ha començat a col·locar les boies de contenció per prolongar l'espigó del Tarajal, el fet que permetirà les anomenades devolucions en calent el rebuig a la frontera dels que miren de travessar-la pel mar. Durant la crisi migratòria, almenys 67 persones han mort ofegades al mar quan tractaven d'arribar a territori espanyol, però la Guàrdia Civil segueix buscant més cossos a l'aigua. Fernando Grandemar Lasca, ministre de l'Interior.
3: Las mafias, la instrumentalización de la migración irregular por parte de las mafias cuesta vidas. Y luchar contra la migración irregular es salvar vidas.
0: Y desde la oposición carregan duramente contra el gobierno. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
4: Una situación inédita. Por eso los socios de la Unión Europea están absolutamente perplejos de la falta de responsabilidad en la política migratoria, en la política de seguridad y en la política exterior del gobierno de España.
0: Primer d'agost comença el mes turístic per excel·lència i ho fa amb bones perspectives d'ocupació. Les reserves freguen el ple total tant a les destinacions de la costa com a la capital catalana. Les millors xifres s'esperen al voltant del 15 d'agost, però Lleida i Tarragona tenen una altra data destacada, l'eclipsi del dia 12. Les xifres d'ocupació poden ser de rècord en algunes zones de Catalunya. Ja s'assoleix entre el 90 i el 95%, però encara queden les reserves d'última hora que poden apujar lleugerament les reserves. L'aeroport del Prat ha estat aquest dissabte un dels punts de sortida amb poc més d'un miler d'operacions previstes.
5: Lisboa. Sí, aviam què tal. No hi he estat mai, o sigui, aviam què tal.
6: Ara marxem, sí, sí. A Sicília.
7: Pues volem fins a Venècia, de Venècia agafarem un cotxe i ens anem cap a Eslovènia.
8: Pues descansar de tanto trabajar.
0: I també a l'estació de Sants, a Barcelona.
9: Vaig cap a la Costa Brava, ara cap a Figueres.
10: I vinc a buscar la meva dona i els meus dos fills, que han estat a Burgos uns dies, i ara fa dies que no els veig, així que tinc moltes ganes de veure'ls.
0: I més assumptes pel que fa a la fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí a l'empresa Panamar Bakery de Vilamalla, a l'Alt Empordà. Els bombers estan fent tasques de ventilació per poder accedir a la nau i fer revisions. Els Mossos d'Esquadra han tancat l'accés al voltant de l'empresa per precaució i per facilitar també les tasques dels serveis d'emergències. La fuita s'ha produït en una vàlvula de seguretat exterior ubicada a la teulada de les instal·lacions. Com a mesura preventiva, el personal de l'empresa ja havia estat evacuat. Els sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques han atès 9 persones, cap de greus, però dues n'han estat traslladades en estat lleu a centres hospitalaris. I ara a la informació esportiva, en Llorenç Llop, bona tarda.
11: Bona tarda. Segueix en marxa la primera etapa del Tour de França femení. Ritme de carrera lent per culpa de dues caigudes multitudinàries. Les ciclistes catalanes Mireia Benito i Paula Blasi es mantenen a l'escamot quan queden 2 quilòmetres per a meta. I ja ha acabat la clàssica de Sant Sebastián amb la victòria de Remco Evenepoel, que s'ha imposat a Richard Carapaz a l'esprint final. En futbol, l'Espanyol ha empatat a 3 contra el Middlesbrough en el 5è partit de pretemporada. Gols de Marcos Fernández, Dolan i Javier Hernández. A les 8 de la tarda recordem que jugaran dos partits més, el Girona rep a l'Arsenal a Montilivi i el Sabadell jugarà a Sant Cugat davant l'Andorra. Els campionats europeus de natació de París, la parella catalana i número 1 del món, formada per Denis González i Iris Thió, han acabat en segon lloc a només dues dècimes del duet britànic campió a la final de la categoria duo mixt.
0: Gràcies, Llorenç. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 7, aquí, a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

Són els Exili a Elba, que després d'una temporada silenciosos han arrencat de nou la seva carrera i ho fan de manera molt prometedora, com és aquesta cançó que acabes d'escoltar i que ha obert aquesta segona hora de Catalunya Express. La cançó es diu Barcelona. En aquesta hora compartirem el nostre temps i unes risses amb els Sidoní. Abans, però, la matèria troncal, el nou single de Laminal.

0: Aquesta cançó es diu Baby Baby i és la que tanca el Catalan Graffiti. Per què començo amb aquesta cançó? Doncs perquè... perquè és la menys catalana de totes, bàsicament. Sí. Home, hi ha mitja lletra, és baby, baby, baby, baby.
1: És que,
0: hi ha
1: sí.
0: quatre frases.
1: Sí, és curiós que a micro tancat, perdona, això, que t'interrompi.
0: Mira, deixa'm-los dir, avui estem amb el Sidoní.
2: Gràcies. Vale,
1: petit detall, petit detall.
0: Gràcies per venir.
1: Molt bé, les nostres veus encara no són tan conegudes com per començar a xerrar no. i qui són aquests, no? Que justament, a micro tancat, justament estàvem parlant de la mort. I de què parla Baby Baby? De la mort.
0: Parla de la mort.
1: Sí, que el gest ens plantejava de si estàvem vius o estàvem morts.
2: Sí, estem morts o estem vius. Com estem?
1: Filosofia...
0: Bueno, no ho sabem, en realitat, eh?
1: No.
3: I tu plantejaves una cosa que no està gens malament, que és contemplar la possibilitat de que potser no morim mai.
1: Exactament.
3: O no arribem a morir.
1: Això, d'això jo estic convençut, perquè...
0: Però si la gent no morís mai, no, aquí no hi hauria lloc, en aquest,
1: no,
0: però, en aquest
1: planeta. No, però... Si
0: unes cops de colze pels puestos, que escolta...
1: El temps, que no és lineal, sinó és una cosa... És l'etern circular, llavors estem naixent i morint cada instant, cada instant. Això s'està repetint milers de vegades infinitament. Llavors no ens morim mai. Vull que sí, però moltes vegades. Sí.
0: Tenim en Jesús, tenim l'Àxel, tenim en Marc Ros i tenim el Sidoní al ple, aquí amb aquest Catalan Graffiti, que és el seu primer dia que en català 100%, que ja tocava, nois. Jo us explico una cosa. La meva història és paral·lela a la vostra. Jo porto molts anys arrossegant-me per la ràdio, no com vosaltres, que heu triomfat en el món de la música, però, clar, no havia coincidit mai amb vosaltres, perquè vosaltres aneu per un cantó i anava per l'altre. I no ens havíem creuat. Fins ara.
1: Que, això és molt bonic.
0: Que heu vingut a mi.
1: Creus que és pel disc en català?
0: Home, sí, perquè jo no m'estoco com un disc en català. Soc així.
1: Doncs aquí anava.
0: I fins ara no havia tingut l'excusa per tenir-vos
1: al que sàpigues que el disc l'hem fet en català per estar aquí avui amb tu.
0: Ho sé, i m'ho han repetit per activa, per passiva.
2: Sí, ja has dit que no escoltaves música en català, has dit?
0: No, sí, que només escolto música en català.
2: Ah, que només escoltaves, jo estava flipant, dic, hòstia.
0: No, és que no vocalitzo, perdona.
2: Vale, és que havia entès malament, perdó.
0: Veuré aigua.
3: Deixeu que et faci una pregunta. M'interessa especialment.
0: A veure, jo el que pregunta sóc jo,
3: No, ja ho sé, perdona, però...
1: No era una tortulia, això.
3: Clar. És que m'interessa especialment.
0: Quanta?
3: Quan has dit que ja era hora?
0: Ja era hora.
3: Era un retret o era una celebració?
0: T'ho dic és una celebració absoluta.
1: Molt bé.
0: Absoluta.
3: No, perquè pot passar que funcioni com a retret.
0: No, en plan...
3: Ja tocava, perquè ja fa molt de temps que ho haguéssiu hagut de fer.
0: Home,
3: i que això sigui una crítica.
0: També hi ha un punt de ressentiment aquí, també. Hòstia, nois, us ha costat, eh?
1: Sí, jo el sento, aquest ressentiment en contra mi mateix. Sí, que el sento, sí. És a dir, jo reconec que ho hagués fet abans, o que si no ho podia haver fet abans. No ha sortit, noi, ha sortit ara. I ha sortit prou bé.
0: Crec.
3: És veritat, i passa, crec que ens ha passat als tres, que una vegada ho hem fet, perquè les circumstàncies ja ens hi han portat i perquè ho hem sentit i per fi s'ha fet realitat aquesta decisió, ens ha passat que ha sigut el fer el disc quan ens hem adonat tot el que ho necessitàvem. I crec que és aquí on t'arriba aquesta veu que tenies de ostres, ho haguéssim pogut fer abans, de tant que ho necessitàvem, no? I això també és bonic, no? I a vegades que fas a la vida fas les coses quan pots, quan surt, i quan les fas i sents que, ostres, realment necessitava fer això, és molt maco.
0: I tant. No, ja et dic, jo no us he seguit al 100%, perquè jo he anat per altres camins, que no és el vostre, però som més o menys la mateixa generació, i us he anat veient, i sou un grup que teniu aquesta actitud rockera, que s'agraeix moltíssim, i que jo crec que aquí, en el panorama català, feia falta.
1: Tu creus?
0: Home, i tant. I vosaltres també ho creieu, suposo, perquè per això esteu aquí.
1: No, crec que hi ha una línia, just abans que estàvem comentant, de música del rock català des dels 60 fins a l'actualitat, i de grups de rock que ens interessen molt, és a dir, des de Pau Riba i
0: sí,
1: a Batista i Sisa.
0: Sí, però aquí és molt estar per casa, I aquest glamour, aquest saber se vestir, aquest saber portar una jaqueta texana ben parida.
1: Això és altra cosa.
2: Gràcies.
0: Aquí no existeix.
1: Bueno, no és altra cosa, és el mateix. Estem parlant del mateix. Em corregeixo a mi mateix. Però sí que és veritat que hi ha una... Bueno, no sé, és anar a una gala dels Under Rock i veure com ha vestit la penya i dius, hòstia, aquí fallem, jo crec.
0: Aquí falleu. S'ha de dir, també, hi ha gent que ho ha fet, que sí que ha tingut aquest punt d'això, de l'actitud. Jo que sé, jo me'n recordo amb uns Under Rock, Lil Dami, el primer, va aparèixer allà, vestit amb un peluche, que dius, hòstia, molt bé, xato.
1: Sí, bueno...
0: Potser però va... era l'excepció, yeah, diguéssim.
2: Potser... Allò pensava que sortia de vaca, no? A aquesta festa vestit de vaca, no? No?
0: Pot ser, però no, jo tinc, tinc sí. L'imatge del primer que vaig veure amb una gala de premis i anava doncs, això, amb una cosa d'aquestes espectaculars.
1: Sí, sí, sí. Sí. Jo, de vaca, hi ha un gir, perquè si tu mires els Figaflaues, que ja aposten per una estètica, o els grups així de tendència més queer, els Svetlana...
0: També,
1: veus veritat. Que hi ha un treball darrere de...
0: Però has costat arribar aquí, eh?
1: Molt.
0: Ah?
1: Ha costat molt. Això, per això et deia que era mirar una gala dels Under Rock per la tele i no semblava ni una gala ni res.
0: Absolutament.
1: Clar.
3: Però, amb el teu permís, em trec el jersei perquè vegis que vaig amb una camisa molt...
0: Molt formal,
3: molt més bonica que el jersei.
0: A veure, però treu. Jo et faré foto.
2: L'escena catalana vestirà com vestis, no sé com serà, però de nit és molt perrita, l'escena catalana.
0: Molt perrita.
2: Sí, i tant, és molt perrita. M'ha sorprès, oh. Que guapo.
1: Aquí. Molt bé, va, ara també...
2: Aquest color és guapíssim, tio.
3: Sí, és comprada amb el Marc Algés a Ciutat de Mèxic. Li tinc molt carinyo, aquesta camisa.
0: Què hi teniu a Mèxic? Hi teniu molt per allà,
1: Bueno, tenim una gran estimació i la rebem, l'estimació. I a més, una cultura de rock tan arraigada en aquesta ciutat, en aquest país, que és al·lucinant, és al·lucinant. Fem concert i veus l'energia de la gent i la cultura musical que tenen. Saps que vam veure molta gent comprant compact discs? Penya molt jove. Això només ho he vist al Japó i a Ciutat de Mèxic, de gent molt jove anant a comprar CDs.
0: Carai.
1: I em vaig posar molt feliç. Sí, molt feliç.
2: I el fan és molt passional a Mèxic, veritat? És molt passional, sí. Fa regals, venen a l'aeroport amb pancartes, no?
0: Sí,
2: és una passada. És una gent fantàstica.
1: Et regalen això que se'n diu el fan art, que són regals fets per ells mateixos.
2: Ara, molt bé,
1: que és una cosa molt maca.
0: Pues jo encara entenc menys, perquè us lieu a fer música en català si teniu tant...
1: Lo interessant seria que fet tu català, ells ens ho collessin igual, que ja ho van fer, perquè ja tocaven Port Lligat, i la reacció va ser brutal. Sí. O sigui, nos encanta ese tema.
0: No, jo, de fet, només tinc una pregunta preparada per vosaltres. És si per vosaltres, pel Sidoní, aquest disc, aquest Catalan Graffiti, representa d'alguna manera tornar a començar. Començar de zero.
1: Cada disc és una... Però creu-me que les cagaleres abans de la publicació d'un disc i just ara que estem de promoció i organitzant la gira i tal, jo sí dels nervis. És veritat que ara és un doble salt mortal perquè canviem d'idioma i això és molt més... el canvi és més profund del que igual pensàvem en la nostra innocència quan l'estàvem gravant. I a veure què passa. Sí, els nervis hi són.
3: Sí, sí. Per aquest motiu fa més, potser més evident aquesta cosa de que sembla que estic entregant

0: un primer disc. Home, és el primer disc en català, de fet, ja ho diu, ja ho diu, no?, la pròpia idea. Sí, és veritat. I saps que l'altre dia pensava amb la sensació que tenia a dia d'avui amb el disc i al carrer. I si em permets t'explicaré, perquè
1: és intensito, eh?
2: I és breu. Ja veuràs, ja veuràs.
3: No. O sigui, acabes amb...
1: Pam, pam, eh?
0: No, la brevetat no és la meva millor virtut, ni molt menys.
1: La Mafalda...
0: Però ja estava, ells estan acostumats, ja.
1: Doncs una mica això.
3: Molt bona.
0: Voleu que us ho expliqui?
1: Sí, sí.
0: Voleu, no, perquè és que em va fer il·lusió.
3: Tenim temps, tranquil.
2: Podem posar una música?
3: No, afecta de veu, no, sisplau.
2: No,
0: ui. Jo us ho dic. Sabeu quan deixes el niu familiar, casa dels vostres pares, no? Quan la deixes, perquè òbviament et independitzes i fas la teva vida, casa dels teus pares, la casa on has nascut, on has viscut, està allà, no? Està allà. I la visites regularment, perquè vas a veure ta mare, el teu pare, perquè vas a fer dinars... És una casa on regularment hi vas, no? De sobte hi ha un dia que entres al que va ser la teva habitació. En el meu cas, la meva habitació ja no és la meva habitació tal com estava, perquè és una habitació que, quan van arribar nebots, doncs es va redecorar perquè poguessin dormir els meus nebots. Per tant, jo ja no veig la meva habitació. Però em vaig parar durant un instant a ser conscient que aquella havia estat la meva habitació, que ja és on havia dormit tantes vegades, on havia estudiat tantes i tantes hores i on havia escoltat els meus primers discos. Mm-hmm. Quan vaig tenir, de sobte, aquesta noció de record que tant em va emocionar, vaig pensar com necessitava, no?, connectar amb tot això en aquest moment, no? Per tant, m'agrada pensar que el Catalan Graffiti és com tornar a casa dels teus pares i ser conscient de tot el que has viscut quan eres petit.
1: És que...
3: Molt bona, tio.
2: Bon simil, no?
1: És que té aquest punt vintage, aquest disc, eh? Sí. Té aquest punt de nostàlgia.
2: Ens ha sortit això que deies de tornar als llocs de la nostra infantesa, com el John Lennon en In My Life. No sé per què li va passar, però va començar a recordar la seva joventut, no?, quan ella era molt jove, tenia 23 o 24 anys. Però hi ha discos com el Robert Soul o el Catalan Graffiti... que tenen aquesta cosa que no tenien el nostre disc anterior ni d'altres, que és per què anem a visitar la nostra infantesa i la nostra adolescència. És curiós, potser és el català, eh? Potser és el fet de fer servir la llengua que hem parlat i que hem sentit per la casa.
1: Escoltem Omni 84, per exemple.
2: Justa.
1: Som-hi.

0: Omni 84 és un dels temes de Catalan Graffiti del Sidoni, que avui està amb nosaltres. Ara has tret un tema que m'interessa molt, que volia parlar amb vosaltres. El disc anterior. Ja he parlat del disc anterior. Jo l'he buscat a Spotify, Lo Más Maravilloso, és l'anterior aquest, oi?
1: No, és el Marc Axelis.
0: És del 2018. Sí. Val, tu no hi eres.
1: No, no.
0: En aquest disc.
1: Exacte, has vist la portada i has dit, el Marc no hi és.
0: No,
1: ja, era un altre
0: tio.
1: Era un altre tio. Era el Miquel Rovirosa, que era el cantant que...
0: Ah, dius veritat.
1: Però que es va morir, que va tenir un accident...
0: Ai, perdona.
1: No, no passa res.
2: O sigui, no estic pillant res, jo, ara mateix.
1: El Miquel Rovirosa va tenir un accident de trànsit...
3: Sí. És que jo recordo...
1: A un accident de trànsit, i des de llavors a mi em diuen que jo sóc un fake, que jo estic... que jo sóc el... com la història del Paul McCartney, del Paul Polisdet...
3: El
1: Fiquel. Exactament, el Fiquel. El Miquel is dead.
0: Això és veritat o no?
1: No, no,
0: és fals.
1: És fals, és fals.
0: M'ha fet gràcia, li preguntaré.
1: Si mireu la portada de Lo Más Maravilloso, veieu que jo no m'assemblo... Bueno, sí, té una... Sí,
0: sembla
1: una
0: retirada. No.
3: Jo recordo, sempre que veig la portada, i me recordo aquest moment...
0: Molt maca la portada, eh?
3: Sí.
0: Original, està molt bé, però...
3: Maria Herreros, una artista cansada.
0: Que no tornaré a fer mai que més portada així de mi, segurament.
3: No, al contrari, m'encanta. De fet, va haver un moment en què ella va compartir els primers retrats, no?, per saber si ens agradaven, i el Jess i jo vam fer alguna correcció, i el Marc va dir, no m'assemblo, però m'agrada,
1: sí,
3: perquè li agradava aquest retrat. I ho vam posar amb total consciència, sí, de que el Marc... No m'assemblo, però sí, m'agrada.
0: I palanter.
1: Ho faig amb tot, eh? Ho faig amb... quan estic a un restaurant i em porten el plat equivocat, penso, ha de ser per alguna cosa. I me'l foto igualment. No com tu, que t'ha passat avui, on t'has sigut un problema.
0: És veritat.
1: Però quan hi ha una cançó es produeix un error, o una portada hi ha un petit error, penso, hi ha de ser per alguna cosa. Anem a pensar per què.
0: Una cosa que ens passa molt a mi i a la meva dona als restaurants, que és... Estàs pensant, demanaré tal cosa, i doncs quan vine a demanar-te, en demanes una altra, pel que sigui. Però et porta el plat i et porta el plat que tu estaves pensant.
1: Ostres!
2: Això és... A mi no m'ha passat mai, això.
1: No, però... Per què creus que deu passar això?
0: No ho sé, perquè tu projectes que vols canelons...
1: Ja.
0: I ven a demanar-te i dius, paella.
1: Ja.
0: Es porten canelons.
3: Però calla, però era el que volia.
1: Ja.
0: Hòstia. És curiós.
1: Sí.
0: Jo crec que hi ha ones vibratòries...
1: Ja.
0: Que els cambrers capten, d'alguna manera.
1: El que no acaben d'entendre és quan els demanes una aigua natural, sobretot quan estàs fora de Catalunya, és quins problemes tinc jo perquè em portin l'aigua natural i no freda.
0: Ah.
1: He de matar-me tota una sèrie de conceptes perquè entenguin que no la vull freda, la vull natural.
0: Clar, natural.
1: Del tiempo.
0: Tota l'aigua és natural.
2: Aigua natural de los tiempos que corren.
0: Del tiempo, exacte.
1: Of the times. Of the current times.
0: Ara que ja ho porteu, ara que sou ja part de la família catalana de la música...
1: Com és la família catalana de la música?
0: Digueu-m'ho vosaltres.
1: De què parlen?
2: Superperles.
1: No, tu els coneixeràs millor. I com es saluden? Hi ha alguna forma de salutació? Això m'ho pregunta molt.
0: Ara tots es saluden de la mateixa manera. Ei, bro.
1: Ei, bro.
0: Tots.
2: 100%.
0: Agafa el metro.
1: Que tres persones que han superat els 50 anys es saludin amb ei, bro.
0: Jo no ho faig.
2: Ei, a mi m'està començant a passar. A casa jo dic, amb el fill de la meva parella...
0: Tens adolescents, eh?
2: Sí.
0: I tots són bros.
2: No, és que se m'escapa. I alguna vegada a ells també li he dit bros. Ei, bro. I em sap merda.
0: Merda, se m'ha enganxat.
2: Ja està, ja el tinc dintre.
1: Bueno, tot això ve del hip-hop i ve de la cultura del hip-hop i del rap. És la seva forma de vestir, la seva forma de parlar. I el bro és com tantes coses copien d'ells, eh?
0: Exacte.
1: A mi no sé si és una mica de... Com es diu?
3: Apropiació.
1: Apropiació
0: cultural
1: dels negres, però no sé, bros, no sé què penseu.
2: Ok, bros, tio, continuem.
0: Els vostres padrins dins de l'escena del país, que seria Jordi Bastida, per exemple?
1: Perdona, qui?
0: El vostre padrí, el que us ha introduït aquí...
1: El Jordi Bastida podria ser el nostre... Si parlem de la Divina Comèdia, seria el nostre Virgili.
0: Virgili.
1: El nostre Virgili, que ens porta pels cercles de l'infern. I ell ens hem vist coses que no et creuries gràcies de la mà del Jordi Bastida.
0: En sèrio?
1: El Virgili de la catalanitat. Doncs sí, un d'ells. I el Marcel Cavaller, el guitarrista dels Pets. Tenim bons guies.
0: El Sopa, que us van convidar...
1: El Sopa, que vam estar molt...
0: Es van fer un regal amb el seu últim disc.
1: I amb les històries que expliquen...
0: Bueno, vosaltres a ells també, s'ha de dir, eh? Perquè els vau fer una cançó fantàstica.
1: Sí, la cançó era seva, eh? La música era del...
0: Hyde Park, era allò, eh?
1: Sí, Hyde Park, sí.
0: Però era molt Sidonillo, eh?
1: Molt.
3: Sí, perquè l'hem reintegrat.
1: La música era del Josep i la lletra era del Gerard, i nosaltres la vam produir, la vam arranjar. Però vam estar uns dies a l'estudi de gravació i era tan guai estar amb ells i escoltar les seves històries de quan van fer el disc en castellà i els insults que van rebre, que els hi van tirar pedres i tot.
0: Sí.
1: Quina història més, més dilaniana, eh? Quin, quin moment més dilanià.
0: Les han passat totes les colors. Però com vosaltres. Clar, vosaltres, amb la carrera que porteu, podeu explicar històries.
1: També ens han tirat pedra,
0: sí.
1: Pedres.
0: Ens han tirat pedres.
1: Sí, banderes
2: en flames.
1: Banderes en flames.
2: Guitarres, a tot.
1: Arròs.
2: Guitarres trencades espanyoles, d'aquestes trencades, a l'escenari, pum.
1: Sí, ens anem tota mena.
0: Però de bon rotllo? De
2: mal... No, de mal rotllo.
0: De mal rotllo.
1: Tota mena d'insults, sí. Insults, molts insults.
0: Carai, sí que és perillosa sí. La vida del músic.
1: No, perquè clar, nosaltres tocàvem, no érem els Planetes, precisament. No érem aquest tipus de grup, sinó que anàvem, bueno, ens disfressàvem i sí, érem, fèiem com una espècie com de cosa circense a la Rolling Stone o a la Bowie, però des d'aquí, clar, hi ha molta gent que l'indignava, no sé per què.
0: Però a mi m'estranya molt perquè vosaltres teniu aquesta pinta de ser tan empàtics i de caure tan bé a tothom.
1: No crec, eh?
2: No, crec, sí, no creguis,
1: no? No creguis, no, inclús ara, eh? Inclús, no sé. Jo penso sí, que també tenim punts que fem ràbia a la gent i estic convençut que cada cop que sortim als mitjans sí, algú sí, deu pensar, hòstia, sí. Quin pal o quina ràbia de penya. Sí, sí, segur, sí, segur.
2: Aquests pijos de Barcelona, aquests...
1: Pijos de Barcelona ens diu bastant.
2: Pijos de Barcelona ho diu sí, moltíssim.
1: És curiós, això.
3: Però...
2: I és veritat.
3: Sí, estem segurs
1: que... És en Andreu.
3: Confiem en que... Ens agrada pensar que qui ens coneix de veritat té una bona opinió de nosaltres. Ens preocupem per fer bé les coses, la veritat. Però qui no ens coneix és, segurament no sempre opina el que ens agradaria que opinessin. Mm-hmm. Pel que fa a llançar coses, sempre parlem d'un concert en concret, que és aquest del que feien referència. Però mira, d'aquí molt poquet, d'aquí el 26-27 de febrer tocarem a la Sala Apolo.
0: Ja ho teniu tot venut, em sembla,
3: tenim tot venut el dia 27 i hi ha una nova data, el dia 26. Sí, estem molt contents amb això. Però això és Apolo, és casa. Està bé recordar que fa uns quants anys, un dels primers concerts que vam fer a l'Apolo, nosaltres vam compartir escenari amb Macaco i va ser un moment en què hi havia l'auge total de l'escena fusió aquí a Barcelona.
1: Ojos de Brujo hi era en aquell concert?
3: No, perquè van venir després.
1: Sí.
3: Macaco va ser com la primera part, la primera explosió. Vam compartir en un moment en què realment aquest boom va ser tan bèstia com que la sala es va omplir bàsicament de seguidors de Macaco.
1: Però flautes, ara està dit, jo tradueixo, vale, el que diu l'Àxel, però flautes.
3: I aleshores, i mira, vam sortir a tocar, i ens vam tirar ampolles d'aigua, ens vam tirar i ens a l'escenari cerveses a lo loco, i fins i tot...
0: Ho portes aquí, eh?
3: Home, no, va ser...
1: De quin públic t'ho esperes menys, aquesta actitud?
0: Sí, clar. És veritat.
2: Clar, sí, gent, no, gran, gent del món, no sé què, sí, obert sí, món,
1: integradora...
3: I no vull deixar-me, perquè després de veure el projectil que va ser una moneda que va impactar gairebé a l'ull del gest, home, va ser un moment bastant complicat, perquè veníem nosaltres de feia un any haver fet format part del mateix festival, que era el Belles Arts Festival, on quan l'escena psicodèlica catalana barcelonina estava en un nivell esplèndid i nosaltres formàvem part, no? Érem icones d'aquest moviment, i de sobte ens havíem vist estimats, i al mateix lloc, al mateix escenari, veiem com, clar, tot es capgira, uh-huh. I la gent no vol que hi siguis, i vol que surtis de l'escenari perquè arribi la banda que estan esperant, no? Això quan passa a casa és dur, i la gràcia està precisament en també aprendre d'això, i encara que sigui un tòpic, fer-te més fort davant d'aquestes... bueno, d'aquests moments dramàtics, no? Que poden agafar una banda i poden carregar-se-la.
1: Que quan siguen el temps ens han fet amics del Dani Macaco, evidentment, que hi ha un respecte, clar, és que els que estaven a l'escenari no teníem cap problema els uns amb els altres. Era un sector de pes, és molt curiós, és digne d'estudi. Sí.
0: Però espero que, a banda d'aquesta experiència dolenta, podeu explicar moltes de bones, imagino, no?
3: Però és bonic explicar les dolentes perquè realment s'aprèn molt d'elles. I perquè realment, quan la superes, és quan te n'adones com d'important és seguir fent el teu camí, seguir fidel al teu so i a la teva identitat. Uh-huh. I allò ens va fer més forts, és veritat.
0: Clar, tu, Àxel, ets un tio una mica ressentit. Perquè...
3: No, però és possible.
0: Perquè les entrevistes que has fet aquests dies sobre aquest disc, ha estat un tema que va fer mal, que és algú que va treure una frase de context i ho has anat repetint.
3: Ah, hòstia, sí.
0: Aquell cabron que va treure el titular que no era el correcte, i ho has anat dient.
3: Sí, sí,
0: ara m'han dit que ho tornessis a dir aquí.
3: Sí, no, bé. Sí, sí, això té a veure...
0: Però vull que digues qui era.
3: No direm, home, no cal.
0: Mitjà.
3: Però mira, crec que el culpable no és el mitjà en qüestió, ni
0: mira,
3: aquell...
0: L'altre dia s'enqueixava...
1: Ara no ho dirà.
3: No. El culpable no és ni el mitjà ni aquell que va fer...
0: El Gerard Quintana es queixava d'això. fa aquesta mateixa setmana, de RAC1, tenen hi ha la ràdio per una banda i a la web per l'altra, i els senyors de la web, hòstia, han de fer clics com sigui, i agafen entrevistes que aquella persona ha fet en un altre lloc i en fan una notícia, i en treuen un titular, i el Gerard Quintana diu, hòstia, jo això no recordo haver-ho dit a RAC1. No. una declaració d'aquestes que, hòstia,
3: és un bon exemple que demostra com d'important és per molts mitjans que el clip generi visualitzacions i comentaris, i no tot s'hi val. Nosaltres en aquesta entrevista ens hem passat cada vegada que fem referència a grups parlant molt bé d'una banda en concret, i arriba un moment quan fem referència a com ens semblen les bandes, com d'important és ser sexy en un escenari, ens diuen, i aquesta banda també hi ve. Ah, bueno, aquesta banda no ens sembla sexy, però va, però... I de sobte agafen, clic, clic, clic, clic, clic, i el que va semblant al clip és que ens poséssim a criticar o a desmereixer aquesta banda sobre un escenari. Veure això em va afectar, però perquè penso que no, això, com deia, que no tot s'hi val i que és un error. I a més, quina voluntat tens a l'hora de voler enfrontar a dos bandes, quan a més una d'elles s'ha passat mitja entrevista afalagant-la. Quina cosa, no?
0: Clar.
3: Per què? Per què? Perquè en realitat el que vols no és que es parli del disc d'aquest grup ni del grup. El que vols és generar una polèmica per comentaris. Què passa? Que veiem i dic, ostres, no és just que jo estigui ara llegint com ens critiquen per haver criticat una banda quan no és no era la nostra intenció. I això és una merda que passi.
0: És la dictadura del clic que...
3: Sí, i això no, però pot ser. Això sí. ha de canviar.
0: Vosaltres que sou així, analògics com jo, com veieu aquest món que ens hem muntat de les xarxes socials i aquesta història que ens hem inventat tots plegats? Us agrada o ho veieu...?
1: Jo, a mi personalment no m'agrada gens, no les utilitzo massa. Em sembla que l'altre dia parlava amb una persona que sí que hi és molt i em deia, em confessava que es passava com unes 6 hores davant de... només mirant xarxes socials, sense comptar WhatsApp, que també ho és, una xarxa social. I jo em sembla que l'única xarxa social que tinc és la Instagram, i em sembla que faig com a la setmana, no deu arribar a l'hora. No prenc gran cosa, he intentat tota mena de trucs, m'he fet perfils falsos per veure si m'arriba coses interessants.
0: Sí.
1: En tinc un de perfil que només era... vaig agafar museus del món. Doncs la merda segueix arribant via museus del món, jo no ho entenc, estic desesperat. Llavors a mi no m'aporta gran cosa, em posa de mala llet... I si no tingués la feina que tinc, evidentment...
0: Comparteixo
1: o recullo les paraules de la Rosalia, que ella va dir... Si no tingués aquesta feina que tinc, no tindria xarxes socials.
0: Absolutament.
1: Però...
0: Els músics esteu obligats una mica.
1: Ara mateix és una forma de promoció que no m'agrada gens... com, bueno, com haver d'anar també a certs mitjans que tampoc em fan sentir...
0: Ho dius per aquest programa, no?
1: No, justament...
0: Fem una pausa. Et puc odiar molt més.
1: Mira...
0: És la
1: qual, eh?
0: És la
1: qual.
2: Ara.

0: Et puc odiar molt més. Són els Sidoni, el seu Catalan Graffiti. Hem de tancar l'entrevista.
1: Tanquem la paradeta. Josep Maria Bax, Filip Prim.
0: Estàs bé? Sí?
2: No, sí, m'ha tingut un atac de tos, no sé què m'ha passat.
0: Jo crec que hem de parlar de la portada, aquesta portada que és homenatge a la Trinca, no?
1: I no era gratuït el del Filip Prim, perquè el lettering, el disseny de les lletres que posa Catalan Graffiti està inspirat també en el neó de les lletres de Filip Prim.
0: American Graffiti també, la pel·lícula.
1: Ja, evidentment, tot era d'American Graffiti, però hi juntem el Filip Prim, American Graffiti i la portada del primer disc de la Velvet Underground en Nico Navarro.
0: Clar, que en cas de la Trinca, Velvet Underground, patapam.
1: Això ho ha fet Sidoni. Crec que és la grandesa del nostre grup, eh?
3: Sí?
1: Sí, jo crec que...
2: Està molt guai, molt bé. És molt bona.
1: Sí. Ens ha quedat una portada molt guapa que explica molt bé el que trobaràs dintre del disc, que és una bona sanfaina.
0: Exacte, ara ho has dit. Esteu contents del disc o què?
1: Sí, perquè fa obrir la gana. La veritat, és un disc que fa... Jo me'l poso d'aperitiu.
3: Que bo, és com un bon còctel, eh?
1: Sí, és com el... Exactament, com algun aperitó italià.
3: Sí,
1: com un... Fa obrir la gana. És un disc que no em posaria després de dinar o per fer la migdiada o de nit. Cadascú...
3: M'agrada molt.
2: No,
3: està
2: molt
3: bé. És un Negroni?
1: És un Negroni.
2: És un discàs. És un discàs. Catalan Graffiti és un discàs.
0: I anava a dir una cosa, que potser ara em tireu la cavalleria per sobre, però jo em fa l'efecte que un dels valors que té Sidoní és que teniu un estil molt reconeixible i que no sortiu d'allà. I bé que feu de no fer-ho. Però no sé si heu tingut en algun moment de la vostra carrera llarga la temptació de dir, hòstia, anem a sortir per Pataneres. No sé si ho heu fet ja, alguna vegada, eh?
1: Per Pataneres et refereixes a...
0: Una cosa que no tinc res a veure amb el que havia fet
2: reggaeton, fins ara. Reggaeton,
0: un disc de reggaeton.
1: Tenim una cançó de reggaeton, que es diu Reggaeton, perquè és raga i reggaeton.
0: Una cançó. Bueno, una cançó és per permetre.
1: Sí, crec que una de les nostres virtuts és que disc a disc sí que ens atrevíem a fer coses que no veus en el conservadorisme d'altres bandes.
0: No, però sou reconeixibles igualment. Segueu sent...
1: Crec que és per la veu, eh? No, tu no ho trobes?
0: No ho sé.
1: Bueno, la veu
2: unifica tocar els tres.
1: Unifica tot el fet que
2: la veu és molt important.
1: Sí, que toquem en directe, que clar, som baix, guitarra, bateria, veu, si és que no, clar, en el moment en què si tinguem la 80 músics de corda, vents i tal, doncs et faríem una òpera. Però si la faríem.
0: Tens cap problema.
1: I tant, i tant.
0: Però vull dir, tu poses la ràdio, sents una cançó i dius, això sona a Sidoni.
3: Sí, home, això és molt guai.
0: I això és molt important que passi.
1: Sí, i tant. Ja, però jo quan escolto Melendi també penso, això sona a Melendi.
0: Bueno, clar, doncs per això triomfa.
1: Ja, però jo...
0: No, cosa no treu l'altra.
1: No, ja, és veritat.
0: Melendi, sona Melendi, Sidoni, que està molt bé. I és molt important tenir aquesta personalitat, no? I aquest segell propi.
1: Sí.
3: Fa molts anys, quan... de sobte ens van dir, va sortir un altre grup, eh? No érem nosaltres. I em diu, ostres, aquest grup sona a Sidoni. I de sobte...
0: I tu perdona?
3: No, i ens vam adonar com d'important és que et diguin una cosa així. Vol dir que has aconseguit un so que fa que quan un grup s'acosta a ell et puguin dir que sona com el grup, no? Home, és molt guai. Aconseguir un so realment és molt guai. Però és veritat que jo també penso...
0: El teniu,
3: que, però que el grup s'ha preocupat d'evolucionar i canviar moltes vegades perquè és part del que ens posa... Cosa cachondos.
0: Clar, no quedar-te parat, però exacte, evolucionar, però mantenint una mica l'essència del que ets i el que vols expressar, imagino que...
1: Jo crec que no compta amb la cosa digital, quan estàs gravant a l'estudi, fa que tot quedi uniformat, no? Com que nosaltres toquem això, guitarra en directe, bateria i baix en directe, fa que es noti molt la nostra mà allà, no?
0: I la imperfecció, perquè ara, clar...
1: Que deixem, en el disc podeu escoltar algunes imperfeccions, sí, no direm quines.
0: Però jo crec que aquestes coses el músic les sent, i les sent sempre, però el públic no sap que hi ha allà, havia de sonar una altra nota.
1: No, però sí que sap la diferència entre un plàtan i una banana. La banana, quan la ves al mercat, tot allò, aquell color groc, sense ni una taca, jo prefereixo el plàtan de Canàries, doncs em sembla que si donés una mica això, és hi ha taques... Però està molt més bo el plàtan de Canàries que la banana.
0: Va, pot ser que haguem acabat parlant de bananes i plàtans amb el Sidoni?
1: Sí, perquè són molt Andy Warholianos.
0: L'última cosa, i la més important, segurament. A partir d'ara, què? A veure, Cabró Rock ja el teniu tancat o no?
1: El Cabró Rock,
2: El Cabró Rock.
3: Ja
2: molaria, ja.
0: Cabró Rock, Canet Rock, el teniu tancat?
2: Tampoc.
1: Obrim línies que ens... Home, nosaltres seríem encantats.
0: Taloners a un dels quatre concerts de l'Estadi Olímpic dels Oques.
1: Mira, això... això ens faria il·lusió i a més ho vam demanar públicament.
0: Sí. Públicament. I què? Sí. Cap resposta?
1: No, no, sí, sí. Bueno, ens van dir amablement que des de la seva oficina, que som amics, eh? Que no volen taloners.
0: Ah, però heu fet la pregunta.
1: Sí, però ja veurem, perquè aquesta gent...
2: Exacte, igual, ja veurem.
1: Quan arriba el moment, ja veurem. A mi em fliparia. Perquè hi anirem igualment. Quin millor lloc de l'estadi estarem més còmodes que amb una guitarra i bevent les cerveses d'altres grasses? Doncs pues jo vull estar allà.
3: I jo també.
1: A més que som gent que defensa molt la feina dels taloners. Nosaltres som gent talonera.
0: Absolutament.
1: Sí.
0: A Talarri heu estat, crec, no?
2: Sí.
1: A Talarri hem estat...
3: A la passada edició.
0: És un fantàstic, aquell lloc.
1: Sí, aquell dia ens feia... Em sembla que ens feia molt bé.
2: Feia un vent brutal. Les fotos són històriques. Les fotos d'aquest concert, sí, amb tota la perruca que va, saps? Cap amunt, així,
1: perquè duem perruques.
2: Perquè són perruques.
0: Ah, sí?
2: Clar, però són pijos i comprem perruques
1: sí,
2: bones.
1: Sí, que després, quan acaba el concert... Quan acaba el concert, hi ha una persona que es dedica a pentinar-les i a portar-les. Cada concert. No, sí. Clar, I a Talarri, el Talarri va ser
0: molt... Una malla sota la...
1: Una malla, no? Exactament.
2: No, però el lloc és preciós, eh? Va ser una experiència molt bonica, de bo que sí.
0: No és multitudinari.
2: Molt recomanable. No,
0: però
2: no
0: el lloc és fantàstic.
1: No. Ni Sidoní tampoc és multitudinari, mola que te cagues.
0: És que sou tan modestos.
1: És que a veure, si no... Clar, sí.
0: Però... A veure, no estius aquí. No, que anem a Mèxic, ens anem amb pancartes i ara venen aquí com si fos un grup que acaba de començar.
1: Ja.
0: Perdoneu.
3: No,
0: acaba de començar.
3: És important donar valor al que hem fet, però també és important ser humil i realista. En realitat, nosaltres tenim molts somnis per complir encara.
1: Sí. També som una mica bipolars, que a vegades ens creiem...
3: Ah, sí.
1: O sigui, la puta hòstia, en perdó,
3: sí.
1: I a vegades ens sentim com a rates.
3: Sí,
1: saps? Sí. Em sembla que ens passa a tots.
0: Sí, una mica sí. Però, en tot cas, aquesta bonhomia i aquesta humilitat que demostreu us honora i us fa grans persones i un plaer tenir-vos a la ràdio sempre
2: nostre.
0: Que vulgueu.
2: Igualment, un plaer.
3: Gràcies.
2: Ja era hora, eh? Ja era hora.
0: Heu tardat quants anys? 27?
2: 27.
0: Mare de Déu, senyor. Que no passi tant més el pròxim cop que ens veiem. Gràcies, fins una altra.
2: A tu.
3: Igualment, una abraçada.
2: Gràcies.
3: Fort.

Marxem i ho fem amb una clàssica d'en Lluís Llach versionada per en Manu Guix, que aquest dilluns farà 46 anys. El felicitem amb aquesta cançó, Que tinguem sort. Fins demà. Adéu-siau.

0: Son les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Reacció de la Casa Reial Espanyola a la crisi migratòria. El rei Felip VI es mostra preocupat i indignat pels greus esdeveniments que han tingut lloc a Ceuta i que també s'han produït en menor mesura a Melilla, és a dir, l'entrada massiva, irregular i sobtada d'immigrants a les ciutats autònomes. Assegura el cap de l'Estat espanyol que s'han d'adoptar totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de la població i evitar que tornin a repetir-se aquests fets que, lamenta, també deixen desenes de morts. De la mar s'han recuperat almenys els cossos de 87 persones, 67 del costat espanyol de la frontera i 17 del costat marroquí. El sistema de salut de la ciutat autònoma ha atès més de 1.000 immigrants en les últimes hores. I a poc la ciutat va tornant a la normalitat després que hagin tornat al Marroc la majoria dels més de 50.000 migrants que van travessar la frontera dijous passat. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, reclama més mitjans per fer front a la pressió migratòria.
2: Me parece que es fundamental darle a la frontera de Ceuta a efectos de las infraestructuras con las que cuente, las dotaciones de personal con las que cuente, la regulación de la norma que sea aplicable en dicha frontera, los medios materiales y tecnológicos de que disponga, darle el carácter a todos estos efectos de frontera exterior de la Unión Europea en África.
0: Doncs bé, els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuniran d'urgència dimarts vinent per abordar la crisi migratòria a Ceuta. La reunió ha estat convocada per Irlanda, país que exerceix la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea. Aquesta reunió ha estat reclamada avui mateix per 22 estats membres que han amenaçat amb reforçar o restablir temporalment els controls fronterers. Això a la pràctica suposa suspendre l'espai Schengen, la lliure circulació de persones entre les fronteres internes de la Unió Europea. Aquesta reacció d'alguns països europeus, entre els quals Itàlia, ha estat criticada pel govern espanyol, que reclama una resposta comuna perquè diu la seguretat de les fronteres és una responsabilitat compartida de tots els estats membres de la Unió Europea. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
3: Porque aquí ya estamos hablando de mala fe, de ignorancia, de desconocimiento o mala fe. Porque bien sabéis que Ceuta, salvo que entiendan otra cosa, Ceuta no forma parte de Schengen. Se ha instrumentalizado, se ha utilizado con fines absolutamente políticos.
0: A casa nostra, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de temps violent a Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, Osona i Lluçanès. Es poden produir tempestes intenses amb pedra superior als 2 centímetres de gruix, ratxes fortes de vent de més de 90 km per hora, esclafits i tornados o mànegues. També està activada l'alerta per pluges fortes a les Terres de l'Ebre. Es demana prudència en els desplaçaments i les activitats previstes a l'exterior i allunyar-se de rius, rieres i barrancs perquè que les avingudes poden ser sobtades. A la costa de Barcelona, els Mossos d'Esquadra han rescatat 2 tripulants d'una embarcació de lloguer que han resultat ferits en caure a l'aigua per causes que s'estan investigant. La policia marítima els ha evacuat fins al port de Barcelona, on han estat atesos pels sanitaris dels sistemes d'emergències mèdiques. Un dels ferits ha hagut de ser traslladat en estat greu a l'hospital. I els bombers de la Generalitat donen per estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola que s'ha declarat a Montblanc, a la conca del Barberà. El foc a la zona del Masnou ha obligat a tallar la carretera TB-2421 en ambdós sentits. En les tasques d'extinció han treballat 10 dotacions terrestres i un helicòpter juntament amb efectius de les agrupacions de defensa forestal. Ara els agents forestals treballen en la investigació de les causes d'aquest foc. I ara la informació esportiva. En Llorenç Llop, bona tarda.
4: Bona tarda. La neerlandesa Lorena Vives és la primera líder de la 5a edició del Tour de França femení després de guanyar a l'esprint la primera etapa amb sortida i arribada a Lausana. L'esplugina Paula Blasi, que portarà demà el mallot blanc, ha estat la millor ciclista jove acabant 12a a 8 segons de la guanyadora. L'altra catalana, Mireia Benito, ha passat per meta en la posició número 75 a 2 minuts i 14 segons de la cap de carrera. Els campionats europeus de natació de París París, la catalana Iris Thiu ha sumat una segona medalla de plata en duo lliure amb Lilú Lluís. La parella de la selecció espanyola s'ha quedat a 6 dècimes de l'or que s'ha acabat emportant Grècia. En menys d'una hora, a les 8, el Girona s'enfrontarà a l'Arsenal. En el quart partit de pretemporada, el Sabadell es medirà amb l'Andorra al CAR de Sant Cugat a porta tancada.
0: Gràcies, Llorenç. De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

Què tal? Molt bona tarda. Ja sabeu que aquests dies estem recuperant algun dels programes que he realitzat en aquesta temporada 25-26 amb el nostre territori clandestí i que ens agrada de manera molt especial, sobretot, sortir de les portes dels estudis de la redacció de Ràdio 4 i anar allà on es cou la creació cultural, musical. I el mes de març vam tenir oportunitat d'assistir a la creació d'un festival, el Festival Entre Murs, que realitzava el Centre Penitenciari de Joves de Barcelona, a Brians, i vàrem tenir l'oportunitat de conèixer, doncs, a bona part de les educadores que duen a terme aquests projectes on a partir de la cultura es mostren les emocions i els anhels de la població que temporalment viu reclosa entre els murs dels centres penitenciaris. En aquest cas, vàrem conèixer alguns dels joves que participaven en aquest projecte i que van presentar les seves composicions, les seves cançons, aquest concurs titulat Entre Murs, que va donar peu a un treball discogràfic que encara podeu escoltar a YouTube. Avui recuperem aquest programa, ens farà especial il·lusió el festival o concurs, com voleu dir-li, Entre Murs, Centre Penitenciari de Joves de la Ciutat de Barcelona, al territori clandestí.

0: Dani Granados, molt bona tarda.
1: Consol Sáez, molt bona tarda.
0: Parlem molt de la cultura com a eina transformadora de la societat i la cultura i la música és salvaguarda en moltes ocasions de moments que vivim, de moments que hem viscut i de moments que desitgem viure en un futur.
1: Totalment, i a més la música és un vehicle transformador, diguem, a part de primera necessitat, de primera potència, no? Perquè ens permet doncs, també explicar històries que no sempre surten a la llum, ens permet també trobar-nos en comunitat i fer coses no sols, sinó amb companys i companyes, i per tant la potència de la cultura i la potència de la música en un context com el que estem avui doncs, encara adquireix una dimensió doncs, això, més significativa i més lluent, si cap.
0: Doncs ho dèiem, avui hem vingut a escoltar les creacions d'algun dels interns i internes que han participat en aquest projecte, amb aquest Entre Múrcics, els coneixerem perquè els tenim aquí amb nosaltres. Però què us sembla si comencem escoltant alguna de les peces?

0: Doncs aquí teníem, entre altres, el Patri i el Nachmane, que els tenim per aquí, que després parlarem amb ells i que són alguns dels creadors que han participat en aquest disc que us el pengem, eh? Us el penjarem amb el link del nostre programa, però també el podeu trobar al YouTube, el disc, que és el resultat, com dèiem, d'aquest concurs de música dels centres penitenciaris del nostre territori, un concurs extramúrcics, que és un joc de paraules, com podeu entendre, amb entremurs i també entre músics. La Gemma és la tècnica artística de música del Centre Penitenciari de Joves. Què tal? Molt bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda.
0: I l'Àngela és la referent de l'àrea artística dels centres penitenciaris. Molt bona tarda, Àngela.
2: Hola, bona tarda.
0: Quina és la importància, Àngela, d'aquests tallers? Abans parlàvem, d'aquesta idea que nosaltres la tenim pràcticament gravada, no sé si tatuada al cervell o a la pell, de que sense la cultura no tiraríem segurament endavant com a societat.
2: Home, és que la cultura crec que és un dret social que tenim tots. I d'alguna manera estar en contacte amb l'art i la cultura és estar en contacte amb la llibertat, amb un mateix, amb el coneixement.
3: Uh-huh. Ara que aquests dies no s'ha entrat el debat parlamentari, no, la llei de drets culturals, un dels elements que està sobre la taula és fins a on arriba aquesta llei de drets culturals, no? Perquè sovint pensem en cultura i en aquest dret a la cultura com un bé que afecta a les escoles, als instituts, als espais artístics, però si parlem d'un element de cobertura vital, és a dir, que afecti a tots els espais de la vida, juga encara més, no?, un paper absolutament diferencial i fonamental en un context com un centre, no?, com aquest, no?, que ens ha d'ajudar també a crear, doncs, noves oportunitats, a acció comunitària. Com ho veus d'aquesta perspectiva?
2: Crec que estar en contacte amb la cultura és estar en contacte amb la societat i poder tenir accés en el dia a dia a un element que a la fi és un pilar, no?, de la nostra construcció com humans, no? Hauria d'estar present en cada moment de la nostra vida i donar l'oportunitat a les persones que estan complint condemnes en els centres penitenciaris d'estar en contacte amb aquesta cultura, aquest accés, aquesta finestra al món exterior en su dia a dia, crec que hauria de ser i és un dels millors beneficis penitenciaris que pot tenir el ser humà.
0: Quina mena de tallers? Avui parlarem especialment del taller de músics que ha donat com a fruit aquest concurs, però quan parlem de cultura hi ha moltes disciplines, no? No sé quines treballeu de manera més habitual als centres penitenciaris.
2: Sí, l'àrea artística dels centres penitenciaris és una àrea que està composada per un munt de tallers artístics de diferents disciplines. Actualment són 50 tècnics artístics distribuïts per tot el territori català, dels nous centres penitenciaris d'adults, que és el que portem nosaltres. I es fan tallers de, diguem-ne, tres pilars

0: dins del que serien les disciplines artístiques, un serien les plàstiques, i aquí parlem de ceràmica, serigrafia, pintura, dibuix. Altres serien els audiovisuals, hi ha tallers de fotografia i de vídeo, i les escèniques, que serien el teatre i la música.
1: Mm-hmm. Escolta'm una cosa, després ja els hi preguntarem aquí al personal que tenim per aquí, però de la gent que ha participat a aquests tallers, una vegada ja han sortit i ja formen part de la nostra societat extramurs, per dir d'alguna manera, heu tingut notícia de gent que s'hagi dedicat, a partir d'aquells tallers, s'hagi pogut d'alguna manera dedicar a, no sé si a les arts escèniques, a la música...
0: Justament tenim un cas molt present d'aquí, d'aquest centre de joves, d'un noi que va participar de l'activitat d'audiovisuals. Vam fer curtmetratges i videoclips, i un dels videoclips, d'un curtmetratge que va protagonitzar, va guanyar un premi dels concursos que fem als centres, del de Vent del Nord, que és un concurs de cinema. I quan va sortir sí que va trobar feina. De fet, ara està participant de la sèrie de Revaleando, que estem a punt d'estrenar. Ha participat en aquesta sèrie. Sí, sí.
1: Doncs aquesta és una molt bona notícia. A veure si tenim més bones notícies. Oh, clar que tenim bones notícies. El que passa és que li vaig a demanar a la Gemma, perquè mira, no podem tenir el Jensen aquí amb nosaltres. I Gemma, abans de parlar-nos dels tallers de música, de com i de quina manera treballeu, per què no el presentes tu? Perquè ara l'escoltarem.
2: Vinga, presento el Jensen. Bueno, el Jensen és un noi d'origen dominicà que ha estat present al taller de música des del primer moment que jo arribo. Ell va estar el primer i ha estat sempre molt present, i és un noi que té una capacitat artística molt alta i un noi molt creatiu i composa molt bé, canta molt bé, es deixa acompanyar molt bé, i bueno, el fruit de tot aquest treball és que ha guanyat 2 premis i bueno, és l'única persona de tot el concurs que ha guanyat 2. I bueno, això és senyal també de tot l'esforç que hi posa, i no només de l'esforç i de la feina que hem anat fent als tallers, sinó també de la vocació que hi té i de la capacitat que té d'escriure i de transmetre tant la seva realitat com també les coses que sent.
1: Els teus alumnes que els tenim aquí davant van fent amb el cap. Sí, sí. Senyal que la Gemma fa molt bona feina amb aquests tallers de músics. No tenim el gent, sempre tenim el seu treball, tenim la seva música. Anem-hi.

0: Pues esta és la, aquesta és la música de, del Jensen, forma part, i ho torno a recordar una altra vegada, d'aquest disc, resultat d'aquest concurs entre músics. Per cert, deixeu-me dir-vos que aquest disc ha estat enregistrat i produït per l'alumnat de la SAE Institut, que és una de les escoles de producció musical més reconegudes que tenim aquí al nostre territori, i que el podeu trobar a YouTube, però nosaltres també us el posem al link. Gemma, com es cou aquesta iniciativa? Com es treballa?
1: Doncs mira, jo estava abans a la presó de Brians 2 i un dia, un estiu, vaig fer un campionat de freestyle i va sortir superxulo. I doncs li vaig dir a l'Àngela, Àngela, hay que hacer un concurso de música, perquè no hi havia. I just em va dir, no puede ser, perquè en Brians 2 ahí hi ha el d'artes escèniques. I és perquè cada presó té una especialitat de concurs d'artístics. Per exemple, Brians 2 era un concurs de teatre, que es diu La Quarta Paret, després hi havia el Lladonars, el Lladoners, que és de, no, com multidisciplinar, no? I, per exemple, hi ha el de Ceràmica Marraco, que és Lleida? Bueno, no la vull liar. Hi ha moltes disciplines diferents a cada centre. I clar, Brians no es podia fer. I es va quedar així i ja està. I després vaig venir aquí joves i has passat un temps, pues l'Àngela em va dir, oye, ¿recuerdas eso que querías hacer? Porque no hay concurso en joves. I vam dir, ostres, pues és la nostra, i vam crear un concurs. L'únic que la idea, que al principi era de freestyle, el vam acabar transformant perquè, bueno, hi ha moltes cultures diferents, no tothom té tampoc el llenguatge com per fer el freestyle, és una cosa molt concreta, i ho vam voler obrir a fer cançons.
0: Dagmane, Patrick, dicen.
2: Sí.
0: Que el rap es el lenguaje musical que mejor expresa aquellos sentimientos que tú llevas dentro. Y que además es universal, o sea, es probablemente el lenguaje musical que puedes escuchar en prácticamente todos los pueblos y ciudades del mundo.
2: La verdad, sí.
3: La verdad, sí. Que si es que lo dicen, es porque la verdad que lo es.
2: Sí, sí.
0: Pero hace tiempo, también os tengo que decir, porque no es la primera vez que venimos a hacer un programa a un centro penitenciario, no es la primera vez además que hablamos de música y de talleres de música. Fíjate que las músicas van cambiando. Y antes, cuando se hablaba de música que se hacía en los centros, se hablaba de rumba. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado ahí?
2: ¿Qué ha pasado? Ahora tenemos mucho rapero, calidad, la verdad.
3: Muchas estrellas aquí hay, en verdad, que se están apagando y pues que debería salir más a la luz, ¿sabes? Pero hay mucha rumba, mucho sazón aquí.
0: Hay mucho sazón. Ah, me ha gustado eso de hay mucho sazón. ¿La música es un sacacorchos de emociones, Gemma?
1: Sí,
0: ¿Tú lo has notado en el taller?
1: Sí, ho noto cada dia. Bueno, al final passem moltes hores junts, perquè els tallers són tots els dies de setmana i són moltes hores, i clar, compartim molts espais i compartim molts debats i lletres, i uns aprenen d'altres, i de volta el flow d'una l'ajuda a un altre, i cadascú porta el seu. I sí que és veritat que ells aprenen a expressar, i és, jo crec que és un moment on ells poden dir el que vulguin, i diuen de tot, en la part més fosca, perquè de vegades diuen borrades, i altres que els surt una sensibilitat que dius, ostres, que fort, no?, que tinguin aquesta cosa. I a mi m'ha passat d'anar de que algú, per exemple el Dagman és una persona molt sensible, que escriu, bueno, poesia, jo sempre li dic que és un poeta, Dagman, i té una habilitat molt bonica en transmetre el que ell sent, i vaig anar a l'equip de tractament dient, tenéis que leer esto, o sea, leer al

Yeah.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Ceuta tracta de recuperar la normalitat després d'una crisi migratòria sense precedents i això es nota en l'activitat comercial, que ha reprès l'activitat, especialment al centre de la ciutat.
2: El paseo que me pegaba por la calle Real parece ser que está un poquito más calmada la cosa.
3: Estamos muy tranquilos en la calle, como verá, hay muchísima gente comprando.
4: Hombre, tengo que darle de comer a las personas.
0: Així i tot, altres barris de la ciutat encara registren problemes d'abastiment i s'han registrat cues als supermercats i comerços que avui han reobert.
5: Salimos con miedo a comprar lo poquito que podemos comprar.
6: Es que no hay nada, he ido a la carnicería a comprar, todo vacío, el pan, las colas, exagerado.
7: No había patatas, carne no hay carne, hay poco.
0: Ja han retornat al Marroc la majoria del voltant de 50.000 persones que van accedir-hi de manera irregular i sobtada dijous passat. Almenys 84 persones han mort ofegades al mar. Del costat espanyol s'han recuperat 67 cossos i 17 més del costat marroquí. Així tot, la xifra pot augmentar en les properes hores. Dimarts vinents es reuniran els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar aquesta crisi migratòria de Ceuta. Aquesta reunió ha estat reclamada avui mateix per 22 estats membres que han amenaçat amb reforçar o restablir temporalment els controls fronterers. Això a la pràctica suposa suspendre l'espai Schengen, a la lliure circulació de persones entre les fronteres internes dels països de la Unió Europea. Aquesta reacció ha estat criticada pel govern espanyol, que reclama una resposta comuna perquè, diu, la seguretat de les fronteres és una responsabilitat compartida de tots els estats membres. I és que aquesta crisi migratòria de Ceuta té repercussions també a casa nostra. França ha anunciat el reforçament dels controls en els passos fronterers amb l'estat espanyol i això afecta, entre d'altres, a la Jonquera. Pel moment, es limiten a aturades selectives alguns vehicles, mentre que la resta de conductors travessen la frontera amb normalitat. Sí que s'han format algunes cues coincidint amb l'increment de trànsit amb l'inici de l'operació sortida del 1 d'agost. Controlada la fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí a l'empresa de processat de farina Panamar Bakery a Vilamalla, a l'Alt d'Empordà. L'incident ha obligat a evacuar els treballadors i ha deixat dos ferits lleus traslladats a l'hospital. 12 dotacions de bombers de la Generalitat han treballat per controlar la fuita que s'ha produït en una vàlvula de seguretat exterior ubicada a la teulada de les instal·lacions. El confinament s'ha aixecat aquesta tarda. Un cop s'ha ventilat el recinte, s'ha garantit que no hi havia gasos i s'ha revisat la sala de màquines juntament amb el personal tècnic de l'empresa. Es manté, això sí, el carrer tallat per seguretat. I més assumptes perquè comença la Setmana Mundial de la Lactància Materna impulsada per l'Organització Mundial de la Salut i UNICEF amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància i beneficis de la llet materna per als nadons. A l'edició cap de setmana de Ràdio 4 hem parlat amb el doctor Carlos González, que és pediatra i director fundador de l'Associació Catalana Pro Lactància Materna, que ens ha parlat dels seus beneficis.
8: La llet materna és ideal pels nadons de la mateixa manera que la llet de girafa és ideal pels bebès girafa, perquè és el resultat de milions d'anys d'evolució. En realitat, hi ha molt poques dones que realment no puguin tenir prou llet. Normalment el problema és que no estan donant el pit amb prou freqüència, que estan intentant seguir un horari rígid o que ningú les ha ajudat, assessorat sobre la posició correcta, la manera de posar el nen al pit.
0: La llet materna es considera l'aliment ideal perquè conté tots els nutrients que el nadó necessita per créixer bé i pel que fa a les mares, es diu que ajuda a recuperar-se abans del part i protegeix fins i tot contra el càncer de mama i d'ovari. I ara l'informació esportiva, futbol en directe. Llorenç Llop, bona tarda.
9: Bona tarda. Des de les 8 s'està jugant el trofeu de la Costa Brava a l'estadi de Montilivi, el Girona rep a l'Arsenal i el CAR de Sant Cugat, sense presència de públic, s'estan enfrontant el Sabadell i l'Andorra. Amb dos marcadors es mantenen amb l'empat a zero inicial. Els campionats d'Europa de natació a París, Iris Tió, s'ha endut la medalla de plata en duo mix amb un altre català, el Denis González, i en duo lliure amb Lilu Lluís, dues plates que deixen a la nedadora artística de Barcelona molt orgullosa.
10: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.

0: En ciclisme, Lorena Vives és la primera mallot groc del Tour de França femení després de creuar la meta de Lausana. En primer lloc, la catalana Paula Blasi està dotzena a 8 segons i demà portarà el mallot blanc de la millor jove.
1: Gràcies, Llorenç, i de moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 9, aquí a Ràdio 4.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies. Benvingudes a l'edició estiuenca de Lletra lligada. Com esteu? Imagino que els reptes segueixen instal·lats a casa, tot i les vacances, oi? Doncs per aquest motiu recuperarem avui algunes xerrades que ens aportaran bones reflexions i recomanacions pel dia a dia amb els nostres fills. Per exemple, recordarem la conversa amb el doctor José Ángel Alda, psiquiatre especialitzat en infància i adolescència, i amb l'enginyer Álvaro Medrano sobre el diagnòstic del TDAH, el trastorn per dèficit d'atenció i o hiperactivitat. Fins ara, determinar si l'infant o l'adolescent té aquest trastorn del neurodesenvolupament depèn en part de l'expertesa del psiquiatre i d'uns tests on família i escola analitzen el seu comportament. Esclar, no és un mètode tan acurat com quan el traumatòleg determina a partir d'una radiografia que l'infant s'ha trencat la cama. Veurem quina solució poden aportar. També ens visitarà la Cristina Gutiérrez, la nostra educadora emocional, per ensenyar-nos a entrenar de forma divertida l'empatia. I coneixerem també un projecte educatiu que mostra als alumnes d'infantil i primària què vol dir rebre un bon tracte i tractar bé els demés, com s'han de posar límits per fer-te respectar, i tot plegat per treballar amb ells i elles la prevenció de la violència de gènere a la infància. A mi em sembla un bon menú. Us quedeu? Comença Lletra lligada. Obrim ara una finestreta al cervell, que és una cosa que ens encanta sempre. En Lletra lligada, jo crec que en general, no? Aquesta curiositat que tenim per saber el que passa al cervell. I mirarem de fer aquest enfoc des de diferents punts de vista. Ens centrarem sobretot en els trastorns del neurodesenvolupament, en aquest cas en el TDA, que és a dir, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, i ho farem amb un dels màxims experts que tenim a Espanya, és el doctor José Ángel Alda, psiquiatre especialitzat en infància i adolescència, ha estat també el coordinador de la guia de pràctica clínica sobre el TDA del Ministeri de Sanitat i en l'actualitat és el cap de la secció de psiquiatria infantojuvenil de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on coordina precisament la unitat de TDAH del centre. Doctor Alda, benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: El primer que li haig de preguntar, tot i que n'hem parlat moltes vegades, però bé, de vegades com que precisament en parlem ja de forma molt quotidiana, tornar-nos a situar. Què és el TDAH i com es manifesta en el cas dels menors?
2: El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, como bien has comentado, que tiene un inicio antes de los 12 años, los síntomas deben aparecer antes de los 12 años, y que tiene dos síntomas, digamos, cardinales o centrales. Una es la parte de la falta de atención, donde el niño se despista, no atiende, olvida cosas, no apunta las cosas en la agenda, olvida entregar deberes o ligeramente no los apunta en la agenda para hacerlos. Y el otro grupo de síntomas es la hiperactividad y la impulsividad. Son niños que saltan rápido, que no escuchan, que interrumpen continuamente, que se levantan con frecuencia de la silla.
1: Aquest nen que molesta las aulas, diguem, ¿no?
2: Totalmente. El disruptivo.
1: Exacto.
2: Hay niños que algún profesor te dice, es que estoy en clase y es que es como si fuesen tres más, ¿no? Que se mueven mucho, se levantan de la silla, se levantan continuamente, interrumpen al profesor, pueden chular, pueden hacer cualquier cosa que te puedas imaginar dentro del aula.
1: ¿Y podrían decir que a cada clase ya una persona
2: más
1: de una persona?
2: La prevalencia de la cantidad de pacientes, de niños con diagnóstico de TDAH es en torno entre un 3 y un 7% de población general. Eso significa que en un aula de 30 niños, lo mínimo uno y puede haber hasta tres.
1: ¿Y es dona tan en noias como en nois? ¿La prevalencia es la mateixa?
2: No, es un poco más frecuente en varones, pero porque los criterios diagnósticos están pensados más para chicos que para chicas.
1: Son més moguts, potser,
2: exactamente,
1: o expresan més.
2: Expresan més. Las niñas pasan mucho más desapercibidas porque son más inatentas y pueden llegar a diagnosticarse mucho más tarde. En algún estudio que hicimos recientemente, nos asustamos porque habíamos hecho un reclutamiento de pacientes

Amb el somriure de la Pepuca convertit en cançó, us diem adéu avui. Aprofito per donar les gràcies als nostres companys de l'emissora de Sevilla i al control tècnic de Ràdio 4, Irene Moreno, a la producció, Sònia Rodríguez. Famílies.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Ceuta comença a recuperar a poc la normalitat 48 hores després que desenes de milers de persones travessessin nedant la frontera. Es calcula que més de 48.000 n'han tornat al Marroc en trobar-se una realitat diferent de l'esperada. Una ciutat desbordada i sense poder accedir a aliments ni refugi. Pel camí s'han quedat almenys 87 persones. Del mar s'han rescatat 87 cossos, 67 dels quals del costat espanyol i 17 més del marroquí. Aquesta crisi migratòria sense precedents serà abordada dimarts vinent pels ministres de l'Interior de la Unió Europea. El govern espanyol reclama una acció conjunta per reforçar les fronteres exteriors del bloc comunitari i lamenta l'actitud de 22 països que, encapçalats per Itàlia, amenacen amb suspendre la lliure circulació de persones. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
2: Hemos revertido la situación en 24 horas. Esa utilización partidista y egoísta, yo creo que Italia sabe que en materia migratoria colaboramos, cooperamos y he recordado 2023 Lampedusa. Algunos tienen una memoria muy corta.
0: Els únics països que s'han desmarcat d'aquesta iniciativa han estat Irlanda, Luxemburg, Portugal i França. El primer ministre gal, Laurent Núñez,
3: suspensió de l'Espanya de l'espai Schengen, que les coses siguin clares.
0: Diu que la suspensió temporal d'Espanya de l'espai Schengen està completament descartada i des de l'oposició carreguen contra l'actuació del govern. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
4: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas. Es imposible.
0: El rei Felip VI, cap de l'estat espanyol, ha mostrat la seva preocupació i indignació pels greus esdeveniments a Ceuta i també a Melilla. I recorda que l'estat ha de vetllar per la seguretat dels ciutadans i perquè aquests fets, amb desenes de morts, no es repeteixin. Primer dia d'agost marcat per l'operació sortida de milers de ciutadans que marxen de vacances i d'altres que ja tornen a casa. A les vies de tren, Renfe compta amb més d'un milió de places des de dijous passat i fins demà diumenge. Segons la companyia, la d'ahir va ser la jornada més demandada amb un total de 120.000 passatgers. A la línia que va des de Figueres Vilafant a Madrid, passant per Barcelona, hi circulen 45.000 persones en aquest període de 4 dies. A l'aeroport del Prat només avui superaran més de 1.000 vols, però en tot el cap de setmana la xifra passarà dels 3.300. Tot i la gran demanda, no s'han registrat incidents als accessos ni als controls. El que més s'ha notat en els dos llocs són les ganes de retrobar-se amb amics i familiars i també de començar les vacances.
5: Sí, bueno, soc d'aquí, vaig cap a la Costa Brava, ara cap a Figueres.
6: Vinc a buscar la meva dona i els meus dos fills, que han estat a Burgos uns dies i ara fa dies que no els veig, així que tinc moltes ganes de veure'ls.
7: A Tenerife, a mi querida isla. Me muero por volver.
8: A Tenerife, una setmana. Playa, vacaciones, un poco de excursiones y un poco de visitar la isla.
0: On més afluència es preveu és a la carretera. S'espera que la majoria de desplaçaments d'aquest cap de setmana es facin amb cotxe. Durant la jornada s'han notificat diverses retencions, això sí, al trànsit. Aquesta operació sortida coincideix amb una pujada del preu dels carburants que tornen a enfilar-se per la reducció dels descomptes directes del govern. I això es nota en les butxaques dels conductors.
9: M'estava mirant els preus i ha pujat una borrada des de l'últim dia que els vaig fer.
10: Se me'n va tranquil·lament un 40% del sou, només cal el combustible.
11: És una despesa important perquè l'utilitzo cada dia. Llavors has de comptar amb aquests diners.
12: Lo suben pero rápido. A la hora de bajarlo no lo bajan tan rápido.
0: Més assumptes. L'incendi a Senet, a l'Alta Ribagorça, afecta una superfície de 17 hectàrees de terreny forestal, tres de les quals afecten la zona perifèrica de protecció del Parc Natural d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb l'hipòtesi que la causa hauria estat un llamp. Per demà hi ha un risc extrem d'incendi a 52 municipis de 10 comarques. És moment d'interessar-nos per la previsió del temps. Per demà, Noelia García.
13: Bona tarda. Demà les temperatures pujaran lleugerament a Catalunya i s'esperen màximes elevades a l'interior i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 38 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. La nit també serà bastant suau, amb temperatures que no baixaran dels 24 graus a Barcelona o dels 23 a Lleida. Es mantindrà el temps estable amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i de forma aïllada no es descarten ruixats i possibles tempestes. Bufarà vent fluix o moderat de component sud amb més intensitat a l'interior. És una informació d'AEMET.
0: I en esports, en marxa dos partits amb equips catalans, en Llorenç Llop.
14: A Montilivi s'està jugant el trofeu de la Costa Brava, minut 50 de partit, Girona 0, Arsenal 2 i a Sant Cugat, Sabadell i Andorra empaten a 0 al temps de descans a la mitja part. I en ciclisme, avui ha començat el Tour de França femení amb la victòria de Lorena Vives, que demà sortirà amb el mallot groc de líder. El blanc és per la millor ciclista jove i el portarà una catalana, la Paula Blasi, que està contenta però no es conforma.
15: Para mí individualmente es una recompensa, ¿no? Es siempre bonito subirte al podium y llevar un maillot distintivo, pero bueno, lo dicho, el objetivo es llevar el amarillo dentro del equipo, así que la prioridad será esa.
14: Per demà, segona etapa, 148 quilòmetres amb sortida a Egle i arribada a Gènova.
0: Gràcies, Llorenç. De moment és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Comença Metrópoli, amb Xavi Collado.
16: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metrópoli de Ràdio 4. Si ets...

0: Aquest estiu a Sense Memòria us proposem una selecció d'alguns dels capítols més interessants de la temporada. Comencem.
1: A tothom li agrada una bona història.
0: Avui, a Sense Memòria, fem un viatge a l'antiguitat tardana, la Roma del segle V, per conèixer Gala Placídia, filla, germana i mare d'emperadors i també reina dels visigots. És un programa en el que participaran la divulgadora i periodista Sandra Ferrer.
2: En el cas concret de Gala Placídia, com bé dius, no està registrada com a emperadriu perquè l'imperi romà aquesta figura no existía.
0: La catedrática en Historia Antigua, Pilar Pavón Torrejón.
3: Parece que fue un matrimonio consentido por Gala Placidia y que Ataulfo, pues en esto, pues quería mostrarle al emperador Honorio su lealtad, ¿no? La lealtad al emperador.
0: Esther Ramón, del Museo Nacional d'Arqueología de Tarragona.
4: Sí que la vida anterior a Ravenna es muy convulsa y potser la época que pasaba Arquino es la que ella más pot projectar la seva experiència política, més que això que porta un bagatge ja que el pot aplicar en el moment que li toca viure.
0: I fins i tot ens deixarem ajudar per la recreació històrica. Josep Francesc Roig, del grup Septimani Seniores.
5: I avui el que fem és que aquest rapte, entre cometes, de Gala Placídia per part dels gots, el que fem és que aquests gots arriben a Bàrquino, l'actual Barcelona. Hi haurà un emperador romà, Constanci III, que reclama el retorn de Gala Placídia.
1: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

0: Elia Galaplacídia és un personatge històric fascinant. Potser el seu nom no apareix a la llista principal d'emperadors i governants de Roma, però va ser una figura decisiva per la història de l'antiguitat tardana. Dona, mare, filla i germana d'emperadors, va ostentar la condició d'Augusta. Era filla de l'emperador Teodosi I, va ser regent de l'Imperi d'Occident i fins i tot fou reina consort dels visigots pel seu matrimoni amb Ataulf, una etapa de la seva vida, la de reina visigoda, que va transcórrer precisament a la ciutat de Barcelona. Ens trobem en un moment convuls de la història, en les primeres dècades del segle V, amb un imperi que es desmembra i una nova religió que comença a conquerir el món occidental. És enmig d'aquest món agitat on trobem la biografia d'una dona amb poder real i una trajectòria tan increïble que ens fa preguntar-nos si la de Galaplacídia va ser una vida de pel·lícula.
1: Por supuesto, una vida que, bueno, no le faltó de nada. Desgracias, fortunas, disfrutó muchísimo del poder que no tenían las mujeres en su tiempo, supo hacerlo bastante bien y, bueno, llevó los destinos del Imperio Romano de Occidente durante la minoría de edad de su hijo. Un poder impresionante.
0: Qui ens ho explica és Pilar Pavón Torrejón, catedràtica i professora d'Història Antiga a la Universitat de Sevilla, historiadora reconeguda per les seves investigacions en la societat i el dret romà i amb una mirada especial al paper de la dona. Més enllà de Sevilla, la seva trajectòria l'ha portada a centres de prestigi internacional com l'Escola Espanyola d'Història i Arqueologia del SACIC a Roma o la Universitat d'Oxford. A més, és la responsable de l'exposició virtual 250 Mujeres de l'Antigua Roma, un projecte que rescata la empremta de dones que, com la nostra protagonista d'avui, van marcar la història d'un imperi. Dit això, continuem la conversa que vam mantenir amb Pilar Pavón Torrejón des d'un estudi de Ràdio Nacional d'Espanya a Sevilla.
2: Lo cierto es que tuvo una cantidad excepcional de roles políticos y familiares dentro de la dinastía imperial romana. Ella era hija del emperador Teodosio I, pero además de ser hija de emperador, fue hermana, esposa, madre, regente, además de reina de los godos durante un tiempo. Un abanico tan amplio de actividad política, diplomática, familiar, imperial, la convierten además en un personaje muy complejo.
1: Efectivamente, por sus venas, como has dicho, bueno, pues fluía la sangre de la dinastía valentiniana y de la dinastía teodosiana, que regieron los destinos de Roma desde el año 364 hasta el 455 en Occidente y hasta el 457 en Oriente. Ella tenía muy claro su posición dentro de la dinastía y supo ejercer con bastante eficacia el poder, manejándose en un mundo que era de hombres, ¿no? Pero ella estaba muy convencida de su posición, de su dignidad, de la representación de la dinastía teodosiana, ¿no? Y, bueno, eso la caracteriza. Supo manejarse además también en ese mundo de hombres, pero en un mundo complejo como es el de la antigüedad tardía, donde se confluyen muchísimas circunstancias políticas, sociales, económicas. Es un mundo que es un polvorín político.

0: se nombra como sucesor a su primo y cuñado Ataulfo, que tiene pues un papel muy relevante, importantísimo en la vida de Gala Placidia Ataulfo. También quiere negociar con Honorio, sabiendo que tiene pues a esta presa tan importante, ¿no? Y Honorio se resiste a ceder a los exigencias del propio Ataulfo. Dicen las fuentes que en un momento determinado, él también tenía la intención de ir a África, pero no puede. Sube por el norte, sube por la península italiana y entra en la Galia, ¿no? Pero, según el historiador germánico Jordanes, Ataulfo toma por esposa a Gala Placidia en Forlì, Emilia-Romagna, en la región de Emilia-Romagna, en el norte de Italia. Aunque hay otros historiadores que dicen que la boda oficial se celebró en Narbona, en el 414. Probablemente fueran los esponsales, o quizás se ha dicho que pudo ser la boda de Forlì una boda germánica, mientras que la boda celebrada en 414 en Narbona fuera una boda romana, boda oficial romana, ¿no?
1: És interessant assenyalar que en aquell moment el matrimoni encara no era reconegut com un sagrament dins del cristianisme. El seu estatus sacramental només es va consolidar segles més tard. Al segle V, doncs, el matrimoni era sobretot un contracte social i jurídic, revestit d'uns primers trets religiosos que amb el temps acabarien configurant la institució matrimonial cristiana que tots coneixem. Finalment, la parella es va casar el gener de l'any 414 a Narbona, desafiant la voluntat d'Honori. L'emperador havia substituït Estilicó per un nou general anomenat Constanci. Aquest general tenia la intenció quasi obsessiva de recuperar Gala i casar-se amb ella. Constanci, conscient de l'oportunitat d'entrar a la família imperial, va maniobrar per trencar aquesta unió. Malgrat tot, Gala es va casar amb l'home que havia escollit, esquivant així el destí habitual de moltes dones de l'època, a les quals el marit els era imposat per conveniència familiar. Però ara serem testimonis d'un dels actes que van marcar la vida de Gala Placidia.
2: En breu reprendrem la conversa amb la historiadora Pilar Pavón, i és que a Gala Placidia l'hem retrobat darrerament en diversos escenaris, des de la literatura fins a la recreació històrica, com la que es va celebrar a l'octubre al segon festival tardorromà de Sencelles a Constantí, a Tarragona. És un esdeveniment organitzat pel grup Septimani Seniores i el Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona, i precisament amb l'Esther Ramon, responsable de difusió i exposicions del museu, vam parlar enmig del soroll i l'activitat d'un campament visigot. Esther Ramon, jo no sé per tu, però per mi sí, quina alegria estar avui aquí enmig del Festival Tardorromà de Sencelles, estar aquí enmig entre campaments de gots i de romans, explicant la història de Gala Placidia. Aquest és el segon Festival Tardorromà que feu a Sencelles. Com neix la idea de portar aquesta recreació històrica, recreació d'època romana, fins a Sencelles?
3: Doncs neix de la idea des dels museus, cada vegada més. Sabem que hem de mostrar el patrimoni i donar-lo a conèixer de maneres molt diferents. Un dia pots fer una visita guiada amb un especialista, un altre dia te pots posar unes ulleres de realitat virtual i un altre dia pots fer una activitat de reconstrucció històrica, com és el cas que veníem fent en diferents moments de la vida del monument. Havíem col·laborat amb el Septimani Senyores perquè és cronològicament, si avenen amb la datació que és Sencelles, el conjunt romà de Sencelles, i d'aquí una mica d'aquestes converses va sortir la idea de fer una cosa, d'anar una miqueta més enllà. I l'any passat ens vam llançar a la piscina, vam fer aquest primer festival a veure pilot, a veure què passava, i la veritat és que la resposta per part del públic va ser molt bona, això ens va encoratjar i vam decidir fer un segon festival.
2: I per què Gala Placidia? Per què hem escollit aquesta dona? Bueno, és que ara va a donar...

0: decirlo, pero sí, la madre del imperio.
1: De hecho, es una época complicada, supongo que a veces también complicada para poder explicarla, porque solemos hablar de Roma en singular, pero en ese siglo, en esos siglos IV y V después de Cristo, Roma ya son dos regiones, un imperio separado en dos, sí. Oriente y Occidente, dos capitales, Roma y Constantinopla, cada una de ellas con sus dinámicas de poder, aunque estén relacionadas, y supongo que cada una de ellas intentando jugar su influencia en el Mediterráneo. Y eso supongo que también añade ciertos matices a la historia ya, como decíamos antes, muy, muy complicada y convulsa de Roma.
0: Efectivamente, ya había llegado un momento en que el Imperio Romano era inmanejable y se decide, ya lo decidió Diocleciano cuando crea la tetrarquía a finales del siglo III, ¿no? Separar, dividir, siempre teniendo presente que hay un solo imperio, ¿no? Pero digamos que para poderlo administrar mejor, controlar mejor, frente a todas las situaciones críticas que estaba viviendo, ¿no? Y que había vivido. La tendencia, sin embargo, siempre fue la reunificación. Cuando muere un emperador de Oriente, en este caso los miembros de la dinastía teodosiana, siempre quieren ejercer el poder en la otra parte, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se lleva, no es efectiva, no es una solución, porque pues ya están creadas esas cortes, esos intereses, esos poderes, y no se puede manejar, por ejemplo, el imperio desde Constantinopla, porque hay muchos problemas, y tampoco se puede manejar el imperio, y hacía mucho tiempo que no se podía manejar el imperio desde Roma, ¿no? O desde Rávena, el imperio en la totalidad. Pero sí, cuando muere Teodosio II, Valentiniano quiere alcanzar el poder, controlar la zona de Oriente, pero Pulqueria, la hermana de Teodosio II, pues se hace con el poder, porque se casa con Marciano, y es este el que ejerce el poder, ¿no? Pero antes, al contrario, había sucedido, ¿no? Cuando murió Honorio, Teodosio II quería haber ejercido el poder, el control sobre Roma, sobre la parte occidental, pero no pudo hacerlo, ¿no? Las circunstancias no lo permitían.
1: Y antes de acabar, volvemos un momento a nuestro personaje principal, Gala Placidia. Ella murió en Roma en el año 450, después de unos 25 años de gobierno de su hijo. Ahora ya, vamos a decir, casi la habíamos olvidado, fuera del ámbito académico, tampoco es que sea un personaje muy conocido, como la mayoría de las mujeres de la Roma imperial, pero en su época dejó huella, se siguió hablando y escribiendo de ella después de su muerte.
0: Bueno, ella tuvo un funeral impresionante, fue un funeral como el de un emperador de Roma, ¿no? Y esa huella debió quedar bastante marcada en la propia Roma. Su cadáver fue expuesto en el aula regia del Palacio Imperial con la púrpura y la diadema, y estuvo 40 días expuestas, el cadáver no lo expuesto. Y por allí desfilaron pues ministros, generales, dignatarios, etc., ¿no? Y fue enterrada pues en el mausoleo imperial de San Pedro, ¿no? Donde también estaban, por cierto, enterrados el propio Honorio, sus cuñadas y su pequeño hijo Teodosio, ¿no? Sí, ella, pues sobre ella se escribió. Lo que ocurre es que pues los historiadores más tardíos del siglo VII que están escribiendo desde Oriente empiezan a, digamos que, a manipular y a ensombrecer la imagen de Gala Placidia, porque la acusan de haber sido la promotora de la caída del Imperio Romano de Occidente, y eso, bueno, pues eso no es cierto. Lo que ocurre es que esa propaganda política que se gestaba en Oriente, pues lo que quería era justificar el intervencionismo en Occidente, ¿no? Entonces estaba escrita desde una parte del imperio, ¿no? De la parte oriental, y además en varios siglos posterior, ¿no? A los acontecimientos, ¿no?
1: Sí, pues acostumbra a ser una práctica bastante habitual cuando ha pasado cierto tiempo que las fuentes históricas intenten buscar, ahora igual voy a decir una cosa muy general, ¿no? pero mujeres culpables de cosas que han ocurrido. En este caso, porque de hecho a su prima Serena un poco se le intentó culpar también de lo mismo, de la entrada de los bárbaros en Roma.
0: Sí, efectivamente. Es propio de la propaganda imperial. Pero el hecho de que hablen mal de ella las fuentes posteriores, o que la culpabilicen de este hecho tan importante, que no es fruto de la situación, ¿no?, de los acontecimientos, eso indica el poder que tenía. O sea, podemos darle la vuelta a esa propaganda negativa, ¿no? Si se está hablando mal de ella, es porque ella tenía bastante poder, ¿no? Y eso es lo interesante.
1: Antes de marcharnos, Gala Placidia es una de las 250 mujeres que has retratado en esa exposición virtual, que también se convirtió en un libro, pero que se puede visitar y consultar online. ¿Por qué tiraste adelante este proyecto?
0: Bueno, porque yo tenía un proyecto del Ministerio sobre la condición de la mujer, y eso lo realicé en pandemia, porque quería hacer actividades, estaba en el proyecto a realizar actividades de divulgación, de transferencia del conocimiento y de divulgación, pero ¿cómo se hacen durante la pandemia? Fue imposible llevar a cabo, y entonces se me ocurrió hacer una exposición virtual para que se pudiera ver lo que estábamos haciendo, para que se pusiera en conocimiento esta selección de mujeres. Podían haber sido muchísimas más, pero no había ni espacio ni dinero para hacerlo, para agrandarlo. Pero es resultado de esta situación también, por cierto, ¿no?, que vivimos, y por el interés y la necesidad de rescatarlas, ¿no? Hay mujeres muy conocidas, que las conocen la mayor parte del mundo, ¿no?, pero hay otras que son muy, muy desconocidas y que también participaron en la historia de la Roma antigua y que son muy interesantes. Y invito a que se visite y se consulte el libro, porque es un libro gratis.
1: Y además se ha quedado al final como una herramienta bastante útil, ni que sea por lo menos para los estudiantes de humanidades, sí, o similares, ¿no?
0: Sí, sí. Espero que les sea de utilidad.
1: Pilar Pavón Torrejón, catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este Sensa Memoria, un programa que ahora continúa y que estamos dedicando casi en exclusiva a la figura de Gala Placidia, que nunca llegó a ser emperadora por derecho propio, digamos, pero que lo fue en casi todos los sentidos, ¿no?
0: Efectivamente, muchísimas gracias a vosotros y además por rescatar esta figura tan interesante, por llevarla en público. Muchas gracias.
1: Lo dejamos aquí. Gracias también a nuestros compañeros técnicos en Radio Nacional de España, en Sevilla y en Barcelona. Continúa Sensa Memoria.
2: Sensa Memoria, a Ràdio 4.
1: La forma en la que arribem a un capítol o a un personatge de la història és única per cadascú de nosaltres. En el meu cas, em vaig trobar amb Gala Placidia gràcies a la periodista i divulgadora Sandra Ferrer i al seu llibre Leones d'Espanya, publicat a Principal de los Libros. Des de la Hispània romana fins a les mares de l'actual Constitució, Sandra Ferrer ens presenta un viatge històric en el que hi ha reines i comtesses, però també matrones, princeses, abadesses, escriptores, sindicats, sindicalistes o matemàtiques que van esdevenir polítiques. Sandra, benvinguda a Sense Memòria.
3: Moltes gràcies.
1: Per què dones i poder en la història d'Espanya?
3: Doncs perquè abans d'escriure aquest llibre havia escrit un llibre sobre les dones a la història d'Espanya a nivell social i a nivell polític, i em vaig adonar que un llibre de 600 pàgines, com va ser el de la Revolució de les Invisibles, em va quedar curt i necessitava parlar només de les dones en poder al nostre país, perquè encara que ens sorprengui, van tenir un paper molt rellevant al llarg de la nostra història, com bé dius, des de l'època de l'Imperi Romà fins a l'actualitat. És cert que, evidentment, la història tant d'Espanya com de qualsevol altre país i racó del món no ha afavorit el poder de les dones, però sí que és veritat que és important donar-los un protagonisme que sí que van tenir a la història, perquè sense elles no podem entendre moltes vegades fets que a priori, de manera estandarditzada, diguem-ne, sempre s'han explicat des d'una vessant més masculina, i les dones, com bé dius, abadeses, reines polítiques, periodistes, sindicalistes, també van tenir un paper importantíssim a la nostra història, i creia que era necessari donar-los aquest petit raconet que ha suposat el meu llibre, que bueno, són gairebé 600 pàgines, així que molt petit no és.
1: Gala Placídia, per exemple, la que hem dedicat a aquest capítol de Sense Memòria, va comandar la política de Roma en diferents moments i circumstàncies, però no surt al registre oficial com a emperadriu romana, sí que surt a les fonts, vull dir, és una dona que té registre a les fonts històriques, però no se la reconeix com a emperadriu, tot i que és un poder en general que podríem dir que va exercir. Són només peces que falten al relat històric o han de començar a revisar tots els llibres d'història?
3: Jo crec, sincerament, que s'han de revisar tots els llibres d'història, no per refer la història, donar només el protagonisme a les dones, sinó encaixant-les a dintre del que és la història. En el cas concret de Gala Placídia, com bé dius, no està registrada com a emperadriu perquè a l'imperi romà aquesta figura no existia. Les dones no tenien autoritat ni capacitat jurídica, no tenien un paper públic en el món jeràrquic de l'imperi romà, ni la república ni l'època de l'imperi, però sí que és veritat que moltes dones van tenir una influència destacable que sense elles, com deia abans, no podríem entendre la història en tota la seva complexitat. I en el cas de Gala Placídia és molt revelador perquè ella, primer, que amb la seva unió amb Ataulf, amb els seus segrestadors, diguem-ne, quan entren a Roma, la seva unió amb aquest rei Goda suposarà que serà una de les figures principals de l'inici de la presència dels visigodes a la península Ibèrica. Ella, de fet, acaba vivint a Barcelona, que és una de les primeres presències del moment inicial de la presència visigoda a la península. Ella arriba a tenir un fill amb Ataulf. Si aquest fill hagués sobreviscut, hagués iniciat una estirpa que hagués tingut d'origen en Gala Placídia. Per desgràcia, aquest nen mor, i ella torna a l'esfera de l'imperi romà, ajudant o recolzant, a vegades amb més o menys ganes, el seu germanastre, Honori, que era l'emperador de l'imperi d'Occident. Recordem que en aquella època l'imperi s'havia dividit en dos, i ella, al final de la seva vida, acabarà sent regent del seu fill, Valentinià, que serà un dels últims emperadors de l'imperi romà, i evidentment ella no va exercir com a emperadriu, però sí que va tenir un poder i una influència molt destacat, no només a la política, sinó també en el món religiós, que sense l'auge del cristianisme al final de l'imperi romà no podríem entendre la llarga etapa de l'edat mitjana. De la Placídia, igual que Constantí, és una de les figures clau en l'enfiançament del cristianisme com a base del poder en l'última etapa de l'imperi romà i després en tota l'etapa medieval.
1: I a més,
3: per això dic que és important, com bé deies tu també, refer aquest discurs, perquè aquestes figures no són figures d'adornament dels seus marits o dels seus fills o dels seus germans, sinó que van tenir un paper molt rellevant.
1: No, i a més, no estem parlant de figures o papers anecdòtics, vull dir, no estem parlant de casos no sempre excepcionals, vull dir, en general, excepte quan arribem a l'època contemporània, estem parlant de dones de les elites, estem parlant de poder. Per cert, tens alguna dona o alguna època en la que et trobis més a gust, que t'agradi més? No sé, és com un moment o una dona preferida. És difícil, en aquestes més de 600 pàgines, però...
3: És molt difícil perquè jo és veritat que quan abordo una etapa... Sí que tinc cert interès per l'edat mitjana, és una de les etapes que més m'agrada i que, sobretot, tinc certa tendència a fixar-me molt en les dones en el món monàstic, perquè, curiosament, és com una incongruència, no? Dones tancades en un claustre, la capacitat que van poder arribar a tenir des de que van ser científiques, musicòlogues, il·luminadores, intel·lectuals, fins a ser grans propietàries. De fet, el cas aquest que us comentava d'Emma de Barcelona o les abadeses de les huelgues de Burgos van tenir tant poder que, en el cas de les religioses de Burgos, deien que eren com bisbes. I, de fet, el propi papat va haver d'intervenir perquè estaven nerviosíssims de veure com aquestes dones arribaven a ser grans terratinents i tenien al seu voltant, en el cas de Sant Joan de les Abadeses també, eren senyores feudals, fins al punt que els seus germans, en el cas d'Emma, per exemple, i de les seves descendents, els seus germans estaven tan nerviosos també de veure com havien arribat a tenir tant poder que van intentar tot el possible per destruir-lo. De fet, en el cas de Sant Joan, van viure molt poc temps monges, perquè el germà de l'última abadesa va anar fins i tot al papa a dir que eren poc més que prostitutes perquè les expulsessin del monestir. Si no haguessin tingut el poder que tenien, ningú s'hagués preocupat d'elles.
1: Saps, saps això que deies de que sembla

0: congruent, el del poder monàstic. Jo crec que això és perquè mirem el poder monàstic de l'edat mitjana o de determinats moments de l'edat mitjana amb ulls del segle XXI. Hem de ser capaços de mirar-lo amb els ulls medievals i potser trobarem això, no? Un espai territorial i de poder que... important, o sigui que...
1: Totalment d'acord.
0: Doncs, Sandra, si et sembla, ho deixarem aquí, perquè avui aquest ha estat un programa amb moltíssimes veus i he d'anar escurçant gairebé totes les converses, però jo t'agraeixo molt que m'hagis obert les portes, doncs, primer a un personatge com a Gala Placídia, que ha estat una mica l'excusa que ens ha portat aquí, i jo estic molt contenta per aquest grapat de coincidències en les que ens hem trobat. I t'ho agraeixo perquè tu ets una mica doncs, l'artífex d'això amb aquest llibre.
1: Doncs me n'alegro moltíssim.
0: Sandra, fins la propera. Gràcies.
1: Igualment.
2: Les següents accions que va aprendre Aelia Gala Placídia en el decurs de la seva vida són tema per un altre festival. El que passarà a partir d'ara serà un veritable cataclisme que marcarà l'inici de la fi de l'imperi romà d'Occident, on Gala en tindrà un protagonisme tan important com poc conegut. Il·lustríssima dona, neta, filla, tia, germana i mare d'emperadors.
3: Tots els podcasts de Sense Memòria a la web de Ràdio 4 i a l'app de RNE Àudio.

0: La barrera del so. Amb Irene Gasombina. A Ràdio 4.
1: Sons desapareguts, oblidats, acabats potser alguns. Avui a la barrera del so, el so com a evocador d'espais passats del record. Avui ens endinsem en sons que associem potser a moments, a persones, a costums, a emocions. Parlarem de la dimensió social del so i ho farem també a través d'una instal·lació que s'ha pogut veure al Centre de Cultura Contemporània de la ciutat de Barcelona i que s'ha fet gràcies també a la tasca de Free Sound. Ja sabeu que aquí al programa sempre estem parlant doncs, de plataformes. Avui parlarem d'aquesta plataforma que ja compleix 20 anys i que no l'hem de pensar com un receptari de cançons, com per exemple Spotify, sinó un receptari de sons. Més de 700.000 gravacions del nostre imaginari col·lectiu, però no només d'escenes del nostre passat, sinó també molt més sons de tot tipus. En parlarem amb els seus responsables en un programa on també avui abordem les plataformes, en aquest cas les plataformes de vídeo i de música, perquè tenen una relació una mica diferent, em sembla, i ens ho explicarà el Marc Margarit, el seu espai en 15 segons, tenen una relació diferent, dèiem, em sembla, amb els drets d'autor.

0: i no sé si això d'alguna manera doncs condiciona la seva feina. I això és el que tenim avui a la barrera del so en aquesta edició especial, que el que fa és recuperar alguns dels millors continguts que hem tingut al programa aquesta temporada. Benvinguts!
1: De cop i volta potser trobo a faltar la sirena de la, del volcà o de la maquinista, que es veu. Que després de la guerra ja no em resultava tan simpàtic, perquè era el que feien servir també per dir ja perill de bombardeig. Però abans, que no era perill de bombardeig, pues allò em recorda molt la Barceloneta.

I de sobte trobo a faltar un so. És un so que ja no existeix, però que solia formar part del meu entorn. És un so al que hi van sumades no només emocions, sinó també espais, costums, persones. És un so que era part de mi i és un so que ara ja no hi és. Ara els sons són uns altres.

0: Parlo de la dimensió social del so i constitueix un llegat i un patrimoni que forma part de nosaltres. Amb el temps, però, canvia i corre el risc de desaparèixer. És per això que, perquè això no passi, existeixen iniciatives com FreeSound, una plataforma col·laborativa de gravacions compartides, no només de sons ambients, sinó de molt més, de gravacions lliures de persones d'arreu del món. Ara compleix 20 anys i, per celebrar-ho, ha presentat una instal·lació sonora al Centre de Cultura Contemporània de la ciutat de Barcelona, que ha estat co-comissariada per l'artista multidisciplinar el Fito Conesa. Què tal? Com estàs, Fito?
1: Bon dia i sònic dia.
0: Sònic dia. M'encanta això. Clar, és que de sobte trobo a faltar un so i no me n'he adonat i ja no hi és. I el meu paisatge sonor i el meu entorn sonor han canviat.
1: Sí, i de fet transformarà els teus records i tot això totalment, totalment.
0: Això és fascinant perquè ens demostra també que el so és canviant i és fràgil en certa manera.
1: I pot ser també que és l'eina més ràpida per viajar en el temps o en el record, o també per imaginar el futur. En realitat entra com directe, no? Hi ha un tema així com de, que entra directament de l'orella al cervell, i sí, és una eina brutal, jo crec.
0: Clar, per preservar aquests records, doncs vosaltres veu instal·lar al Centre de Cultura Contemporània tot just fa molt pocs dies, i de fet es podrà tornar a veure també a la Universitat Pompeu Fabra, doncs una instal·lació que ha estat creada en col·laboració amb FreeSound. El Frederic Font és investigador en tecnologia del so, de la música, és desenvolupador de software i també investigador del Departament d'Enginyeria del Music Technology Group, i ell és un dels creadors de FreeSound. Què tal? Com estàs?
2: Hola, molt bé.
0: Escolta, FreeSound serveix per això? O sigui, què és i serveix per això, per guardar aquests records sonors?
2: És una de les utilitats que té, sí, definitivament. Al ser una plataforma que es crea col·laborativament amb gent de tot el món que decideix participar-hi, es pot fer servir de moltes maneres, però amb el temps es va convertint també en un repositori on hi tenim guardats sons que potser no els podrem tornar a gravar.
0: Ara fa 20 anys ja que es va crear aquesta plataforma.
2: Fa 20 anys, sí. En aquell moment era quan començava tota l'explosió del que després es va conèixer com a web 2.0 i després ja no se'n va parlar més, on una mica la idea era que la web ja no només era una cosa estàtica que tu visitaves, que tu consumies, sinó que també era un lloc on et permetia contribuir amb informació, pujar informació. Aleshores, en aquell moment, no existia una plataforma per sons, nosaltres la vam crear i aquí estem.
0: Quins sons, com per exemple el que hem escoltat a l'inici, no? Però quins sons hi ha? Qui els puja? Per què?
2: Hi ha de tot a FreeSound, hi ha molts sons diferents. Nosaltres l'única, diguem, condició en certa manera que posem és que no volem que es pugi música en el sentit més tradicional del que seria una cançó, diguem, no? És a dir, no busquem que un artista pugi les seves cançons a FreeSound, ja existeixen altres plataformes per fer això, sinó que el que ens interessa és que tot el que es pugi a FreeSound d'alguna manera pugui tenir una voluntat també de ser reutilitzat. Quan vam fer FreeSound, en aquell moment vam adoptar el model de llicències Creative Commons, i també era una cosa relativament nova en aquell moment, i la filosofia en el fons és aquesta, no? De posar unes normes molt clares sobre com es pot reutilitzar aquest so, per tant fomentar la reutilització.
0: Uh-huh. I el Fito, doncs, per fer aquesta instal·lació va haver de capbussar-se en l'arxiu també de FreeSound, no?
1: Bueno, és una mica més complicat, perquè els arxius tenen moltes capes i moltes aristes, sí? Però en realitat a mi em van convidar per pensar juntes què fer, no? I van convidar altres artistes, doncs són capes de capes de capes, però sí, vam decidir treballar aquesta idea de el que jo crec que hi ha FreeSound és, tot i que no és una cosa que no és la definició, la descripció més acertada de FreeSound, però sí que és una mena d'arxiu que cura, que guarda moments que no passaran mai, però sense drama. Vull dir, és veritat que una cançó d'un artista amb una trajectòria o que algú que comença la música no té sentit, però pot ser que sigui una gravació de la meva àvia cantant fa 20 anys, una cançó que ara ja no es, no es canta perquè s'ha perdut o el que sigui. Doncs en, aquesta, en aquest univers, no? Denso i bonic, van pensar convidar a altres artistes, doncs jo, diguéssim que a mi em van convidar, i jo era fan ja de, i usuari, he de dir, de Free Sound, i van pensar altres artistes com l'Alba Riel o l'Ososaco, diferent gent, perquè proposin llistes a partir d'aquesta idea que jo deia abans, no? del curar, de sons que hem de cuidar en el sentit no tan paternalista, no? Sinó de ser conscients que són situacions que ara són molt normals, pot ser que el futur no. Imaginem Barcelona l'any passat, no? Que tenim una sequera que era increïble. Bueno, la pluja començava a ser un so que era quasi arqueologia. Doncs això.
0: Clar, d'aquesta manera, doncs, molts artistes van ajudar el Fito, perquè si no el Fito s'havia de capbussar en les 700.000 gravacions que hi ha aproximadament, no? Frederic, quants àudios?
2: Aproximadament, sí. La veritat és que no ho sé exactament, sé que són més de 700.000 i cada dia n'hi ha entre 100 i 120-150 més cada dia.
0: I així, doncs, el Fito va poder, doncs, traçar una mica juntament amb tots aquests artistes, doncs, una curadoria de sons, com per exemple, sons que potser estaven al meu carrer i ara potser ja no hi són.

0: Clar, com els sons ens influencien una mica també en la nostra vida social, no? I formen aquest paisatge. És molt curiós, això.
1: Sí, de fet, jo pensava, com m'acostava aquesta so, pensava de la Filaor, no? Aquesta no és, però al sud hi ha un, com un, normalment és un senyor que porta una, com una harmònica.
2: Aquí el tenim, també, eh? Aquí el tenim, també. Sí, no?
1: Sí, sí, ja sí. Imaginava jo.
2: Jo encara el sento, de fet.
1: Ostres, pues jo
0: de
1: fa
0: fet,
1: molt
0: em
1: de
0: sembla
1: temps.
0: Que el tinc a àudios, Patxo, es diu afilador de ganivets, no, no te l'he posat al guió, però si me'l demana el Fito, jo el tinc, eh?
1: Sisplau. O sigui,
0: home, perquè jo també m'he capbussat aquí
1: ara
0: a França.
1: Ara jo vull aquesta imatge, la vull.
0: Sisplau, doncs ara la tindràs, ara la tindràs. Doncs ens deies... Ah, mira, ja el tenim, aviam.

0: Les melodies jo crec que canvien, no?
1: Sí.
0: Cada...
1: Depèn de l'instrument. Però sempre tenen aquesta cosa de glissando, de baix a dalt.
2: Sí, exacte.
1: Mira, ara escoltant això, imagino que només nosaltres aquí, sinó la gent al d'on estigui escoltant-nos, també haurà tingut aquesta imatge. O sigui, és un viatge, jo insisteixo molt en això, però és veritat que és una eina molt potent. I en aquest projecte va passar una cosa, que és que a mi em van, em van convidar i vam treballar, va ser com un match d'aquestos que jo crec que

0: de sons van ser, és a dir, perquè hem trobat molts sons, per exemple, de carrer, sons d'ambient, no? I però també hem trobat doncs, sons de natura, hem trobat sons de què més?
1: Hi ha una cosa molt potent que és que clar, el paraigua conceptual, diguéssim, que abraça tot això, tota aquesta instal·lació, és tan ampli que pots sentir, pots notar el caràcter de cada artista, no? I teníem des de coses que vam tenir, bueno, més a veure amb el gest, no? Com l'Alba, em recordo que eren microsegons de so de si jo faig així ara... I clar, és com... No? Fins a altres que eren directament gent al carrer manifestant-se per algo, per aquest tipus de lluites que encara, per sort, tenim i que demanem, no? Doncs també hi havia naturalesa, hi havia una rana, em recordo, no?
2: Sí, hi havia un que deia, posava que era una granota, però cap de nosaltres ho identificava com una granota i ens quedava una mica...
1: Sonava com elèctric i era com...
0: Sí. Això és brutal, no? Com sí. Sons orgànics poden potser fins i tot no semblar-ho i convertir en la nostra imaginació en una altra cosa, no?
1: Era molt confós, sí, és veritat.
2: Hi havia un altre també interessant, un seguit de sons on el que feien era captar el que es diu la resposta de diferents sales de diferents llocs del món, on es fa el mateix so, un so molt impulsiu, i després es grava la reverberació. Aleshores, clar, tu quan els escoltes, al final vas sentint diferents tipus de reverberacions i potser a nivell acústic, no sé que ho puguis escoltar en un entorn molt bé, molt controlat, tampoc acabes de notar les diferències, però conceptualment hi són allà, no? Perquè cada un representa un espai que és únic al món.
0: Parlant d'un lloc que té bastanta reverberació... Clar, aquí el record, diverses coses a comentar, no? Però, per exemple, el record també associat a una emoció, perquè això, clar, és l'estació de Sants i normalment és un so que escoltes quan vas de viatge, no? Hi ha nervis, hi ha, no ho sé, emoció, no?
1: Sí, totalment. Jo crec que és que no es pot entendre per mi, com ja parlo com fan de Free Sound. Free Sound sense aquest poder, no?, i de conèixer també, perquè hi ha una cosa molt xula, i aquí entro en rotllo fan, que tenen a la web, que és que pots escoltar diferents sons que tu penses que aquí funcionen d'una manera, que en un altre lloc sonen diferents. Per exemple, una ambulància. Com sona una ambulància aquí, com sona a Cincinnati.
0: Ah, això és fascinant. O sigui,
1: clar, i és com, bueno, no? O els bombers, o el que sigui. Aquest tipus de so que tenim com supernormalitzats, que són part de la nostra contaminació de vegades acústica a la ciutat, com sonen en altres llocs. I això és una cosa superpotent també com a eina educativa, vull dir, per no més de coneixement propi, sinó, i això va ser el que a mi em va volar el cap quan vaig a descobrir una mica Free Sound i les possibilitats que tenia.
0: Creieu que potser també el so, de fet, l'hauríem de treballar més a nivell col·lectiu i que potser fins i tot podria ser una eina, com deia ara el Fito, en els programes educatius?
2: Totalment. Bueno, a veure, el so... És un sentit bastant interessant perquè sí que és veritat que probablement com a humans hem anat perdent una mica progressivament la necessitat d'utilitzar-lo com a mitjà d'informació essencial, no? O ens pot passar, no?, que podem estar al bosc i ja hi ha moltes coses que no les reconeixem, que ja no sabem com funcionen, però en tot cas és una cosa que sempre està funcionant, encara que no ens hi estiguem fixant, no?, a diferència de la vista en aquest cas. I llavors és interessant, per això que deies tu abans també, no?, com que de seguida et situa en un lloc, de seguida et col·loca, i és una experiència col·lectiva, perquè totes les persones que estem en un lloc, bueno, podem tenir també diferències amb com escoltem el so, però totes estem escoltant, no? Això és important. Aquesta dimensió humana col·lectiva és el que també Free Sound d'alguna manera hi aporta, no? Que no només són arxius de so, sinó que són arxius amb les seves històries. En alguns casos estan explicades a la pròpia plataforma, potser en altres no. Però tota aquesta dimensió és el que crec que li dona aquesta entitat que ho fa realment rellevant, no?
3: 3, 2, 1...
4: Pollas, ¿no, tío?

0: Els nens jugant a la baldufa. I clar, parlàvem de la dimensió col·lectiva del so. I com al final el so també pot representar col·lectius, pot, doncs, parlar-nos de la nostra història, perquè avui dia no sé si ja hi ha gaires nens que juguin al carrer a la baldufa, no?
1: A la baldufa no ho sé. Alguns hi ha, eh? Jo crec que sí, segueixen havent. Però sí que és veritat que són coses que s'han transformat completament, no? I especialment a, doncs, a llocs com Barcelona, no? O ciutats més grans. Però sí, sí, totalment.
0: Uh-huh. I, per exemple, també, doncs, com hi ha aquests sons, jo pensava en aquest so, quan escoltava aquest so, pensava en la irrupció de les pantalles, no? I de que realment potser les pantalles també ens estan traient i absorbint una mica de l'escoltar al carrer.
2: Sí, i també hi ha una cosa, hi ha nous sons, vull dir, uh-huh, que mai esperem, i que han evolucionat. El clàxon d'un cotxe ara és diferent com hi era abans, tot i que són matisos, hi ha una evolució del so. I això també com a document històric, no? per intentar... Jo estic en anàlisi tota l'estona, però com sonava als 60, el paral·lel, com sona ara, no? Aquest tipus de situacions parlen de com ha canviat la ciutat, i pot ser que sí, que abans el paral·lel era més ruïdós a nivell humà, de gent parlant, i ara serà més ruïdós a nivell de cotxes i de coses que evitem al cap i a la fi, però és veritat que les pantalles pot ser que han reduït el nivell de soroll humà, diguéssim.
0: I abans us preguntava per l'educació i també a nivell de museografia, diguéssim. Tenim una consciència del so, o sigui, ja podríem treballar en un museu del so. El so és un element que es treballi, doncs, per entendre els contextos històrics o no?
1: Crec que es treballa poc, perquè bàsicament és molt difícil, diguem, no? Perquè no tenim gravacions més enrere de X. Sí que hi ha estudis on s'intenta, en base, per exemple, a textos o a llibres que s'han escrit, o bueno, sí, bàsicament suport textual on es descrigui com sonava algú, es poden inferir coses, no? El que passa que és una feina, clar, és complicat, diguem, perquè no les tenim, aquestes gravacions.
2: I jo crec que també respon a lo que dius abans, no, d'aquesta societat visual, no? Que és molt complicat en museu treballar amb un so sense res més que so. Per mi ja el so de per si és un... I aquí ho estem veient. Estem fent un recorregut per sons que està tocant el cor i entenent a nosaltres mateixos en la història, però costa molt no oferir sempre algú que ajudi o que ompli la visualitat, no? Uh-huh.
1: Requereix una atenció, no? Requereix una atenció especial que sobretot avui en dia, amb la societat de l'entreteniment i la rapidesa i tot, cada cop és més difícil. De fet, en la pròpia instal·lació, un dels elements és que t'havies d'esforçar per escoltar els sons, que hi havia alguna gent que igual ho va percebre com algo fins i tot negatiu, no? De dir, ostres, és que no ho sento bé.
0: Acabó.
1: I dic, bueno, ja, però...
0: Es tracta d'això.
1: Estigue-t'hi una estona, diguem, no?
0: De fet, la instal·lació, havies d'entrar com... O sigui, eren unes... Com ho podem explicar, no? Havies de ficar dins del cap, no? I les oïdes per estar dintre d'un espai on poder escoltar els sons. Com ho podem explicar?
1: Bueno, diem la paraula de...
2: Sí, sí, sí.
1: És que no la volíem dir, però...
2: Però és fàcil per crear una imatge.
1: La idea inicial, la inspiració, venia de la closca de mar, no, com es diu? No, com, la
2: petxina, és una mena de petxina acústica.
1: Exacte, la idea aquesta que te la poses a l'orella i porta sons d'altres llocs, no? Llavors, vam partir d'aquí, ens vam intentar allunyar una mica, no ho vam aconseguir del tot, em sembla. Vam fer una cosa una mica abstracta, però sí, la idea és que té com una forma on hi ha una cavitat, que és on acostes el cap, i d'alguna manera, si no t'hi acostes molt, és difícil d'escoltar-ho. Depèn dels sons, no? Hi ha sons que potser sí que traspassen més, n'hi ha que menys, però sí que requereix que t'esforcis.
0: I què deia la gent després d'entrar dintre d'aquestes cloïsses sonores?
2: Hi ha de tot. Hi ha una cosa que quan entens que hi ha una altra velocitat, que hi ha un altre tipus de connexió amb l'objecte, és a dir, has de, bueno, tu ho dius abans, no?, d'entrar, en el sentit de tocar, i poses el cap, entonces hi ha gent que quan vibrava, perquè era un tema quasi vibracional, flipava, en el sentit de, ostres, m'ha agradat moltíssim. I altra, que és, clar, al final no deixa ser un objecte en un context que al final no saps fins a quin punt pots tocar o no sé què, i jo, no, apropa l'orella. Hi ha gent que es quedava molt... I aquesta gent era la que, bueno, és que estava molt bajo.
1: Igual els feia més respecte, sí. Bueno,
2: però en general, quan entenien això, que era un tema de... que és que era quasi com una remor, no? Estaves allà i dius, és que sembla algo. T'apropaves i entraves, era bastant... Bueno, canviava molt la percepció de... Hi ha una cosa, no? Per mi, i parlava abans de vibració, no? El català, hi ha una paraula, el sentir... només sentim amb l'orella, o sigui, sentim amb el cos també. Hi havia un tema de sentir amb el cap, perquè vibrava. O sigui, una mica de... Perquè no deixa de ser un objecte molt orgànic, mm-hmm. en realitat, i construït amb impressió en fusta, o sigui, mm-hmm. però que vibra també. Doncs això també té una màgia i jo totalment alineat amb el Fede d'aquesta idea de que requereix un altre tipus d'apropament i de temps. El so no té temps, o sigui, és una altra cosa, funciona d'una altra manera.
0: Clar, com podem fer que la gent doncs, tingui una relació amb el so, la ciutadania, em refereixo, d'una escolta més conscient?
1: Bueno, és un tema que es treballa. Jo veig que cada cop se'n parla més d'aquest tipus de coses. Jo crec que en general ha de formar part probablement d'una reacció una mica més general, no només amb el món del so, no? Però una mica una reacció, jo crec, en contra d'aquesta idea de que les coses duren totes dos segons, no? I que no tenim... O sigui, hem de posar en valor la capacitat de poder fer coses tranquil·lament entre d'altres escoltar sons. Això hauria de passar primer, segurament, no? Per poder-ho entendre més. Però jo crec que és una cosa que inclús com a persones necessitem, o cada cop acabarem necessitant més, i per tant, inevitablement, d'alguna manera, ho posarem més en valor.
0: I una manera potser també doncs, seria convidar també la gent a que entri a visitar Free Sound.
1: Això segur, això a nivell, diguem així, jo parlava una mica més com...
0: Sí, sí, tant.
1: Total, que entrin a la web.
0: I com li... Per tenir una experiència bona de Free Sound, tu que ets doncs, creador i tu també molt usuari i també co-creador, diguéssim, de participant en els sons, com ha de ser l'experiència de l'usuari? Què li hauríem de dir a una persona que entri perquè tingui la millor experiència? Quin so ha de buscar? Hi ha un cercador, m'imagino...
1: Hi ha un cercador, jo no et podria dir quin so buscar, perquè clar, hi ha moltes coses diferents, no? Però potser una cosa que diria jo és que pots anar deixant que et sorprengui una mica, no? Potser saltant. Hi ha una funcionalitat en concret, per exemple, que et posa sons aleatoris, que aquesta pot ser interessant, i vas navegant, però després n'hi ha un altre també que et pot donar sons similars, sons que s'assemblen acústicament entre ells, però que no necessàriament tenen el mateix significat, no? I d'alguna manera també pots anar saltant d'un so a l'altre.
0: Quin seria el so més estrany que hi ha a Free Sound?
1: Ostres, estrany...
0: Clar, defineix estrany, no?
1: Puc posar una anècdota. Clar, de vegades, per exemple, en el món de la creació musical, doncs hi ha col·leccions de sons o no, empreses que venen, diguem, packs de sons per producció musical, i de vegades... comercials, em refereixo, de vegades es veu Free Sound és com l'opció lliure, que potser hi ha gent, no?, que diu ostres, no, però això no té tanta qualitat, el que sigui és diferent, no? I de vegades hi ha com aquesta percepció, però que s'intenta com comparar, no? I va haver una vegada en un article a un blog, al Create Digital Music del Peter Kern, força conegut, diguem, en l'àmbit, que no sabem bé arrel de què anava, no? Però que va dir, ostres, avui ha obert Free Sound i el so del dia, perquè cada dia s'escull un so, que de fet, mira, això també és divertit, no diem quin so és. Tu tens un so que l'escoltes i després, si vols, tens un botó que diu mostra'm els detalls, no? Perquè puguis jugar a endevinar-lo. Doncs és igual. Aquest so del dia era un so que pot ferir sensibilitats. De fet, és l'enregistrament de la matança del porc.
0: Uau.
1: I és bastant heavy, no? Però, clar, és algo que l'autor del blog que ho va veure deia, ostres, clar, és que he obert això i no podem comparar Free Sound amb cap altre d'aquests elements,
0: clar, clar.
1: Perquè és que aquí hi han coses que no trobaràs en lloc, diguem, en lloc més, no?
0: Has dit quin és el so del dia? Va, el so del dia d'avui, que estem enregistrant...
1: No l'he escoltat,
0: no sé quin és. Això és per tu, diguéssim, com a cosa així quotidiana, de tant en tant, dius, va, vaig a veure quin és el so d'avui.
1: Sí, clar, total.
0: Sí, no? Una activitat així recurrent. Sí. Doncs va, el dia que avui estem enregistrant aquesta entrevista, que avui és dijous, dia 13 de novembre, el so del dia és

0: Parla com TikTok, jo. L'Atlas 31, se sembla com aquesta nau que sembla que ha visitat la... sí, evidentment, com ten un component, diguéssim, de sintetitzador o de dron, ja té una manera com molt fàcil de linkejar-ho amb això, no? Amb l'altre, amb l'alien i tot això.
1: Realment és molt curiós perquè amb l'experiència que he tingut jo de Freesound he tingut totalment aquestes dues percepcions. És a dir, de sons superantics que se m'escapen de les mans i sons que no puc agafar perquè estan molt lluny i són molt futuristes, no? És espectacular, aquesta experiència.
2: Sí, és molt heterogeni. Clar, realment hi ha... No s'especialitza en res en concret, no? I al mateix temps doncs, hi ha molt de tot. Inclús per nosaltres és difícil entendre què hi ha o què no hi ha, no? en tota la col·lecció.
1: Perquè hi ha algú que, diguéssim, controla tots els arxius.
2: Sí, hi ha un equip de moderadors que són voluntaris, d'usuaris de Freesound, que escolten els sons, sobretot bàsicament per veure que no hi hagi coses que no haurien d'estar Freesound o sons que tinguin copyright. Llavors, normalment, bueno, ells tenen, diguem, algunes eines per poder mirar aquest tipus de coses. També que si no hi ha descripcions detallades, pues, igual suggerir als autors que posin més informació o coses d'aquest tipus. Però bueno, més enllà d'això no fem un control. I aleshores sí que nosaltres, com a grup de recerca, perquè no n'hem parlat gaire del context, no? Però això és una iniciativa que comença en un grup de recerca, que és on treballo jo.
1: El Music Technology Group. Exacte. De la Universitat Pompeu Fabra.
2: I nosaltres ho fem servir per això també, no? I desenvolupem tecnologia que ens permet intentar entendre, entre altres coses, doncs, què hi ha a dins de Freesound, classificar-ho, coses d'aquest tipus.
1: Mm-hmm. Clar, ho feu servir molt també investigadors, serveix molt també per la vessant doncs, més d'investigació, no? Escolteu, per anar acabant una mica també, bé, porta ja 20 anys, una mica quin és el futur de Freesound?
2: Bueno, doncs esperem que com a mínim 20 anys més, no? Bueno, a veure, és una plataforma molt única i que també serveix, diguem, un propòsit que és molt, molt únic, que hi ha molta gent que ho pot disfrutar. I per tant, jo crec que això, i en el context on estem nosaltres també, acadèmic i tot, doncs ens dona una visió de futur de poder continuar. Nosaltres sempre hem anat creixent a poc, perquè no ens interessa tampoc créixer molt ràpid, perquè llavors entres en unes altres dinàmiques que potser no ens permetrien tampoc sostenir-ho. Per tant, la idea és seguir amb aquesta línia.
1: I el que sí que jo veig doncs, darrerament és que... tot aquest univers sonor està treballant ja molt conjuntament amb artistes, no? I artistes nous, i artistes que porten molta trajectòria, com el Fito, però que ja hi ha una interdisciplinarietat d'arts, i per exemple el so és un doncs, element crucial en moltíssimes instal·lacions, no? Com per exemple has fet servir tu...
0: Total, de fet, jo crec que totes hem treballat amb Freesound en algun moment. I és veritat que de vegades jo escolto algo i dic, ostres, això l'he escoltat a Freesound. I em va passar amb un anunci que havia parlat amb tu, dic, ostres, jo crec que escoltaré un anunci de la televisió o algo.
1: Sí?
0: Diu, sí, perquè ja és veritat que, tot i que l'arxiu és supergran, després els interessos que cadascú té de vegades són molt limitats. Doncs si tu busques una cosa concreta, doncs pot ser que tens, no sé, 50 sons. Però... jo soc molt fidel i los escolto i em passa. Però sí, és una... jo crec que hi ha una cosa molt potent i que ajuda molt als artistes com jo que estem treballant i que treballem amb el so a entendre també el so com més enllà d'una lluita, en el sentit de, jo parlava abans, no del musó d'escolta, sinó d'una disciplina també que existeix i que hem de... I que hem d'alguna manera a demanar o començar a evitar, tu parlaves abans en la prèvia, no?, de sinestèsia, no?, de la sinestèsia que també el so té, no?, i aquest poder, doncs jo crec que aquesta quasi l'apropament de l'artista amb l'arxiu Freesound o amb aquest tipus de situacions és totalment orgànic i necessari i natural, i jo espero que d'aquí 20 anys ja Freesound
2: ens tornem a veure aquí.
0: Home, jo espero.
1: Doncs escolta, d'aquí 20 anys veniu i escoltem també quin és el so. Veiem si hi ha el programa d'aquí 20 anys. Esperem que sí. I escoltem també quin és el so del dia. Que això recomano a tots els oients que ho facin i que visitin la web i diguin, doncs aviam a veure avui què sona. Perquè entenc que és random, eh?
2: Sí, bueno, sí que hi ha unes condicions que s'han de complir molt, molt bàsiques, però sí, és aleatori.
1: I la instal·lació la podrem veure també pel qui no ho ha vist?
2: Sí, ara estarà durant un parell de setmanes, a partir de la setmana que ve estarà aquí al campus del Poble Nou de la Universitat Pompeu Fabra, i després estem treballant en diferents espais o llocs on podrem anar movent.
0: Perquè viatgi.
1: Ah, sí, que viatjarà, la instal·lació.
0: La idea, sí, no?
2: Aquesta és la intenció, sí. Mm-hmm.
1: Fantàstic. I a més també que això no pari, i que hi hagin més maneres diferents també d'apropar-se a tots aquests universos sonors.
0: Total.
1: Que són, doncs, patrimoni intangible i immaterial, que sembla que sigui quasi, doncs, impossible d'agafar, però que els tenim aquí, gràcies també a FreeSound. Moltíssimes gràcies al Fito i al Frederic Font, també,
2: gràcies,
1: doncs, al MTG i a l'artista multidisciplinar.
0: Gràcies.
1: Fito. Ens veiem properament. Fins aleshores.
2: Gràcies.
3: La darrera del so. A Ràdio 4.

0: I ara... A veure, clic.
1: No, ara no, no ara, ara no començaria a cantar Julián Casablancas. No, no,
0: ai,
1: no, no.
0: És que estava intentant això, atrapar aquest toc, deu, veus, de
1: baqueta. De la cançó Tapau dels Strokes, que ens serveix de careta.
0: Increïble.
1: De fet, és que és el Fabrizio, que és el bateria brasiler dels Strokes, que és conegut per liar la parda tot sovint. Vull dir, és un liante de la llei. De fet, hi ha una gravació a l'últim àlbum, que crec que és de la cançó Out to the Mets, que hi ha un moment on s'acaba un pont i ha de trencar la bateria, i el tio anava tan empanat que el Julián Casablancas li diu... drums, please, Fab. I això ho van deixar a la gravació final, de la quantitat de vegades que el tio devia empanar-se.
0: És meravellós. Això em vaig parlar un dia, que per cert, suposo que ja ho saps, o si no ho sabeu, audiència, que també ho podia haver comunicat jo a l'audiència, cada divendres estem fent un espai, també el programa Xavifòrnia, els divendres a 3:45 de la tarda, per anunciar una mica el que tindrem, els continguts a la Barrera del Sol cap de setmana.
1: El Xavi Martínez deu flipar.
0: El Xavi Martínez, sí, perquè clar, li porto sons estranys, sons fantasma, sons no sé què...
1: Un amant de la música també, però segurament no, de les fricades que t'agraden a tu.
0: Home, un dia vaig posar a Xavifòrnia, vaig posar Schomberg. I clar, va ser com... allò va ser meravellós.
1: Home, li devia molar moltíssim, perquè en el fons aquest punt de curiositat sempre descobreixes nous amants d'aquests sons estranys que ens agraden a nosaltres a tot arreu.
0: Exacte, però també li donem un altre caire, una miqueta més, doncs, de no sé, festiu de divendres, com que la secció és el divendres.
1: I
0: els
1: això
0: divendres
1: ho hauries d'haver explicat...
0: Ho hauria d'haver explicat fa moltes setmanes i ho estic explicant ara, perquè no ho havia dit a la Barrera del Sol.
1: Lo de la baqueta?
0: Lo de la baqueta no, lo de la secció que fem que fem al
1: Xavifòrnia.
0: Anem a ordenar-nos.
1: Jo crec que l'audiència de Ràdio 4 està farta de mi en aquest punt. Sí. Una altra dada curiosa del bateria dels Strokes.
0: A
1: té
0: veure?
1: Un grup de mig bossa nova, mig indie, que es diu Little Joy.
0: Ah, mira.
1: I no canta ell, però ell també fa de bateria i és molt xulo, el grup és molt maco, no té res a veure amb els Strokes.
0: M'encanta, eh? Ara
1: tenen només un àlbum, és preciós.
0: Ara sembles com es diu el de les dades curioses de...
1: Maldini. Soc Maldini.
0: Ordenem-nos una mica, a veure, hola.
2: Bueno, sí, el Dinamo de Zagreb.
0: Estem a la Barrera del So. Ara farem la secció en 15 segons amb el Marc Margarit.
1: Som
0: hola,
1: jo.
0: Marc.
1: Hola, Irene,
0: com
1: què tal?
0: Estàs?
1: Ràdio Canònica, ara sí que l'estem fent bé, la ràdio.
0: Ara sí, home, és que havíem de situar la gent. Què farem avui?
1: Ens hem permès aquest joc perquè avui farem història.
0: Perfecte.
1: Avui tenim una notícia molt important per l'audiència de la Barrera del So.
0: A veure.
1: I és que avui serem el primer programa de música que no parla de Rosalía. Tu ja n'has parlat o no, Irene, al programa de Rosalía?
0: Doncs, evidentment, no.
1: No? Doncs et retiraran el carnet de
0: totalment,
1: periodista cultural,
0: totalment,
1: eh? Ho saps, això?
0: Però com que som un programa de nínxol, hem dit, què hem de fer ara? Doncs no parlar de Rosalía.
1: Doncs t'he de dir que no parlarem de Rosalía, però sí que parlarem d'un altre dels monstres culturals de les últimes setmanes.
0: Ah, i quin és?
1: Doncs no és ni Lamine Yamal, ni Messi, ni Andy Lucas.
0: Andy Lucas, t'anava a dir, sí.
1: No és cap d'aquests. Per endevinar-lo, però, haurem de resoldre un misteri.
0: M'encanten els misteris.
1: Un misteri que comença a Spotify. I és que, Irene, aquests dies a Spotify hi ha cançons embruixades.
0: Embruixades? Què vol dir embruixades?
1: Mira, jo l'altre dia, dilluns concretament, vaig dir-me a mi mateix, Irene, escolta, tinc ganes d'escoltar Estopa, no?
0: Fantàstic.
1: Em posaré Como Camarón, del seu primer àlbum.
3: Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa.
1: Un himne.
0: Tu mirada.
1: Un himne. Aleshores, clar, què vaig fer jo? Doncs vaig obrir Spotify, que és on jo escolto música, i vaig posar Como Camarón. I, evidentment, la vaig trobar la primera, a la cerca. Però, com bé saps, a Spotify, si tu fas una cerca, no només apareix allò que busques, també s'inclouen 4 o 5 alternatives. Recomanacions semblants en estil del mateix artista. Amb Como Camarón, què t'esperaries que et donés Spotify? Doncs altres cançons d'Estopa.
0: Sí, o Estopa,
1: sí.
0: O flamenco...
1: Coses per l'estil.
0: Sí, o una mica de rumba...
1: Tu calorro, o... por la rajeta, sí. Falda, una cosa per l'estil. Doncs no va aparèixer res d'això, saps què hi havia?
0: I què hi havia?
1: Cançons sense cap mena de relació. La segona recomanació de Spotify rere Como Camarón era el clàssic de les comèdies romàntiques dels anys 2000, Kiss Me, de Sixpence, None the Richer. Idèntica, Como Camarón, oi?
0: Però què fa aquesta cançó aquí?
1: Ah, aquest és el misteri. I això no s'acaba aquí. La tercera cançó recomanada a una cerca de Camarón dilluns passat a Spotify, saps quina era?
0: No, no sé, i em fa por.
1: Sexo en la playa, de Maya i Alif.
3: El sol va cayendo, el día va acabar. Los dos en la playa, la brisa y el mar.
0: Però a veure. Sí, què té a veure Como Camarón I'm so kiss me, i això.
1: I això, i Alicia Maya, no?
0: No estic entenent.
1: Doncs atenció, perquè la següent recomanada ja et petarà el cap. La següent recomanada, la quarta recomanada, el quart resultat a la cerca de Spotify del dilluns passat de Como Camarón era Cheek to Cheek, el clàssic dels musicals de Broadway, per exemple, de la pel·lícula Sombrero de Copa, dels anys daurats de Hollywood. Concretament, la versió que van fer fa uns anys Lady Gaga i el genial Tony Bennett. Heaven, I'm in heaven,
0: and the cares that hung around me through the week. Bé, jo ara ja penso que l'algoritme s'ha tornat absolutament boig i no acabo d'entendre realment aquestes connexions de gèneres, èpoques i artistes diferents.
1: O s'ha embruixat.
0: O s'ha embruixat.
1: S'ha embruixat. Potser jo ara mateix faré de Torquemada.
0: A veure.
1: Faré d'inquisidor de l'algoritme i farem un exorcisme de l'algoritme aquí en directe. He agafat la meva bíblia de la música. És a dir, he agafat els meus vinils dels Beatles. I descobrirem què li passa a l'algoritme de Spotify. Abans de res, això hem de dir que no passa amb totes les cançons. Ho farem en directe, que ho vegi l'audiència. Ara obriré l'Spotify. Passa amb algunes molt concretes, i jo ja sé per què, de seguida us ho revelo. És possible que alguns alumnes avantatjats, o que tinguin germanes adolescents, ja sàpiguen què connecta aquestes cançons que acabem de dir, què connecta Camarón amb Cheek to Cheek. Però mira, ho provarem ara mateix amb una de les cançons que sé que estan embruixades. Vaig a buscar Spotify ara mateix. Semblo un mag,
0: sí.
1: Explicant...
0: No, no, certifico que estàs obrint...
1: Hold My Hand, la cançó Hold My Hand, d'acord? La busco, faig cerca, Hold My Hand, d'acord? Aleshores, jo busco Hold My Hand, perdó per l'anglès, i em surt la de Jess Glynn, una cançó que s'ha popularitzat aquest estiu per l'espot de Jet to Holiday. Nothing beats a Jet to Holiday. Segur que us ha sortit aquest anunci al TikTok en algun moment o altre. Sí?
0: Sí.
1: La segona recomanació que em surt és Hold My Hand with Akon, que és la de Michael Jackson.
0: Sí.
1: Però és que la tercera que surt és Super Vacío, del Vic Miralles. Vacío estoy y necesito que me digas lo que he brillado hoy. I després de Super Vacío, i aquí ho tinc, surt Stars, de Simply Red. Can't you see that I wanna fall from... Quina connexió té amb Vic Miralles?
0: Jo no en tinc, o sigui, no en tinc ni idea.
1: Doncs atenció, perquè ara em surt Peregrino, de Carlos Ares. Yo me perdono, pero nunca olvido. Glorias y penas llevaré conmigo. I no només això, sinó que al darrere de Peregrino surt Manchild, l'últim èxit de Sabrina Carpenter.
0: Em rendeixo. O sigui, no estic entenent res.
1: Què vincula Sabrina Carpenter amb Carlos Ares, amb Jess Glynn, amb Simply Red? No ho saps?
0: No ho sé, sisplau, Marc Margarit, resolem ja aquest misteri i aquest encanteri.
1: Aquestes cançons són les dels concursants de cada setmana d'Operación Triunfo. Ara mateix està celebrant una nova edició d'OT. Ja vam parlar a Gala Nou, així que tampoc els hi queda massa. Però això vol dir que hi ha molta gent pendent d'aquest concurs i també de retruc, escoltant o descobrint algunes de les cançons que van cantant cada setmana. Perquè hem de tenir en compte que l'audiència d'OT és molt variada, però sobretot, normalment, és molt jove. Per tant, té una cultura musical limitada, cosa normal, eh? Això es tradueix a que la gent sovint tendirà a buscar les cançons per Spotify que estan treballant els concursants cada setmana i afegir-les a les seves playlists.
0: Però, a veure, una cosa, o sigui, és a dir, quanta gent mira OT?
1: Molta.
0: Fins al punt de que estiguin variant, sí, l'algoritme?
1: Correcte, i a més l'algoritme torna a canviar. És a dir, jo dilluns passat, per exemple, un dels nanos, un tal Guille Toledano, va cantar Como Camarón, ho va fer bastant bé, però igualment el van nominar. És que estic molt enganxat a OT.
0: No, sí, ja ho sé, perquè ja us veig a tu i a la Glòria quan anem a dinar cada dia. Allà, cosí, no sé què, Glòria Galeano, des d'aquí un petó.
1: Les altres cançons de la gala eren Kiss Me, Cheek to Cheek i tot això. I la setmana vinent cantaran Sabrina Carpenter i també cantaran Vic Miralles i també cantaran Simply Red.
0: I tot això?
1: Aleshores, ara surt tot això, però si tu ara busques Como Camarón, aquest vincle ja no surt, perquè com és la gala de la setmana passada i ja fa dies,
0: que fort,
1: les
0: que
1: cerques
0: fort
1: han baixat.
0: Que fort, o sigui, tot això per un concurs.
1: Correcte.
0: O sigui... Increïble.
1: Tot això apunta, però, que no és intencional, eh? Fa molta pinta que no és intencional pel que et dic, perquè curtocircuita molt ràpid i està molt circumscrit al moment en el que els usuaris estan fent un pic de cerques i després es torna a dissoldre aquest fenomen. O sigui, és com una estrella fugaç de les vulnerabilitats algorítmiques.
0: Increïble,
1: hi ha com 3 dies a la setmana que les cerques canvien i que les recomanacions canvien totalment. Per exemple, les cançons que queden cada setmana les diuen els dimarts a les 6 de la tarda, a 6 dies de distància de la gala i cap a les 3 de la tarda. I, evidentment, triguen en arribar al seu pic de popularitat a la plataforma. Jo vaig fer la mateixa cerca que acabem de fer aquí en directe el dimecres i encara no havia canviat l'algoritme de Spotify.
0: Sí, vas fer com... Te recordes quan analitzàvem les onades de Covid?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, que hi ha com
1: jo
0: un
1: era...
0: trigger
1: Pablo
0: uns
1: Simón,
0: dies...
1: Sí, Fernando Simón, sí. Doncs això és el que vaig fer i encara no havia... Encara no, l'algoritme no havia tingut l'impacte dels fans d'Operación Triunfo, però ara que ho acabem de fer ja hem vist que ja l'ha tingut. Quan fa un temps que s'han produït les gales, tot torna a la normalitat. Si jo ara busco Camarón, ja no sortirà el que em va sortir el dilluns, ja no em sortirà Chic to Chic.
0: Increïble, fascinant, no sé, em sembla bestial. I com això, la vulnerabilitat al cap i a la fi també de l'algoritme, no?
1: Sí.
0: Com al final és molt per modes. També.
1: Jo crec que també hi ha una reflexió interessant en tot això, més enllà de la música, perquè sovint quan parlem de l'algoritmització de la vida, ens imaginem una mena de corporacions malignes que ens manipulen des de les ombres, i a veure, això no és mentida, però bona part d'aquesta manipulació també és autoinfligida. L'algoritme recull el que fem, el que ens agrada, i ens dona més del mateix tota l'estona, en quantitats encara més grans. El que passa és que mai som conscients de quanta informació estem donant i de com de similars som a tanta altra gent arreu del planeta. Mai ningú és tan especial com es pensa. Uh-huh. Aleshores, qui condiciona les coses rares dels algoritmes som majoritàriament nosaltres, els usuaris, amb intervencions puntuals a les plataformes, evidentment, que condicionen una cosa i la posen a la cua de recomanats més del que seria orgànic que hi estigués, però la capacitat de transformar l'entorn digital de l'algoritme, de centenars de milers d'usuaris, actuant de manera coordinada, encara que sigui accidentalment, no és gens menys preable, si bé tampoc l'hauríem d'idealitzar. No és activisme buscar una cançó de Simply Red a Spotify.
0: Molaria moltíssim com organitzar-nos col·lectivament per fer una trolejada massiva a Spotify.
1: Sí, la cosa és que organitzar-se és 10 vegades més difícil que analitzar o criticar i, a més, té les potes molt curtes perquè internet i totes aquestes plataformes són espais privats i, escolta, quan volen tallen l'aixeta. El que passa que això ja li va bé a Spotify perquè d'alguna manera sap que l'usuari que està buscant com Camarón després buscarà Chic to Chic, doncs ja se la deixo a prop i potser va escoltar una altra cosa.
0: Val, molt bé, Marc, em sembla fantàstic, però tot això ja estic veient per on va. Que tu m'estàs aquí venent una moto perquè tu t'has enganxat a OT, que estàs tot el dia, com dic, amb la Glòria, parlant de si el concursant aquest o l'altre, i aquí m'has vingut a vendre com una secció pel programa.
1: és veritat.
0: Doncs,
1: jo,
0: home,
1: entono el meu a culpa, he actuat com un autèntic manta, però t'he de dir que hi ha un altre fenomen musical plataformístic d'allò més interessant que també va de bracet amb Operación Triunfo. Com pots veure, he posat cançons d'OT de la teva quinta.
0: Gràcies.
1: Perquè et sentis integrada. Irene, tu saps on es pot veure OT ara mateix?
0: Sí, bé, aquí no.
1: A Radio Televisió Espanyola no. Perquè
0: però
1: ja
0: sí.
1: Ho sabríem. No
0: això ho sabríem, jo crec que corporativament ho sabríem.
1: Sí.
0: Però sí,
1: hagués anat
0: no?
1: Al lloc de Radio 3, Pedro Sánchez hagués anat a veure a l'Olivia
0: sí,
1: i el Tinyo.
0: Ai, sí, que va anar a Radio 3, que maco això, eh? I saludant
1: espera,
0: a tots els tècnics. Helena, que va saludar. A millor ve aquí Pedro Sánchez i et saluda,
1: mira,
0: eh?
1: Mira el que he fet.
0: Oh, m'encanta, sisplau, això ho podem publicar, això ho publiquem, eh?
1: No.
0: No ho explicarem per antena.
1: Tornem a parlar d'Operación Triunfo, perquè fa ja 2 edicions que OT no està en cap canal de televisió lineal, ni Televisió Espanyola, ni Telecinco, ni Antena 3, ni res d'això, ni TV3, malgrat que el ni la 2CAT, encara que em molaria molt.
0: La 2CAT.
1: Tots cantant Serrat. Malgrat que el format encara és el mateix, un directe de 24 hores que s'emet, en aquest cas per YouTube, i una gala musical els dilluns, que és el gran esdeveniment. Fan el mateix amb la diferència que per veure la gala i alguns dels continguts exclusius has de tenir Prime Video, la plataforma de vídeo d'Amazon, i també seguir el directe des d'allà, perquè sí, les plataformes de streaming també tenen directes, capacitat de veure directe. Només pots posar la teva pel·li, comèdia romàntica, que bàsicament és la mateixa pel·lícula d'Antena 3 de les tardes,
0: sí,
1: però
0: terrible.
1: Convertida en un contingut exclusiu, sinó que a més també pots veure en directe des d'un partit de futbol o un partit de bàsquet a una gala on Chenoa intenta fer de presentadora.
0: Uh-huh. I continua sent el mateix programa, no? És a dir, el mateix format, més o menys, les mateixes cares, Jazz Music al darrere de tot plegat, etcètera.
1: Sí, i al mateix lloc de sempre, amb la Noemi Galera, el Manu Guix i el Tinet Rovira dirigint-ho tot plegat. Però el lloc és diferent, no és una tele lineal, és una corporació que emet majoritàriament contingut sota demanda en diferit, com és una plataforma. Això sí que suposa un canvi en un element cabdal per un programa musical. Els drets de la música, de nou, els drets d'autor. I aquí, a la barrera del so, reciclarem els clàssics fins que siguin tòpics. Expliquem com canvien les coses per OT, estar a Prime Video, contrastar a una tele de tota la vida com és Televisió Espanyola.

0: El primer que provoca això són drames, problemes amb el repertori. Això ha passat moltes vegades, aquesta edició. En haver-hi un directe 24 hores i una legió de fans en edat escolar o a l'atur comentant-ho tot per Twitter, tothom s'assabenta de tot. Enguany són més habituals que mai els petits comentaris dels concursants que diu «És que he proposat quatre cançons per cantar i no se m'han adonat cap», o «No cantem això ara aquí a la dutxa que ens esbroncaran». I tot això té a veure amb els drets. Hem de pensar que Operación Triunfo, cada concursant canta una cançó cada setmana que li dona l'Acadèmia, i a més d'això, els que estan nominats, és a dir, els que poden marxar a la gala si la gent no els vota, tenen el dret de triar la cançó que volen cantar, amb alguns paràmetres evidents. Addicionalment, hem de tenir en compte que és un reality. Aquest concurs és un intensiu de formació musical que a més està televisat. Això vol dir que hi ha una desena de nanos joves que tenen accés a instruments, que tenen talent, realment, i que tenen estudis de so de màxim nivell i estímuls permanents. I, per tant, part de la gràcia és que, fins i tot quan no estan fent classes o estan assajant, també es passen el dia jugant davant del piano i descobrint a l'audiència els seus gustos musicals.
1: És que el canca és... Jo, estoy siendo súper pesada. Esta es súper guay. Mira. Se titula Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando...
0: Això és Amaya, a l'edició del 2017, quan en un assaig, jugant amb el piano amb l'Aitana i el Manu Guix, el seu professor, va decidir parlar del canca, perquè l'Aitana no el coneixia, i va començar a fer una cover del No Res tocant el piano d'aquesta cançó del canca, fins al punt que li va disparar completament les escoltes a aquest cantautor a Spotify aquella setmana. Això era quan Televisió Espanyola tenia aquest format, i per tant, bé, veiem, a veure, també és veritat que la Maya no és habitual. No tothom té la més cultura musical gairebé que els seus professors a l'Acadèmia. Però bé, també té altres cosetes, la Maya, que són molt divertides i que també eren molt especials d'aquell moment de l'Acadèmia on ells tenien la llibertat per exposar i jugar amb la música tota l'estona, que és que, per exemple, sabia qui era Rosalía abans que el Manu Guix.
1: Rosalía, ¿la conoces tú?
2: No.
1: Buah, pues Rosalía te encanta. ¿Puedes buscarla hoy, por favor?
2: Rosalía.
1: Te va a encantar. Rosalía, el disco Los Ángeles. que sí, que te va a gustar mucho.
2: Vale, venga, va.
1: No la vas a buscar, ya lo sé, pero bueno, ya te lo digo.
2: Primero va su petición.
1: Pero, hombre...
2: Desde hace dos meses y medio.
1: Pero Rosalía...
3: ¿Está pasando?
2: Nahuel Penasi.
3: Penisi.
2: Venga.
4: Pero todo estrés, ¿no?
5: 100%.
6: Después repito por ti.
5: ¿Te gusta Rosalía?
6: ¿Quién es?
0: Ni Manu Guix ni Aitana sabien qui era Rosalía i ja ho sabia Amaya. Tot això es veu alterat pels drets d'autor i pel canvi a Amazon Prime. No només les cançons que canten els nanos a les gales, també allò que poden fer un dimarts a les 7 de la tarda jugant amb el piano.
7: Increïble, però quin és el gran canvi, diguéssim, que implica estar en una tele o estar, per exemple, a Prime Video?
0: La legislació dels drets d'autor. No pararé, no pararé fins que ens avorrim d'aquesta
7: broma. Tota la temporada.
0: Sí, sí. La dinàmica de gestió d'ús de la música pels seus drets d'autor a Europa és diferent en una televisió lineal que a una plataforma internacional com Amazon Prime Video. Quan parlem d'una plataforma internacional hi ha un requisit molt diferent que s'assembla més al cine. Has de tenir un acord previ per poder fer servir l'obra artística de qui sigui, en aquest cas la cançó, i has d'arribar a un acord amb qui posseeix els drets. Si tu vols fer servir una cançó al programa, abans de tocar-la, punxar-la o el que vulguis fer, has d'haver arribat a un acord amb qui posseeixi els drets prèviament i has de negociar amb tothom, amb tots els propietaris dels drets, amb tots els artistes, individualment, si no, nanai. Clarament és molt poc pràctic, limita les opcions perquè són 1.000 negociacions obertes alhora amb 1.000 interlocutors diferents i totes elles a priori. Per tant, deixes un marge zero a la improvisació.
7: Hosti, quina diferència. I això com funcionava, per exemple, aquí a Televisió Espanyola o a una altra tele?
0: A través de la SGAE. Operación Triunfo o Televisió Espanyola, per exemple, passava a posteriori un registre amb el minutatge en què s'ha usat la cançó i apa. S'encarrega la SGAE de negociar-ho amb els artistes. És un model també habitual a Europa, molt més àgil, perquè l'artista delega la representació sobre la SGAE i la productora televisiva només ha de bregar amb un interlocutor, i és això, tot després del fet, tot després d'haver-ho cantat, d'haver-ho jugat. L'altre model, el que segueix Prime Video i el que segueix el cinema i les plataformes, és el model americà. La negociació a priori, directament amb el propietari dels drets, amb més traves artístiques i molts més fronts oberts, però també amb certa lògica, perquè Prime Video és internacional i aquesta edició d'OT, per exemple, es pot seguir en molts països llatinoamericans. La SGAE no està empoderada per encarregar-se de la distribució dels drets d'autor d'Operación Triunfo fora de l'Estat. I això fa que el catàleg quedi limitat al que s'hagi aconseguit negociar amb anterioritat. I clar, si no aconsegueixen totes les cançons que volen, també han d'estar negociant tot l'equip de producció mentre estan al programa per veure si aconsegueixen una sessió de drets ràpida per afegir alguna cosa.
7: Clar, vull dir que també el que puguin cantar els nanos en el seu temps lliure perquè estan sent gravats 24/7.
0: Perquè estan a un programa permanentment. Per tant, no tenen la llibertat de cantar el que volen. Per tant, és molt habitual que un comenci a tatarejar i apareixi Noemí Galera, que és la directora, i li digui no es pot cantar. I li passi això a la pròpia Noemí Galera, perquè estàs envoltat de 12 músics amb les hormones desbocades, que clar que fan els músics ja són pesats. Imagina't músics adolescents. I ara imagina't músics a un canal de televisió. Que tot el dia allò... Lo. Aleshores, clar, no poden cantar...
7: Però un moment, mentre... aleshores Noemí Galera va allà i fa... Mec! O sigui, vull dir
0: sí,
7: que...
0: Però
7: i, això es veu, i això es veu en antena, diguéssim.
0: Passa de tant en tant. Sí, sí. Jo no estic tan tarat com per anar seguint el directe, però sí que he vist clips de la pròpia Noemí Galera començant a cantar Yo quiero bailar, de Sonia Selena, o alguna cosa per l'estil, igual aquesta sí, i dient, ui, no, que no es pot cantar. I para de cantar al moment. I això, aquest
7: això
0: moment...
7: Això et limita tan... moltíssim, eh?
0: I perds aquests moments tan màgics de la Maya decidint cantar el canca i robant l'aire d'una habitació i convertint el canca en un referent per tants i tants adolescents, o explicant-li a Manu Guix qui és Rosalía i cantant cançons de Los Ángeles.
7: Clar, clar. Vull dir... És que això és cert, expliquem-ho, perquè aquí és veritat que tots els que fem ràdio i els que fem doncs, programes, després hem d'escriure totes aquelles cançons que hem posat i que hem punxat en el programa perquè doncs, vagin a l'ESGAE i els artistes doncs,
0: correcte,
7: cobrin i... corresponentment la seva...
0: Aleshores, què han pogut paga? Fer? Què sabem que han pogut fer en aquesta edició? Negociar com a mínim 100 cançons, de partida ja disponibles.
7: No són gaires, no?
0: És que no són masses. Sí, és veritat que les han anat ampliant paulatinament, però només tenen 100 cançons de catàleg.
7: Perquè estem parlant, ara portem 9 gales i hi hauran, què, aproximadament 13 gales o com així
0: o 14,
7: una cosa establerta,
0: així,
7: que normalment són 13 programes
0: sí.
7: per temporada aproximadament. 100 cançons, no em
0: sembla que les primeres gales, també per economia, es fan molts duos i molts trios musicals, per tant estalvies. Però igualment 100 cançons no són tantes a triar.
7: No. De fet, hi ha una emissora de ràdio que es dedica... bueno, no sé per què no dic el nom, però és igual. Que una emissora de ràdio que és musical, mm-hmm. que també funciona d'aquesta manera. Ella té doncs, una base de 500 cançons, en les quals aquesta sí que pot punxar, i llavors al llarg del dia les va punxant. Si sou usuaris habituals d'aquesta emissora, potser sabeu a quina m'estic referint, perquè hi ha unes hores concretes on quasi sempre estan sonant les mateixes cançons, i a més també que té doncs, una audiència i un target molt concret, que bàsicament és gent com de la meva edat, 40 o així, 40-50, que estem ja en aquell punt en què ai, remember when, no? Que tenim una mica de nostàlgia de la joventut i tal, llavors tota l'estona volem com escoltar aquelles cançons una mica més de rock clàssic,
0: clar,
7: no?
0: Teniu tanta nostàlgia que escolteu les mateixes 100 cançons, aleshores sí, entreu en bucle
7: sí.
0: i ja entra la nàusea més que la nostàlgia.
7: I té èxit, bueno, sí, sí. Però que és això, que al final tens una bossa només de 500 cançons que pots per cobrir una programació de 24 hores, que és molt poc.
0: Tinc la llista de les 100 cançons.
7: Vull saber-ne.
0: La llegeixo tota? Potser massa, no?
7: Potser massa, però
0: mira,
7: així aleatori.
0: Coses que et cridin... Digue'm un número de l'Olsen.
7: Va, 23.
0: Como camarón estopa.
7: No!
0: Vaya sí, golaç, vaya golaç.
7: Sí,
0: digue'm un altre número, va.
7: Increïble, 53.
0: Yo quiero bailar Sonia y Selena.
7: No ho puc creure.
0: T'ho juro. Això és bruixeria.
7: Ho has dit tu a l'inici, que era bruixeria.
0: Sí, jo crec que igual ho havia llegit abans per barrar el guió.
7: Va,
0: i
7: vaig a dir un diferent del que estava pensant per no seguir amb l'encanteri. Va, 77.
0: Te quiero, Nino Bravo.
7: Val.
0: Però bueno, també ja tu m'hi acostumbraste. L'U és... Como yo te amo, Rocío Jurado. Oh. Que aquesta és denominada, eh? El pobre que li toqui cantar Rocío Jurado se'n va al carrer. Doncs bé, això és el tema. Clar, aquestes 100 cançons les han hagut de negociar amb els propietaris dels drets i això implica també que els artistes i també les seves discogràfiques hi puguin fotre mà, perquè fa no massa estaven, per exemple, la Aitana treballant per aconseguir arribar al número 1 amb la cançó Superestrella i casualment aquella setmana una cantant d'OT la va cantar.
7: Veus?
0: Que ho va fer molt bé, la noia que ho va cantar, però home,
7: yeah.
0: No deu ser casualitat
7: yeah.
0: que just en aquell moment algú decideixi cantar Superestrella. Bé, sigui com sigui, com diem, els artistes també tenen un pes en aquestes negociacions i hi ha alguns que poden negar-se, com passa sovint i el 2002 va passar de manera molt sonada.
8: Por si el tiempo me arrastra.
7: Home, El Manolo?
0: Manolo García va negar-se a que es cantés Pájaros de Barro a Operación Triunfo 2.
7: Ah, mira.
0: Perquè suposava frontalment a la filosofia del programa, amb dos pebrots.
7: Molt bé, doncs no em sembla malament, eh?
0: I dit això, per acabar, t'he promès que avui no parlaríem de Rosalía.
7: I me
0: l'has parlat una mica.
7: I me l'has colat.
0: Però és que, clar, hem de relativitzar una mica la importància que té Operación Triunfo i que té tot això, perquè no sé si saps què va passar al Tu sí que vales ara fa uns
7: sí,
0: anys.
7: Sí, home, i tant.
0: I és que van dir que no a això. Y todavía quiero que venga porque
7: le guardo mi amor, porque le guardo mi amor. I li
0: aquesta
7: van dir...
0: gent va renunciar a Rosalía.
7: I li van dir, no vales.
0: Doncs mira, amb aquestes fort, cagades això, eh? Així els hi toca gestionar.
7: Escolta, a mi jo prefereixo el Manolo. Marxem amb el Pájaros de Barro.
0: Doncs vinga.
7: Molt interessant. Li pagarem els drets, al senyor Manolo García. Ara ho passem a l'Esgae. L'Esgae ho farà. I gràcies tu, Marc, com sempre, per portar temes tan interessants. Malgrat Rosalía. Gràcies, i amb vosaltres. Fins la setmana vinent. Adéu.
8: Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
2: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15. T'espero!
3: Ràdio 4.
4: Ara escolteu una selecció dels millors programes de l'hora clàssica de la temporada. Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes. Això és l'Hora Clàssica, ja ho sabeu quan sentiu aquesta sintonia. I avui fem parada en una institució que en només un quart de segle ha canviat el mapa musical del país i ha format centenars de músics. Parlem de l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, que aquest curs celebra els seus 25 anys. Ho fa amb un programa d'activitats que reflecteix molt bé què és l'escola, un espai on conviuen la música antiga i la contemporània, el jazz, el flamenco i la música de el tradicional, on es crea, s'investiga, es col·labora amb institucions del país i amb centres internacionals, i on la música no és només una disciplina artística, sinó una manera de connectar amb la societat. I qui millor per explicar-ho que la seva directora general, la Núria Sampere, que és la nostra convidada d'avui. Una convidada que, com sempre, juntament amb tota la informació i tota la música, ens porta el nostre company Pep Gorgori. Com estàs, Pep?
5: Doncs amb moltes ganes d'aquest programa,
4: sí, no?
5: Perquè, a més, és una convidada, com que hem de parlar de tantes coses diferents.
4: Clar.
5: De l'Escola Superior de Música de Catalunya, que no es només música clàssica.
4: No,
5: ja saps,
4: es toquen moltes tecles aquí.
5: Que els que ens agrada la música, al final ens agrada la música.
4: Clar,
5: clàssica,
4: sense cognoms, no?
5: No, clàssica. El que passa és que el programa el tenim de música clàssica, sí. I llavors tirem cap on tirem.
4: Clar, es diu l'hora clàssica, què hi farem?
5: Però bé, molt de gust, de tant en tant, rebre algú que escoltarem músiques molt diferents. En el programa d'avui, òbviament, tindrem doncs, els nostres Handels, una mica de Gershwin, tindrem moltes coses clàssiques, però també tindrem Rosalía, Sílvia Pérez Cruz, Rodrigo Cuevas, Oques Grasses...
4: Què dius ara?
5: Sí,
4: està molt bé, això.
5: Dius,
4: en la varietat està el gust.
5: Què tenen en comú? Pues que tots han passat per l'ESMUC un moment o altre aquests 25 anys.
4: Déu-n'hi-do. Doncs tot això ho sentirem gràcies a l'Alba Campos, que està a l'altra banda del vidre, i aquí ara comença l'Hora Clàssica.
3: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
4: Doncs és moment de saludar la nostra convidada, Núria Sampere. Què tal? Com estàs?
6: Hola, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
4: Doncs encantada que ens visitis i que ens portis aquesta varietat de música que ens deia el Pep, perquè és ben variada, no?,